0: que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
1: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors.
2: Esports, el Mundial de Futbol s'ha tancat la primera fase del grup P amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificats ja per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Tres també passarien a la següent ronda, el Marroc i el Brasil. I a les tres es tanca el grup A amb aquests partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
1: El Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
6: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Catalunya Ràdio.
9: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà.
11: El primer concert va ser a Torelló.
12: Torelló? Aquí, al costat, aquí a Osona.
11: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, amb Carnestoltes, amb un frec que fotia que pelava.
12: Per Carnaval, per Carnaval.
11: Sí.
13: Cris Joanico, eh?
14: Ai, que bé, m'encanta el Cris Joanico.
13: És molt bo, eh?
10: Molt bo.
14: Sí.
10: Gran carrera, eh?
14: M'agrada molt com canta. Està canta superbé.
10: I parlarem de la clau anglesa. És un invent impressionant, la clau anglesa.
14: Ah, sí?
13: Fa servir, tu?
10: Molt.
13: Vaig, que lloc, arriba, jefa.
14: Aquesta em fa servir.
15: Déu us guard.
16: I visca el Wanda!

0: La Renaixença. La clau anglesa l'inventa...
1: Aquí no hi ha dubte, Peyu.
0: Eh?
1: Bueno, que no es diu la clau egípcia.
0: No, no, no, està clar. La clau anglesa no...
1: No em diguis que la van...
0: No, no, no la van inventar l'antic... M'ho deixes dir o no?
1: Sí, però vull dir...
0: No la van inventar l'antic Egipte.
1: No.
0: No. Evidentment, la van inventar els anglesos.
2: Ara. Collons d'anglesos.
0: Un parell d'enginyers anglesos a mitjans del segle XIX, un tal Richard Clyburn i un tal Edwin Bird. Atenció, aquest últim, que a part d'inventar la clau anglesa, també és l'inventor del tallagespa.
3: Oh. Ah, sí?
4: Oh. Clar, i se li havia espatllat el tallagespes i aleshores va inventar la clau anglesa per arreglar el tallagespes.
0: Podria ser, no sé com va anar, però em semblen dos invents molt ben parits com perquè els faci la mateixa persona.
3: Sí.
0: Vull dir, tu inventes la clau anglesa i després inventes una altra merda com de segona, un raspall de dents, per exemple.
1: Sí.
0: Vale.
1: No.
0: Però la clau anglesa i el talla gespa, hòstia, nano. Espero que li hagin donat la creu de Sant Jordi d'allà, aquest tio. Espero. Més tard, el 1892, un suec patenta una versió millorada de la clau anglesa. Quedaria en una anècdota si no fos perquè això ha fet que molts països d'Europa, en comptes de clau anglesa, en diuen la clau sueca.
3: No,
2: la clau sueca? Es diu la clau sueca?
0: Sí, no té nom d'eina.
1: No, que no. Clau sueca...
0: No, té més nom com de clau d'arts marcials.
1: Bueno,
0: no?
1: Sí.
0: Li va fotre la clau sueca i el va deixar paralític.
2: Sí. Per no complicar-nos la vida, també, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, perquè jo li dic a la meva dona que fotem una clau sueca.
0: També. No sé com s'ha de fer.
3: Tot va patallar.
2: Però... No, tampoc no sé com s'ha de fer.
0: Passa
2: no
0: també facis, allò que passa amb altres coses, com l'amanida russa, que sabeu que l'amanida russa a Rússia no en diuen amanida russa.
2: Què vols dir?
0: La clau anglesa a Anglaterra tampoc en diuen clau anglesa.
1: Tampoc?
0: No.
1: Ah, no.
0: O sigui, en els països originals, a Suècia no en diuen clau sueca
1: tampoc,
0: i a Anglaterra no en diuen clau anglesa.
2: Ai, que...
0: En diuen clau ajustable.
1: Ah. I els russos de l'amanida russa de l'ensaladilla en diuen...
0: Sí.
1: Ensaladilla ajustable?
0: L'ensaladilla... Es veu que en diuen amanida Olivier a Rússia, de l'ensaladilla russa. Sí.
1: Ensaladilla.
0: Perquè el seu creador era un xef franco-belga que es deia Lucien Olivier. Si aneu a Rússia, heu de demanar una amanida Olivier.
2: I us donaran una clau anglesa.
0: No!
1: No, no entenc res.
0: Però a Anglaterra, sobretot, no demaneu una clau anglesa a Anglaterra.
1: No. Que hem de demanar?
0: No, bueno, una clau ajustable.
1: Ajustable.
0: Clar, una clau anglesa no, sobretot.
1: No. Ni una ensaladilla russa.
0: Anglaterra?
1: Poc. No. La foten dolentíssima.
0: Ah.
1: No la demaneu mai,
3: tot
1: ja.
3: Tot ho fan dolent, Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo el que no entenc és, havent-se inventat la clau anglesa,
1: sí,
0: per què els mecànics encara tenen tot aquell reguitzell de claus fixes de diferents números?
3: És veritat.
0: Ah, sí, si al final ho pots fer tot amb la clau anglesa...
2: Noi. Però...
0: La del 13, la del 6, la del 12.
2: Tu saps el ben perill que queda totes aquelles claus penjades allà de la gran a la petita?
0: Això sí, saps? Això sí.
2: Hòstia.
0: Jo crec que és només per fer bromes als aprenents. Perquè quan ve un aprenent, porta'm la clau del 13, llavors ve l'aprenent, la va buscar... Ah, és petita, vés-me a buscar la del 15.
2: Exacte.
0: És per tocar els collons.
1: Per tocar els plous, senyor.
0: Suposo que és això. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Un boig que des de Ciutadella canta a la mar, al vent, a l'amor i a Menorca, que vindria a ser el mateix. Va començar amb el Ja t'ho diré i des de llavors no ha deixat d'explorar nous camins musicals. Per alguna misteriosa confusió infantil amb uns mocadors, es va fer seguidor de l'Espanyol.
2: Oh.
1: Però no patiu. Ben segur que la seva visita avui ens proporciona a tots una alenada d'aire fresc.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cris Joanico. Cris, què has menjat avui per esmorzar?
3: Ai, a veure, avui... Avui no esmorzem.
0: No?
3: A les Illes berenam.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Es diu així.
3: I a la tarda fem sa bereneta.
0: Bereneta.
1: Sa bereneta.
3: Sa bereneta.
0: Sa bereneta. Què, eh?
3: Sí.
0: Ho estic fent prou bé.
3: Fas molt bé, pots venir quan vulguis, ja ho saps. Però jo, habitualment, el que estic esmorzant és unes llesques de pa torrat amb una mica de tomata i unes tàperes amb oli damunt.
0: Mira.
3: Que faig jo.
0: Les fas tu, les tàperes?
3: Bueno, sí, les compro crues i les condimento, sí.
0: Mira.
3: Ben bones.
0: Bé.
3: Avui, una mica de llangonissa ha anat malament.
0: També, eh?
3: Estima la terra, clar que sí.
0: Escolta, ets un conegut i conegut especial per la Laia i l'Arnau, perquè us coneixeu, amb l'Arnau havíeu compartit, no?, el Sente,
3: sí,
0: que era el bateria dels Ja t'ho diré, havia sigut representant dels Obeses.
3: I van coincidir amb escenari, també.
0: Ah, sí? Heu tocat junts?
3: Bueno, sí, de fet, amb un homenatge que se li va fent en Sente, tant a la Mirona com a Ciutadella, i, evidentment, en aquell homenatge que es va muntar, van voler que tota la figura d'en Sente estés representada des de que era agitador cultural. Que...
0: Quin tio tan ben parit, el Sente.
3: En Sente era una... Encara me l'estim molt. Vull dir, és una persona que hi penso moltíssim cada dia. I van coincidir això de muntar escenari perquè vam voler que en Sente estigués representant en totes les seves facetes. I, evidentment, la de representant no hi podien faltar la seva nineta dels ulls, que són Obeses. Eren Obeses, sí.
1: Home,
3: sí.
1: Personatge extraordinari, estimadíssim per molta gent. I, de fet, aquests concerts d'homenatge, tant el que van fer a la Mirona com a Menorca, doncs va ser increïble. La quantitat de gent que es va reunir, que va mostrar la seva estima per...
3: Sí, i ens van fer més amics encara en tot això. I després la Laia és un grandíssim músic que van coincidir amb l'OMAC juvenil.
0: Sí.
3: Tot i que jo ho desconeixia, perquè a l'OMAC eren, no sé, molts músics i eren molt joves, amb un projecte que és igual també sensible. I veient aquest programa, perquè heu de dir que...
0: Ens mires, eh?
3: A casa us mirem, sí.
0: Mira.
3: Us mirem, no vos escoltam. I vaig dir, ostres, jo estic fent un disc que es diu Rosa d'Esvents, l'estava preparant i volia que els instruments les col·laboracions fossin instruments de vent. Vaig dir, vull una gralla, una dolçaina, crec que una gralla millor. I la Laia, em vaig fer contacte i mira.
0: I mira.
4: I li vaig dir, sí, ja ens coneixíem. I,
0: I la Laia Gluck apareix en aquest nou disc que has publicat ara el 2026, que es titula Rosa dels Vents i que sona així.

0: Cada cançó del disc porta un vent com a títol, no?
1: Sí.
0: És una cosa que la gent, vols dir que la, quan eres petit abans te'ls feien estudiar, la Tramuntana, el Gregal...
1: Bueno, i els afluents i els rius d'Espanya, sí, també. Però els més no et pensis, eh? No era tan, no era tan habitual.
0: No.
1: De fet, jo me'l sent des de no fa molts anys, des que vaig tornar a Menorca, bàsicament.
0: Per què?
1: Bueno, perquè a Menorca el vent és un
0: és
1: element, és bastant present en totes les formes, diríem, no?
0: Quin és el que dona pel sac allà? Com
1: bueno,
0: a l'Empordà es parla sempre de la Tramuntana?
1: A la Tramuntana, la mateixa Tramuntana que hi ha a l'Empordà està a Menorca. Pensa que Menorca està enmig del Golf de Lleó, per tant, sí, ens pega. Quin dona més pel sac? No ho sé. Per exemple, xaloc, segurament. Xaloc és un vent que és molt humit, que és molt... amb pols en suspensió.
0: Sí.
1: És brut.
2: Sí.
1: Quatre gotes que cauen i, a més, t'embruten en el cotxe, saps allò que...
0: I això, no sé. Li has buscat relació amb les cançons? Està inspirat en cada vent, cada tema?
1: Sí, és a dir, cada cançó està inspirada en aquest vent i, evidentment, alguns elements d'aquests vents ho he aprofitat per fer les lletres, però també el que he fet és convertir Menorca en una talaia, és a dir, he agafat la rosa dels vents, l'he posada damunt Menorca...
0: Sí.
1: I he mirat una mica a veure què em deia aquell vent, quina sonoritat m'aportava, quines coses passaven des d'allà on venia el vent. No sé, és una mica... És buscar conceptualment un concepte per fer aquestes cançons.
0: Mm. Com està la vida per Ciutadella i per Menorca?
1: Bueno, està
0: bé. Es parla tant català com a Barcelona, encara?
1: Una mica més.
0: Més, eh? Més que a Barcelona, sí.
1: Sí, sí, crec que sí.
3: Perquè tots els catalans van cap allà.
1: Bueno, primer perquè hi ha molta segona residència, però no, bàsicament perquè es viu en català, en menorquí, en Ciutadella, en
0: Maonès... Digue-li com vulguis.
1: És igual, però es viu, sempre s'hi ha viscut, allà, amb aquest... Ara, evidentment... jo crec que un dels problemes que hi ha, i no malinterpreteu, és que assumir la immigració i amb molta immigració de sud-americana o d'això fa que la presència del castellà sigui molt més present i fa que la balança es desequilibri. Però no per res més que perquè bueno, doncs el dia a dia les converses entre els nanos deuen ser amb aquests idiomes. No?
0: Bueno, llavors la pressió de l'habitatge també, no? Un lloc tan petit com Menorca...
1: Bueno, a veure, Menorca és un lloc turístic,
0: sí.
1: Es viu bàsicament del turisme, i evidentment hi ha una pressió sobre l'habitatge bastant, bastant important. I és sobre el territori, sobre el terreny i sobre les persones, evidentment, que vivim allà.
0: I el circuit cultural? Perquè aquí sempre ens arriba bona de Menorca, només tenim aquesta visió una mica del turisme i tot plegat, però el circuit cultural, que deu ser la xarxa on et mous tu habitualment, quina salut té això?
1: A Menorca sempre és magre, el circuit cultural, és una mica magre. El que sí que hi ha és que s'han posat de moda, igual que en altres illes i sobretot també aquí a Catalunya, són els festivals. És a dir, aquesta voràgine de festivals que, diguéssim que el producte local es queda una mica dissolt, no? Diluït entre grans artistes que són actuacions o són programacions pensades no tant per la gent local, sinó pels visitants.
0: Mm-hmm. I, escolta, viure a una illa, no sé si et dona una visió diferent de... Vull dir que jo a vegades us envejo i penso, no, Peyu, ha de ser terrible.
4: No t'hi veig.
0: No.
4: Bueno, tu ets de terra endins, eh?
0: Sí, sí, però vull dir que la sensació aquesta d'estar allà com apartat...
1: Bueno, depèn, no?
0: Deu tenir el seu bo i el seu dolent.
1: Clar, estàs aïllat en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent. Però tenim cabres allà.
0: Clar, ah, sí?
1: Ara. Pots venir quan vulguis.
0: Ja
1: tenim cabres, tenim formatge.
4: Hi ha vi.
1: O sigui, hi ha vi, oli.
0: Tens algun raconet de Menorca on encara et puguis amagar i no et trobin?
4: No ho diguis.
0: No ho diguis, però només digues sí o no.
1: Sí, sí. Uns quants.
0: Encara n'hi ha uns quants.
1: Uns quants.
0: Portes més de 30 anys de carrera, ha evolucionat la música, el que deies ara dels festivals, ha evolucionat Menorca, ha evolucionat Catalunya també. No sé quin panorama t'agrada més, si tens certa nostàlgia de tot lo d'abans.
1: Bueno, jo crec que abans es feia d'unes maneres que avui en dia ha canviat moltíssim. O sigui, nosaltres, ja t'ho diria, vam ser quatre amics o cinc amics que van agafar una maleta i un instrument i vam haver de moure de Menorca amb la intenció de dedicar-nos a la música.
0: Recordes el dia que pateu a...
1: Bueno, sí, si me'n recordo.
0: Que veniu a Catalunya.
1: Sí. El primer concert va ser a Torelló.
0: Torelló, aquí, al costat, sí. Aquí a Osona.
1: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un frec que fotia cap a l'Ava.
0: Per Carnaval de Torelló.
1: Sí, Déu Carnaval de Torelló.
2: Per als millores.
1: A l'antiga pista de hockey, que cada mateix és una biblioteca, no està malament, també, bé. El canvi no està malament. I l'endemà vam quedar a dormir a Vic, a casa d'un amic, d'Antoni Coromina, i l'endemà vam agafar furgoneta i dos cotxes, i ens vam anar cap a Figueres i per instal·lar-nos a viure d'Empordà, que era un poble que no sabíem on era. Vam anar per Can Toni Gros i per...
2: Maco.
0: Per anar a Figueres?
2: Sí, home.
1: Clar, perquè l'eix...
0: Clar, no existia.
2: Sí. El túnel de Barcons tampoc?
0: No.
1: Sí. No hi havia res.
0: Però jo hagués baixat fins a Granollers a agafar l'AP7.
2: Oh, tu!
1: No. Aventurers, movent allà amb un dia allò fantàstic. Arribem a Figueres, arribem a viure d'Empordà i era un poble sense asfaltar.
2: Bueno.
1: Amb un ramat de xais a davant,
0: sí.
1: De uns 300 o 400 xais, i l'endemà matí, doncs...
0: Concert a Torelló.
1: Del concert a Torelló ens anem allà. Bueno, no sé, una aventura bastant increïble. Sí, me'n recordo perfectament de l'aterratge.
0: Va anar bé el concert, per això?
1: Sí. A més, van venir uns quants amics que teníem tant per Barcelona i per aquí, per Osona, que ens van acompanyar. I sí, va ser la primera aventura... El primer acte de l'aventura que va durar uns quants anys.
0: Mm-hmm. Després de 30 anys de carrera, no sé, què t'inspira per continuar escrivint? I dir, bueno, vull dir que no sé si t'ha passat pel cap de dir, ja està, el que havia de fer ja ho he fet, plego...
1: Jo crec que sempre hi ha coses a dir. Sempre hi haurà coses a dir, coses que preocupen, coses que t'agraden. Sempre ho faig des d'una perspectiva... M'agrada ratllar o parlar o xerrar molt del que veig i del que visc. I en aquest cas, jo des de fa uns quants anys, és Menorca. Mm-hmm. Ja ho era en el seu moment, quan van venir amb el Jaume Vila cap aquí.
0: Sí.
1: El referent sempre és allà on, d'allà on surts, no?
0: Sí, la Pauades de Montserena, l'arena era de Menorca, digues.
1: Exacte. Però, i ara, sí que hi ha, sempre hi ha algunes coses a dir. Jo crec que no canviaré mai el que vull dir. A vegades és la forma, com ho dius, i el punt de partida. En aquest cas, amb aquest últim disc, crec que és un encert per part meva agafar la Rosa dels Vents i posar-la damunt Menorca. Com a punt de partida, em dona una planificació de tot bastant diferent, que fins ara no ho havia fet. No? Sempre eren cançons sueltes, una cosa així. Ara en faig una, en faig una altra. I ara no.
2: Has anat posant seny, també, i clar...
1: Sí, deu ser això. Vols dir?
0: Què ho fa que un tio de Menorca sigui de l'Espanyol?
1: Ho fan uns mocadors, ja ho he dit.
0: Uns mocadors, eh?
1: Mocadors, sí.
0: Què vol dir?
1: D'un tiet.
0: Un tiet teu.
1: Tenia un tiet que era de l'Espanyol, que tenia una botiga de roba, i un dia em va regalar una capsa de mocadors de l'Espanyol.
0: Mira, sort que no eren blancs.
1: De Targal. Sí, saps aquells de Targal?
0: Sí.
1: I, no sé, vaig agafar simpatia per aquest club.
0: Bé, vas interpretar, de fet, Amor Indestructible pel 125è aniversari del club. Tenim un fragment d'aquell moment, perquè vull mirar-lo amb tu i que m'expliquis a veure com va anar aquell dia. Mireu, això és el Cris Joanico. S'escapa més enllà de la raó. Amb el blanc i blau el cor segueix l'herència. Ajuntament de Barcelona, eh? Som família, som orgull, som resistència. Atenció al públic. Sempre fidel. Salvador Illa, el Rull, Collboni. És el públic més difícil que has tingut mai, o no? Perquè no se'ls veu especialment entregats a la causa.
1: Bueno, era un acte molt, molt, molt institucional, clar, era, clar. Molt, era el paranimf de la UB, això.
0: D'acord.
1: Clar, i és un lloc que realment impressiona molt, no? Estàs allà dins i estàs tot el rato mirant amunt. I supos que ells tenen aquesta manera d'expressar la seva...
0: Que és mantenint-se immòbil. Sense fer res.
1: I després venen a donar la nena bona.
0: Llavors sí. Ja.
1: Feliciten, clar.
0: Ens ho hem passat molt bé, ens ha agradat molt.
2: Quina gran peça que has interpretat. Sí.
1: És que sí.
2: Ho fots molt bé. Ja et seguíem.
0: Sí.
2: A casa...
3: Com
2: que éreu els gossos, éreu vosaltres, no? Ja et seguíem.
1: D'aquesta en tinc unes quantes, eh? També
0: sí?
1: Sí, clar.
0: Pots explicar-ne alguna,
1: sí,
0: si
1: bueno,
0: vols.
1: Sí, eh? Bueno, és que jo vaig al... Bueno, en tinc una de... Sí, amb els un papa a mi m'agrada... Em componia molt.
0: Sí?
1: Sí, jo l'Adrià me l'estimo molt i els un papa, per suposat, també. Són molt amics, encara.
0: Però no hi havies tocat, en principi.
1: No, va. I, de fet, van coincidir un o dos concerts, amb ells. Mira que som de la mateixa...
4: Home, el papa, ja t'ho diré, jo era baix, eh? Jo era baix com un boig.
1: Però no tants, eh? No pensis, no tants concerts.
3: Perquè recordo... eren dos plats forts, per tant. O contractaven un o contractaven l'altre.
5: Jo recordo un, ja t'ho diré, a la platja de Sant Pere Pescador, un concert.
1: Ui.
5: Que és de les nits mítiques.
1: Vas acabar bé, no?
5: No me'n recordo com vaig acabar, Cris. No me'n recordo.
1: De matinada.
4: A l'Empordà teníeu grans seguidors. Grans seguidors. Bueno, jo toc Catalunya, però...
1: A veure... Nosaltres vam ser un grup menorquí que no teníem... Quan vam arribar aquest dia de Torelló no teníem públic, zero públic.
0: Clar, clar.
1: I vam haver de fer públic. Com ho vam fer? Doncs a base de concerts. Aquell any vam fer, no sé, 90 concerts.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Però també anàvem a... Podíem anar a algun lloc, a algun restaurant, a tocar, i va ser l'únic concert que vam fer en aquell restaurant. Després ja no vam fer cap mai més, però nosaltres hi anàvem. Sí, sí.
0: Recordes, en Fel recordava aquest concert, el millor concert, el del que en tinguis més bon record?
1: Uau, és que n'hi ha molts. No un. La veritat és que els concerts... Bueno, l'escenari és un espai que jo sempre m'ho passo molt bé. M'agrada molt.
0: El directe, eh?
1: El directe, sí. Crec que és allà on realment, amb els músics primer de la banda, acabes fent... acabades de cuinar tot allò que s'està preparant durant molts mesos, o anys, inclús.
0: Però 90 concerts, per exemple, quan has tocat una cançó 90 vegades de la mateixa manera...
1: Bueno, a vegades algunes les deixes descansar, però, sí. Però hi ha un moment en què les tornes a recuperar. Perquè, de fet, les cançons, jo crec que sempre hi ha una cosa que s'ha de tenir present, és que les cançons evolucionen constantment. Estan vives, són els sí. vius.
0: I, però no ho feu, allò, que a vegades llavors la canteu diferent. A mi m'emprenya, això. Quan tu segueixes un músic i t'agrada una cançó, i com que ell s'ha cansat de cantar-la perquè l'ha hagut de fer 90, llavors vas al concert i ell comença a fer variants i coses que dius, tio, no et segueixo, hòstia. Jo me l'he pres d'una manera.
1: No, però tu, en el teu cap, la sents com vol.
0: Sí, sí.
1: Doncs és això.
4: Els de l'última de la fila han fet uns discos tot retocats, les cançons, no val res, allò.
0: No val res, eh?
4: Jo me'ls sé d'una manera.
0: Clar.
1: Ara és difícil, eh? Ara és difícil tornar-hi.
4: A casa tenim tot lo seu. Ara es diu que trauràs disc nou, doncs ja pots... Ho ha comprat tot, aquella dona.
0: A la teva dona?
4: Collons, li agrada més a ell que pas a mi.
0: Home, també és normal.
5: Sí. A mi també, eh?
0: Sí, a mi també m'agrada més ell que tu, eh, Xeriguera.
4: Ho té tot.
0: Escolta, hi ha relleu generacional a les Illes, a nivell de música, a nivell musical?
1: Sí que n'hi ha. Sí.
0: Perquè aquí,
1: com per tot,
0: els de la nostra generació vam viure Antònia Font, no? Els Ja t'ho diré i tal.
1: Sí que hi ha. El que passa que jo crec que la música avui en dia ha canviat la manera de funcionar. És a dir, abans eren les ràdios que marcaven unes línies.
0: Sí.
1: Després també a les pantalles i també la informàtica musical individualitza molt la música, la manera de fer música. Això de que ara hi torna a haver una sèrie de grups que són formacions en 4 o 5 membres, que això passa als pobles, bàsicament. És a dir, a les ciutats no passa. És a dir, l'interès perquè siguin 4 o 5 que ens trobem i fent soroll,
0: sí.
1: Això, que és el que van fer amb els Ja t'ho diré en el seu moment a Menorca, i es feia en aquell moment, ara no, la majoria és... No vull dir que no hi hagin grups, però sí que la majoria són artistes individuals, no? Que fan...
0: Que s'autoproduïxen les coses...
3: Sí, és molt fàcil.
1: I el resultat és diferent. A més, la pantalla, és a dir, a les xarxes, tots podem veure el mateix, però cadascú veu el seu. És a dir, tu veus el teu mòbil, jo veig el meu, i tenim les mateixes oportunitats, però cadascú... Tot és molt individual, no?
0: Home, ja, al final vosaltres us trobàveu per fer soroll, però us trobàveu per fer 4 birres i xerrar i...
1: Que... També, no? També.
0: Vull dir que és més divertit això que no pas tancar-se al quarto a produir música, entenc.
1: Bueno, jo sempre dic... Mira, jo fa 20... Quants? 24? 23 anys que faig música... Vaig una carrera en solitari.
0: Jo he dit 30, abans.
1: Bueno, jo em fa 30 que m'hi dedico, però amb el Jato vam estar uns anys. 23 anys en solitari, però fer música sol és molt avorrit.
0: Clar.
1: Has de fer amb més gent, amb altres músics. Perquè la música, per mi, el que m'interessa és la interacció que hi ha entre els músics. Això és el més divertit de tot.
0: Sí.
1: La resta... No.
0: És com si jo fes
1: aquest programa. Les cerveses em pots fer
0: com si jo fes aquest programa tot sol.
1: Cerveses.
0: Sense aquesta gent tan maca.
3: Un dia ho has pensat, eh?
0: Hòstia, cada dia.
3: Algun dia,
0: cada
3: dia.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Cris, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Vega!
0: La paraula d'avui és, espera que la trobi, és resquitllada. Resquitllada. A. Resquitllada. Es diu quan veus algú o alguna cosa, però no tens temps suficient d'observar-lo amb atenció.
4: Mira, l'altre dia al Puticlub de Blanes em va semblar veure-hi el teu home, però no em facis cas perquè ho vaig veure així de resquitllada.
0: B. Resquitllada. Tall de pèl o de llana fet de tal manera que se n'extreu la totalitat, deixant la pell de l'animal o persona descoberta.
5: Aquesta ovella se us morirà de calor. Li heu de fotre una bona resquitllada que li sortiran 10 quilos de llana.
0: O C. Resquitllada. Sinònim de relliscada. Acció de relliscar.
3: Tenia tantes ganes de casar-me que entrant pel passadís central de l'església vaig fotre una resquillada i vaig caure sobre del capellato.
0: No és fàcil avui, eh?
5: No.
0: A, B o C?
1: No, m'ho heu posat complicat.
0: C.
3: Sí.
1: Però resquillada és una paraula ben viva a Menorca.
0: Sí?
3: Ah, sí?
1: I és la número 1. Jo... Va. No! No!
0: Oh. Causa confusió perquè és veure algú desquitllada, diguéssim, però resquitllada és un sinònim de relliscada.
5: Ah, però aquí... Ah.
4: És que a Menorca...
0: Clar, a Menorca no sé com van.
4: No, no, però...
1: Diccionari català, valencià,
4: valencià. L'hem tinguda, aquesta discussió.
0: Sí.
4: L'hem tinguda.
0: Sí, abans l'hem tinguda.
4: Jo li donaria li mija podem... llengonissa.
0: Mija? Li donem tota. I...
5: Va,
0: és igual, vinga, va, va, vinga.
3: Era molt difícil, avui.
0: Era complexa. Sí,
4: tots hi hem caigut,
3: tots hi hem caigut,
4: eh?
3: De quatre pots.
4: Sí. Tots dèiem la, sí, sí, sí.
0: Però és que jo l'ho he fet servir, també. Vull dir que no sé si ben fet o no. L'he vist de resquitllada.
5: De resquitllada.
0: Però la definició del diccionari...
3: Però no l'ha escrit, aquest diccionari.
5: Que no s'hagin equivocat ells, eh?
0: Pot ser.
7: Encara no he dit quina és, la definició correcta.
0: La definició correcta és sinònim de relliscada.
3: De relliscar.
0: De relliscar.
5: Ho havíem dit, eh? Però
7: no, s'ha assenyalat, però per la ràdio no s'ha vist.
3: S'ha de dir clar.
7: No esteu atents, nano.
5: Estàs atent, estàs atent.
0: Bé, avui parlàvem...
4: La clau anglesa.
0: De la clau anglesa, sí, senyor.
3: La clau anglesa és l'eina que s'ha acabat consolidant al llarg del temps com a icona i símbol de manteniment. Quan s'encén l'icona de la clau o anglès al cotxe, què passa? Tothom sap que ha d'anar al mecànic, no?
7: Jo hi he d'anar.
3: Doncs...
4: No, quan s'encén, no.
0: Eh?
3: Què vols dir?
4: És quan s'apaga, no, que has d'anar al mecànic?
3: Ai, per favor.
5: Què vols dir, quan s'apaga?
4: Quan s'acaba... O sigui, tu tens el llum encès de la clau anglesa, vol dir que va bé, i quan es para la clau... O sigui, quan no hi ha el llum, és quan has d'anar al mecànic...
0: O sigui, i quan s'apaga, llavors la portes al mecànic?
4: Clar, bueno, la porta... Quan es pari, ara encara la tinc encesa, encara funciona... Quan s'acabi la llum...
0: Sí.
4: Que passa alguna cosa...
0: Cap al mecànic.
4: Cap al mecànic.
0: Perquè de moment a tu et funciona el cotxe.
4: Molt bé el cotxe.
0: Sí.
4: Va, fa una mica de soroll.
3: Xuri, Xuri, fes-me cas. Porta el cotxe al mecànic.
4: Sí?
3: Sí, tu porta'l.
4: Ah, bé.
3: Porta'l. Alguna cosa et diran.
0: Sí.
3: Sí, segur, segur.
0: Idiota.
5: Et diran que vagis... Et diran que vagis al metge.
3: Exacte. Per cert, que sapigueu que cada any hi ha una mena de reconeixement, que és una clau anglesa de bronze, que es dona al millor mecànic de tot l'estat espanyol i que aquest títol, aquest any, l'ostenta...
4: Un català!
3: No!
4: Visca Catalunya!
3: No, és un català.
0: Ah, no?
3: No.
0: Qui és?
3: Realment és un noi de Burgos, que es diu Israel Fuente, però que fa de mecànica un taller de Barcelona.
4: Ara.
5: És català tothom aquell que treballa i viu a Catalunya. Va dir Jordi.
0: Ho va dir Jordi, això.
5: Va dir Jordi.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Cris, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. On et podem veure, aviat?
1: Mira, d'aquí 3 dies.
0: Mira.
1: Estic amb un projecte una mica diferent d'aquest disc que presento, que es diu Univers Yatu.
0: Mm.
1: I el que faig és un recull de repertori de Yatu Ide amb 11 músics en directe.
0: Hòstia.
1: Una volta... Que, per ara, aquest any, ho rodarem a Menorca i a Mallorca i poder, més endavant, doncs,
5: sí, home,
1: a terra ferma. I a part d'això, doncs, estic a Sabadell, estic a Sant Miquel de Balenyà, estic a...
0: Sant Miquel de Balenyà? Sí. És aquí al costat, això? Ja vindré. Vindrem.
1: La Pobla de Massaluca, Sant Cugat, a Menorca, per suposat, presentant el disc. Etc.
0: Et seguirem a les xarxes socials i et vindrem a veure. Jo, Sant Miquel de Balenyà, m'hi apunto.
3: Jo, Sabadell.
0: Escolta, no marxaràs, però, sense abans interpretar-nos un tema aquí en directe, a la Renaixença, amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera, Cris, Joan i Nico interpreten Efecte Papallona.
4: Bravo!

0: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Això és The Gift, una peça que els novaiorquesos de Velvet Underground van publicar l'any 1968.
3: Ja fa dies, d'això.
2: Just aquí, quan has interromput, sí, sonava una cosa que volia que sentíssiu.
4: Però
2: no passa res, no perquè costa molt de detectar. Ah. És el so, un so percutiu una mica inconcret.
3: A veure.
2: No, perquè ara ja no sé quan sonarà. Al final de la peça.
3: Ara sonarà, ara sonarà.
2: No, que l'audiència no està per això.
3: Sí, no, no sonarà.
4: És l'hora d'escoltar fort.
5: Escolteu casa vostra.
2: Sí. Només dura com 8 minuts i a la part final sona una espècie de cop.
3: Entesos? Que està fet amb què?
2: Bé, deixa'm que t'expliqui una mica el context. La història de la cançó és prou divertida i una mica penosa. Explica que un personatge està molt enamorat de la seva parella, però no sap si li està sent infidel. Això el posa nerviós i decideix enviar-se a ell mateix dins d'una capsa de cartró a casa de la noia.
3: Aviam.
5: Això no pinta bé.
3: No pinta gota bé.
2: Tu estàs molt enamorat de la teva nòvia, però no saps si t'està fent el salt amb en Fel.
3: Per exemple.
2: I com per detectar-ho, se t'acudeix enviar-te tu mateix dins d'una capsa a casa de la teva nòvia.
3: A veure si està allà amb la mani i obren la caixa.
6: Ah. Bona idea.
2: Correcte.
3: És bona idea.
5: Sí, està molt ben pensat. Sí.
2: Bé, el tema és que la teva nòvia rep la capsa amb tu a dins.
3: Sí, i mentre està amb en Fel.
2: Això no
3: ho sabem.
2: Això
5: no
2: s'explica.
5: No se sap.
2: I en tot cas, no té res per obrir-ho i se li acudeix agafar un ganivet i obre la caixa i et mata.
4: Ah, mira que maco.
2: Això és el que explica la cançó.
4: Això sí, no has anat amb segur i t'han matat pel camí.
2: També és probable.
4: Podria ser.
2: Bé, la qüestió és que Lou Reed, el líder de la banda, volia aconseguir un so d'un cap rebentant-se. I per fortuna seva, a l'estudi hi havia Frank Zappa, que era el productor d'aquesta peça. Per aconseguir el so d'un ganivet travessant un cap, Frank Zappa va tenir la idea d'agafar un meló i clavar-li una clau anglesa.
3: Fixa't.
2: Sí, algunes versions diuen que podria haver estat, en efecte, un ganivet, però, francament, sentint la intensitat de l'impacte, jo m'inclino més a pensar que va ser una clau anglesa.
3: Carai, tu.
7: O sueca.
3: O sueca, exacte.
5: I ara això no ho sentirem, eh?
3: No, ara t'esperes, agafes la cançó aquesta, que dura 8 minuts.
2: 8 minuts o més, eh?
3: I tu busques. Escoltem The Velvet Underground i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Oh, God, it's from Waldo. That's Waldo trembled with expectation. Well, you might as well open it, said she. Both of them tried to lift the staple flap. He must have nailed it shut. They tugged in the flap again. My God, you need a power drill to get this thing open. They pulled again. Can't get a grip. They both stood still, breathing heavily. Why don't you get a scissor, said she. Marsha ran into the kitchen, but all she could find was a little sewing scissor. Then she remembered that her father kept a collection of tools in the basement. She ran downstairs, and when she came back up, she had a large sheet metal cutter in her hand. This is the best I could find, she told her friend. Here, you do it. I'm gonna die. She sank into a large, fluffy couch and exhaled noisily. Sheila tried to make a slit between the masking tape and the end of the cardboard flap, but the blade was too big and there wasn't enough room. God damn this thing, she said, feeling very exasperated. Then smiling, I got an idea. What, said she. Just watch, said she, touching her finger to her head. Inside the package, Waldo was so transfixed with excitement that he barely breathed. His skin fell quickly from the heat, and he could feel his heart beating in his throat. It would be soon. Sheila stood quite upright and walked around to the other side of the package. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning, and right through the center of Waldo Jeffers' head, which split slightly and caused little rhythmic arcs of red to pulsate gently.

0: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.
1: Avui tenim en Xop.
2: Xop.
1: Sí, que és un setter anglès de Prades, de Baix Camp.
2: Molt bé.
1: I la seva responsable és la Irina.
2: Veiem la Irina, mira.
3: Oh, guapo, que cos.
1: Mira foto, quina foto més xula, Molt
2: una foto
1: bé.
2: Ben bonica,
1: Molt bé, molt bé. Sí, en
4: Xop és... el seu fill, aquell allà darrere.
5: No n'hi ha més de l'Irina.
1: No ho sé, ara us explico una mica.
2: Aviam si agafeu la idea de la foto aquesta. La gent que ens envia fotos de gos.
4: Sí.
2: Mireu aquesta foto, que està ben feta. Hi ha un desenfoc darrere.
1: Sí.
2: Hi ha una intencionalitat.
1: Sí, ara us explico per què està tan ben feta aquesta foto.
2: De cares a demà, per exemple, jo espero que el de demà la foto sigui ben maca.
3: Segur que sí. Segur que sí.
1: Bueno, segur que sí. És molt elegant, en Xop, perquè veieu que va amb un llacet.
2: Sí, va amb un llacet.
1: Amb un corbatí. Corbatí. I en Xop, el que passa, va així perquè és el dia del casament.
2: Quin casament?
3: És, de, es va casar, el gos?
1: Sí, no, de la Irina.
3: Ah, l'Irina.
1: Crec.
2: Amb el gos es va casar, l'Irina.
1: No es va casar. És un dels convidats d'un casament del casament de la Irina, en Xop.
3: Portava els anells.
1: I anava així ben guarnit.
3: Devia portar els anells.
1: No ho sé si portava els anells, però el que passa és que li van fer molt bones fotos perquè hi havia uns fotògrafs professionals. I ell es posava en llocs estratègics per agafar la foto més bona.
2: Jo vaig anar a un casament que els anells els duien una cabra.
1: Era el teu?
2: No, era el d'una amiga nostra. Sí, la cabra era nostra.
5: I va fer bé, la cabra?
2: I tant que ho va fer bé. Va passar el passadís ben recte. També és veritat que hi havia pinso a l'altra banda.
1: Sí, s'ha de tenir estratègies.
5: En Xop no cal que es tregui el corbatí perquè avui anem de casament.
2: Mira.
1: Ah, mira que bé.
5: Madrid. La capital del Regne d'Espanya s'engalana de dalt a baix per celebrar el casament del rei Alfons XIII amb la princesa Victòria Eugènia.
2: Avui passegem el gos per Madrid, 31 de maig de 1906. Sort que anem amb en Xop, que va ben mudat amb el seu corbatí. Avui és un dia molt especial perquè es casa el rei d'Espanya, tu. Comencen el passeig pel centre de Madrid. Allò sí que és una capital, com dieu, estat a Madrid. Sí. Ja, monuments, la plaça... Està molt més net que aquí,
3: Tant,
2: molt
3: més net, I els carrers bullen de gent, una alegria...
2: Està xerra més català que aquí.
3: I tant.
4: I una llibertat, molta llibertat.
2: Hi ha molta llibertat,
3: I ara no trobes l'ex a qualsevol carrer,
2: No, quin ex?
3: Saps que a Madrid tu pots voltar per Madrid que no et trobes mai un ex?
2: Ah, sí?
1: Ah, no?
3: Això ho va dir l'Ayuso.
2: Ah, sí?
3: No us en recordo.
2: No me'n recordo.
1: Un ex?
2: És que diu tantes subnormalitats que les vaig
3: acumular. A mi m'agrada aquestes subnormalitats perquè les vaig acumulant, jo, saps?
2: Bueno, Madrid està molt més net. Qui ho paga ja és un altre tema. Avui no podem entretenir-nos parlant de política. Avui és un dia per gaudir de l'ambient, home. El rei Alfons XIII es casa amb una noia molt eixerida. Ella és la Victòria Eugènia Júlia, Ena de Battenberg, una princesa britànica, la neta de la reina Victòria d'Anglaterra.
6: Collons, bona casa, Bon llinatge, Aquí hi ha... bona cuixa,
2: Què dius, què dius?
1: Què vol dir bona cuixa?
6: No, i la dentadura, vull dir, bona...
2: Bona genètica.
6: Bona genètica.
1: Ara.
6: Sí. Bueno, genètica.
2: Genètica no, és el... Bueno. Llàstima que la reina Victòria no podrà veure la seva neta casar-se amb el rei d'Espanya perquè ja fa anys que és morta. Es va morir el 1901.
6: Llàstima.
2: Som al 1906. 31 de maig. El rei d'Espanya està a punt de casar-se amb la Victòria Eugènia. Diuen que estan molt enamorats.
6: Sí, home.
2: Pot ser.
6: Pot ser.
2: Vull dir, a vegades passa.
6: No sempre...
2: No sempre és el d'en Joan Carles i la Sofia.
6: Exacte.
2: Deu haver sigut un amor a primera vista, perquè és curiós, perquè ella no parla ni castellà, ella.
4: Mira, millor.
6: Això sí que és com en Joan Carles i la Sofia.
2: Sí que és veritat.
4: Així no és Brian. Si no és castellà, no es poden discutir.
2: En canvi, en Joan Carles i la Sofia, tot i no parlar el mateix idioma, es barallaven. Veu que es fotien plats pel cap, però...
4: Sí?
2: Sí. Això hi ha gent del personal, assistents seus, que ho han explicat.
6: No poden explicar-ho.
2: Noi,
6: no es pot explicar.
2: Hi ha algú que se n'ha anat, perquè jo ho he vist escrit en algun llibre, això.
6: Bueno.
2: De que el rei Joan Carles, algun plat, però físicament li havia quedat algun plat pel cap a la reina Sofia.
1: Sí, Ella.
2: Ella, per això sempre va amb la mà així, és per protecció. No és que saludi. Va per tant, veu venir els plats.
1: Ai.
2: En fi, la Victòria Eugènia ha tingut una excel·lent educació. A part de l'anglès, també parla alemany i francès, però es veu que l'espanyol l'ha estudiat i no li acaba de sortir, no sé. No
6: català
2: sé.
6: Ja
1: hola
6: no...
1: tothom, hola tothom. Mira, no, és que, senyor narrador, li explico. El francès, l'alemany i el català, sí, doncs, com podeu veure, els porto bastant bé. Sí. En canvi, l'espanyol aquest, regolinxi, eh?
2: Bueno, el català hem de dir que no tampoc el parlava, eh? La Victòria Eugènia. Llàstima, perquè hauria sigut maco de veure. A part de la barrera lingüística, hi ha un altre problema més greu, la religió. Resulta que la princesa s'ha hagut de batejar com a catòlica perquè ella és anglicana.
6: Ah, esclar.
1: Anglicana, catòlica, a veure... Tant li fot,
2: home, no?
1: Vull dir, és qüestió de casar-me amb el meu estimat, amb l'home de la meva vida, sí, amb el meu amor...
2: Sí, sí, l'Alfons.
1: Poder... Sí, Alfons.
2: Alfons. Tu li dius Alfons 13 o només li dius Alfons?
6: O 13.
1: Alfons.
6: Ei, 13.
2: Ei, 13, sí. Vine.
1: 13. Ja, yeah. I així...
6: És
1: com la nena aquella de Stranger Things.
2: Sí, la 13, la 13, exacte. Escolta'm, yeah, la futura reina d'Espanya, aviam, és anglicana, ho hem passat una mica per alt, però això no és un fet banal. Vull dir que la gent de dretes, la gent conservadora...
1: Què dius?
2: No els hi agrada gaire, això, de que la nova reina d'Espanya sigui anglicana.
1: Què dius, ara?
2: No agrada, no agrada.
6: Ai, gent de dretes queixant-se, eh?
2: Sí, tu.
6: Ah, ai, carai.
2: Sí. Els conservadors queixant-se de la seva futura reina. Per això la policia reial ha reforçat la seguretat dels nuvis. Avui està previst que alguns agitadors de dretes causin disturbis. Mira'ls, amb el carro, eh?
3: Guaparia.
2: El casament s'acaba de celebrar i la comitiva reial està fent una volta per Madrid. En qualsevol moment han de passar per la calle Mayor. No sé on té la calle Mayor de Madrid. La plaça Mayor sí que ho sé.
6: Jo sé el carrer Major de Torroella.
2: De Torroella. La gent surt al carrer en massa per veure la parelleta. La policia reial la cordona a la zona per fer pas a la carrossa.
7: Sí, facin el favor d'apartar-se. Va, mantingui la distància.
2: Finalment, la manifestació dels monàrquics ultraconservadors ha fet llufa. Tothom està a favor de la nova reina. Únicament dos o tres agitadors insulten la comitiva reial.
8: No volem reines estrangeres! Som-hi tots junts! Reines estrangeres! Reines estrangeres!
2: Eren pocs i descoordinats.
8: No volem reines estrangeres!
2: Bueno, va, no, va.
6: Sisplau, sisplau. Mira. A veure, dispersin-se.
2: Fixa't, el jovent ens ha sortit de dretes, eh? Bueno. Com ara, una
1: com
2: mica.
1: Ara.
6: Sí, sí. A dispersar-se d'aquí, eh? Va, vinga, insultar una pobra gent que s'està a punt de casar. Va, home, sisplau, quina falta d'educació.
2: Tot això que esteu sentint, evidentment, va passar en castellà.
6: Ah, sí, això sí.
2: De les poques persones que devien parlar català aquell dia, és un sabadellenc que casualment es troba a Madrid. Ell és en Mateu Morral.
9: Hola, ah. Hola, bona tarda, eh? Bona tarda a tothom.
2: Ei, Mateu,
9: hola,
2: què tal?
9: Què tal, com esteu?
2: Bé, què hi fots a Madrid?
9: Què?
2: Dic que què hi fa un català al mig de Madrid?
9: No puc ser-hi a Madrid, un català? No pot haver-hi un català a Madrid?
2: Sí, sí.
9: Tu de què vas?
2: Què
9: us passa? Què us passa?
1: De sabadellens te'n trobes a tu, t'arreu del món.
9: Bueno, i què? I que no puc anar-hi?
1: Encara
9: que sí, a
6: sabadellens,
9: perquè
1: t'emmerdes.
9: No, dic que sí. Has
2: encocat? No, tens guió, tu. Estàs a la que saltes, eh? Bueno, què passa?
9: Escolta, Mateu, vols dir que no estàs molt nerviós? Estic aquí perquè estic emocionat. Hòstia, estic emocionat.
2: Perquè ets monàrquic,
9: eh?
2: Ets monàrquic.
9: No ho sé, clar, que d'aquí. Clar, sí que ho soc, i tu?
2: Vols veure la reina?
9: Vols veure tu una cosa ben parida?
2: No. Ah. Què et passa?
9: I tu?
2: No, mi res, eh?
9: Ah, doncs ja està, deixa'm estar.
2: Està molt nerviós, en Mateu.
6: Jo trobo que sí,
2: Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. La carrossa ha de passar per davant nostre en qualsevol moment. És llavors quan en Mateu decideix que se'n torna cap a la seva pensió, que aquí al carrer hi ha massa gent.
9: Ah, això és una merda.
2: Què?
9: Hi ha massa gent, hòstia, massa gent aquí. Això sembla el dia de Sant Jordi, els aquells embusos, saps?
2: Sí.
9: Es pot... Tu el dia de Sant Jordi has anat?
2: A on?
9: A Sant Jordi, Barcelona.
2: Sí.
9: No s'hi pot anar?
2: No.
9: Allà una gentada.
2: Bueno, jo tinc un amic
9: sí.
2: que va haver de fer marxa enrere el dia de Sant Jordi.
9: De quina marxa enrere parles?
2: No, vull dir que amb el cotxe va quedar parat allà a la Meridiana
9: sí.
2: i al final va tornar cap a casa.
6: Jo tinc un amic,
2: sí.
6: que és el mateix que el teu, que això que dius tu li ha passat més de dues vegades.
2: Mira.
9: Però en tinc un altre.
1: Jo tinc un amic que l'any que ve no hi anirà. Directament.
9: Però aquest amic té un altre amic que va... que l'ha clavat a la Meridiana.
1: Va, que ets tu! Digues que ets tu!
9: I l'altre va marxar corrents com un benet a Barcelona, encara el
2: craven. En Mateu puja a la pensió on té una habitació llogada. L'habitació té un petit balconet i podrà veure la desfilada reial sense que ningú el molesti. A nosaltres no ens queda més remei que seguir a peu de carrer a Manxop. Ara sí, eh? Ara arriba el moment, eh, nois? Prepareu-vos, que passaran els reis, eh?
6: Què passarà ara?
2: Apareix la carrossa reial tirada per majestuosos cavalls blancs.
1: Oh.
2: Al seu pas, la gent comença a tirar roses i rams de flors. Ningú s'hi està fixant, però a dalt del seu balcó, en Mateu, ja fa estona que està remenant alguna cosa.
9: És un ram de flors!
2: Sí.
9: És un ram de flors, hòstia, no us preocupeu!
2: Bueno...
9: Ja esteu mirant, no
6: m'estàs tractant.
9: Ram de flors, hòstia! Ja passa bueno, aquí.
2: És un ram de flors, però digui-ho tot, Mateu.
9: Eh?
2: És una bomba dins d'un ram de flors.
9: Bueno,
10: No ho diguis, això, hòstia!
2: Hòstia! És que no ho havíem dit, però és que en Mateu és un anarquista radical que vol atemptar contra els reis d'Espanya.
10: Visca l'estat anàrquic! Mori la monarquia!
2: Mira,
6: ja ha sortit.
2: Quan el carruatge passa justament per sota el balcó, en Mateu tira l'explosiu camuflat dins del ram. La paràbola és perfecta. El ram bomba.
10: El ram bomba. M'agrada molt aquest nom, eh?
2: Ram bomba.
10: Guaita quina punteria, nano, eh? Guaita com marxa. Està baixant, eh?
2: Se'n va cap al carro, eh?
10: Sí, sí,
2: caurà dins el carro dels Reis, eh? Llàstima que en l'últim moment el ram toca un cable del tramvia i s'acaba desviant.
10: Que ho va parir el cable!
2: Hòstia.
10: Ara m'ha matat, això.
2: El ram de flors cau a terra, just al costat del carruatge. Com que la bomba està camuflada, ningú li fa cas. Pocs segons després, l'explosiu acaba petant.
6: Parit.
2: L'ona expansiva gairebé volca el carruatge reial. Hi ha pols, cadàvers i gent ferida per tot arreu. Amb la confusió hem perdut el gos, en Xop. La carrossa s'atura uns quants metres de distància. Encara no sabem si els reis són vius o morts. Els guàrdies reials estan molt preocupats per la reina Victòria Eugènia, que és hemofílica. Això et fas una punxadeta al dit i quedes dessagnat, eh?
1: Sí. Tant?
2: Marxa l'aigua és com... Bueno, la sang és com aigua, és com...
1: Hosti, tu.
2: De moment, sembla que el rei Alfons XIII està bé. Ha baixat de la carrossa amb la camisa estripada, tot cridant.
11: A mi, la guàrdia! Ajudeu, la meva esposa està plena de sang per tot arreu.
2: La Victòria està plena de sang, estem al pitjor.
12: Oh, Déu meu! Déu meu, que em moro! Sóc hemofílica!
2: Tranquils, la monarquia espanyola està fora de perill. Després d'una inspecció, es confirma que la Victòria no està ferida. La sang que porta a la roba no és seva. Deu ser una esquitxada d'algú del públic.
12: Ai, quin ensurt, senyor narrador. No, quina sort. Mira, la sang deu ser d'aquell senyor, aquell, just aquell, que hi ha sota el carruatge, aquí sense cames. Deu ser d'aquest, no?
11: Tranquils, la monarquia espanyola està salvada.
12: Ai, que bé.
2: Bé, cal patir una mica, perquè l'atemptat ha mort 28 persones. Entre ells, la marquesa de Tolosa i la seva filla. La resta han sigut gent del carrer.
11: Quina desgràcia, pobra marquesa.
2: Bueno, i els altres 28, no?
11: També, també. Avui mateix posaré en marxa una campanya benèfica per ajudar els afectats de l'atemptat.
2: Els reis d'Espanya, solidaris com sempre, ajudaran les víctimes. La Victòria Eugènia fins i tot donarà una de les seves joies a la causa.
12: Jo el que faré serà donar el meu collar de brillants per muntar un hospital.
2: Molt bé.
13: Bravo, sí. Bravo,
12: bravo, reina. Gràcies. Bravo. Gràcies.
13: Bravo.
12: És que la reina...
6: Està molt gros, aquest.
2: Bon collar has de tenir perquè et dongui per fer un hospital.
12: Sí, sí, sí. Era gros, unes pedrotes.
2: Les bones perles, eh?
12: Sí, no, de brillants.
2: Ah, era de brillants.
12: No m'escolta quan parla.
2: Perdoni, perdoni.
6: Els pobres desgraciats que hi treballaran, ja veurà el que cobraran.
2: Exacte. Ja. La nova reina d'Espanya és una valenta. Li ha explotat una bomba davant dels morros, però ella no ha perdut la compostura en cap moment.
6: No, home, no ha perdut la compostura. Home, jo l'he sentit cridar.
12: No.
6: Home, perdoni, eh?

0: Ja, sí. No tenien prous problemes aquests reis que encara va venir vostè.
1: Això encara ho van heredant, eh?
2: Ara, encara?
1: No sé la Leonor si és hemofílica.
0: Completament.
2: No ho sé, vols dir?
3: També penso que no és pas de lo pitjor que tenen, eh?
1: No.
2: No. Sap una cosa que inquieta molt? Que tots s'hi assemblen.
1: Sí.
2: Vas al Museu del Prado,
1: sí,
2: eh? I tots són iguals que els d'ara.
1: Hòstia.
2: És fa molta gràcia, són iguals.
1: Jo vaig anar al Palacio Real i em vaig comprar una litografia dels Reis d'Espanya.
3: Què dius ara?
1: Perquè de veritat que hi havia un retrato de la infanta Helena.
2: És igual!
1: Bueno, se la veu més lleja en el retrato que la vida real.
2: Oh, sí.
1: Imagina't. I vaig pensar, hòstia, el pintor, nano. Aquí vas
0: era
1: anar fort, eh?
0: Era el López?
1: No sé qui era, no ho sé.
3: Qui el López?
1: Tinc allà al despatx, tinc la litografia.
0: Després t'ho miraré.
1: Va costar 10 euros, vaig pensar, no és pas car.
3: No. Per la lletja que ha quedat.
1: Per la lletja que ha quedat.
0: Hasta com a Diana.
1: Sí. Després de l'atemptat es cancel·len la resta de celebracions. Això sí, la reina no vol deixar-se acollonir pels anarquistes i decideix fer acte de presència amb el vestit tacat de sang.
2: Sí.
1: El portarà durant tot el dia.
2: Mireu, aquesta és de sang dels espanyols que m'han vingut a veure el dia del meu casament. Hem d'estar units per defensar la monarquia.
3: Bravo, reina!
2: I em diuen bravo, eh?
3: Guapa, reina!
1: Aquest va ser l'atemptat fallit contra els Reis d'Espanya, un atemptat que va obrir una etapa de violència anarquista, sobretot a Catalunya. L'intent de regicidi va deixar 28 morts, però nosaltres en tenim dos desapareguts. Recordeu el nostre gos, en Xop, i en Mateu Morral, el protagonista.
3: Ja.
1: La vida d'en Xop i d'en Mateu estan lligades. Què haurà passat amb ells dos?
0: A veure.
1: Aviam, la vida del gos depèn d'algú del públic. De qui depèn avui, Mercè?
2: No sé, d'una persona que em diu no, jo no. No sé si és que ha vingut incògnit o li fa por la pregunta.
1: No sé,
2: com et dius?
1: Aviam.
4: Imma.
2: I d'on ets, Imma?
4: De Folgueroles.
1: De Folgueroles, mira com Jacint Verdaguer.
5: Sí.
1: Imma, què se'n va fer de Mateu Morral, l'anarquista de Sabadell? A. Va aconseguir escapar i va marxar a l'Argentina? B. Mai més se'n va saber res? O C. El van enganxar al cap de dos dies? Pensa que és català.
4: Sí. La C.
1: La C. En Xop és viu!

0: El van enganxar en Mateu Morral i durant la captura va acabar amb un tret al pit. Oficialment diuen que es va suïcidar, sí. Però vaja. Yeah. En Xop, el gos, és viu. El miracle, tu? Masegat i sense corbatí, en Xop ha pogut sobreviure a la bomba. Els civils es van emportar la pitjor part d'aquell atemptat anarquista. Un coi de cable de tramvia va fer desviar la bomba, que anava just a dins del carruatge reial. Un cable que podia haver canviat la història d'Espanya, precipitant l'inici de la Segona República. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda, hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
1: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques. S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. Repassem més notícies. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El PP l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. França decreta per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat en ple debat sobre l'absència de remeis per suportar la calorada, amb ventiladors esgotats a les botigues i queixes per la falta d'aire condicionat. I els Mossos han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment amb el cotxe un home que anava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. El detingut, que conduïa sense carnet, va fugir després d'atropellar-lo. La víctima tenia 35 anys. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials asseguren que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalanes. Esports. Al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. Al grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. I ara a les 3 es tanca el grup A amb aquests partits: Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic. El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, Laprovittola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc de bicampió Pecco Bagnaia.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
11: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
3: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon. Vaig agafar la meva Derby Variant que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8:15, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat i trets. Estem parlant del barri de Capon, que és el centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no?, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no?, amb el conductor, amb el cap enrere, no?, de dir... No, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no?, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no?, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí. No?
2: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'1,60 m aproximadament, que fugia. 3 treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
3: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma, no va marxar jo fugint a... Però bé, el problema és que les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
2: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
3: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid. I a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no?, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
2: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
4: Estava de treballar en una obra i vaig anar a un bar, allí a esmorzar, i llavors, pues, al fondo de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno, li dic jo, bueno, què te passa, Rosa Mari? Pues, nada, nada, que he vist una cosa, que he vist una cosa... I llavors, pues, me va explicar. Me diu, mira, allà en el pàrquing del Simpli, que han matat una persona. Diu, hòstia, diu, pues ahí tiene el coche mi hermano. I llavors vaig arribar a l'obra, vaig pujar les escales i vaig estar treballant als balcons i me sona el telèfon i ja me va pujar una cosa, perquè en aquella hora no me trucava normalment ningú i era ma mare. I llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? Jo li vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matado a l'Isaac. ¿Cómo que han matado a l'Isaac? I llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? I me diu, ¿qué te pasa, Raúl, que estás tan nervioso? I li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé l'Isaac. No, no, com ha de ser l'Isaac? Com ha de ser l'Isaac? Venga, ves, corre, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc Raúl, vale, puja, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir un mosso de paisà i me va ensenyar la placa, pues llavors ja allí ho vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell, és ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
2: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui i també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. Al pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
5: També estava en una obra, al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac que li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no em va dir que l'havia matat. No me n'en recordo, eh? Però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar... La dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí. Hòstia, puta. Clar, no t'ho esperes.
2: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
4: Una persona molt entranyable, carinyosa... Bueno, veré tot. De tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que és recent nascut, 6 o 3 mesos no tenia, i amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I bueno, i va passar això.
5: Sempre va ser un xaval excepcional, sempre, per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, jo m'aixecava al matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si anirà por ahí? I diu, pues no sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si... perquè me l'emportava jo, per a vegades me l'emportava.
2: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
5: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues se les continua, se fica a baix al pàrquing, i l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents darrere d'ell, perquè ell va passar d'on el va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents darrere del seu, però es va parar i va pensar, hòstia, si ha matat per a mi, em pot matar a mi. I va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
2: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista, però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
6: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Em va telefonar, pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament, em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, jo no m'havia enterat de res.
2: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena i troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
6: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les pues, 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ja veu que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal, no? Una forma brutal.
2: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1 metre i mig de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
6: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Perquè, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dediqui a matar gent per ahí.
3: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui amb problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè és dir, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que darrere hi pot haver-hi alguna cosa truculenta que igual no hi és.
2: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
7: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
2: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
6: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i el seu germà Raül, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
2: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
4: Se va quedar embarassada molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la. I vaig anar un dia a casa dels pares i els hi vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya. I llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i ja va començar tota la execució que s'havia de fer.
2: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
6: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys potència econòmica, però ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell s'hi va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i, efectivament, amb l'informe del detectiu vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
2: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
7: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
6: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita, i atesa la gran gravetat del fet, pues el que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell, sí, i anaves vestit així, sí, pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliura voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no?, a les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'ha investigat al laboratori.
2: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
6: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
2: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
6: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
2: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
7: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: "Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias". Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
4: Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, i ho vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir: "Mama, pues, queda't les sabatilles i pon-ne altres". I llavors pues, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, que és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir: "Bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada?". I llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
2: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Asseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
6: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu: "Bueno, què penseu vosaltres?". I la família diu: no, nosaltres pensem... Que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona. Si no, no tindria sentit.
2: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
6: Sabien perfectament que l'Isaac era el que s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
4: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
2: El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
7: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment, relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
2: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
3: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia. Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Els Mossos diuen és que no diuen res, o és que és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
2: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
6: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local. Vull dir que estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
2: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Cimarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
6: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
2: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
6: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i, efectivament, no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo, més aviat, m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
2: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
8: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
2: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Cimarro, són sospitoses. Què es diuen?
7: En una de les converses, la dona diu: sí, van a por ti, Jordi. I ell li respon: no pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada. I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
6: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells. No sé, a mi me fan pensar que, d'alguna forma, pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
2: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix. Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat. Però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Simarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capon. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capon. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
6: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
2: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre, però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
3: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar... Com? No, abans, clar, s'atassaventes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir... Com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets... Hòsties, és això...
6: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia els jutjats de Lleida.
3: El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podien queixar, però, bueno, evidentment, que no era molt simpàtic, però això, qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però, clar... En tot cas, clar, era de dir... Ostres, és que... El tenien al mat... Vull dir, era tan fàcil que els Mossos el detenien al jutjat, el poguessin ficar a les garjoles del jutjat. Vull dir, no els calia portar-se a la comissaria.
2: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
7: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
2: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
6: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores el que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
5: Què sabeu on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se va anar.
6: Isaac és un home infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, d'això, aquí pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
1: Crims. Per què matem?
2: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
6: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants. Perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bario.
2: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba 2 mesos després, el 4 de desembre del 2007.
6: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, pues tu vas cap allà, però corrents, no? I, efectivament, i quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores ens va dir 2 còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
2: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa 2 pàgines, deia això.
7: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
2: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
6: Jo partia de l'informe dels Mossos, que deien que això eren restes de disparo, i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos, que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En cas de duda a favor del reo, presumpció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo me vaig quedar gelat, però gelat, eh?
4: Altres em van enterar per tenir notícies comarques.
8: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
4: No té potència, perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
6: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
2: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
6: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
2: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
8: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la micoanàlisi.
2: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
4: I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors, pues penses, joder, estàs enganyant.
2: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, 1 any i 4 mesos després del crim.
9: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
2: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
6: pues si son restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que lo que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu, no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. Sí, és el que se diu l'informe dirimente, no? Sí, teòricament haurien de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
2: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que, si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
10: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
5: Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una hasta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Tot això, i que és veritat, això, sí, jo... Diu, i com ho faria? Diu, vés anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven. Volien anar.
2: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos.

0: el laboratori EMSI és el laboratori de la policia científica europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que, efectivament, hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes del investigat.
1: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. 5 mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar un arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
2: Els Mossos, i això s'ha dit públicament, per ells, policialment, el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
0: Fins al últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
1: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
3: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre tots dos, amb prou feines ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas i altres municipis del país. La presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud de la tragèdia.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: La nit ha caigut a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat i recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents. A més, es tem que possibles rèpliques puguin fer caure més edificis, ho explicava el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinadas de colapsar algunas estructuras. Que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
1: Les autoritats també han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents i hi ha moltes zones que s'han quedat sense llum ni internet. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. Repassem més notícies amb Àlex Bosch.
6: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: Crida la calma de l'OMS després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora de l'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
6: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Els socorristes denuncien condicions laborals precàries i demanen que s'estableixin protocols comuns a totes les platges catalanes. El col·lectiu assegura que han de vigilar zones molt superiors a les recomanades i, per tot plegat, es plantegen convocar una vaga. Avui comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona, que afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 nord.
6: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: Esports, al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. i ara es tanca el grup A amb aquests partits que estan a la mitja part, 0-0, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic.
6: I el Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'una etapa i d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Wesley. És el segon títol del València després del que va aconseguir la temporada 2016-2017. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
7: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
9: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
10: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
15: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
16: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
17: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
17: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
18: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
19: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
18: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
20: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
18: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
14: Catalunya migdia.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
18: I a partir de les 3...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Un senderista belga entra molt esverat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos. No sap dir exactament què era, però creu que val més que hi pugi algú a mirar-s'ho. Tot i que ell encara no ho sap, acaba de descobrir un crim perfecte. O gairebé.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A finals dels anys 90, la troballa d'unes restes humanes llançades al pou d'un mas abandonat del Baix Empordà posa al descobert un doble homicidi i comença una llarga investigació de 10 anys que implicarà la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. L'assassí ha intentat amagar totes les pistes i gairebé ho ha aconseguit. Si un senderista curiós no hagués mirat a dins d'aquell pou, probablement hauria estat un crim tan perfecte que ni tan sols s'hauria investigat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: El massís de les Gavarres és com un gran arc de color verd a cavall de les comarques del Baix Empordà i el Gironès que s'obre cap al nord de Catalunya. Té una extensió d'uns 350 quilòmetres quadrats i abraça una vintena de municipis. La Beni Gibert, caporal dels Mossos d'Esquadra, coneix bé aquestes muntanyes. Les recorre sovint entrenant.
3: Les Gavarres és una zona boscosa que és molt transitada i molt estimada per tota la gent del voltant de la Bisbal, Calonge, Cassà de la Selva, perquè és un lloc on la gent va fer esport. O la gent va a passejar, van a buscar bolets, van a buscar espàrrecs, i llavors al mig de les Gavarres hi ha el que és el radar meteorològic de Puig d'Arques, i aquest espai és un lloc que a la gent també li agrada anar amb el cotxe i puja fins a dalt de tot i tens una vista espectacular fins al Montseny. Veus tot el mar, veus tot l'Empordà, és un lloc doncs molt visitat i de fàcil accés.
2: Anys enrere, en aquesta zona, hi havia una activitat agrícola molt intensa. Ara la quietud és total. Només hi queden tres petits nuclis i mig centenar de masos habitats. La tarda del diumenge 3 de maig de 1998, un senderista belga camina per aquesta serralada, per la banda de Cruïlles. Fa un temps esplèndid per fer una excursió. Ha arribat fins a Sant Cebrià dels Alls i passa pel costat de Can Vergeli, un mas abandonat que està molt a prop d'una pista forestal. La vegetació ha colonitzat els voltants de la casa. Part de les parets de pedra s'han ensorrat. L'excursionista es fixa en el pou que hi ha al costat del mas. Abans de desfer el camí, s'hi aboca per mirar a dins.
3: Ell mira el pou i mira el fondo, com a curiositat si hi ha aigua o no hi ha aigua. I aquest noi, quan mira, doncs veu una cosa al fons que no sap determinar què és. El pou fa 8 metres de fondària i 2 metres i mig de diàmetre, llavors no és un lloc que entri molta llum, i ell veu com una silueta baix i no acaba de descifrar què pot ser.
2: Al principi no hi dona gaire importància, però de tornada no pot deixar de pensar-hi. No es treu aquella imatge del cap. Segur que era una bèstia morta, es diu, però no les té totes. I si no ho era? Quan arriba la Bisbal, els dubtes s'han convertit en sospita i se'n va directe cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, coneix perfectament el camí i sap amb qui ha de parlar, perquè a l'estiu treballa per a la policia com a traductor del francès i l'anglès.
3: Ell explica el que s'ha trobat, com que ja es coneixien. Diu, mira, doncs m'he trobat això i tinc un dubte de què pot ser. I els companys que estaven allà, que són els companys uniformats, li diuen, doncs anem allà i portarem unes lots i mirarem a veure què és, ja que tu, donat a la foscor, no has pogut veure el que és, comprovarem aquests fets.
2: Avui ja s'ha fet fosc, però demà pujaran a fer-hi un cop d'ull. L'endemà, a primera hora, un cotxe patrulla dels Mossos aparca a la pista forestal que porta a Can Vergeli per fer-hi una primera inspecció. A la casa no s'hi pot arribar en cotxe, s'hi ha de baixar a peu. A les 7 i 5 minuts del matí també s'han activat els bombers del parc de Cassà de la Selva sota la direcció de Josep Manel Gil.
4: Me diuen que em prepari, que haig d'anar a Sant Cebrià dels Alls, concretament a la casa de Can Vergeli, i que allà m'estaran esperant els Mossos. Agafo els estris i les eines i la motxilla de rescat i em dirigeixo cap al lloc.
2: Quan els agents arriben al pou i enfoquen el fons amb les llanternes, de seguida s'adonen que el dia serà llarg.
3: Perquè veritablement veuen un cos i llavors es veu el que és la part de l'abdomen, es veu el braç i es veu el cap tirat enrere. I això ho poden ells observar amb les llanternes.
2: Els Mossos ja donen prioritat absoluta al cas. Activen el jutge, l'equip forense i també la policia científica. La caporal Gibert és el capdavant d'aquesta unitat.
3: El cotxe queda al costat de lo que és el mas i el primer que fem és agafar doncs, el material indispensable, que són els guants i la càmera de foto. Arriben també els bombers i els bombers ens preparen unes cordes per baixar fent ràpel fins a baix del pou i comprovar ben bé que sigui així. Va ser la primera vegada que vaig fer ràpel. I el meu company d'investigació i jo vam baixar fins a baix.
4: Quan nosaltres baixem al pou, ja vèiem que hi havia un metro d'aigua, mig metro d'aigua, hi havia terra, hi havia pedres, hi havia fang, hi havia lloc, i, bueno, els companys anaven baixant, i, bueno, què veieu? Mira, bueno, aquí ara entrarem cap a baix, i, segons sembla, és humà. I, bueno, va, doncs, aviam què és. I sí. I quan es confirmen que és humà, i a més que és d'una dona, degut a que hi havia els sostenidors, doncs ja et dic, va ser quan els Mossos van activar el seu protocol i vàrem deixar de fer fins que ens diguessin per treure el cos.
2: Són les 10 del matí. Els agents de la policia científica comencen a fotografiar tot el que veuen. A primera vista, sembla que el cadàver porti molt de temps amagat allà dins. Al cap de 5 hores treballant, els policies diuen als bombers que ja han acabat i que ja poden treure el cos del pou. Però aviat veuran que la feina a dins encara no ha acabat.
4: Agafem la bossa, posem el cos a dintre de la bossa i el pugem a dalt. I, bueno, ostres, la funerària no hi és, sí. Ja ho sabem que no hi és perquè no podia pujar amb el seu cotxe allà. Bueno, dic, doncs què farem? El carregarem amb el cotxe dels Mossos o amb el nostre cotxe i el baixarem a dalt. Aquest impàs, mentre estem parlant, el bomber que hi havia baix me crida i me diu, ei, diu que aquí hi ha una sabata i que està a dintre d'un... Hi ha un peu a dintre. Llavors esperem i els Mossos tornen a baixar a baix.
3: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? I estirem la bamba i la bamba no continuava. I en aquell moment, doncs, clar, vam pensar, què hi ha aquí? Què hi ha? No vam saber fins que no vàrem treure les coses que vindrà al pou, però ja vam començar a sospitar que allà hi havia un altre cadàver.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: A les 6 i 52 minuts de la tarda, la policia científica conclou que l'altre cos pertany a un home. Entre el fang han trobat uns quants objectes que poden ser crucials per identificar els cadàvers.
3: La roba que porten els cadàvers t'indiquen la data de la mort. I la dona vestia uns sostenidors de color beige i després portava una camisa de màniga curta, de ratlles, de color blanc i marró, i un pantaló curt de color verd i taronja. Nosaltres fotografiem totes les marques de la roba i tota la roba. I llavors també el senyor portava un polo Lacoste de color fosc, que no es podia determinar exactament el color, i portava també un pantaló tipus short de color vermell i unes bambes de la marca Adidas.
2: És roba d'estiu i som a primers de maig. Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu, però caldrà esperar l'autòpsia per saber si va ser l'últim estiu o si fa més temps. Els dos cossos estan relativament ben conservats gràcies a un procés natural de momificació que pot ajudar els investigadors a determinar les causes de la mort.
3: És important perquè si no hagués hagut aquests processos de conservació, allà hi hagués hagut uns ossos i aquests ossos no els hagués vist aquest noi des de dalt i al final els ossos se descomposen i ja està.
2: Sembla que el temps s'ha aturat per a gairebé tot el que hi ha dins del pou. Per a tot, menys per a un objecte que sorprèn els policies.
3: Sí, nosaltres vam trobar tota una sèrie d'objectes que eren d'aquestes dues persones, no? Però el que ens va cridar més l'atenció va ser un rellotge que el portava l'home i aquest estava submergit a l'aigua i encara funcionava.
2: És un rellotge de la marca Casio que no només funciona, sinó que fins i tot va a l'hora. Els investigadors analitzen tot el que hi ha al voltant dels cossos. Creuen que, després de llançar-los, van intentar cobrir-los amb pedres per ocultar-los fins que es degradessin, cosa que no ha passat per les condicions ambientals d'aquest pou. La policia científica no té cap dubte que es tracte d'una mort criminal.
3: Sí, sí. Nosaltres, quan ja pugem el que són els dos cadàvers a dalt, fora del pou, doncs veiem que tenen tots dos doncs, una fractura en el crani. Sí, sí, tots dos tenien una fractura en el crani.
2: Els investigadors han arribat a primera hora del matí i ja s'està fent fosc. La notícia de la troballa es comença a escampar. Estem a l'any 98 i fa pocs mesos que els Mossos s'han començat a desplegar per Catalunya. És el primer cas d'envergadura que afronten al Baix Empordà.
5: Dues persones van ser trobades mortes ahir en un pou en ple massís de les Gavarres. El cas és en mans de la policia que investiga els fets.
6: Doncs sí, el més primordial ara per ara és saber de què van morir les dues persones i si ho van fer al mateix temps. Això aclariria si es va tractar d'un accident o si va intervenir algú que va tirar els cossos al pou.
2: El cas l'instrueix el jutjat número 4 de la Bisbal. A la sala d'autòpsies, la conservació dels cadàvers i la roba que portaven permeten certificar de seguida que els investigadors tenen davant una dona gran i un home més jove. Explica'ns-ho, Anna Ponsí.
7: L'autòpsia preliminar la fa el forense Rogelio Lacazzi i després hi intervenen Narcís Verdalet i Anna Hospital, que és especialista en dentadures.
8: Bueno, mira les característiques, que veiem primer de tot que és un cadàver masculí i un cadàver femení. Un cadàver masculí que és més jove per les característiques dels ossos que el femení i que llavors ens van quadrant coses policials, que realment es tracta d'una mare i un fill i ens va quadrant.
7: De seguida veurem per què Narcís Verdalet diu que les coses els van quadrant. El forense es fixa en les fractures que tenen els dos cossos, especialment el cap. Tot apunta que l'agressor va atacar les víctimes amb una barra de ferro.
8: I què ens crida l'atenció? Que, bueno, que feia temps que ja estaven a dins el pou, que els havien matat d'una palissa, no hi havia signes d'arma de foc, no hi havia cap tiro, els hi devien haver fotut una palissa, el que vulgarment se'n diu una palissa, i els van matar, i amb un cotxe els van portar allà i van fotre el pou. Per tant, tenia que ser algú que coneixés la zona.
3: Sí, has de conèixer la zona. Vull dir, si tu no ets del voltant de les Gavarres, tu no saps que allà hi ha un mas i que té un pou. Primer has d'haver anat al lloc i haver rumiat a veure com ho faràs per desfer-te de dos cadàvers. I nosaltres el que pensem és que una persona ha causat la mort d'aquestes dues persones i les ha traslladades fins al pou i les ha tirades a dins pensant doncs, que allà no es trobarien mai més.
7: Al costat dels forenses hi ha els Mossos d'Esquadra, de la Policia Científica, que han extret les proves del pou i també uns investigadors de la Policia Nacional que han demanat participar en aquesta autòpsia com a observadors. Fa temps que investiguen una desaparició i creuen que aquests cadàvers hi poden tenir alguna relació. Abans s'han mirat molt atentament tots els objectes rescatats del fang.
3: De fet, vàrem trobar restes d'una catifa de colors, vàrem trobar un altre tros de pròtesis dental, unes ulleres graduades, una roba estampada molt gran, una bossa de plàstic amb el nom d'un establiment. Clar, tot això llavors són les pistes que va molt bé per la investigació.
7: Les ulleres, la roba i les pròtesis dentals que portaven les víctimes són detalls importants per saber qui eren. Tot fa pensar que la catifa va servir per transportar els cossos.
8: Els havien matat dins un domicili, els van embolicar, carregats amb un maletero o una furgoneta i cap al bou.
7: Tenint en compte l'estat de les genives, de les dents que li quedaven i de la pròtesi que portava a la boca, els forenses calculen que la dona tenia més de 80 anys. L'autòpsia conclou que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic com a conseqüència d'un cop que li van clavar per davant. En canvi, l'home el van matar amb dos cops molt violents al cap. En aquest cas, a traïció, per darrere. Feia 1,68 m d'alçada, tenia la dentadura en millor estat que la dona i tenia entre 55 i 65 anys quan va morir. En el cas de la dona, hi ha un element que pot ajudar a esbrinar-ne la identitat, una pròtesi que li havien implantat a la cama.
8: I llavors tu mires si ha sigut operat, de cicatrius que puguis portar, si tu portes pròtesis o les dents, o que tens un implant, o que si t'han operat d'un fèmur per posar-te una pròtesis, i es va configurant la identitat.
7: Pel tipus de lesió, els forenses creuen que la dona probablement necessitava una cadira de rodes. El fèmur de la víctima encara aporta una pista més, gràcies a la cicatriu que li va deixar la intervenció quirúrgica. Els forenses han extret larves d'uns cucs que, després de la mort, van reobrir aquesta ferida per entrar dins del cadàver. Aquesta mostra, que s'enviarà al laboratori, pot servir per determinar amb força precisió la data del crim.
2: Més endavant en tornarem a parlar, d'aquests cucs. Els agents de la Policia Nacional que són a la sala d'autòpsies estan molt interessats en l'ADN que han recollit els investigadors. Fa 2 anys que investiguen la desaparició de 2 persones, una mare i un fill, i creuen que els tenen davant. Fins i tot s'atreveixen a dir que els cadàvers probablement van ser transportats fins al pou amb un fort trànsit i tenen identificat un possible sospitós del crim. Però no ens avancem. Han passat 5 dies del descobriment dels cossos al pou de les Gavarres. Els mitjans segueixen el cas amb interès. A TV3, la periodista Montserrat Oliva parla de les dificultats per identificar els cadàvers.
9: Es veu que està tan difícil poder identificar-los que ara estan treballant els Mossos amb tots els bancs de dades disponibles, és a dir, el propi. Els Mossos tenen un banc de dades de persones desaparegudes i pel tipus de persones que es pensen que són dels països de l'est, doncs els bancs de dades internacionals...
10: Per què diuen que intueixen que puguin ser de països de l'est?
9: Bé, doncs es veu que pel tipus de roba, pels teixits, realment el treball dels forenses és admirable, no?, com poden arribar a determinar les coses, doncs fins i tot per això, per un tipus de pròtesis es veu determinat que duia la dona.
2: Les pròtesis són les pistes que permeten als investigadors fer-ne via i afirmar, una setmana després de treure els cadàvers del pou, que les víctimes són 2 ciutadans alemanys.
11: Els cadàvers trobats en dilluns passat en un pou de Cruïlles han estat identificats com Inger Dohr i Rolf Hess, milionaris alemanys residents a Calonja, desapareguts l'any 1995.
2: És a dir, 3 anys abans que un ciutadà belga s'aboqués a mirar a les profunditats del pou. Calonja és a uns 12 quilòmetres del lloc on s'han trobat els cossos dels 2 alemanys. La dona tenia 85 anys i el seu fill 63. L'home havia estat preparador físic i al llarg de la seva carrera va fer prou diners per poder viure amb tranquil·litat i bon clima a la Costa Brava amb la seva mare. Sí, eren milionaris, però els investigadors han vist coses estranyes als seus comptes bancaris.
12: Van desaparèixer l'any 1995, després de registrar-se una davallada important als seus comptes bancaris. El cos de la Policia Nacional, que en el seu dia va obrir una investigació per 2 delictes d'estafa contra aquesta família alemanya, treballa ara amb la hipòtesi que el sospitós d'aquells delictes pugui estar involucrat en l'assassinat. El jutge, per tant, haurà de determinar si del cas se'n fa càrrec la Policia Nacional o l'autonòmica.
2: Els moviments que van quedar registrats als comptes bancaris seran molt importants, aviat ho veurem. De moment, la jutge de la Bisbal decideix retirar el cas als Mossos i traspassar-lo a la Policia Nacional.
13: Havia compte que hi ha un assumpte que ja estava judicialitzat per part del jutjat de Sant Feliu i per part de la Policia Nacional. Aquí hi ha una reunió, diguéssim, entre les forces, els cossos i jutges i es decideix que continuen amb l'assumpte. La Policia Nacional de Sant Feliu havia de comptar que havia, efectivament, gent estrangera, s'havia de fer relació amb l'exterior i el jutjat número 4 de la Bisbal adopta la decisió de que som nosaltres els que hem de continuar en la investigació d'aquest procés, d'aquest assumpte.
2: Ramon Fernández dirigeix la comissaria de la Policia Nacional a Sant Feliu de Guíxols, que és la que assumeix el cas. La policia espanyola fa un any que busca aquestes dues persones amb una causa oberta al jutjat 2 de Sant Feliu. Amb les novetats que han rebut de la sala d'autòpsies, els investigadors comencen a reconstruir la seqüència dels fets que acaba al fons del pou d'aquella masia abandonada de les Gavarres.
7: A partir del relat de la germana, els agents han pogut saber que un dia d'agost del 1995, Rolf Hess va explicar als veïns de la urbanització de Calonja on vivia amb la seva mare, que tornava uns dies a Alemanya. El viatge havia de servir per tancar la venda d'una casa que tenia allà per uns 300.000 euros. Com que no serien gaire dies, els volia demanar el favor que, si no els sabia greu, donessin menjar al gat fins que ells tornessin. Els veïns van veure com l'home carregava les maletes i els dos gossos a la furgoneta, una Ford Transit. A continuació hi acomodava la mare amb la cadira de rodes i finalment arrencaven i marxaven. Ja no els van tornar a veure mai més, ni a ells ni a la furgoneta. Com que no n'havien tornat a tenir notícies, al cap d'uns dies els veïns que tenien cura del gat van trucar estranyats a la Guàrdia Civil. Els agents van entrar al xalet dels Gés, a Calonja, i van trobar la cadira de rodes de la mare, cosa que els va fer pensar que, encara que cap veí els hagués vist, podrien haver tornat. La casa estava endreçada, no s'hi apreciaven rastres de violència i l'escorcoll no va servir per aclarir què se n'havia fet de la mare i del fill. Uns mesos després, ja entrat l'any 1996, una germana de Hess va denunciar a la policia alemanya la desaparició de la mare i del germà. I el 1997, un any més tard, i a petició d'Interpol, la Policia Nacional va començar a investigar què havia passat amb els dos ciutadans alemanys que ningú havia tornat a veure. Va ser aleshores quan els agents van descobrir que, després de la desaparició, s'havien retirat grans quantitats de diners dels comptes bancaris dels desapareguts. Ara, després d'haver-ne trobat els cadàvers, els investigadors tenen clar que si ells no ho van poder fer perquè eren morts, ho va fer algú altre suplantant-los la identitat.
2: Si us recordeu, abans us hem dit que els agents de la Policia Nacional tenien un sospitós del crim. És un vell conegut de la policia espanyola, que ja el van detenir l'agost del 1997. Aleshores, encara faltaven 9 mesos perquè descobrissin els cadàvers. Es tracta d'un home anglès que, quan ja feia dies que les dues víctimes no donaven senyals de vida, es va presentar al banc per cobrar un taló que portava la firma de Rolf Hess, l'alemany assassinat. Era un taló per valor de gairebé 18.000 euros. I el beneficiari, aquest ciutadà britànic, havia fet de jardiner i de pintor per a la família.
13: Gregory Jason Cook va ser la persona que va cobrar un xec presumptament expedit per Hess, el desaparegut. Nosaltres ja estàvem investigant aquesta parella de, que havia desaparegut i veient que, òbviament, no els trobàvem de cap de les maneres, però sí que havia un detall molt important i era que els comptes corrents que tenien s'estaven buidant d'una manera exagerada, però molt exagerada, a tal punt de que, per exemple, d'un compte de 17 milions de pessetes, doncs en uns mesos van quedar reduïda a 30.000 pessetes. Una altra, que tenia aproximadament mig milió, ara només hi havia 12.000 pessetes.
2: Fem números en euros. En un compte de les víctimes que tenia més de 100.000 euros, ara només n'hi quedaven 200. I en un altre on n'hi guardaven 3.000, ara n'hi havia 72. Cook, però, tenia resposta per a totes les preguntes del jutge de Sant Feliu de Guíxols, incloent-hi les que li va fer sobre el xec de 18.000 euros que havia anat a cobrar al banc.
13: El va explicar i va dir que això era un pagament que li havia fet Hess en el seu moment per unes feines i unes tasques que havia realitzat a casa d'ell. Per exemple, la feina de pintor i uns mobles també que les havia venut i Bueno, i això el jutge le va posar en llibertat.
2: En aquelles mateixes dates, la policia també va comprovar que les targetes dels dos milionaris alemanys treien fum. Els agents ja tenien clar que no estaven investigant només una desaparició.
13: Per nosaltres, la convicció que tenien era que estaven morts. Que estaven morts perquè, a veure, havia el detall aquell dels moviments bancaris. Eren molt clars. Aquí hi havia un mòbil econòmic molt contundent, perquè era obvi el moviment bancari tan brutal i en poc temps. Aquest moviment d'aquestes targetes bancàries estem detectant més de 100 operacions bancàries, perquè les hem realitzat a través del Banc d'Espanya, les hem comprovat.
2: Ara, al maig de 1998, amb els cadàvers ja identificats, els investigadors tenen clar que han de tornar a interrogar aquest ciutadà britànic, i aquesta vegada com a sospitós d'un doble homicidi. La Policia Nacional no tarda a detenir un altre cop Gregory Cook, que encara viu al Baix Empordà. A Girona, al despatx de l'advocat Carles Monguilot, sona el telèfon.
14: El senyor Cook truca al despatx, suposo que qualsevol altre, era per la suposada participació en un delicte de falsedat o apropiació indeguda per uns talons bancaris que s'haurien falsificat per treure uns diners. En principi, aquesta seria la notícia del suposat delicte que podria haver comès aquesta persona. Tot i que, immediatament, això és lògic, jo ja me n'entero, perquè la policia m'informa de que se'l relaciona amb un doble assassinat, perquè, i no és casualitat, o no és poc important, el taló cobrat d'una manera delictiva, segons la policia, pertanyia a un dels morts.
2: Els agents estan convençuts que Cook va falsificar i cobrar xecs quan els Hess ja eren morts. Els moviments bancaris que han estudiat els fan pensar que no ho va fer sol i que al darrere del crim hi ha una banda organitzada que s'ha volgut apropiar de la fortuna de les víctimes. Fins i tot tenen un segon sospitós.
13: Pensa que una persona havia tingut relació també amb les víctimes perquè havia fet intermediari en assumptes i negocis immobiliaris que tenien aquí en la zona. Havia fet intermediari en la compra d'alguna propietat. Aquesta persona va intentar localitzar i no hem pogut en un principi. Però sí que averiguem el seu nom, un senyor que es deia Patrick Lewick, de nacionalitat belga, també relacionat amb el GES per assumptes d'aquest tipus, d'immobiliàries i treballs i feines, etc.
2: En Patrick, el belga, s'ha fet fonedís. La Policia Nacional no el troba enlloc. I no és l'únic entrebanc que han d'encaixar els investigadors. La detenció de Gregory Cook tampoc dona els resultats que ells volien.
14: La seva feina era coses relacionades amb la jardineria. Se justificava haver tingut una relació de prestació de serveis a les persones que varen ser assassinades. O sigui, l'ocupació professional que tenia en les comarques més de l'Empordà, on hi residia, igual que les persones mortes, s'explicava d'una manera totalment lògica des de la perspectiva de que sí, de que podia ser perfectament lògic que hi hagués tingut un tracte comercial, que aquest tracte comercial hagués sigut totalment aliè a una conducta delictiva i que hagués estat abonat al servei que va prestar mitjançant, doncs, uns pagaments amb talons bancaris.
13: El sortit britànic nega absolutament qualsevol relació amb la mort de la desaparició i mort dels alemans, ho nega absolutament, i ell manté que el xec que ha utilitzat era per el pagament d'un deute que tenia. Clar, esto no es pot demostrar. I si no es pot demostrar, i ara, òbviament, encara menys, perquè està mort, la cosa no prospera com nosaltres volíem que anés.
2: De manera que l'únic detingut queda en llibertat perquè la jutge de la Bisbal considera que no hi ha proves que el vinculin amb el crim. És la segona jutge que intervé en aquest cas i no serà l'última.
1: Crims. Per què matem?
2: La investigació queda en punt mort. A partir de les proves recollides pels Mossos, la policia espanyola dona per fet que l'escenari del crim va ser el xalet de Calonge on residien les víctimes i que les fibres de teixit que van trobar adherides als cadàvers provenien d'una catifa d'aquesta mateixa casa. A dins del xalet, però, les noves inspeccions no hi han trobat cap rastre de l'assassinat ni cap pista de qui en podria ser l'autor. De moment, dels sospitosos assenyalats fins ara, un té explicació per a tot i l'altre no sabe on pare. Però això canviarà aviat. Gairebé un any després d'haver trobat els cadàvers, al maig del 1999, la policia localitza en Patrick el belga.
7: Els investigadors el troben a Tenerife. Un cop a Girona, quan l'interroguen, l'home admet que va participar en algunes de les transaccions bancàries sota sospita, però s'espolsa les puces sobre el doble crim i, sorprenentment, esmenta el nom d'un tercer home.
13: Ell, a més d'admetre que sí, que havien participat i que havien fet totes aquestes operacions, que havia anat a Andorra, també, doncs parla dels CUP, en plural. No, de CUP. Bueno, i qui és l'altre CUP? L'altre CUP resulta ser el pare de Gregori, que és el que, suposadament, segons Patrick, segons el belga, havia matat a els dos alemans per conversa que ell havia escoltat. No l'havia vist, no podia firmar ni que David, el pare de Gregory, era l'autor material, no ho podia firmar, però sí que havia sentit, havia escoltat discussions entre el pare i el fill, els dos de que he fet això, de tal, de que a mi m'ha donat un cop aquí, m'ha donat un cop allà i jo no tinc un remei, que tal. Va aplicar. Com va ser?
7: La Policia Nacional situa David Charles Cook a dalt de tot del suposat triangle criminal.
13: El Cook senyor, el Cook pare, vivia també per la zona, per aquí, concretament nosaltres havíem detectat posteriorment, òbviament, a Platja d'Aro, i coneixia la família dels alemans perquè tenia negocis immobiliaris. En aquella època havia un boom extraordinari d'immobiliàries i aquest senyor se dedicava a negocis immobiliaris i a través de, per esta via, entrar en contacte amb la família Hess.
7: Els agents creuen que Cook pare és el cervell de la banda i l'autor material del crim, i que el fill i l'intermediari belga són els encobridors. Entre tots haurien buidat els comptes de les víctimes, suplantant la seva identitat gràcies a la documentació i a les targetes que els havien robat.
13: Obrien comptes corrents en diferents entitats bancàries, se detecta en Girona, se detecta en una entitat bancària en Alacant, una altra en la banca privada d'Andorra, es feien passar per GES i obrien el compte corrent. Ells instaven al banc que tenia la família GES del Desbascur en Alemanya per fer transferències, com si fos GES demanava al seu banc d'Alemanya fes-me una transferència al banc tal, al banc qual o al banc qual d'aquí. I venien cèntims. I el banc de Rathenburg, que exactament era la ciutat on estaven domiciliats, en Alemanya, enviava cèntims a l'adreça, a la compte corrent, que el seu client deia.
7: Però hi ha un entrebanc per interrogar el suposat líder de la banda. Se n'ha anat a viure a Anglaterra. Els investigadors intueixen que va tocar el dos poc després que la policia detingués el seu fill per primera vegada. De moment, l'únic que poden fer és emetre una ordre internacional de cerca i creuar els dits.
2: Els investigadors no poden arrestar el Cook pare, però la confessió del Patrick el belga sí que els permet detenir el fill Cook per tercera vegada. I aquest cop, els agents aconsegueixen que la jutge posi els dos sospitosos entre reixes. Carles Monguilot, l'advocat del fill Cook, pronostica que la presó preventiva serà curta. Dóna poc valor a la declaració del belga.
14: Sí, el que passa és que era una persona la que deia això que també a la vegada ell estava investigat per el doble assassinat i per la descapitalització o despatrimonialització d'aquestes persones mortes. Per tant, no era testimoni, era investigat, no tenia obligació de dir veritat, podien ser declaracions autoexculpatòries i no, jo això ho vaig ser forçat per una altra persona.
2: A diferència de l'advocat, els investigadors estan convençuts que ara sí que comencen a tenir-ho tot ben lligat i aviat podran resoldre el doble homicidi. Sobretot quan al cap de pocs dies, Scotland Yard els comunica que han detingut David Charles Cook i l'han traslladat a la presó de Bristol. Un any després del descobriment dels cadàvers, doncs, el suposat autor del doble homicidi és en una presó anglesa i a Catalunya hi ha dos sospitosos més en presó preventiva. La policia sol·licita a les autoritats britàniques l'extradició de David Charles Cook. Recapitulem. Quin és el pla que, segons la Policia Nacional, van tramar els tres detinguts?
7: Els investigadors consideren que els arrestats havien tingut tractes immobiliaris amb les víctimes i que s'havien guanyat la seva confiança. Per això sabien perfectament que Rolf Hess havia de cobrar una quantitat important de diners per la venda d'una finca a Alemanya. Han pogut determinar que l'estiu del 1995 la propietat de Hess es va vendre a un matrimoni alemany a través d'un assessor fiscal sense la presència del venedor i que els diners de la compra van ser transferits a un compte que la víctima tenia al seu país. Quan Hess i la seva mare van anar a Alemanya a finals d'agost, va ser per cobrar aquests diners, 300.000 euros, que mai van aparèixer. Els investigadors creuen que, així que van tornar a Calonge, van ser assassinats. Després del doble crim, va començar el saqueig dels comptes bancaris. Sospiten que abans de matar Rolf Hess, l'assassí va aconseguir obtenir el número PIN de les seves targetes per fer pagaments i operar des de caixers automàtics. Per exemple, gràcies a la informació aportada pel Banc d'Espanya, s'ha comprovat transaccions amb prostíbuls i joieries de la costa valenciana. Però la majoria dels diners els van xuclar amb transferències. Per fer-ho, els criminals van utilitzar la documentació que havien robat a la víctima i li van suplantar la identitat. I els va sortir bé, perquè els bancs s'ho van empassar cada vegada.
2: Sembla que als investigadors els vagi tot de cara, però l'assassinat dels milionaris alemanys és un cas enrevessat i amb molts revolts. La policia interroga els treballadors de les oficines bancàries on es van fer les operacions sospitoses i les coses no surten com ells esperaven.
15: Aquest reconeixement fotogràfic no són absolutament positius, no ho són, ni ha dubtes. Clar, però és que estem parlant ja de que han transcorregut ja anys. Des de l'inici de l'assumpte, jo no sé si ignoro si eren els mateixos empleats que havia en el banc, si era el mateix director.
2: No és l'únic contratemps que es troben els investigadors. Recordeu aquells cucs que podien ajudar a determinar la data del crim? Aquells que s'havien esmunyit a través de la cicatriu de l'operació de fèmur d'una de les víctimes? Eren una prova fonamental per demostrar que els acusats van cobrar els xecs després del crim i que, per tant, no els podien haver firmat les víctimes. Es van enviar a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè els analitzessin i miressin d'establir la data de la mort. Doncs resulta que aquests cucs han desaparegut.
15: El tema dels cucs és importantíssim, perquè això és fonamental, determinar amb bastant exactitud el moment de la mort, la data de la mort. Passat un temps, però no un temps de dies, sinó d'anys, estem parlant de 5-6 anys aproximadament, el jutjat de la Bisbal ha rebut un escrit formal, oficial, de l'Institut de Toxicologia de Madrid, dient que els cucs s'han extraviat i que no ha pogut fer un estudi ni es pot determinar la data de la mort. Clar, això sí que és un barapal, perquè aquí ja no es pot provar si el xec falsificat, presumptament falsificat, per el qual iniciem nosaltres la investigació del tema, va ser posterior o anterior, tenia vida o no tenia vida, etcètera, etcètera. I això desmorona pràcticament tot el castell de naipes que tenia.
2: El director de l'Institut de Toxicologia a Barcelona, Juan Luis Valverde, escriu a la jutgessa per explicar-se.
16: Aquest institut va realitzar una anàlisi d'ADN per la identificació de restes cadavèriques. Al mateix temps, es va sol·licitar un estudi de cucs per determinar la data de la mort. Per raons que desconeixem, en el moment de fer l'estudi no es van trobar els cucs i no es va poder determinar la raó per la qual les van perdre. Es va buscar per tot l'institut, però no van aparèixer. Es va esperar que un cop transcorregut un temps apareguessin en algun lloc, oblidats per error, però no ha estat així. Per la qual cosa lamento comunicar-li que els donem per desapareguts i que, per tant, no podrem fer l'estudi.
8: Un problema. Els crims a vegades es resolen per petits detalls. Si no hi ha cuc, si s'ha perdut el cuc, pues no hi haurà cuc ni cuca.
2: I encara sorgeix una altra complicació. La policia espanyola tampoc aconsegueix l'extradició de David Charles Cook. De fet, el Regne Unit retorna la petició a Espanya.
15: Passats uns mesos, perquè aquestes coses van molt lentes, però és el que tenim. Contesten des d'Anglaterra que no es pot portar a efecte aquesta tradició perquè l'ordre d'extradició està molt malament redactada, hi ha un problema d'interpretació, no saben exactament què és el que estem demanant.
17: Haver-hi un problema en la traducció. Sembla que la traducció a l'anglès, que això sorprèn, no? Perquè, bé, no estem parlant d'un idioma complicat o poc popular, no? La traducció a l'anglès de l'ordre d'extradició no va ser prou acurada i els tribunals anglesos varen rebutjar-la perquè no entenien exactament per què l'havien d'extraditar.
2: Cook pare surt en llibertat vigilada, però la policia britànica li acaba perdent la pista. A Catalunya, el jutjat de la Bisbal no veu motius per mantenir en presó preventiva els dos detinguts. L'encausat belga surt després d'haver passat 9 mesos entre reixes i el britànic al cap d'un any. Queden en llibertat sota fiança a l'espera de judici. L'ordre la firma un nou jutge, el tercer que instrueix aquest cas. Però no hi haurà judici. Han passat 4 anys, gairebé 9 d'ençà d'aquell dia en què els veïns dels Hess els van veure marxar amb la furgoneta i els dos gossos. El 2004, al jutjat 4 de la Bisbal, hi ha una nova jutge, la quarta. La nova instructora dona la investigació per tancada i arxiva el cas.
17: Com a advocat defensor es va ser una alegria. Jo considerava que, malgrat que la jutgessa podia haver tancat la causa i arxivat-la directament, la jutgessa va fer una cosa, des del punt de vista processal, que també entenc. Va dir, bé, jo sóc instructora, jo no tindré que jutjar, jo tanco la instrucció amb aquests elements indiciaris de prova que potser permetrà que el fiscal faci acusació. I el fiscal, davant de la meva petició de dir, miri, no hi ha elements per anar a judici, tot el que parlem aquí poden ser presumpcions contra reo que no poden acabar mai amb una condemna, i per tant el que toca és arxivar-ho provisionalment, el que es diu un sobreseïment provisional, per si apareixen altres elements de prova en el futur fins que prescrivi, no?
2: Però ja us hem dit que és un cas amb molts girs, i ara en ve un altre. 3 anys més tard, el juliol del 2007, torna a sonar el telèfon a la comissaria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols.
15: Hem rebut un comunicat d'Escotland Yard conforme han detingut de nou a Cook Senior i que procedirien a l'extradició ja en forma. I, efectivament, lo envien cap aquí, és detingut, queda ingressat en Madrid, una presó de Madrid, que crec que és en la presó de Soto del Real, crec. Se comunica al jutjat, òbviament, i el jutge lo cita a declarar.
2: David Charles Cook, l'home que la policia ha perseguit sense èxit durant 8 anys, ingressa preventivament a la presó de Girona.
17: Però aquesta presó provisional va ser, jo diria que quasi obligada pel fet d'haver vingut extraditat. Clar, quan una persona ve forçat per una extradició, els tribunals espanyols presumeixen que no hi ha voluntat de quedar-se aquí, hi ha un risc de fugida. I per això la jutgessa d'instrucció de la Bisbal va acordar la presó provisional.
2: La jutge reobre el cas. El detingut ara té 62 anys i la policia, recordeu, el considera l'autor material del doble assassinat i el cervell de la trama per apropiar-se de la fortuna dels Hess. Però els investigadors saben que en aquest cas neden a contracorrent i que les proves que tenen s'aguanten pels pèls. No s'ha pogut determinar la data de la mort de les víctimes perquè algú va perdre els cucs que van extraure dels cadàvers i que podien ajudar a establir-la. Monguilot ara també és l'advocat del cuc pare i en els interrogatoris no dubta de quina és la carta que ha de jugar.
17: Ells mai van negar un coneixement amb les víctimes. Clar, si les víctimes haguessin aparegut immediatament després de l'assassinat, si es pot provar que ets l'última persona que ja ha tingut un contacte, segurament podràs rascar proves de que aquest contacte últim és el que s'ha produït en un escenari ja de l'execució de l'assassinat, no? O del doble assassinat. Per tant, tot plegat, quan s'investiga anys després, fa que trenquis la relació de que tu hagis tractat aquestes persones en dies molt propers a la mort, perquè tampoc pots saber-ho degut a que no saps el dia que van morir, ni el mes. I això va dificultar que, tot i que aquest pare i fill que varen ser encausats, senyors Cook, acceptessin que els coneixien i que havien tingut relacions i relacions comercials i que podien tenir doncs, més o menys tracte directe, la relació entre aquesta veritat i l'assassinat pròpiament dit no tenia solució de continuïtat.
15: Ho nega tot. I torna a quedar el jutge, una vegada que pres declaració, us deixa en llibertat amb mesura cautelar.
2: L'home que la policia considera l'automaterial del crim surt en llibertat després de pagar una fiança que, això sí, ara ja és en euros. 3.000. Ha passat tant de temps des que va començar la investigació que ja fa més de 5 anys que la pesseta va passar a la història. La decisió de la instructora desespera els investigadors que ara posen totes les esperances en unes proves cal·ligràfiques per demostrar que David Charles Cook va falsificar les firmes dels xecs que es van cobrar. I un altre cop, una galleda d'aigua freda.
17: Les proves pericials cal·ligràfiques no donen el resultat que la policia esperava. Deixen el dubte de que sigui o no sigui firma vàlida, sigui o no sigui firma falsificada. Per tant, no hi ha una prova de càrrec en aquest sentit que permeti dir que es va falsificar. En aquest cas, insisteixo, com que no se sabia la data de la mort de la persona assassinada, si no saps si era viu o no quan es va emetre aquell taló bancari, difícilment podràs dir que has comès un delicte, no?
2: Els treballadors de les sucursals bancàries tampoc reconeixen l'acusat com l'home que va obrir els comptes i va fer les transferències de diners. Ara sí que els investigadors tenen la sensació que han arribat a un cul de sac. Al desembre del 2008, David Charles Cook porta un any i mig en llibertat condicional. Té prohibit tornar al seu país fins que els tribunals espanyols no es pronunciïn. I llavors intervé un nou jutge. Ha passat gairebé una dècada des que es van descobrir els cadàvers. El cas l'han instruït 5 jutges diferents. I la investigació rep un cop que sembla definitiu. I la investigació

0: por lo tanto, presenta la solicitud de que se archive el caso. La defensa está absolutament d'acord i s'arxiva el cas.
1: Forma part de la seva feina, no? Que resolguin els casos que es poden resoldre i acceptin que els que no tenen solució perquè no s'aporten proves, bé, l'estat democràtic i de dret en el que estem exigeix que davant d'aquesta situació no es pugui jutjar ni condemnar, evidentment, a un culpable. A un culpable del que no hi ha proves, per més culpable que ho fos.
0: Bueno, una vegada que s'arxiva el cas, òbviament, el grup investigador, a tots nosaltres, te sents una, en part, decepcionat, òbviament, uns més que altres, perquè s'ha treballat molt, hem trobat molts d'entrebancs, però, per totes les qüestions que hem anat relatant, però, bueno, són coses que al llarg de la nostra professió pues, ja passa. Si arxiva el cas, pues, passem a un altre cas, perquè tenim una llarga llista d'espera.
2: Amb l'arxivament del cas, David Cook torna al seu país i se li perd el rastre. L'assassinat dels dos milionaris alemanys residents al Baix Empordà continua sense resoldre's. Durant 3 anys va ser un crim perfecte, fins que un excursionista va mirar al fons d'un pou de les Gavarres.
3: El crim perfecte, perfecte, perfecte seria el que ningú sap que és un crim. Per tant, que passa com a mort natural, passa com a mort natural, i com que és mort natural, aquí s'acaba tot. S'ha acabat una vida per mort natural. Però des del moment que tu saps que un mort s'ha mort, que l'han matat, que és un crim, encara que no es trobi l'autor, no és un crim tan perfecte, perquè tu saps que aquí hi ha tomate.
1: Però clar, aquí era un doble assassinat, eh? Això ja no és tan habitual. Un doble assassinat que, a més, com finalment va ser, no? Que no es va poder resoldre, amb la qual cosa això genera molta més preocupació, intranquil·litat o curiositat, fins i tot, no? Perquè des del punt de vista teòric hem de dir que l'assassí o assassins d'aquestes dues persones no han pagat la seva responsabilitat amb la justícia. Per tant, són persones que deuen seguir fent la vida normal, que varen fer-la el mateix dia de l'assassinat i la van seguir fent fins al dia d'avui.
2: 30 anys després de la desaparició d'Inge Dohr i del seu fill Rolf Hess, encara no sabem qui els va matar i qui els va saquejar els comptes bancaris suplantant-ne la identitat. El doble homicidi està prescrit. Encara que avui apareguessin els Cooks que es van extraviar o es descobrís l'assassí, la justícia ja no podria actuar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cutillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Coordinació, Sergi Caballero. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha hecho una crida al personal médico.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84 a 108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5 i

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 25 de juny.
2: Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, a la tarda el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus. Per fi, igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
3: I després de la rebel·lió de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
2: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
3: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
2: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely.
1: I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món.
0: Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència.
1: George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern.
0: En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món.
1: Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
0: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
1: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Un cafè i a saltar del llit.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib venezolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal del 3CAT, el Joan Biosco, i també el Bernat Lautur, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez del Congrés sobre corrupció, també demà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presenta aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat ja està, els partits que hi havia. Avui n'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3...
0: Per tant, Mèxic, contentíssims.
4: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
0: No,
4: avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tenim sort.
0: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animals, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres, perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
1: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, Oferir 5.000 de recompensa.
0: Clar, no sé si li importa gaire.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Grècia. Sí. Reward.
0: Reward. Gràcies, Àlex. Vinga, fins ara. Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
1: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60ena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer és fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... Eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla. Són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fosc, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya, davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, és un quart de 6 del matí. Amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
1: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otxerra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
1: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
9: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parle de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però hi estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
9: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno,
9: potser
0: l'acabem prenent.
9: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
0: Sí, no, hi ha de tot.
9: Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí, sempre.
9: A veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martín, Vaya Tela. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana.
0: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien? Bueno, eso sí, ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
0: Flipant. No ho havia
9: és
0: vist.
9: És molt fort, eh? Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
9: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta'm, havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
9: i que
0: però
9: era una
0: xuleria,
9: broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
9: I el tio dient, no, és que sempre em traieu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
9: Sí.
0: Tard.
9: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
9: No va pujar a l'escenari.
0: Això em sembla increïble.
9: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
9: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
9: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
9: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
9: No.
0: M'ha vingut i no. M'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
9: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández de Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, fixa't. Ja la tens.
9: No, sembla estupenda,
0: per tant. Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
9: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, i de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que m'agrada el rotllo.
9: Hosti, m'agradaria.
0: T'agradaria?
9: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
9: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
9: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso.
1: Podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
0: jo
1: coneguda.
0: Jo flipo que es digui així.
1: Jo quan ho vaig descobrir vaig
0: com t'has de dir Maria Laura?
1: Maria Laura Corradini Falomir.
0: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
1: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi
0: fet. Sí, segur que sí.
1: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operació Triunfo, gran edició d'aquell any,
0: la millor,
1: on tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas. Cuando tú vas.
0: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
1: ben,
0: això.
1: Ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operació Triunfo.
0: Tu vas seguir aquesta edició d'Operació Triunfo? Nena, és que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tenies un any.
0: Jo recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records a base de tot el que has anat veient després,
0: no? I penso, sí, aquella edició, i dic, però què edició, si tenies un any? Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela. Jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot. Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
1: Sisplau.
0: Perquè la vegis. I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí,
0: sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufarà espelmes? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant vigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
0: Sí, li encanta. Ah, podria sorgir que hi ha alguna cosa.
1: M'agrada molt.
0: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
0: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
1: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
0: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja és plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara.
11: 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5 i 34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia.
11: I Anna Fernández, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Avui
11: ai,
12: sense...
11: Anna, estic fatal. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Molt bé.
11: Sílvia Solanes. Bon dia.
14: Bon dia.
11: Què et passa?
14: No, jo res.
13: Si tinguem problema amb la impressió, ja estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
11: Vale, ho tenim tot, no?
13: Ho tenim tot.
12: Ho tenim tot. I som tots.
11: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
12: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
13: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
12: Altres temes de portada, calor, El Periòdico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
13: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
13: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
12: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
13: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
12: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
13: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
12: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
13: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
12: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
13: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula President, no et rendeixis.
12: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
11: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
15: Doncs, mira, diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
11: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
15: Els colors blau i marró desapareixeran.
11: Què?
15: De les... Sí. Als Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
11: Escolta, s'ho saben tot, eh?
15: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
11: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
15: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
11: Hòstia, no ho sé.
15: Ara?
11: 4 euros.
15: Home.
11: Màxim.
15: Doncs mira, 3.000.
16: Què?
15: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim al Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant, no, si teniu...
16: realment és una joia, aquest meló.
15: Això què vol dir, diuen... que l'has provat?
16: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
11: És fortíssim.
16: Sí, sí, sí.
15: Doncs 3.000 euros. Paus,
16: noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
15: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
16: Sílvia, gràcies.
15: Fins ara.
16: Marc Jurado, bon dia de nou.
12: Bon dia de nou.
16: Quin temps ens espera avui?
12: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
16: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran, gran, gran Oriol Brogi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja d'allà. La presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Aura Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No.

0: Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany. I fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles i avui, però, també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
2: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
0: Fortíssim.
2: Uau,
0: com canviem.
2: Sí. Quina ràdio tan bonica.
0: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això l'augura que acabarem, potser et sona Lara García, amb una unitat mòbil a l'exterior, per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar.
0: Et toca concursar. Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí?
2: Vale.
0: Sí. Només veig els bracets.
2: Vanessa.
0: Participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el trabajar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A partir d'esto, gràcies a Dios.
2: Què?
4: Mare meva.
2: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen
2: d'anar
4: a treballar?
2: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini-trampa.
4: Seria molt bé.
2: Què?
4: Clar, és que hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Val, ara tu ets grena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absents.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Potser diria menys. 600.000. Buah, ni idea. No ho sé.
4: Jo dic
2: 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa?
7: És molt poca gent.
2: Què dius?
7: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Ah, mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
4: Fa cara de no en tinc ni idea.
2: Diu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000. Jo, tu, l'ara sí.
7: Jo dic 600.000.
2: 600.000.
4: Jo un milió.
2: I Vanessa
4: Gabriel, un milió i mig.
2: Milió,
4: no?
2: I mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol.
7: Resolem.
2: Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.411 persones falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Ah. Doncs aquí la de Mayol.
4: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
2: Sí, sí, total, perquè
7: anava a dir com avui, dic, ui, no, calla, que no, no és dilluns.
2: La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
2: En tot cas,
7: un milió i mig,
2: un milió i mig, com la Vanessa, clavat, clavadíssim.
4: Veus?
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
8: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
22: Un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares.
17: Maribel, quan fa que fas això?
21: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, això és el que m'ho preguntava.
23: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
22: Sí.
21: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
8: A Catalunya Ràdio comença el dia...
24: Bon dia, nena.
8: ...amb els matiners.
20: Sí, això li dóna marxa.
2: D'aquí uns minuts, els matiners Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
23: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
2: I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
23: Els daus de l'Eloi.
2: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
23: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera llei de Newton, per el aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
2: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
0: Nos multen por muchas cosas, sí.
1: ¿A los futbolistas?
0: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
1: Para adentro.
0: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
2: Ah, fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
23: Jo estaria arruïnada, eh? Sí. També t'ho dic. Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard. S'ha passat avui amb el taxi, per cert.
2: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
23: val,
2: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
23: Hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
3: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Chaillot. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
2: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia, de Barcelona. Júlia, bon dia.
6: Bon dia, matiners, què tal?
2: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
6: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
2: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
6: doncs mira,
2: entrades.
6: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
2: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
6: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
23: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts,
2: si sort.
23: L'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
6: Vale, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies. I saludem ara, el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
23: Epa, Blai!
2: Estaràs contenta.
24: Bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
23: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
23: Ah, de quin,
2: poble?
24: En Belianes. I ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
2: Vas a treballar?
23: Ah, vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
2: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
2: Ah, i són molt bons.
24: De 5 quilos fins a 18. Va.

0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel Teatre Barcelona.
1: Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes
1: bon dia.
0: Gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
1: Gràcies.
0: I ara va, podem saludar, ens anem fins a Sabadell.
2: Molt bé.
0: Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners. Què tal?
0: Com estàs?
3: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
2: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
3: Pues a les 5 del matí.
2: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
0: Home, si no.
3: Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
2: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
3: Doncs és diumenge la meva dona. Lo que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés, perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés.
2: Vale.
3: I dic, hòstia, Houston, tiene un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no, aniré a la meva filla.
0: Això està molt bé. Si en una escapada amb pare-filla sempre és molt divertit.
3: Correcte.
2: Doncs sí, tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us dic alguna cosa.
3: Vinga, una abraçada, gràcies.
2: Gràcies.
3: Adéu.
0: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
4: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
0: Ui, què estudies?
4: Batxillerat i tinc uns exàmens.
0: Ostres, de què et toquen?
4: Premis extraordinaris de batxillerat.
0: Bueno, i com ho portes?
4: Bé, prou.
0: Estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
4: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
0: clar,
4: ja no passa res. Ja
0: això
4: no
0: estàs tan res. Tranquil, mira'l.
2: Sí, i tant.
0: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
4: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
0: Sí.
4: Les dues coses encara estan per veure.
0: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
4: Doncs amb la meva mare.
0: Molt bé.
2: M'agrada molt els plans mare...
0: molt a favor.
2: M'agrada molt això.
0: S'han de portar les mares als teatres.
2: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
4: Perfecte.
0: Vinga, vagi bé els exàmens.
2: Sort.
4: Gràcies.
0: Adéu.
2: Tenim més trucades o ja potser passem
0: ja
2: a
0: no tenim més trucades.
2: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Ai, molt bé, i tu?
5: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a triar un dau de dues cares.
2: Ah,
5: de
2: clar.
5: Tres. Dic, una altra trucada, a veure, de quatre.
2: Quatre trucades hem rebut. Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
5: Sí.
2: Ui, sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
5: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
0: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
2: Mira, estarà content, que està caminant.
0: Filla.
2: I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha un altre, eh?
2: Ah,
0: són dues dobles, no?
2: Sí
0: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
5: El 2.
2: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
0: Visca Lleida.
2: Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
0: Eloi, farà calor avui?
2: Sí, això, ja et direm.
5: Avui no sé si ens pots explicar.
2: Tira.
5: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una de calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
2: sí.
5: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al Pirineu, al nord del Pirineu, però vaja, venen dies molt tranquils.
2: Gràcies, Eloi, us deixem ara amb el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Adéu.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. Dos terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que a aquesta hora, a les 6:02 del matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i, afortunadament, estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de San Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
0: Sí, no,
2: la informació que us podem aportar.
0: El que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
2: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, bueno, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
0: Doncs Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí, a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil acusa Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, o la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Pado que activo Collserola de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
5: Com vàrem anar cap al motel el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia...
0: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos. Aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
7: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
0: Això aquí, però a Brussel·les?
7: Amb una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
0: A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Continuant el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de 2 dies abans, a partir del dia 2.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb la detenció de 2 treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraban. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
8: Avui és dijous 25 de juny. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba l'onada de calor. Tot i això, encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30 i 32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixat de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. 2 forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
10: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
0: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats, omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catialamar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
12: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5, que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. D'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
0: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
10: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
0: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directa o indirectament el seu entorn.
13: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
14: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Àvalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
10: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
15: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
10: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
16: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
10: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
0: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
13: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
10: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
17: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
0: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i, sobretot, revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
13: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
18: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
18: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
10: El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
13: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
0: París, Isabel Galí.
20: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est. Tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
1: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
21: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. Tres dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
0: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran vendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
22: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
23: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliure en aigües internacionals.
22: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
24: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
22: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
0: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
10: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
25: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
10: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
23: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
10: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
0: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
1: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
0: 6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: arrenca el Festival Afònic a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: I avui, concert de cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa, Manu Guijón presentarà el seu nou EP Galaxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera.

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delicat Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o The Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents de lo que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona bona, perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satorans, que Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els Perals. Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó-Suècia a partir de la 1 i a les 4, Turquia-Estats Units.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a dos quarts de set, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Veneçuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tienen que haber muerto, Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situació que estem vivint acá. En el moment del terremoto, jo grave...
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Veneçuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos. En este momento...
5: Les autoritats veneçolanes, sentíem la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: A hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt seguits, amb segons de diferència a Veneçuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades, o anirem seguint per descomptat aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo. No la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per lo que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, que ara ho dèiem, a partir de les 11 al matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Padoc Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això i té pinta de que va per llarg, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores. Els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalós amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui, calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Si el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar al seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar. I la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fossin les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a canvio de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic del Mundial de Mèxic del 86 és un dels més mítics que recorden aquesta cançó d'aquell Mundial, parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: Colores, las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial.
2: El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial. L'han considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Zavara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol.
1: México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
2: La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
3: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García, on hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
4: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
5: ¿A los futbolistas?
4: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
5: Para adentro.
4: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
5: multa.
4: No sé, ¿Y 50 euros, por ejemplo.
0: Déu-n'hi-do. I on són festes avui, Marta?
3: Mireu, avui engega la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 8:45 a l'escola Torre Roja, sopar de germanó, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a les 10, concert d'Ava The New Experience, fins a 11:45 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
3: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nana amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari. Ell ho ha llegit i aquesta ha estat la seva reacció.
6: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? ¿Y qué es ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
3: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai es riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
9: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i a la porta molt de pes, hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu... Multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX alemany ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street, el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
13: Catalunya Ràdio. Un minut i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
14: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
15: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
14: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
16: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
14: Donald Trump a la xarxa es parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
13: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
14: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es van butxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
13: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
14: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
17: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
18: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
14: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
19: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
20: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
13: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
14: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
13: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
14: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
13: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i el sud d'Anglaterra.
14: On s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
13: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
14: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Pado, que activa Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
1: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o, en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
14: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
1: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
14: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
13: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
14: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
13: Sant Jaume, Laia Claret.
21: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
22: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
21: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
22: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
21: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
14: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
13: Lleida, Estela Busoms.
23: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
13: I ara cultura.
24: Ya hace calor en la cafetera.
13: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'estany Girona Maria Rovira.
25: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cor de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
26: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
25: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. És l'organització del concert també ha condemnat els fets.
13: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
3: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
13: I els esports, Robert Prat.
0: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí, guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
13: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
2: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de l'ACB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de l'ACB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre com un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues al CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Bon dia, i aquesta hora fer un cop d'ull a com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
6: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
27: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels comuns a Madrid, Aina Vidal.
3: A 9:45 serem al restaurant Can Janer, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
27: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments...

0: nada, seu anunci. Què passa? Què passa?
1: Un moment. Has tocat un tema delicat.
2: Important.
1: Sí, és veritat que Marco Corella, sí, jugador ja... ara del Madrid,
0: joder,
1: surt a l'anunci d'Estrella.
0: Sí, no, ja fa dia que surt, vale? I jo li he donat un temps, vale?
2: Sí.
0: I ara sí que me vull referir, vull fer un llamament. Sí. I li vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, vale?
2: Sí, sí.
0: Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, vale? Sí. Demano, vale, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, vale?
2: Sí, sí.
0: La retiració de la cucurrata del Figo Corella... de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'Empordà.
3: Dani, sí, no, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés pel Madrid.
0: No me cuentes tu vida. Te pedido que soy tu psicólogo. Què passa?
4: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
6: Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu, i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat, i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana, com o molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i el que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
3: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una banda a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta, d'ajudar. Estem veient des del servei civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
4: Ustedes son prensa?
3: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dime un segundo. Disculpeu un moment, que m'estava parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, una... si no, digues.
3: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem ara al barri de San Bernardino. Mm-hmm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre morts en aquests moments, però sí s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvariada treballant, desenrunant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens donava aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Però és un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de dos terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 9:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
6: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:45. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segona. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui que l'Àgora tindrem amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueres proposava una nova sortida Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari i ja s'han filtrat a la premsa mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
10: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
11: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
10: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
12: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també al Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. Si hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns.
2: Els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data l'avançada del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als 72 dòlars, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
6: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria d'Abelardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
13: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Agressió homòfoba.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Concert de Cloenda.
6: Demà Nou Guix, el Festival de Piano Toca'm a Tortosa, i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert.
1: Un momentet. Amb una victòria molt clara davant el Barça.
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, Robert.
2: Ara sí. El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
3: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
2: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Cordó. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, també per una avaria.
5: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
7: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
6: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
5: Són dies de molta, moltíssima calor, com a mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
7: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
6: Artés, Cardona, Sant Salvador, Solsona han passat dels 40.
5: I al Moianès, veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
7: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
5: I al Vallès, Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
6: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
5: El parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
7: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
5: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
6: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diverses eines valorades en uns 1.500 euros.
5: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
9: Molt bon dia, Lara.
6: Com va anar la revetlla de Sant Joan?
9: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes revelles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
6: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
9: Pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat. Després de tants anys, ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
6: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
0: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
9: Com estan els pastissos de l'altre dia?
0: Oh, molt bons, molt bons.
9: Estan boníssim, oi?
0: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la revetlla, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
10: però bé.
9: Vinga, una abraçada per abraçada tothom, que tingui un bon dia.
10: Igualment.
11: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela. Ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a La Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
13: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cuccittini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: És europeo, que juega en Catalunya. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Pecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareix en els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche. Extraordinari!
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuiu és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, hagueren trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
13: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
4: Catalunya Ràdio.
0: 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
14: Bon dia, la calor.
15: Bueno, perquè estem tots una miqueta a ses collons, ja.
14: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomins explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
16: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar, de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
14: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
16: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
16: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
16: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
14: Bueno, no sortir, no?
16: Molt bé! Gomet, ben per tu!
14: Merci.
16: Molt bé! Va, un altre. Durant els episodis de calor, hem de veure aigua o no n'hem de beure?
14: Jo crec que n'hem de beure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
16: Sí, perdó, perdó. Estragueta, Jovany.
0: Sí, sí.
16: Molt bé, cum laude. Fem un altre?
0: Sí, va, de pressa.
16: Sí,
14: l'últim, l'últim.
16: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del dia?
14: Última hora, última hora.
16: Correcte.
0: 2:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Veneçuela. Molt, molt, molt pendent de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Veneçuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Veneçuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic, a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla de almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1 o 2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podrien deixar un ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a la P7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Si hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat, cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril, afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigir agents condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit, es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'Itu més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial. Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula "President, no et rendeixis".
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots de dretes.
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
10: Catalunya Ràdio. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi!
12: Ah,
13: aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
12: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions, amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
15: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
16: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
17: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
18: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
17: De veritat?
18: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
19: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
20: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
21: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
22: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
23: Troba el teu lloc amb Parklink.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
25: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
26: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el de Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
25: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
26: Doncs que el rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins l'1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
25: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que, tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
27: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per dos terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclòs a Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
28: I en plan econòmic, l'ONU Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'Economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Super València, tota portada títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari As parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final. Tu i jo.

0: millor crema en València. Tu i jo morim de gana.
1: El periòdico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc. Per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc. I per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
2: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando que eres...
3: Depèn de preguntes, no? Jo no ens respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene mucho sentido, pero bien.
1: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
4: Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulo por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer.
1: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, si no, que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
5: En andaluz, eso es en andaluz. A ver si lo entiendo. Está muy bien. No te cuesta entender el castellano. Normal.
1: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena Pineda.
6: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
1: I Lara, qui fa any avui?
7: Doncs mira,
1: anys avui?
7: Avui felicitem la cantant vigatana Núria Graham. I say we have...
1: 27.
7: Gairebé, en fa 30 rodons.
1: Ah, mira, mira. Sí. Qui més?
7: I també fa anys el cantant Benson Boone. No, 28.
1: Oh, mira.
7: Has anat girat.
1: Sí, exacte.
7: Has anat girat. I en suma un més la cantant Chenoa.
1: Home. Sona que la Chenoa era tipus jo, 52?
7: 51.
1: Mira, veus?
7: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual, la Chenoa.
1: Sí,
7: és increïble.
1: Sí, és espectacular, espectacular. El Santoral, Lara.
7: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va manar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
1: No, tenim un Nadal, no? Tenim
7: sí,
1: el Guillem,
7: tenim
1: Soler.
7: Nadal, Guillem Soler.
1: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el quios vintage i l'Albert Om.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
9: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic, que havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
1: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari. Falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
10: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en les zones més afectades per atenció de los heridos.
11: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
12: Se acaban de caer edificios.
13: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tiene que haber muerto, Dios mío.
14: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
15: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido.
16: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
6: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
17: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
18: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
1: Entregar.
18: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar a lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
1: Patronal.
18: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
1: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
7: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
1: 1 milió d'euros.
7: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida del Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 50%.
7: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
1: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
19: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara, els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits. Tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
1: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, el seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó. Aquí veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
19: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
1: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Bosoms, què hi veus?
20: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis, i a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
21: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa Mèxic. Només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a dos de la seva selecció contra Nova Zelanda.
1: I això és real o és fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
22: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
1: Gràcies, Marc.
22: Adéu, bon dia.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Venezuela.
24: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. S'acaben de caer edificios.
25: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
26: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
25: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
1: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
27: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
1: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
25: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas, per la calor que està fent a Gal·les i al sud d'Anglaterra.
1: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
27: Fran Martín, de la IPICA, Padoc Activo, Collserola, Molins de Rec.

0: per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
3: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat. De retruc hi ha cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i litoral. A la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: I avui truquem al Joan, que està a punt de fer 47 anys. El truquem de part de la seva tieta Claustra. A veure si ens agafa el Joan. Ja sabeu que si du xiripipi s'endú una llonganissa a Ral d'Avinyó. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
2: Bon dia, saps d'on et truquem?
5: M'ho temo, em sembla que sí.
2: Sí? Per exemple?
5: Xiripipi.
2: Xiripipi, molt bé. Joan, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys en aquests 47 anys que faràs i et dedica qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix.
5: Bon dia.

0: Joan, moltíssimes felicitats. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
0: Hem arribat a les 8.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit és, evidentment, i malauradament, a Veneçuela. No un, sinó dos terratrèmols. D'entrada han sigut terratrèmols especialment intensos, de magnitud 7,2 i 7,5. Això, de per si, ja és notícia, i una notícia que pot ser devastadora. Però és que, a més, han estat molt seguits, han estat separats en 39 segons. En menys d'un minut hi ha hagut aquests dos terratrèmols. El balanç oficial és de, com a mínim, 32 persones mortes, però pràcticament tothom coincideix que aquest balanç, malauradament, anirà a més, a bastant més. Les imatges que circulen per xarxes socials mostren directament edificis ensorrats, balcons caiguts, infraestructures que no es poden fer servir. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Anirem en directe de seguida a Caracas per conèixer l'última hora, però ara mateix tot apunta que estem davant d'un terratrèmol que pot tenir unes conseqüències francament devastadores, per fer servir la paraula que ha fet servir Donald Trump, que ho ha dit així a les xarxes socials. Tindrà unes conseqüències devastadores. De fet, als Estats Units, el Centre Geològic calcula que, com a mínim, podria haver-hi almenys 10.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial parla de 32 víctimes mortals i 700 de ferides. I també ja comencen a haver-hi unes certes iniciatives per a buscar la gent desapareguda. Hi ha una pàgina web que es diu directament així, Desapareguts Terratrèmol Veneçuela, i parla de 6.000 persones a qui encara no s'ha pogut trobar. És a dir, 6.000 persones que les famílies n'han denunciat la desaparició i que no s'han pogut trobar. En concret, són 6.300 persones que s'han denunciat la desaparició. D'aquestes, 260 més o menys s'han pogut trobar, però n'hi ha 6.000 que encara no. Aquest és un dels temes del dia, sense cap mena de dubte, mentre que aquí tenim l'atenció dividida d'una banda en l'actualitat política judicial de Madrid i de l'altra en les altes temperatures. La calor. Avui llegim als diaris, per exemple, que 13 persones van morir a Catalunya dilluns i dimarts per patologies relacionades amb les altes temperatures. Sobre aquesta calor, la notícia és que l'onada de calor s'acaba, però que les temperatures, evidentment, continuaran sent altes, la calor continuarà sent alta. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tindrem temperatures de 34-38 graus a l'interior. No són valors propis d'un episodi d'una onada de calor, però sí són temperatures 4 graus aproximadament més altes del que és habitual en aquesta època. A la costa es quedaran entre els 30 i 32, i aquestes temperatures ja es mantindran estables durant tot el que resta de setmana i pràcticament una setmana sencera. Per tant, la calor es mantindrà durant força dies, amb alguna nuvolada de tarda avui al Pirineu sense pluja, potser de tarda al vespre, arriben alguns núvols per l'oest del país, poca cosa, i en previsió que diumenge sí que tinguem algun ruixet de tarda.
0: Gràcies, Eloi, una abraçada.
1: Fins ara.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Aquests són alguns dels vídeos que circulen a les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela aquesta matinada. Magnitud 7,2, 7,5, en menys d'un minut de diferència. Les conseqüències encara no estan del tot clares, però apunten que seran tràgiques.
5: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
0: Era el primer balanç que feia fa ben pocs minuts la presidenta interina Delfi Rodríguez. 32 persones mortes, 700 de ferides. Insistim que hi ha pàgines web que s'estan organitzant per buscar les persones desaparegudes i que, de moment, segons aquestes pàgines web, n'hi ha aproximadament 5.500, les persones de les quals ara mateix no se'n té notícia i que ha denunciat la seva desaparició un familiar o un amic. Donald Trump, ho dèiem ara, ha dit a les xarxes socials que el nombre de morts serà devastador, i el Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació que la xifra pot anar de les 10.000 a les 100.000 víctimes mortals. Ara mateix continuen les feines de rescat i el govern veneçolà ha decretat l'estat d'emergència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Les imatges d'edificis ensorrats, escardats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Venezuela.
5: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Són diversos els països i els governs internacionals, segons ha dit la pròpia Delcy Rodríguez, que s'han ofert a enviar ajuda a Veneçuela, però el més important és anar en directe ara mateix a Caracas, tornar ara mateix en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
7: Bon dia, com esteu? Des del barri San Bernardino, al costat del centre.
0: Com estàs en aquest barri? Com esteu?
7: Bé, el que estem veient és bastants edificis caiguts, és a dir, bastants edificis escardats, i alguns d'ells s'han enfonsat d'una manera bastant dramàtica. Estem veient aquí, per exemple, un edifici de 11 plantes, el que la part de l'ascensor, el que seria la caixa de l'ascensor, que connecta la banda nord i la banda sud de l'edifici, ha caigut, s'ha esfondrat completament. Estem veient la zona dels lavabos, per exemple, completament en posició vertical, tot el que serien el que abans havien sigut els pisos, un darrere l'altre. Es veuen els edificis oberts i els rescatistes a les zones on hi ha les restes, doncs pujant escales, cordes. Acabem de veure com pugen diferents pots d'oxigen, tubs d'oxigen, per intentar proporcionar-li oxigen a una persona que es veu que ha sigut trobada entre les runes. També han pujat una camilla i doncs estem a punt de presenciar un dels moments de rescat. Com he dit en els altres enllaços, està tota la població totalment vinculada i abocada a aquestes tasques d'ajuda. Estem veient els carrers plens de gent amb les flassades, amb els pocs jerseis que han pogut agafar, recollir per sortir cap a fora, tothom dormint al carrer, amb molta por de les rèpliques. Acabem de sentir una rèplica fa pocs minuts. El que passa és que, òbviament, ha sigut molt més fluixa, però doncs, també et fa pujar l'esglai al cor i tota la gent està doncs, volent dormir fora, especialment els que viuen edificis alts o antics, perquè aquest es podria considerar un terratrèmol tan històric com el que va passar l'any 76, en què també va haver-hi un desastre de la mateixa magnitud. No sabem xifres de morts, de desapareguts, però sí que la gent podem veure la gent a fora dels edificis ensorrats, com està esperant amb les tasques de rescat. Acabem de veure una dona, com deia, aquí a sota hi ha la meva mare, en el pis número 1, en un pis d'11 plantes, i en que totes les plantes han caigut a sobre, no? Aleshores, estem veient escenes molt dramàtiques en aquest sentit.
0: Bernat, deies, a més, a banda d'aquestes escenes dramàtiques, deies que la gent està passant la nit al carrer perquè té por a tornar a casa, eh?
7: Exactament, exactament. Sobretot a les zones doncs, més antigues, no? Edificis que s'han construït fa més de 60 anys, que no poden... Doncs gent que no té un altre lloc on viure, no? Doncs, també una situació de crisi econòmica flagrant que es ve arrossegant des de fa més de 15 anys i de problemes estructurals del país. Això també és una miqueta com la... Bé, el poble veneçolà, com ja sabeu, és un poble resilient, que sap aguantar coses amb molta força, però hem vist molta gent plorant, clamant al cel, que per què els havia de passar una situació com aquesta després de tant de temps, com si dient que és l'únic que no es faltava, no? Aleshores, hem vist molta gent amb famílies, gent gran, gent adults, gent vella, gent de la tercera edat, havent de dormir amb el que tenien a fora de casa, agafant les paelles, el que tenien de la cuina i menjant fora. O sigui, és una situació bastant difícil.
0: I deies, Bernat, que a banda dels serveis de rescat, diguem-ne, oficials, hi ha molta també ajuda entre els veïns, no?, amb aquesta resiliència que ara comentaves.
7: Sí, exactament. El que hem pogut veure és, per exemple, l'edifici en què estava abans, la meitat de les persones eren del servei cívic, de la policia i de l'exèrcit, però també l'altra meitat eren civils, veïns, que estaven volent ajudar a treure gent. Hi ha hagut un moment molt fort en el que han demanat silenci total perquè estaven portant els gossos per intentar sumar les restes humanes, els gossos entrenats per això, per el rescat. Tothom ha callat i s'ha fet un silenci sepulcral enmig de 400 persones que estaven desenrodonant el lloc mentre els gossos treballaven. Us heu d'imaginar el nivell de consciència que hi ha entre la gent en aquest moment.
0: En directe des de Caracas, el periodista Bernat Lautaro. Bernat, gràcies una vegada més. Tornem a parlar d'aquí una estona. Una abraçada.
7: Estic pendent, una abraçada.
0: Vinga, insistim que són dos terratrèmols, eh? Són dos terratrèmols molt potents, 7,2 i 7,5 de magnitud, que a més a més han estat molt units en el temps, els han separat menys un minut, uns 39 segons aproximadament. Segons ens expliquen al Matí de Catalunya Ràdio, fons del Departament d'Exteriors, de la Generalitat, de moment entre les víctimes mortals o les persones ferides no consten catalans, no consten ni morts ni ferits catalans. Segons expliquen, estan treballant amb el Consolat General a Caracas a través de la delegació del govern als Estats Endins, perquè sí que els hi constava, per exemple, celebracions de la Revetlla de Sant Joan, de comunitats catalanes, quan hi ha hagut la sacsejada, però pel que ens diuen aquestes fonts del Departament d'Exteriors, el Casal Català a Caracas ha informat al govern que aquestes persones, les que participaven en aquestes revetlles, estan bé. Insistim que el balanç oficial és de 32 víctimes mortals, com a mínim, de moment, perquè és molt d'hora i hi ha aquestes altres xifres, diguem-ne, alternatives que apunten que la cosa pot ser molt pitjor. D'entrada, el Servei Geològic dels Estats Units, que ha fet una primera estimació d'almenys 10.000 víctimes mortals, i després aquesta pàgina web a la qual fèiem referència, Desaparecidos Terremoto Venezuela, en la qual recullen denúncies de desaparició de persones i s'intenten localitzar. D'això, el balanç és francament impactant, perquè són 5.700 persones, 5.700 persones de les quals s'ha informat la seva desaparició. D'aquestes, 5.500 encara estan sense contacte, encara no s'han pogut localitzar. Per tant, hi ha 5.500 persones ara mateix, segons aquesta web, que consten com a desaparegudes. En fi, el terratrèmol a Venezuela és un dels temes del dia i, per descomptat, l'anirem seguint aquí al Matí de Catalunya Ràdio.

0: Tot això sense oblidar, per descomptat, l'altre gran tema del dia, o de la setmana, o del mes, que és el panorama polític a Madrid després de la compareixença de Pedro Sánchez, que ahir vam seguir en directe.
1: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Sánchez aludeix explicacions, diu el periòdico. Sánchez esgota la legislatura, diu El País. Avui, a l'editorial de El Mundo, per exemple, destaca que Sánchez s'ha escapolit del que anomena cas Zapatero i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol, sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions. L'ABC, un altre diari conservador, també diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció. Són algunes de les lectures que avui trobem a la premsa d'un cas que, per descomptat, amb una pressió mediàtica, política, que avui tindrà continuïtat. Anem a Madrid ara. Pablo Brujats, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Perquè avui el Congrés vota una moció del Partit Popular per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Sí, és a dir, continuarà la pressió del PP cap a Sánchez, però la incògnita és què farà Junts i si se sumarà a demanar aquesta qüestió de confiança. La votació al Congrés arriba després que ahir al Senat Junts es despengés d'una proposta similar del PP, on reclamaven eleccions anticipades. Junts li demanava al PP que a canvi es comprometessin a aplicar l'amnistia i arriba també aquesta votació l'endemà que Míriam Nogueras demanés a Pedro Sánchez que faci un pas al costat.
3: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
2: Sánchez, que rebutjava apartar-se, Junts ja no parla d'eleccions anticipades, sinó de buscar un substitut al president espanyol per rematar la legislatura, i el Partit Popular, us podeu imaginar, creix la frustració. És una ocurrència, diuen, la proposta de Junts, però constaten que aquesta moció de censura que volen és inviable per més escàndols que esquitxin els socialistes.
0: Tot això, Pablo, després de la compareixença d'ahir, que ens vas explicar en directe, on els socis ja constatàvem que pujaven el to contra Sánchez, però no pinta, com a mínim de moment, que estiguin decidint de fer saltar pels aires la legislatura, o el que queda de legislatura.
2: Sí, exacte, va ser el debat més tens amb els socis, amb acusacions molt més dures que altres cops, però ningú trenca amb Pedro Sánchez, i és que el rebuig a un govern del PP i Vox és el que el salva ara per ara, tot i que Esquerra, el PNV o Sumar no van sortir gens satisfets de les explicacions que va donar ahir, ni tampoc del rumb que ha agafat la legislatura.
4: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado.
5: Ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
6: Cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
2: Molt més crítics, però només Podem va demanar eleccions anticipades. Sánchez, que respon que no pensa llançar la tovallola, però la legislatura està en via morta, tot i que la Moncloa recorda que avui salvarà diverses lleis que es voten al Congrés.
0: Madrid, Pablo Brujats, gràcies. Parlem després. Fins ara.
2: Bon dia, fins ara.
0: Avui de tot això en parlarem a l'Àgora. D'entrada amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, però també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal, per veure com valoren aquestes explicacions de Pedro Sánchez. També a l'Àgora, avui, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llum, Bart i Jordi Mir. De moment, però, hi posem un primer comentari de la periodista i col·laboradora del programa, Milagros Pérez Oliva.
7: El debat sobre la corrupció que es va celebrar ahir al Congrés ha deixat clares algunes coses. Que Pedro Sánchez està disposat a resistir perquè creu que té més motius per quedar-se que per marxar, però cada cop està més sol perquè els socis de govern comencen a fer càlculs electorals. I malgrat apujar el to i la pressió per acorralar Pedro Sánchez, el ple va demostrar la debilitat de Núñez Feijóo quan va tornar a demanar suport per a una moció de censura instrumental que ningú, llevat de Vox, està disposat a secundar. En resum, malgrat els escàndols i la creixent soledat, és Pedro Sánchez qui té el poder de prémer el botó electoral. I ho farà quan li convingui.
0: El comentari de Milagros Pérez Oliva. Tot això fa referència a l'esfera política, però a l'esfera judicial tenim alguna novetat de les causes que envolten de manera directa o indirecta el Partit Socialista. Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: D'entrada, cas Zapatero. Aquí ha passat una cosa que no és estranya, no és el primer cop que passa, però que és cridanera, com a mínim. S'han incorporat al sumari les agendes personals de l'expresident i s'han filtrat a la premsa. Això què implica? Que han sortit tota una sèrie de detalls que no tenen res a veure amb el cas, res a veure amb el cas de l'aerolínia, a Plus Ultra, absolutament res a veure, però que serveixen perquè part de la premsa com a mínim hi s'ho equipa.
8: Sí, les agendes mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdano, o viatges a Zúrich per negociar amb Junts. Com dius, coses que no tenen res a veure amb les causes que estan judicialitzades. I és per això que Zapatero estudia denunciar la filtració d'aquestes converses. En una d'elles, una conversa de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda. I la causa la resumeix a continuació amb una paraula: Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu també a la seva assistent: no puc tenir anglès, embolic amb Junts.
0: No puc tenir anglès, embolic amb Junts. Tot això, insistim, no té res a veure amb la causa, però apareix en aquestes agendes personals i s'ha filtrat a la premsa d'aquí que, com deia el Pol, Zapatero amenaci d'emprendre accions legals. En fi, després tenim dos casos més. Un, per descomptat, és el cas de la dona de Pedro Sánchez.
8: Begoña Gómez, que ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado, és una mesura cautelar imposada després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: I encara un altre cas, el cas Leire Díaz. Avui declara l'advocat de Santos Cerdán,
8: que es diu Jacobo Teijelo, i declara com a imputat en aquest cas Leire Díaz. Haurà d'aclarir el seu suposat paper en una possible trama coordinada per l'exmilitant socialista per desestabilitzar operacions policials i judicials contra el PSOE o el govern espanyol.
0: Aquest és el segon tema del dia. El primer continua sent el terratrèmol a Venezuela. Insistim, de moment 32 víctimes mortals en un balanç molt provisional. De seguida repassem la resta de bàsics al matí.
9: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Mamoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 5 minuts de nou. Els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Tenim les primeres xifres de morts per la calor a Catalunya. S'han registrat 13 víctimes mortals al país relacionades amb les altes temperatures.
17: Totes han estat entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana, coincidint amb l'inici de l'onada de calor. Així ho ha informat el sistema de que monitoritza aquestes morts de l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor.
0: La gran majoria d'aquestes persones que han mort tenen més de 85 anys. De fet, no n'hi ha cap que en tingui menys 45.
17: No es tractaria, per tant, de cops de calor, sinó de casos en què les altes temperatures han agreujat patologies existents. En el conjunt d'Espanya, els primers dies de l'onada de calor han deixat 108 morts.
0: Aquesta onada de calor també evidencia que els efectes van per barris. Apareix un estudi de la Universitat Autònoma que diu que els barris pobres de les grans ciutats de mitjana tenen un grau més de temperatura.
17: Això s'explica perquè els barris desafavorits tenen una densitat més gran i menys zones verdes. Els experts també diuen que aquesta diferència d'un grau pot ser crítica per la salut en episodis com el d'aquesta setmana.
0: Aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, estan directament relacionades amb els incendis. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar de rematar i d'extingir l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
18: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Anem ara a Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
19: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
20: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
19: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: No és l'únic foc de les últimes hores, també n'hi ha hagut a Isil, al Pallars Sobirà. Aquest també està estabilitzat des d'ahir la tarda.
18: I a Odèn al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un incendi en una zona molt complicada dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: El que passa és que aquestes altes temperatures afecten bona part del continent europeu, per exemple, el Regne Unit, Quim Olivares.
16: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit, arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gales es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la situació també és francament complicada a França. Avui, alerta vermella a 14 departaments. Isabel Galí.
21: Nou rècord de calor a França aquest dimecres, després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, encara a França, l'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida a no entrar en pànic després que s'hi hagi identificat el primer cas d'Ebola.
18: Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot. Hi ha 5 passatgers del mateix avió en aïllament preventiu. Un portaveu de l'Organització Mundial de la Salut insisteix que el risc continua sent baix.
22: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: Notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que el parc natural es va tancar al març pel brot de pesta porcina. Lara.
17: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
23: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
17: Davant d'aquest escenari, demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
23: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
17: Avui, a partir de 9:45, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb el propietari d'un dels restaurants afectats.
0: 5:02. Important, avui, encara a Barcelona, comença el primer dels talls del metro per obres. Afectarà els usuaris de la línia 9 i la 10 nord.
17: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils la circulació de la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llançà.
0: I atenció amb això, el grup de música Fades ha denunciat una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme. Aquesta agressió va obligar, de fet, la banda a suspendre el concert.
17: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions i la banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar a girar.
0: Per cert, parlant de la revetlla, en el balanç de Sant Joan ha passat una miqueta desapercebut que hi ha hagut més agressions masclistes.
24: La nit de la revetlla es van detenir 26 homes per diversos delictes relacionats amb la violència de gènere.
1: A banda d'això, els Mossos investiguen un presumpte tiroteig en un pis al barri del Born de Barcelona, també la nit de la Revetlla. No consten ferits. Un altre dels incidents va ser una baralla amb matxets a la Mar Vella, també de Barcelona.
0: I Elisa Maulià declara davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar Íñigo Errejón ni tampoc d'obstaculitzar la justícia.
1: Maulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnia, es va comparèixer ahir voluntàriament als jutjats de Madrid, això després que el jutge ordenés detenir-la per no haver-se presentat en tres ocasions. Maulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada d'Errejón ha sol·licitat al jutge que la faci compareixer al jutjat cada 15 dies.
0: I encara dels tribunals, a Lleida han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. Estela Busoms.
3: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i dos quarts i encara alguna coseta més. El New York Times avui avança possibles detalls del casament de Taylor Swift. Ja fa dies que hi ha molta expectació als mitjans americans, Marta, i ara s'apunta a Nova York.
4: Sí, el New York Times ha publicat que la cantant ha llogat el Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari Swift, també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des del 2 fins al 4 de juliol.
0: I dos apunts musicals més, el primer Banyoles. Ja hace calor
4: en la cafetera. Perquè comença el Festival Afònica amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris més emblemàtics vora de l'Estany.
0: Maria Rovira.
5: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
24: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
5: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a Tortosa, Manu Guix. Però fem que valgui la pena.
4: Per al concert de cloenda del Festival de Piano toca a Tortosa i presentarà el seu nou EP Galaxies, un concert que farà avui a les 9 del vespre.
0: Dos quarts de nou, els esports.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un Barça al límit acaba perdent la Lliga de Bàsquet davant d'un València que realment va ser superior, eh?
1: Derrota al Palau 84-108, que evidencia les carències d'aquest Barça, que ha pogut arribar a la final, ha fet prou, però ha quedat molt lluny de poder-la guanyar. El València de Pedro Martínez aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: Pascual que marxa, també deixen el club Satoranski, Vesely, Viuli, Hernán Gómez i la Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Satoranski molt crític.
5: Se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. No quiero decir milagro que estamos en la final, pero bueno, también nos ha ayudado que Madrid no se ha clasificado.
1: I una altra final, la del Barça de futbol sala avui, que es pot proclamar campió de la Lliga si guanya la pista del Pozo Múrcia, partit a

0: rebuda de campió a l'Igualada amb el títol de la Lliga d'Hoquei Patins, 29 anys després.
1: S'ha fet esperar, aquesta victòria, aquest títol de Lliga, victòria a la pista del Liceu, la pista dels penals. Rebuda a l'aeroport del Prat dels campions, sisena Lliga de l'Igualada, es torna a coronar després de molts anys de sequera, una Lliga que arriba després de capgirar, a més, un 2-0 a la sèrie final.

0: I al Mundial, Neymar ha reaparegut amb la selecció del Brasil aquesta mateixa matinada.
1: El Brasil que guanya 0-3 a Escòcia. Neymar ha jugat uns minutets els últims, portava gairebé 1.000 dies sense jugar amb la selecció. Vinícius ha fet els dos gols. També de matinada, Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Els mexicans classificats ho han guanyat tot. Jugats ahir, Bòsnia 3, Catalunya i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem 3 a les 10 del vespre, Equador-Alemanya, i de matinada, Japó-Suècia a partir de la 1, a les 4, Turquia-Estats Units.
0: Passen 4 minuts de 8:45, tot això en un dijous que arrenca pendent de... Per descomptat de com evoluciona el doble terratrèmol a Veneçuela, de moment no consten víctimes espanyoles. Redacció, Pol Foradada.
2: Sí, després d'un primer balanç encara molt provisional, però on acaba de parlar a Ràdio Nacional el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
3: Estado en contacto con nuestro embajador en Caracas y por el momento felizmente no tenemos ningún fallecido que nos conste, ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero de un primer reconocimiento no ha habido.
2: Se suma així a la informació que explicàvem fa minuts del Departament d'Exteriors de la Generalitat. Tampoc no consten morts ni ferits catalans.
0: De seguida tornarem a Caracas per conèixer l'última hora, però és que també estem pendents una vegada més de la calor, que avui arribarà als seus màxims a França i al Regne Unit. Aquí, a Catalunya, la calor es tradueix en que tenim un ull posat als incendis que es van declarar ahir, també des de la redacció, Marc Jurado.
4: Sí, a França les últimes hores també han activat avisos per tempestes severes i han ampliat l'alerta roja per calor a 72 departaments. Aquí, pel que fa als incendis actius, segons els bombers, el de Sant Quirze se'n faja, el Moianès ja està estabilitzat i es segueixen treballant per poder-ho donar per controlat, tot i que ja no hi ha confinament, sí que demanen evitar moure's per facilitar les tasques d'extinció. També han estabilitzat el d'Isil, el Pallars Sobirà, i el d'Odèn, el Solsonès.
0: I a Madrid, en plena ressaca de la compareixença de Pedro Sánchez i els retrets de l'oposició pels casos de corrupció, avui el Congrés tractarà una qüestió radicalment diferent. S'abordarà la penalització de les teràpies de conversió, Lara García.
5: El Congrés fa un pas més per penalitzar les falses teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. El Ministeri d'Igualtat afirma que en els últims 3 anys ha rebut 23 denúncies en aquest sentit, que l'ONU descriu com una tortura. Avui el Congrés votarà incloure-la al Codi Penal, una proposta de llei que defensarà la ministra Ana Redondo.
0: I a Lleida, d'aquí menys d'una hora, bilateral amb la Generalitat amb una reunió encapçalada pel conseller Albert Dalmau. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
6: Bon dia, serà el moment d'abordar temes pendents que impliquen les dues administracions, per exemple, els tràmits per tirar endavant un dels projectes econòmics més reclamats a Lleida, el gran polígon industrial de Torreblanca, que porta anys de demora. El govern ha d'enllestir els últims plans urbanístics per poder licitar les obres. D'altra banda, s'aprofitarà la visita del conseller Dalmau per inaugurar la reforma d'un gran edifici emblemàtic de la ciutat, el Palau de Vidre, situat al mig del Parc dels Camps Elisis. Es va construir fa 60 anys com a espai firal i ara s'ha reconvertit per acollir associacions sense ànim de lucre.
0: Gràcies, Estela. Són 8:07. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa la mobilitat com la tenim aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui el servei de rodalies i regionals ha arrencat amb normalitat després que s'hagin restablert totes les línies que ahir van patir talls de circulació per motius diferents. Una normalitat que a Renfe passa pels retards habituals, com per exemple els de l'R11 i l'R15, on hi ha demores de 10 minuts. També el tren que va de Salou a Tarragona porta un retard de mitja hora i hi ha 3/4 d'hora d'endarreriment en el que va de Manresa a Lleida. D'altra banda, el metro de Barcelona a les línies 9 i 10 Nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia.
0: Punts vermells?
8: Doncs mira, ara tenim circulació molt complicada a la Ronda Litoral des de l'Hospitalet en sentit Besòs. Precaució perquè sembla que hi ha vehicles aturats a l'alçada del Moll de la Fusta per alguna incidència i retencions també a la Ronda Litoral però en sentit contrari des de Sant Adrià.
0: I punts taronja, Clàudia.
8: Hi ha retencions encara des de Montcada, d'entrada a Barcelona per la C58, derivades d'aquest accident que us hem explicat a primera hora, de retrucua també a la C33 i ara també a la C60 a Mataró en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia Serra. De seguida parlarem de totes aquestes qüestions, molt especialment d'aquest terratrèmol a Veneçuela, per buscar l'última hora des de Caracas. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Doncs parlarem amb la diputada dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, sobre la compareixença ahir de Pedro Sánchez. També parlarem de comerços afectats per la pesta porcina a Collserola, com cada dijous la taverna, avui amb Sílvia Subirós, directora de la Cuina dels Homes. També parlarem d'aliments que tenim a la nevera i no hauríem de menjar, un espai ara pensat també perquè n'arriben les vacances d'estiu, i avui consultori de dermatologia. Com cuidar la pell?
0: Avui, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, tot això, però de seguida a l'Àgora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia de nou.
11: Bon dia. Doncs temps tranquil encara. Avui ara mateix tenim 4 núvols al Delta l'Ebre que aniran marxant ràpid. S'imposarà el sol a tot arreu. Avui, com a molt, podrien créixer alguns núvols al Pirineu. Potser al vespre n'arriben alguns per l'oest, sense pluja. I amb temperatures un palet més moderades. Baixen 1 o 2 graus respecte a les d'ahir. Ahir recordem que encara vam arribar als 41 graus a Lleida, 40 al Ferràs o 39 graus a la ciutat de Girona. Avui lleugerem més suaus i sembla que aquesta estabilitat de les temperatures es mantindrà durant tot el que resta de setmana i probablement fins a mitjans de la setmana que ve. Mitjans de la setmana podria començar a baixar una miqueta, però vaja, això encara queda força. Demà encara tocarà un dia de patir calor forta.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
11: Fins ara.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Dimarts, mig distingiu entre dues vocals, era entre uiu. Dimarts, la nit de Sant Joan, vam acabar la lliga puntuable amb aquest enigma. Aquest dilluns que ve, que serà Sant Pere, farem la gran final del 2026. Ara, mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic, de 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic, 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
16: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
17: Catalunya Ràdio.

0: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
1: Vaja, Carles.
0: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
1: I tu què li vas dir?
0: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
5: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
6: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
7: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
8: Et demanarem fer mates.
9: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
10: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
11: Pierce Brosnan.
12: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
13: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
11: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
15: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
16: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
17: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
18: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
19: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
20: Troba el teu lloc amb ParkClick.
21: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
22: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
21: De veritat?
22: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
23: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
24: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
26: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'expresident d'Esquerra i president de Delfi, director de Delfi, Joan Puigcercós, amb el periodista Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el doctor en Humanitats, Jordi Mir.
27: I de què hem parlat abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
26: Doncs tenim aquí la Marta amb una sortita de caramels, però feliçment recuperada de la veu que la setmana passada ens va fer patir.
27: Ai, sí.
26: Diu que s'ha allargat una mica, però...
28: La cosa va ja millor.
27: Sí, eh?
28: Sí.
27: Pensava que no fos del Mundial, que no cridessis els gols de Vinícius i
28: no,
27: tot això.
28: No.
27: Doncs vinga, comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Perquè malauradament hem de començar amb el tema del dia, el tema de la matinada, que és Veneçuela.
29: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
30: Se cayeron todos los edificios, Dios mío.
0: no, tiene que haber muerto, Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
1: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
27: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials amb persones, relatant en primera persona, valgui la redundància, com està la situació allà. La situació ara és molt, molt, molt complicada. Recordem que han estat dos els terratrèmols, de magnitud 7,2 i 7,5, amb menys d'un minut de diferència, que de moment ha deixat un balanç, de moment, de 32 víctimes mortals.
2: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado.
27: Era el primer balanç que feia fa no fa gaire, fa un parell d'hores, una hora, menys i tot. De fet, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, 32 persones mortes, 700 de ferides, però posem l'accent en que és un balanç provisional, perquè les imatges que hem vist o les informacions que ens arriben apunten a que la cosa pot ser molt pitjor. Tornem a aquesta hora en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu?
27: Com està el panorama? Com tot, on ets ara mateix?
3: Bé, ara estic a l'avenida Forces Armades, estem intentant acostar-nos a l'avenida Baralt, és una de les zones del centre, al voltant del centre antic, ens estem dirigint al barri residencial del Paraíso, que és on hi ha més cases de construcció social, i allà estem intentant fer un report també del que... un report, una actualització del que podrien estar siguent cases que es van construir un baix pressupost en el seu moment, en els anys 80, i que ara mateix estan patint esfondraments. Hem vist el mateix cas, no tant d'unes cases de construcció barata, sinó més aviat del barri d'Altamira, que es troba al mig d'una falla, i que també en el terratrèmol dels anys 70 van caure diversos edificis. Avui hem pogut presenciar a la tarda com s'estaven rescatant fins a 7 persones en un dels edificis, l'edifici Petúnia, al costat de la plaça França, de la plaça Francia, molt coneguda per les protestes del 2014, del 2017 i del 2019, que és on se solien començar, en el barri d'Altamira. Doncs allà al costat han caigut dos edificis. Estem anant a intentar veure com són les tasques de rescat a cada lloc, a la ciutat de Caracas. I bé, el que us havia explicat abans és sobretot que s'està volcant la població. Estem veient gent jove, des d'adolescents fins a gent gran, ajudant a les forces de seguretat, a la Policia Nacional i a la Força Armada Bolivariana amb les tasques de rescat. Està sent un esforç conjunt molt important, molt resilient, com totes les coses que ha hagut de patir el poble veneçolà al llarg dels anys, i que, bé, doncs aquesta... Algunes persones feien el crit al cel dient que no podien aguantar més drames, no podien aguantar més situació, que era l'últim que els hi faltava, però bé, com us estic dient, tothom està responent d'una forma extremadament bondadosa i ajudadora. El terratrèmol potser han sigut dos, però a efectes pràctics tots l'hem notat com una sola vegada. Quan han començat a tremolar el terra sota els nostres peus, hem sortit a l'exterior el més ràpid possible i hem començat a veure les conseqüències del drama, el drama que sol ser una situació com aquesta, tot i que han sigut tan immediats l'un darrere l'altre que només n'hem sentit un.
27: Clar, a més, ara a Veneçuela són 3:15, pràcticament les 3 de la matinada, però els equips de rescat continuen treballant, pel que ens explicaves abans, no, Bernat?
3: És bastant fort perquè ningú està dormint, o la gent que ho pot veure dormint. També hi ha grans cues a les benzineres, estem veient cues de gent intentant revestir-se abans de que s'acabi la benzina per les tasques de recuperació, per les carreteres bloquejades. I el que estem veient és molta gent dormint als carrers, molta gent espantada de les rèpliques. Hem sentit una rèplica fa 45 minuts, una hora abans, i doncs, precisament per aquest motiu, molta gent s'està quedant fora a les places, als marges de les carreteres, als marges dels carrers, a sota els arbres, dormint amb el que poden, amb el que han pogut treure, i no volem tornar a les seves cases fins que hi hagi una revisió. I molts altres, doncs, per no haver de... Per espantar la son, s'estan volcant també a les tasques d'ajuda. L'adrenalina és molt alta en aquests moments, com us podeu imaginar, i tothom està entre espantat i intentant fer alguna cosa.
27: Perquè, Bernat, uns deies abans que, clar, que hi ha zones de Veneçuela on hi ha edificis antics, hi ha edificis, doncs, hi ha un estat d'una certa fragilitat que quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, doncs, són els primers a, no sé si a caure o com a mínim a escardar-se.
3: Sí, exactament, Esquerdar. Precisament s'està parlant molt de La Guaira, és l'estat, per qui no conegui, és l'estat que es troba just al nord de Caracas i que separa la capital de Caracas amb una cordillera, amb una serra que es diu El Ávila. Aquell estat és molt conegut per també tenir esllavissaments de terres quan hi ha pluges molt fortes. Aleshores, quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, també les cases que s'han construït allà, normalment amb materials barats o amb unes construccions de dubtosa certificació, diguem-ho així, doncs també s'enfonsen i es poden provocar doncs, grans desastres com els dels que s'està parlant ara. De fet, per això s'està dient que La Guaira és un dels estats més afectats, precisament per aquesta zona muntanyosa just davant del Mar Carib, en la que sol haver-hi avisaments per les pluges i que un terratrèmol com aquest, pel que estem sabent, ha provocat també un desastre. Encara no sabem les xifres de morts, però podem estar parlant de carrers sencers que s'hagin enfonsat.
27: Bernat Lautaro, en directe des de Caracas. Moltíssimes gràcies per anar-vos explicant l'última hora des d'aquesta zona del terratrèmol. Una abraçada forta.
3: Una abraçada, fins ara.
27: A aquesta hora també podem saludar la catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, l'Eulàlia Massana. Professora Massana, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
27: Dèiem que aquí es combinen dues coses, dos terratrèmols d'una magnitud potent, però és que, a més, molt junts l'un de l'altre, separats per segons.
4: Sí, sí. Són, de fet, s'està pensant que potser no són dos terratrèmols, sinó que són dues parts de la transmissió de la mateixa ruptura separades en pocs segons, no? És a dir, està costant molt veure si són realment dos terratrèmols separats, que voldria dir realment que han fet moure dues parts molt diferenciades d'una falla, o si és una mateixa ruptura que ha tingut com dos pulsos diferents, perquè estan massa a prop.
27: Perquè anava a dir això, si són dos terratrèmols diferents, això deu ser molt poc habitual, no?
4: Molt poc habitual. Passa de tant en tant, És a dir, de fet, si entenem què vol dir per què es produeix un terratrèmol, es pot entendre bé, perquè quan un terratrèmol es fa, és a dir, comença quan els dos cantons d'una fractura en el terreny, d'una falla, es mouen bruscament perquè han estat acumulant moviment que no podien deixar anar perquè hi havia fregament entre aquests dos blocs. Llavors, si comença aquest moviment, de vegades comença perquè es trenca un trosset que estava més enganxat, deixa d'haver-hi tant fregament, llisca, i això a vegades empeny, i tarda uns segons, empeny una part una mica més allunyada. És a dir, que passa sovint, no? El que passa és que no tan sovint com que es produeixi un únic terratrèmol, és a dir, una única ruptura més o menys homogènia, i que és el que entenem com un sol terratrèmol. No?
27: Veneçuela és una zona propensa a tenir terratrèmols?
4: Un tant. I tant. Veneçuela està en una zona, està en un límit de plaques. És a dir, Veneçuela, al nord, hi té la placa del Carib, que és una placa que es mou cap a l'est i es mou bastant ràpid. És a dir, el límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana, que és aquest límit, aquesta falla, que passa pràcticament pel mig de, bueno, pel nord de Veneçuela, pel nord, però agafant part de la part emergida, no pel mar. Doncs aquesta es mou cap a l'est, de l'ordre de 10 mil·límetres, 20 mil·límetres a l'any, no? Ara dic malament, 20 mil·límetres a l'any. Per tant, es mou ràpid, es mou ràpid. I llavors aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Veneçuela passa això. Periòdicament, és una zona propensa, sí, sí.
27: El que passa que no amb aquesta magnitud, entenc, no?
4: No, sí. En aquesta magnitud, si vols, en període històric o en període molt recent, però en termes geològics és molt freqüent que passi això cada aquests anys, no sé, si posem-li 500 o inclús 1.000 anys, no? I el que passa que també és que potser el que es mouen són falles diferents. De vegades es mou aquesta, de vegades es mou una mica més cap a l'est. La falla que s'ha mogut ara no ho tenim encara clar del tot. Hi ha una falla que es diu la falla de la Oca, o Cancún, i després és una falla bastant orientada est-oest, que és part d'aquest límit de placa, i després una mica més a l'est hi ha la falla del Pilar. I en el límit entre aquestes dues falles encara en surt una altra que va cap al sud, que es fica dintre el continent sud-americà, que és la de Bocono. No sabem bé exactament quina d'aquestes tres falles. Sembla que la de Bocono no s'ha mogut, però per l'orientació que té i per com arriben les zones i que podem, a partir de les zones, saber més o menys quina és l'orientació de la falla, però, per exemple, distingir entre la falla del Ancón o de la falla del Pilar no ho sabem. Vull dir que és complicat, això, encara. Sí, encara hi ha poques dades, encara.
27: És que és molt d'hora, clar, sí, sí.
4: Sí.
27: Però vaja, ha anat molt bé aquesta conversa per tenir aquest context amb la professora Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona. Professora Massana, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
4: A vosaltres. Adéu, bon dia.
27: Falten 4 minuts per arribar a les 9. Podem saludar ara mateix el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, diguem-ho bé, de la Generalitat, Jaume Duch. Conseller Duch, com estem? Bon dia.
5: Hola, bé, molt dia. Gràcies.
27: Dèiem abans que, segons el seu departament, no constava que hi haguessin catalans ni entre els ferits ni entre les víctimes mortals, ara per ara.
5: Efectivament, ara per ara. Nosaltres estem en contacte permanent, en primer lloc amb el Centre Català de Caracas. Pensi que hi ha unes 8.000 persones, uns 8.000 catalans que viuen a Caracas o a la zona de Caracas. Estem en contacte també amb el Consolat General d'Espanya a Caracas i la nostra delegació a la zona, la delegació a Bogotà, també està seguint el tema minut a minut i efectivament ara per ara no hi ha cap notícia de cap català que hagi estat afectat directament des del punt de vista físic.
27: Ens deien que també sí que els hi constava que hi havia alguna celebració de catalans a Veneçuela per la revetlla de Sant Joan, que ha coincidit amb hora, més o menys, amb el terratrèmol, però que, de moment, pel que els hi consta, consellers, també.
5: Sí, efectivament, el propi Centre Català havia organitzat una festa, una revetlla de Sant Joan, ahir a la tarda, hora de Veneçuela,

0: són al carrer, perquè lògicament tenen por de possibles rèpliques, però efectivament la nostra gent a la zona i també en contacte molt directe amb el Consolat General d'Espanya a Caracas, doncs estan seguint la situació, estan en contacte amb les persones que ens poden anar informant, seguim la situació minut a minut i si tenim més informació, doncs lògicament doncs la farem arribar als mitjans de comunicació.
1: Jo deia això perquè, a banda del que vostè ara ens explica, conseller, el ministre Álvarez ha confirmat també que de moment no hi ha cap espanyol entre els morts a Veneçuela, però ell mateix deia que és molt d'hora, que no es pot descartar res encara.
0: Bé, en aquests casos, òbviament, no es pot descartar res. És cert que l'epicentre no era Caracas, era uns 150 quilòmetres a l'oest de la capital. Per tant, vol dir que hi ha zones de les quals segurament tenim molt poqueta informació. Com deia abans, de tota manera, la major part o la immensa majoria dels catalans que viuen o que treballen a Veneçuela ho fan o bé a Caracas o bé a les grans ciutats. Però hem d'anar esperant i fins que les autoritats de Veneçuela també doncs, puguin anar donant més informació de quina és la situació real.
1: Conseller, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
0: A vostès, bon dia, moltes gràcies.
1: El conseller Jaume Duch, doncs remarcant aquesta idea que ara mateix no consten ni catalans ni entre els morts ni entre els ferits. Bé, és aquestes qüestions del... Sempre que hi ha terratrèmols en aquestes zones del planeta, que són, a més, les més propenses a tenir-ne, estem parlant de barris, Jordi, amb uns edificis que estan com estan, diguem-ne, no? Abans ens ho deia el Bernat des d'allà, penso en el cas d'Haití, per exemple, no? És a dir, és un país que va quedar devastat perquè ja era un cas amb una fragilitat de base.
2: Clar, s'ajunten dos elements que estructuralment són demolidors, no? El temps geològic, com ens deia la catedràtica, que diu, bueno, cada 500 anys, i dius, nosaltres cada 500 anys no sé si en veurem cap, però aquest sovint cada 500 anys, doncs, en temps geològic vol dir una cosa, en temps, diguem, de les vides humanes vol dir una altra cosa, però després hi ha l'altre element estructural d'aquests països amb unes mancances, no? I el corresponsal, doncs, ens explicava, doncs clar, ja hem patit prou coses, no? Ja no en podem patir més. I moltes vegades jo crec que ens costa entendre que aquests països amb aquesta fragilitat estructural política, econòmica, social a més han de rebre aquests fenòmens naturals que suposen una gran afectació sobre les condicions de vida. Venint cap aquí pensava en el que està passant amb el cas de l'Ebola i com la desinversió, la falta de recursos, per exemple, que destinava tradicionalment als Estats Units, està sent un problema greu en aquests països afectats. I potser la situació a Veneçuela ara farà que potser s'hi aboquin més del que s'hi haurien abocat en un altre moment. O sigui, voldria pensar, sent optimista, que la intervenció, que té molts problemes i molts elements a revisitar, espero que serveixi per demostrar que veritablement volen estar al costat del poble de Veneçuela i ajudar en allò que potser no han fet en altres moments.
1: Ja, Jofre.
3: Sí, l'únic que hi ha clar a aquestes hores és que aquest primer balanç de 32 morts malauradament es quedarà curtíssim, perquè és que només amb un parell dels edificis que han vist que s'han esfondrat al mig de Caracas, doncs segur que aquesta xifra ja augmenta. No vull dir ni la xifra que està projectant el Servei Geològic dels Estats Units, sí, perquè em sembla una barbaritat. I francament, efectivament, malauradament, pots tenir dues desgràcies. Una natural, geològica, que és allà on t'ha tocat la falla, però l'altra l'econòmica. És a dir, no vull caure en el tòpic de que el Japó està molt més preparats, però és efectivament així. Hi ha la manera de construir, que quan es parla de la manera de construir, bàsicament es vol dir posar el doble de pressupost per edificar d'una manera determinada que aguanta moviments sísmics d'aquesta manera. En canvi, a Veneçuela no tenen tants diners per fer edificis que aguantin terratrèmols de 7,2 i 7,5. És així.
1: Marta.
4: No, a veure, a mi quan la catedràtica diu, no, diu, és que és una zona molt, molt, molt propensa, no? Clar, aquí ens passa una cosa, que és que quan passen aquestes desgràcies, llavors, no, et posen al micro i dius, sí, hosta, és una cosa que no està en el nostre dia a dia i que, malauradament, quan passa, doncs, t'adones que al final, bueno, doncs, la nostra fragilitat també, no?, com a espècie, perquè al final dius, bueno, doncs sí, les plaques tectòniques, la Terra es mou, etc. El tema és una mica el que deia en Jofre, no?, és un país especialment castigat per, diguem-ne, per les circumstàncies econòmiques, segurament,

0: Evidentment, les circumstàncies polítiques tampoc hi han ajudat, ara no em poso a fer demagogia sobre això, però efectivament un país, per exemple, amb els recursos de petroli que té Venezuela, doncs segurament té alguns recursos que els podia haver posat aquí i no els hi ha posat, però evidentment això té pinta d'una desgràcia, una desgràcia molt gran. No?
1: Joan?
2: Bé, jo crec que s'ha dit tot, però hi haurà moltes més víctimes, segur, perquè el recompte serà lent. Edifici per edifici, perquè estem parlant de 7,5. 7,5 és una barbaritat. És a dir, aquí podem dir que Venezuela és un país, jo crec que no es pot comparar amb Haití, Venezuela és un país bastant més estructurat. Haití era una situació molt més crítica, però de Venezuela fa uns anys enrere era un país amb una renda per capita alta, és a dir, ha anat en declivi, caient, malgrat el petroli, no? Però la paradoxa de Venezuela és que comença a caure econòmicament quan descobreixen que tenen petroli. Yeah. Deixen de produir d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, i es desrefien del petroli i han anat caient la renda per càpita i els nivells de pobresa han augmentat molt, si s'hi afegeix la situació política, però jo soc bastant escèptic de que algú deia tenir l'esperança que els Estats Units s'implicaria molt en aquest cas. Jo soc bastant escèptic, dubto de que l'administració americana perdi gaire temps amb... Altra cosa és la immigració venezolana als Estats Units o que hi ha a diferents llocs del món, però és una situació que serà molt crítica i això provocarà una onada de migració, una segona onada important de migració. Hem tingut a Venezuela diferents onades de migració, una que són constants, encara hi són, econòmica, política, a vegades costa fins i tot de destriar, i ara vindrà una gran onada, perquè la situació no és només la caiguda dels edificis, la situació dramàtica de molta gent, és que això paralitza l'economia. La poca economia que tenia Venezuela quedarà paralitzada. I això doncs, encara provoca una situació... agreuja la situació crítica social i econòmica de Venezuela.
3: Ara mateix són les 9:05, al matí de Catalunya Ràdio. Saludem també el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper. Senyor Sémper, què tal? Molt bon dia.
4: Buen día, Freddy.
3: Me imagino que también, como todos, pendiente de lo que está pasando en Venezuela.
4: Sí, claro, sobrecogido. Además, esta información siempre, cuando hay catástrofes de esta naturaleza y encima con este impacto en vidas humanas, pues uno que tiene sangre en las venas en lugar de horchata, pues no puede más que sobrecogerse, ¿no?
3: Amb el senyor Sémper volíem parlar, evidentment, d'aquesta compareixença d'ahir, va veure que ahir vam tenir el Congrés dels Diputats. ¿Qué balance hace el Partido Popular de los que se escuchó ayer en el Congreso?
4: Bueno, pues es el reflejo del momento en el que estamos. Una legislatura que hace tiempo ya no tiene sentido, una legislatura en la que el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria que le invistió, y además, por si todo esto fuera poco, pues una legislatura que está anegada de casos de corrupción que afectan directamente al gobierno. Por lo tanto, una legislatura que hace tiempo que ya no existe, pero que ayer se evidenció que debería de disolverse las Cortes y dar la palabra a los ciudadanos, ¿no? Lamentablemente estamos así.
3: No hay mayoría, pero tampoco hay alternativa de momento, una mayoría alternativa. ¿O sí?
4: Eso es. No hay una mayoría para gobernar, para presentar presupuestos, para legislar, para abordar los problemas innumerables que tiene la sociedad española, pero tampoco hay una mayoría suficiente que esté dispuesta a cambiar el gobierno. Por lo tanto, es un bloqueo absoluto, un bloqueo total en el que vivimos, y estamos al albur de la decisión de un solo hombre, de los intereses de un solo hombre, que es Pedro Sánchez. Cuando a él le interese, en función de sus cálculos electorales, pues desbloqueará la situación esta, que no es buena para nadie. No es buena para la política, no es buena para... porque se está deteriorando cada día más la conversación pública, todo se está envileciendo, todo se está radicalizando, y no es bueno tampoco para los ciudadanos, que miran a la política como las vacas ven pasar al tren. No hablamos de los problemas de los ciudadanos, sino que hablamos de los problemas del gobierno, ¿no?
3: Para desbloquear esta situación, ¿el Partido Popular dará algún paso? Es decir, ¿hablará con Junts, hablará con el PNV, por ejemplo?
4: Nosotros hablamos con todos los partidos políticos y tenemos interlocución con todos, salvo con Bildu. Sabemos qué es lo que opina Junts, sabemos qué es lo que opina RC, sabemos qué es lo que opina el PNV, sabemos lo que opinan todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Y por eso no nos engañamos y sabemos que no están dispuestos a hacer nada más allá de los discursos, ¿no? Aquí cada uno está midiendo a ver qué le interesa hacer, cómo afrontar este tramo final de la legislatura, y yo sé y sabemos que ninguno de esos grupos políticos que sustentan al gobierno están dispuestos a hacer nada para cambiar la situación. Esta es la realidad, con lo cual, ¿qué quiere que le diga? No podemos hacer más.
3: ¿Pero el Partido Popular hace algún tipo de autocrítica en este sentido? Es decir, con este panorama político, que haya formaciones a los cuales, hablando en plata, les da más miedo la suma de Partido Popular y Vox que la situación actual, y que prefieran mantener la situación actual. ¿El Partido Popular hace algún tipo de autocrítica de decir, uy, igual no lo hemos hecho bien, porque ahora mismo hemos alejado igual a socios potenciales?
4: Bueno, mire, yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en el momento que atraviesa el país y que atraviesa la política. Y evidentemente yo no soy tan mezquino como para negar que nosotros tenemos alguna cuota de responsabilidad. Lo que creo que esa responsabilidad es asimétrica. Y creo que en el clima político que vivimos actualmente, la principal responsabilidad es la del presidente del gobierno y el partido del gobierno. Porque cuando uno gobierna tiene una responsabilidad superior a la de los demás, esto yo creo que se puede aceptar. Subsidiariamente, quienes sustentan y quienes mantienen esta posición tienen una responsabilidad también añadida, porque están siendo capaces de mirar hacia otro lado ante casos de corrupción. Y luego, sobre hipótesis futuras, pues bueno, pues es verdad que se hacen cálculos. Alguien dice, no, es mejor esto que lo que puede venir. Bueno, lo que puede venir lo decidirán los ciudadanos. Y esto es lo que sucede en democracia. Sí. Lo que sucede también es que nosotros hemos dicho, oiga, nuestra voluntad es gobernar en solitario. Y queremos ganar la confianza de los ciudadanos para poder conformar un gobierno en solitario. Y este es nuestro principal objetivo. Lo que también decimos es, hombre, es un poco injusto que el Partido Popular esté condenado a gobernar solo si tiene mayoría absoluta, con lo cual tendremos que llegar a acuerdos parlamentarios con otras formaciones políticas. Esto es una realidad.
3: Claro, por eso le preguntaba si aquí había algún tipo de autocrítica del PP en el sentido de decir, igual hemos quemado unos puentes que ahora mismo necesitamos.
4: No, yo no creo que se hayan quemado puentes. Lo que hemos defendido es cada uno nuestra posición, que esto es legítimo. Y en función de eso, pues cada uno toma sus decisiones, ¿no? Lo que yo creo que hay momentos críticos en los que la moral y la ética está por encima del cálculo político. Y hoy creo que si no aceptamos que lo que está sucediendo está deteriorando el clima político y la confianza de los ciudadanos en la política, porque la corrupción se está normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando, nos equivocaremos. Y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos. Y se expresan de diferentes maneras. En Cataluña tienen unas expresiones políticas, en el resto de España tienen otras expresiones políticas. Recuperar la institucionalidad, recuperar la limpieza en la política, nos interesa a todos.
3: Ayer el presidente Sánchez, cuando hablaba de estas cuestiones, le reprochaba también al Partido Popular que no tengan esta misma vara de medir, por ejemplo, con el caso Quirón, con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta.
4: Yo es que no sé, ayer cuando el presidente Sánchez se refería a Isabel Díaz Ayuso, yo no sé a qué se refería. No hay un juicio abierto, no hay una investigación abierta, no hay ni siquiera no hay nada en relación a supuestos delitos cometidos por Isabel Díaz Ayuso o su gobierno.
3: No, ya no, pero su pareja.
4: Lo que existe es un conflicto privado entre su pareja y la agencia tributaria. Esto es cierto, y que deberá resolverse. Pero usted entenderá que yo no voy a defender los conflictos que tenga un particular con la agencia tributaria.
3: No, pero sí que hay determinadas decisiones con el grupo Quirón que afectan a la pareja de la presidenta y a decisiones que se toman en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
4: Bueno, pero entiendo que alguien tendrá que ir a un juzgado a denunciar si eso considera que es constitutivo de delito.
3: Pero esto se está investigando esta parte también, ¿no?
4: Yo que yo sepa, no se está investigando nada que afecte a la Comunidad de Madrid. Se está investigando la relación particular que tiene un señor con la agencia tributaria y en este caso concreto, supuestamente, por unos contratos que tiene con una empresa privada. Pero esto no afecta a la Comunidad de Madrid, hasta donde yo sé. No hay una investigación, insisto, no hay una denuncia, no hay un proceso abierto. Yo entiendo que los políticos debemos de posicionarnos sobre estas materias cuando son materiales, no cuando son meras especulaciones. Pero en cualquier caso le digo, a mí me da igual, me resulta absolutamente irrelevante el carné político, la afiliación o la relación de pareja de alguien que haya podido cometer algún tipo de ilícito penal en su caso o cualquier tipo de ilícito. Tendrá que dar cuenta ante la justicia como cualquier hijo de vecino. Hasta ahí podíamos llegar.
3: Otra de las reflexiones que se hacían ahí, por ejemplo, lo hacíamos aquí en el programa después de escuchar muy especialmente al señor Feijóo con la negativa a presentar una moción de censura. Incluso el Partido Popular ha defendido que esto podría ser un balón de oxígeno para el presidente Sánchez y que este es uno de los motivos para no presentarla. Y algunos recordaban cuando Pedro Sánchez presenta moción de censura, en el momento de presentarla, tampoco tenía los apoyos y los va recogiendo a medida que se acerca la votación. ¿Por qué no hacen lo mismo?
4: Yo oigo muchas discusiones interesantes y no son pacíficas. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Eso refleja la complejidad de la decisión, porque es una decisión en el fondo estratégica. Si nosotros hubiéramos hecho caso hace año y medio de quienes nos instaban a que presentáramos una moción de censura, creo que si lo hubiéramos hecho nos hubiéramos equivocado. En lo que estamos es sobrecogidos, como la mayoría de los ciudadanos, sobre los casos de corrupción que se suceden. Y todavía esto no ha terminado. Mire, nosotros no renunciamos a ninguna herramienta que está a nuestro alcance porque la Constitución así nos lo permite, como es la moción de censura. No renunciamos a la utilización de esa herramienta. Lo que somos conscientes es, primero, que hoy no tenemos la mayoría suficiente como para sacarla adelante, con lo cual consideramos que sería un error. Consideramos que todavía no hemos conocido todo el recorrido judicial ni de investigación de casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, al Partido Socialista y a su entorno, con lo cual conviene ser un poco prudentes y esperar. Y le digo que veremos en otoño cuáles son las circunstancias en las cuales se mueve la política española. Hoy no está sobre la mesa, porque consideramos que es contraproducente, pero no renunciamos a nada.
3: ¿Y la idea de Junts, que planteó ayer, una especie de solución como en el Reino Unido, de un cambio de... Uy, le oigo, me ha parecido oírle reír.
4: No, es que yo ayer me costó entender a Junts, se lo confieso, ¿eh? Me cuesta entender algunas cosas desde un tiempo a esta parte, pero seguro que no es problema de ellos, sino que es problema mío, de entenderlas. No sé, pero bueno, esto interpela al presidente del gobierno. Ayer se dirigieron al presidente del gobierno. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato, creo, ¿no? Bueno, no sé, esto es una... Mire, todo está desbaratado. Y yo creo que estamos asistiendo a un juego y a unas estrategias de teatralización por parte de quienes sustentan al gobierno para no afrontar la realidad de lo que está sobre la mesa. Y es, ¿ustedes dejan caer este gobierno, sí o no? ¿Ustedes están dispuestos a mantener y a prolongar esta situación, sí o no? Y yo entiendo que cada uno tiene sus problemas y entiendo que cada uno tiene sus circunstancias y que se mueve como puede, ¿no? Pero la pregunta fundamental sigue sin estar respondida. O dicho de otra manera, a lo mejor sí está respondida. No van a hacer nada. Y entonces, pues bueno, pues ayer Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos ya retiran el apoyo, pero no hacen nada. Y bueno, pues lo que le decía al principio, ¿no? Estamos en una situación de bloqueo total. De bloqueo total a la espera de la decisión final del presidente del gobierno. Pero a mí lo que más me preocupa, Freddy, es que esto provoca que se vaya degradando todo cada semana, cada mes. Ahora nos iremos de vacaciones, se bajará la persiana de la política, los ciudadanos se tomarán unas semanas de asueto y los políticos también. Volveremos en septiembre y todo seguirá igual. Y seguirá empeorando. El gobierno presentará unos presupuestos generales del Estado, nos prometerá a cada uno un apartamento en la playa, dirá que bla, bla, bla, bla. Esto, los unos se posicionarán de una manera, otros, luego no saldrá adelante, el presidente del gobierno dirá que esto es culpa de la derecha, de la extrema derecha y de Junts y no sé quién, y él se verá obligado a convocar elecciones. Esto es posible, pero todo es un teatro, lamentablemente.
3: En este teatro, señor Semper, a veces cuando cambian las circunstancias, aquello de Keynes, ¿no? Cuando cambian las circunstancias yo cambio de opinión. Si, por ejemplo, imputaran al presidente Sánchez, ¿entonces sí que apostarían por presentar una moción de censura el Partido Popular?
4: Yo entiendo su pregunta, pero permítame que yo no especule en voz alta, porque me obliga usted a especular y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque también le estaría engañando a usted y a sus oyentes. No hemos especulado, no lo hemos valorado. Lo que sí es que cualquier escenario es posible. Es un escenario posible el que usted dibuja, el que usted avanza, es posible, pero también es posible que no.
3: Claro, pero ¿es posible en base a qué? Porque ayer, por ejemplo, fíjese, lo dijo el señor Feijóo ayer, que puede acabar imputado, ¿y esto en base a qué?
4: Yo creo que... no lo sé, porque pensábamos, fíjese usted, si nos llegan a decir hace un tiempo que dos secretarios de organización del Partido Socialista, dos secretarios de organización del Partido Socialista, iban a ser encarcelados, o iban a estar uno de ellos ya condenado a 24 años de cárcel, el otro ha pasado por la cárcel y está sometido a un proceso judicial muy exigente, nos hubiera parecido que eso era un antes y un después, que eso haría caer un gobierno. Si nos hubieran dicho que la gerente del Partido Socialista iba a estar imputada, hubiéramos pensado también, sobre todo en términos comparados con el pasado, nos hubiera parecido que esto iba a ser insostenible. Si nos hubieran dicho que al expresidente Zapatero le iban a haber pillado en una caja fuerte en su despacho oficial 1.300.000 euros en joyas, después de que el presidente del gobierno diga que confía plenamente en él, nos hubiera parecido que esto es insostenible. Bueno, yo creo que este es el momento en el que vivimos, que vamos superando etapas, vamos normalizando escándalos y casi cualquier cosa va a ser normalizada, lamentablemente.
3: Borja Semper, portavoz del PP, Esquerri Casco, moltíssimes gràcies.
4: Suey, Esquerri Casco.
3: Una abraçada, que vagi molt bé. El portavoz del Partit Popular, Borja Semper, de seguida saludarem l'Aina Vidal dels Comuns per continuar aquest balanç del debat que fèiem ahir. Joan.
2: Bueno, a mi m'ha impactat molt el de Freddy, eh?
3: Sí, això. Et dic una cosa, a mi també.
2: Bueno, no sabia aquest col·legueu allò.
3: No, és el primer cop que hi parlo, eh? Vull dir que no.
2: Si escoltes el senyor Borja Semper, diries, ostres, aquest senyor pertany a una dreta més o menys civilitzada, no? Una persona correcta, educada, no? Però, esclar, és que al darrere d'això hi tenim altres coses. Ell ho ha insinuat, però no és el que pensi, no? Però, diu, hi ha una simetria, diu, quan enfoquem les situacions, no? I, evidentment, hi és. I la simetria es diu el conglomerat de poder que té Madrid, és a dir, de la judicatura, dels mitjans de comunicació, de grans grups econòmics, perquè, és clar, que a l'hores d'ara ningú hagi obert una investigació sobre les relacions entre el Comitè Autònom de Madrid i l'empresa clínica Quirón, amb tot el que ha sortit, que a hores d'ara ningú hagi fet res, això sí que és una simetria. Ara, dit això, és evident que la situació pel govern espanyol és insostenible. És a dir, aquest senyor, amb raó sense, i sabent el que el PP acumula de motxilla de corrupció, hi ha una part que és veritat. És a dir, el PSOE ha anat acumulant casos, i han anat sortint casos, alguns inexplicables pels propis dirigents, dos secretaris d'organització encausats, i jo crec que el que està fent el senyor Sánchez en aquests moments és calcular quan pot agafar una mica d'aire per convocar eleccions.
3: Yeah.
2: Aquí l'incògnita, en aquests moments, és si el senyor Sánchez es presentarà o no. I no sé, si no es presenta ell, això no, serà una cosa ben complicada de gestionar pel PSOE, no? Però aquesta és l'incògnita, no? Jo crec que a hores d'ara estem ja en aquest punt de desgast i que l'únic que hi ha és un càlcul especulatiu de quan li convé agafar aire, tindrà prou aire per tornar a convocar eleccions.
3: Marta.
0: Sí, molt en línia del que diu en Joan, a mi no m'ha cridat l'atenció perquè ja diguem-ne, ja els coneixem una mica, no? Però quan li has tret el tema Vox, no? El fet de dir-li la legislatura està esgotada, sí, obvi, no hi ha alternativa, no ho nega, ell no nega que no hi ha alternativa, però quan li treus el tema de Vox, doncs fa com que anar vaya des de luego, no? I a vegades jo tinc la sensació que al final el Partit Popular està obviant aquesta part, no?, que és el gran desgast que li pot suposar, encara que a priori això no ho sembli, un pacte amb Vox. És a dir, efectivament, i en Joan segurament és qui de la taula els coneix més, no?, hi ha una part de la dreta espanyola que no té cap mania amb l'extrema dreta espanyola, però hi ha una part de la dreta espanyola que no vol l'extrema dreta espanyola. És a dir, hi ha una part del PP que objectivament no vol el pacte amb Vox i que es voldria semblar més al que està fent la CDU de Merz, de dir, escolta, amb aquests no, però en canvi se'ls estan portant per davant també, bueno, doncs que els Ayusos i companyia són els que realment manen, no? Això per una banda. I respecte al president del govern, doncs sí, ell ja efectivament parla d'eleccions el 27, per tant, així haurà dit, no?, que sí que ha esgotat la legislatura, perquè jo crec que l'escenari és, doncs, no haver-hi un pressupost a final d'any, octubre, novembre, més o menys, no?, i poder-te anar a unes eleccions a la primavera perquè no se'ls hi sumin a les eleccions municipals, cosa que els seus alcaldes i presidents de comunitats autònomes, doncs, evidentment, no volen. I al final això el que haurà set és un avançament tècnic que haurà aguantat aquí carros i carretes. El tema és com de desgastat i com de desolat queda tot plegat, per una banda i per l'altra, perquè el senyor Semper, que efectivament representa potser aquesta cara més, no sé si amable, no?, però aquest to, aquest estil, no tan pujat d'intensitat i de to, però és veritat que al final el PP porta des del primer dia dient aquest no és un govern legítim i anem a per vostès, no? I escolta'm, el que pode hacer que haga, no ho veiem ara, ja fa anys que dura això, no?
1: Fa molt temps que penso que aquest bloc del PP que no li agradaria estar amb l'extrema dreta és petit. De la mateixa manera que també hi ha un altre col·lectiu electoral a Espanya que crec que és molt petit, que és aquest votant del PSOE que algun moment podria votar al PP.
3: Yeah.
1: Jo crec que està tot molt polaritzat i la majoria del votant del PSOE, quan està davant de les urnes, només té tres escenaris. Votar el PSOE, votar algú a l'esquerra del PSOE o no anar a votar. I el mateix passaria una mica amb el Partit Popular. És a dir, si tu no t'agrada el que fa el Partit Popular, votes Vox, votes el Partit Popular si t'agrada o no votes. Ho dic perquè així les coses, ara que hi ha hagut aquestes eleccions autonòmiques, veig que hi ha una proposta parlamentària, no proposta, veig que hi ha una possibilitat parlamentària que ningú dels dos ha exercit, que demostra com de polaritzat està, que és, si el PP guanya a Castella i Lleó, a Aragó, a Andalusia, sense majoria, en cap moment ningú es planteja que, amb una abstenció del PSOE, el PP governa. Ni el PP li demana al PSOE com a primera opció, ni el PSOE com a... Potser Extremadura em sembla que va ser l'excepció.
2: Sí, però de forma retòrica,
1: Ni el PSOE És a dir, seria una qüestió que tant l'un com l'altre li posaria la pilota a la teulada. Escolti, trenqui els esquemes. Vostè no pengi tant de l'extrema dreta i jo, com a PSOE, ja que tinc tanta por de l'extrema dreta, jo com a PSOE m'abstinc i així governa vostè sol, que és millor governar la dreta que la dreta amb l'extrema dreta, no? Sí, sí. Això no passa. No passa perquè deuen tenir superanalitzat que en el moment que facis aquest moviment, aquell votant del PP es passarà a Vox i aquell votant del PSOE descontent es passarà a Sumar i o a opcions més de l'esquerra, no? El PP deia... és que, clar, Junts, Esquerra, Bildu no han fet res. El PP, tècnicament, no ha fet res, tampoc. És a dir, han pres exactament les mateixes iniciatives parlamentàries PP que Bildu, que és res, que és cap. No han presentat una moció de censura. I jo crec, i amb això ja acabo, que hi ha dos grans iniciatives parlamentàries, insisteixo, que PP i PSOE poden afrontar com a inici de la campanya electoral sabent que les dues estan condemnades a patir una derrota. Que el PSOE presenti els pressupostos generals com a projecte de futur i com a tret de sortida de la campanya i perdi, digui, miri, jo vull aplicar això però em falta majoria. Mm. I que el PP presenti una moció de censura i la perdi, però que digui, miri, per dos vots em falta fer fora Pedro Sánchez, ajudi'm, i que sigui el tret de sortida de les eleccions. Ningú dels dos ho vol fer.
3: Jordi.
5: Tres cosetes molt ràpidament. Una que em va cridar molt l'atenció i que jo crec que ajuda a entendre coses de les que estan passant i que potser no se n'ha parlat tant. Ahir, Santiago Abascal, quan va pujar a la tribuna, va denunciar públicament que Pedro Sánchez estava actuant decididament per robar les properes eleccions.
3: Sí.
5: I com que ja com donem per descomptat potser les coses que diu segons quin personatge, però va fer una denúncia molt, molt explícita, amb molts detalls de com arribarien vots de Cuba, de Venezuela, no sé què, per acte seguit demana que es convoquin eleccions. És a dir, tu dius que aquest robarà les eleccions, expliques com ho farà i acte seguit dius que... Cosa que potser fa pensar que tota l'explicació sobre la robatòria de les eleccions potser no deixa de ser... Però clar, aquest és el company de viatge. Yeah. I tots els que estan allà ho estan veient i a més saben perfectament què ha passat en totes les eleccions autonòmiques que hi ha hagut prèviament. Per tant, es fa molt difícil... Borja Sémper, que és molt diferent que Tellado, no? Es diu, bueno, aquí el que es tracta és que el deixin caure i ja està. Dius, nah, clar, però és que si el deixem caure, acte seguit, el que passa és això altre, no? Llavors, en aquest escenari es fa molt difícil i a mi m'han semblat molt oportunes les preguntes sobre l'autocrítica. Perquè, curiosament, en part allò que condena Sánchez, que és, davant de determinats sectors d'Espanya, les seves concessions al catalanisme, al independentisme, no sé què, és el que al final el salva, perquè la posició a la que ha anat el Partit Popular el fa irrellevant a l'hora de construir una alternativa. I aquest és un element que tothom hauria de tenir. Quan José María Aznar arriba a governar, és perquè ha aconseguit fer aquest gir al centre que ell planteja, arribar a uns acords i també en un context de... O sigui, necessita corrupció i gir al centre.
3: Quatre minuts i arribarem a dos quarts. De seguida continuem, però abans José Luis Ábalos ha valorat per primer cop la seva condemna. Condemna 24 anys i 3 mesos de presó imposada pel Suprem pel cas Mascaretes. Des de la redacció, Francesc Soler, bon dia.
6: Bon dia, sí, en un àudio que des del seu entorn han fet arribar en exclusiva a la cadena SER, l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE es declara sorprès per la duresa de la sentència.
7: Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas.
6: En un altre instant d'aquest àudio, Ábalos manté que la condemna ja estava predeterminada.
7: Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
6: I justament sobre el paper del comissionista Víctor de Aldama hi veu implicacions polítiques.
7: No ha delatado a nadie que no tuviera carácter político. El personal de la gente de la Guardia Civil que le daban protección a su organización, ahí siguen en la Audiencia Nacional. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras.
3: Aquests àudios de José Luis Ábalos. Francesc, gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
3: Incorporem a la conversa ara mateix l'Aina Vidal, la cap de files dels comuns a Madrid. Senyora Vidal, com estem? Bon dia.
8: Molt bon dia.
3: I una mica en fred. Ja han passat unes hores després del debat. Quina és la lectura que en fan d'ahir?
8: Miri, jo crec que ahir Pedro Sánchez va perdre una oportunitat. Ahir tots teníem necessitat, curiositat i jo crec de sentir explicacions, però també de fer passos endavant. Ahir el president no ho tenia fàcil a l'hora de sortir a explicar en quina posició, per dir-ho així, es troba el seu partit, però crec que el que tothom esperava, això sí, és que pogués tenir un punt d'horitzó i que ens expliqués quines són les mesures que tira cap endavant, no? Ahir no va parlar, per exemple, de la necessària reforma de l'oficina d'expresidents, ahir no va parlar d'una llei de lobbies, ahir no va parlar tampoc doncs, de quina és la projecció que fa per l'any que queda de legislatura i nosaltres esperàvem més. Jo crec que aquest no és un moment per perdre el temps, crec que no és un moment per amagar-se i tampoc és un moment per resistir i va ser sorprenent en aquest cas doncs, l'actitud que va mantenir amb els socis. Sembla que aquells qui estem tant dintre del govern com a fora, els socis que estem aguantant al cap i a la fi doncs, aquesta legislatura, sembla que tinguem més responsabilitat que el propi Partit Socialista quan s'està veient que el Partit Socialista s'ha convertit en un llast per al govern de Brugués, no? Per tant, crec que li va faltar humilitat, projecte i ambició.
3: Un llast, eh? És directament el Partit Socialista?
8: Crec que aquestes alçades ho podem dir amb aquestes paraules.
3: I quines conseqüències té?
8: Les conseqüències que té és precisament el que estem intentant treballar tots i totes. Aquesta legislatura no hem vingut a passejar, som molt conscients de les dificultats i de l'aritmètica, però també som molt conscients d'allò que es pot tirar endavant. Tothom dona per esgotada, però fixi's que aquest dimarts vam anunciar més de 6.000 milions d'euros més cap a independència. I això perquè la gent ho entengui, amb un grau 3 suposa més de 600 euros cada mes. És un increment brutal. Això havia estat a sobre de la taula del Partit Socialista, en aquest cas, doncs, d'Hisenda i d'Economia, durant mesos i mesos i mesos. Això ha sigut una feina ingent del Ministeri de Drets Socials, que ha picat pedra com ningú i que ha aconseguit, per una banda, aconseguir aquest finançament i arribar fins al 50% de finançament per les comunitats autònomes i, a més, doncs, probablement a l'octubre doncs, veurem una refórmula del propi sistema, en aquest cas, doncs, de dependència. Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos en primer lloc més humil i a més més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza. Jo crec que ningú entén com és possible que a dia d'avui Economia, veient a més els antecedents que hem tingut amb el Partit Socialista, en el qual doncs, seguint la seva doctrina econòmica habitual, no veien l'increment del salari mínim, no veien la reforma laboral, i tot això ens ha portat a una estabilitat que no havíem vist mai a Espanya i a ser un dels països que més creix a l'Eurozona. Dit això, està a la taula, en aquest cas del Consell de Ministres, la possibilitat de que reconeguem per fi que allò que els treballadors i treballadores treballen s'ha de pagar. Sembla molt senzill, però això en aquest país no passa. Més de 3 milions d'hores extraordinàries no pagades cada setmana. És una salvatjada. Això està a la taula del Consell de Ministres. I per tant això ho podem desbloquejar, com aquell qui diu, demà. I hi ha moltes altres mesures que poden veure la llum i que la veuran. I crec que ahir el president va perdre l'oportunitat, insisteixo, de ser més humil, més ambiciós i d'haver donat bones notícies que crec que tots i totes les estem esperant.
3: Que passa que en principi la compareixença d'ahir no era tant per explicar prioritats o per anunciar mesures per la resta de l'any, sinó per parlar dels casos de corrupció. Ho dic perquè sentint-la sembla que a vostès els hi sàpiga més greu o els hi neguitegi més la falta d'acció política que no pas tots aquests casos, en alguns casos presumptes i en alguns casos amb sentència, que envolten el Partit Socialista.
8: No, en absolut. No li traiem ni un gram de la gravetat que tenen. Precisament per això, en alguns d'ells ens vam personar directament com a comuns per poder tenir la informació de primera mà i, en segon lloc, hem sigut els primers que hem estat treballant amb tota una bateria, per dir-ho així, de propostes entorn a la millora democràtica d'aquest país. Per això començava dient que ahir va perdre l'oportunitat d'explicar què vol fer amb l'oficina d'expresidents. Fixin-se que Zapatero pot ser doncs, un president que se l'estigui jutjant passant per qüestions que no sabem de moment si són legals o il·legals, però podem afirmar que algunes d'elles, sens dubte, que són poc ètiques. I són accions que, a més, tant Felipe González com Aznar també han tingut en el seu dia a dia i segueixen tenent en el seu dia a dia. Això vol dir que necessitem, i insistirem moltíssim en aquest fet, en una reforma de l'Agència d'Expresidents. Què vol dir això? Vol dir que tu, pel fet de ser expresident, tens una sèrie de reconeixements, tant en termes econòmics com fins i tot de personal. Això està pensat precisament perquè no puguin fer portes giratòries. Bueno, però si això no està funcionant i els expresidents estan utilitzant altres elements per enriquir-se, aprofitant-se, en aquest cas, de la seva posició, això s'ha de reformular. No és ètic i no és acceptable.
3: Deia, estàvem parlant amb l'Aina Vidal, la cap de files dels Comuns. Senyora Vidal, com va veure aquesta proposta? Ara ho comentàvem amb el Borja Sempre del Partit Popular. Aquesta proposta de Junts, que Sánchez s'aparti i el Congrés investeixi una altra persona amb el govern progressista.
8: Bueno, jo crec que Junts estan en una situació complexa. L'Aliança Catalana se'ls està menjant pels peus perquè ells mateixos han abraçat el seu relat i ara es troben en què és impossible poder votar de forma favorable a una moció de censura presentada per un Partit Popular que es troba en una situació igual que la seva, menjats pels peus, en aquest cas per Vox, no? Crec que és una idea d'aquestes que tenen per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells i elles.
3: Però no li veu més recorregut.
8: No li veig cap recorregut. Mm.
3: Vostès mantindran la coalició fins a final de legislatura?
8: Nosaltres mantindrem el govern de progrés, ho hem dit, sempre que no hi hagin, en aquest cas, proves de finançament irregular. Dit això, per nosaltres això no és un tràmit, no ho és des del primer dia i no ho serà fins a l'últim. Aquí hi ha molta feina i no hem vingut a perdre el temps. Per tant, el que li exigim no només al Partit Socialista, però jo crec que avui si s'ha de posar el foc amb ells és ambició i és que es moguin per aprovar normes que en alguns casos no depenen dels socis que a vegades tants problemes ens porten.
3: Ara mateix, qui més qui menys està fent alguns càlculs pensant en possibles eleccions, siguin quan siguin. Vostès creuen que aquesta proximitat, o sigui, no sé si creuen o temen que aquesta proximitat amb el Partit Socialista i aquests casos de corrupció els penalitzi electoralment quan es vagi a votar, sigui quan sigui?
8: Jo crec que nosaltres amb això hem sigut absolutament transparents. Sempre ho hem sigut, no hem tingut mai cas, en aquest cas, en tota la nostra trajectòria. Sempre el que hem tingut ha sigut, en tot cas, l'offer. Ens hagués encantat, per cert, que el Partit Socialista, i en concret el president del govern, reconegués o empatitzés amb aquells i aquelles que hem viscut l'offer, tant sigui el nostre espai com pugui ser els independentistes, com pugui ser també l'espai de Podemos i tantíssims altres activistes que s'han vist afectats, encara ho estem esperant, però dit això, jo crec que ens queda encara moltíssima corda per tirar endavant i volem que s'aprovin normes que són un compromís, al meu entendre, cívic i ciutadà. Mm-hmm. Mordaza és un exemple per mi pel Mari.
3: Anava a dir això, és a dir, vostè diu ens queda corda sempre i quan es faci alguna cosa, pel que entenc, no? S'aprovin algunes de les mesures a les quals vostè deia.
8: Però fixi's que cada setmana aprovem normes. És a dir, s'ha generat una opinió pública en la qual el govern està bloquejat i cada setmana s'aproven decrets, cada setmana s'aproven reglaments,
3: vostè mateixa m'ho deia, que hi ha moltes coses que no s'aproven, eh?
8: No n'hi ha d'altres que no, perquè estan bloquejats on estan. Habitatge, per exemple, és Junts, que ara mateix tenim un problema greu perquè no som capaços d'entendre que és una emergència nacional el que estem vivint amb l'habitatge i que necessitem impedir, per una banda, que les compres especulatives es continuïn donant de forma absolutament normalitzada. Es neguen, en aquest cas, a acceptar que els llogaters també necessiten més estabilitat i, per tant, avançar cap a contractes indefinits, i es neguen, sobretot, a algo que és incomprensible, que és assumir que l'habitatge de temporada i també el d'habitacions està en un àmbit desregulat que s'ha convertit en un forat negre per la ciutadania d'aquest país. Els nostres barris s'han buidat de cop per aparèixer caixetes plenes de claus en les que de cop, allà on un habitatge pagava 700-800 euros, ara ho cobren en una setmana. Això és especulació absolutament inacceptable, és un rentisme desfermat i se li ha de posar evidentment regulació a sobre. I això sí que és cert, en aquest cas, que estem tenint moltes dificultats amb Junts per Catalunya.
3: L'Aina Vidal és la cap de files dels Comuns a Madrid. Senyora Vidal, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
8: A vosaltres, i guardem l'esperança. Queda molta feina per fer i molt bones notícies per donar.
3: Moltes gràcies, bon dia.
8: Bon dia.
3: 2:15 de 10.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. I
10: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Ofertes increïbles amb el doble de descompte. Ara a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus, un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
14: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
15: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
16: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
17: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
18: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
19: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
18: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
20: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
21: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
22: Molt.
21: Tant nostre com dir... Posarem llum?
22: A la foscor.
21: O com dir... Aventureres, aventurers.
22: Ens hi apuntem o què?
21: Què dius?
22: Saps que és molt nostre, també?
23: Sou molt bona gent!
24: Xxt, silenci.
22: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
21: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
21: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
22: I que així sigui, per anys i anys.
20: 3CAT.
21: Molt nostre.
26: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir.
27: El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
28: Hem parlat al Matí de Catalunya Ràdio amb el Borja Semper del Partit Popular i ara fa ben pocs minuts amb l'Aina Vidal dels Comuns. Dóna una mica, bueno, una mica la sensació, no, aquest bloqueig... Som allà on érem. Ahir vam tenir una mica aquesta sensació escoltant la compareixença del Congrés. Vam estar una hora escoltant intervencions i a les 10 estàvem allà on estàvem a les 9. Vull dir que no sé massa quin desllorigador té això, si és que en té algun.
1: És com si faltessin lideratges que fessin una passa endavant amb... Estic content. Ara l'oient no ho ha vist, però Puigcercós m'ha donat molt efusivament la raó, assenyalant-me, i per imprevist m'he quedat en ple discurs. Moltíssimes gràcies. No, jo crec que falta el lideratge perquè hi ha massa càlcul electoral. Per exemple, un exemple recent de fa 37 segons. Aina Vidal es queixa que no ha portat la llei Mordassa. Fins on jo sé, i no vull omplir de tecnicismes la meva intervenció, no cal que el Consell de Ministres prengui la iniciativa per aprovar lleis. Tu, des del Congrés, també pots. La famosa proposta de llei o proposició de llei. Jo vull fer... Aquí tenim dos exdiputats. Jo vull fer una llei i la puc fer des de, com el seu nom indica, el legislatiu. El legislatiu pot ser el Parlament, pot ser el Congrés. Doncs el grup de Comuns, Sumar i tota la miscel·lània, pot fer una iniciativa parlamentària forçant. No, és que ja ho hem fet i l'han deixat al calaix. Forci-ho. Forci-ho, porti-ho a votació, a veure què vota el PSOE, i aleshores sabrem cadascú quin paper s'hi donen. Vull dir, no, estem una mica decebuts perquè Pedro Sánchez no ho ha aprovat. Val, molt bé, té raó, i és veritat, i des del 2018 que va dir que ho faria. Faci-ho vostè. Mm. En aquest sentit, mira, pot ser estrambòtica, pot ser d'allò i tal, però la proposta d'ahir de Junts, com a mínim, intenta posar allò que dèiem abans, de posar la pilota a la teulada de l'altre. És a dir, intentar un Starmer i que el PSOE sigui ell el que ha de buscar una persona que continuï. I almenys, doncs, no sé, també és veritat que Junts està en una jungla molt, molt gran, on a l'esquerra té el club de fans de Pedro Sánchez i a la dreta té PP Vox. I entenc que el camí que li queda en aquestes dues jungles és un camí molt estret pel qual transitar. Però com a mínim, de tot el que vaig sentir ahir, és el que va sonar una miqueta diferent.
0: Jo, quan he dit el de lideratges, és que jo crec que hi ha un problema, que és el senyor Feijó, també, Forma part del problema de l'empantanament amb el qual estem instal·lats. Sánchez resisteix allò com pot, i he dit, calculant fredament, o intenta que sigui fred, el càlcul de quan li convé convocar eleccions, però el que estem veient és que el senyor Feijó és un líder molt fluix, que porta anys liderant una oposició que jo sempre ho explico, és a dir, costa de veure Europa, i mira que Europa també té problemes de lideratges, però costa de veure algú que no parla d'economia. És a dir, jo penso que un senyor que és el líder de l'oposició, que és el que ha de presentar una alternativa, ha de vendre un model econòmic, un model social, una proposta pels ciutadans atractiva. Del que sentim del senyor Feijó, bàsicament, és ira i destrucció, que dirien a Bola de Drac.
28: Exacte. I a més a més, perdó que talli, a més a més, una cosa que la debatíem ahir, la deia la companya Paula Brajas des de Madrid, quan tu portes setmanes fent servir tot tipus d'adjectius i d'improperis, en un debat com el d'ahir, ja no pots dir gran cosa més. Vull dir, ja no pots passar gran cosa més, a no ser que passis a l'insult directament, no?
0: Sí, sí, és que no ho he dit. És, jo crec que ara el que està esperant l'equip de Feijó és que caigui el PSOE per decantació i mira ser president en Vox i veure si allà a partir de podem anar fent, no? Però és molt patètic, perquè portem anys així. És a dir, que veiem el líder de l'oposició amb una inanitat, una pobresa, amb una falta de discurs, i li hem vist algunes gatades considerables, no? Hi ha un problema de lideratge, i és clar, jo crec que en aquesta guerra, tant Sánchez com Feijó, un per inanitat i l'altre perquè jo crec que s'ha passat de la ratlla més d'un cop amb el seu ultralideratge, és una guerra de desgast que no presagia res de bo, no?, l'estat espanyol, no?, perquè veurem com aquí el que es beneficia és un fitxa que parla poc, que és el senyor Abascal, que està quiet, no diu gaire res, està allà, juguen a les xarxes, perquè...
28: Ah, anava a dir, quiet no, eh?
0: Ells han après quina és la jugada, eh? És a dir, no crida gaire, el Congrés lo mínim, i juguen a les xarxes. I a les xarxes són tremendament efectius. Ho vam veure fa poc a Sabadell. És a dir, són tremendament efectius en crear consignes que són full moltes vegades, però aquí està la guerra, i aquest és el panorama, no? Però, repeteixo, hi ha un problema profund de lideratge per part de l'alternativa Pedro Sánchez, que això també diu, home, fa molta por Vox, però és que veus que per part de la ciutadania espanyola, de l'Espanya espanyola, per dir-ho d'una manera, que no són del PP, però que voldria que aquesta situació es desencallés, home, Feijó no dona gaires garanties de dir, aquí tenim un líder que ens atraurà, ens marca un camí, encertat o no, d'una proposta econòmica, social, de desenvolupament, no. Jo crec que l'abstenció serà una part, serà el que jugaran els càlculs dels dos partits.
28: Mm-hmm. Marta.
2: Sí, pensava sobre això dels lideratges. Bueno, on abans hi havia grans lideratges i segurament esperaves grans intervencions en el Congrés, ara hi ha aquestes bombolles, no?, aquests escenaris de polarització, on un, no és que vagi convencent els seus, però els que els seus ja ho estan, sinó que va tirant més llenya al foc, i l'altre el mateix. Recordeu que el senyor Feijó és president del Partit Popular, perquè fa uns anys va haver-hi una carnisseria interna al Partit Popular, que es van portar per endavant el senyor Pablo Casado, que un dia va entrar al Congrés dels Diputats i els seus no sé quants diputats, tots drets, aclamant-lo, i al cap de 48 hores aquell senyor se'n va anar sol, perquè aquells mateixos diputats són els que van encendre la metxa, no?, de que aquest senyor havia de marxar perquè aquest senyor va dir, crec en els micròfons, ara no sé si recordo, de la COPE o etcètera, que la senyora Ayuso potser alguna cosa, no?, vinculada a la corrupció, etcètera. Vull dir clar, posen el senyor Feijóo, que va entrar a la gallega, és, hola, estic aquí perquè els altres m'han fet la feina, no? I bueno, i al final són una mica els estils. Jo estic molt d'acord amb el que diu el Joan. Al final, ja sabem que els debats parlamentaris, diguem-ne, no tenim la gent davant de la tele mirant-se'ls més enllà dels quatre friquis que ens ho mirem, que ho escoltem o que recuperem els àudios o el que sigui, no? Però allà és el lloc on tu has de posar, diguem-ne, on has d'explicar el teu programa, on has de confrontar, diguem-ne, políticament amb el teu programa alternatiu, que sol ser en aquest cas, no?, per part del PP o del PSOE o viceversa. Ara bé, si demà Pedro Sánchez i Feijóo, pel que sigui, no hi són, tant el PP com el PSOE tenen un problema de lideratge encara més fort, perquè la dinàmica dels partits el que acaba fent és dissecant una mica el creixement d'altres lideratges. Tu, jo sempre m'ha agradat molt un concepte en ciència política que és el de la polifonia, no? És a dir, és bo que en un partit hi hagi des d'un fil conductor, no?, que és el programàtic, ideològic que tingui aquell partit, maneres, diguem-ne, diferents d'explicar i declinar allò, perquè, evidentment, si tu vols ser un partit ampli, no?, de carril central, doncs vas a buscar, bueno, doncs, molts grups i molts perfils de ciutadans. Fixeu-vos que ara això ha anat desapareixent. És una sola veu, la del superlíder, i la resta, senzillament, repeteix, no?, i repeteix, i repeteix. I això, al final, s'acaba notant. I per això, en situacions com aquesta, tenim aquesta sensació de dir, bueno, doncs, hi ha alguna cosa més aquí, o realment és aquest desert, no? I és trist, però és el que tenim, no?
3: Jordi.
4: A partir del que deia ara la Marta, potser la pregunta que es podem fer és, hi ha una crisi de lideratge o hi ha una crisi de polifonia?
0: Tot. És el mateix. És el mateix.
2: Sí,
4: o no.
0: Sí.
4: És a dir, deixa'm desenvolupar-ho mínimament, eh? Potser un dels problemes d'alguns dels lideratges tal com són entesos actualment és que han acabat amb les polifonies. És a dir, per poder tenir un bon lideratge... O sigui, hi ha qui ha cregut que per ser un bon líder no pot haver polifonia.
3: Exacte.
2: Bueno, perquè aquests líders que volen això són líders, en el fons, molt insegurs, que diuen que ningú més opini que jo, però
0: em sembla que no és el cas del PP, precisament, perquè tens la Lluç allà marcant-lo sistemàticament.
4: Sobre el tema del PP, a mi em sembla que seria interessant, i això ens podria portar molt lluny, però fem-ho molt ràpid, jo diria que tots els partits que van estar implicats en el procés, si volem parlar de postprocés, en un moment o altre van fer un marxa enrere. Vale? Diem, explicat de la manera que es considerés, entenent que s'havia arribat... Això el PP no ho ha fet. És a dir, és l'únic partit de tots els que van estar implicats aquí que ha seguit en la mateixa línia. Ha seguit en la mateixa línia perquè entén que té una disputa a fer amb Vox, perquè vol guanyar aquell espai que entén que ha perdut, mentre que la resta de partits, amb les seves diferències, van entendre que aquell camí havia arribat a una mena de camí sense sortida i que s'havia d'explorar altres camins. El Partit Popular encara està allà. I segurament dintre del Partit Popular hi ha gent que també pensa que potser sí, o directament han desaparegut d'allà perquè han entès que ja no hi havia res a fer. Perquè quan escoltes a Tellado o escoltes a Semper, amb diferent to, però t'estan dient el mateix. No és una polifonia en el sentit de m'estan dient maneres de pensar diferents sobre aquesta realitat. No? I a mi em sembla que a l'hora de plantejar els lideratges, aquesta qüestió és clau. I això és un problema greu del Partit Popular, que jo crec que té efecte sobre el conjunt de la política i fins i tot té efecte sobre el conjunt de la democràcia. Perquè Borges sempre ens deia, home, tot això cada dia està pitjor. Mm. I, bueno, però algú està atiant el foc. I ells estan atiant el foc. Clar. Estan contribuint en això. I per altra banda, el Partit Socialista, a mi em sembla que la proposta de Junts tindria molt sentit en un escenari de polifonies. Mm. És a dir, si en el Partit Socialista el lideratge s'hagués construït també des de la polifonia, però clar, aquí tens la polifonia de Page, Felipe González i Pedro Sánchez. Aquesta és la polifonia, si vols dir-ho. Doncs, en aquest escenari, què estem dient? Que entri Page? Això és...
1: No, Carlos Cuerpo.
4: Però Carlos Cuerpo té capacitat de distinció... Jo crec que en el cas de...
1: Pregunta-li Sumar si li faria il·lusió a Carlos Cuerpo.
4: Diria que no és la resposta. Diria que
3: per què,
4: no.
3: Per què, per què?
1: Ara, no, crec que Carlos Cuerpo és més, perdoneu per les etiquetes i tot, és més, perquè t'he tallat això, Jordi, és més business friendly que altres ministres, i sobretot tu per saber si he dit el nom, tu pregunta a Sumar o Comuns si li faria il·lusió a Carlos Cuerpo, un senyor que, per exemple, el veu tenir aquí, en plena OPA, es va remengar amb el tema BBVA Banc Sabadell i té una concepció de la socialdemocràcia més tirat cap a...
0: Més liberal.
1: Més liberal, que, que no pas. Que,
0: liberal. Ja
1: que pues, seria una micropolifonia, si vols. Uh-huh. I de fet, sobre les polifonies, quan acabi el Jordi, tinc una petita clau de per què també passa això.
0: Vinga.
4: No, jo, des de la perspectiva, jo menys per acabar, de lideratges, sí, però d'una altra manera els que estem veient, incorporant la polifonia, que deia, i jo crec que això seria molt saludable pels partits polítics i pel conjunt de la societat, perquè un dels greus problemes que tenim és que estem, diem, tancats per una mena d'altaveus que ens estan enviant un missatge molt únic i del que una part de la ciutadania segurament és impossible de sortir, perquè no li agrada segurament ni el que escolta per un costat ni el que... i acabarà triant el menys dolent.
0: Yeah. Però això ha vingut molt condicionat per les xarxes socials, el nou sistema que tenim. Això és ho condiciona
1: que,
0: molt.
1: És que, perdoneu pels tecnicismes, no, jo, a mi que m'agrada tot el tema de l'àudio, el so i tot això. El problema no és que hi ha una polifonia, el problema és que hi ha una cacofonia. Cacofonia, sabeu que és la contaminació de massa soroll i tot això. I, efectivament, tot ho contamina tot, la gent no es para a llegir els matisos, etc etc. I també, la clau que volia dir, és que tenim un sistema d'eleccions tancat. És a dir, no és un sistema on tu, quan vas a votar, pots votar un partit polític, però pots marcar aquell dirigent que té la polifonia que t'agrada més i que marca i que sent del mateix partit t'agrada més com pensa, com actua, etc. No, tu votes un bloc tancat. Per tant, en un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, per entendre'ns, tens molt clar que si tu ets d'un partit, per exemple, el PSC, el teu principal rival per ser tinent d'alcalde la pròxima legislatura no és el PP, ni Junts, ni Esquerra, és el propi tio del PSC que segurament et farà que vagis de 3 o de 7 a la llista. A partir d'aquí està tot pervertit, no? I després hi ha una altra cosa, també, tirem-nos... vosaltres dos que heu estat a partits, tirem-nos pedres a la nostra teulada als mitjans de comunicació. Vaig a posar 3 supòsits de finalització d'un congrés. Congrés. Informe de direcció. 98-2. A la búlgara. Sí o no? Aquí no hi ha d'allò i tal, no sé què. 70-30. Hi ha una massa crítica. 51-49. El partit dividit. Ostres, en què quedem? En què quedem, no? Vull dir, fixeu-vos que quan hi ha unes masses crítiques que qüestionen la direcció en el tant percent que sigui, és dolenta. Sempre és dolenta.
0: Sí, això és un clàssic, sí, perquè bueno, les periodistes t'exigien primàries. Escolta, les primàries,
1: sí, primàries. Quan fas primàries, és una merienda de negros, perdoneu l'expressió.
0: El desgast després te'l retreuen, és a dir. Sí. Les primàries s'han desgastat, però me les demanaves tu com a articulista, no?
2: Volia dir això, i per exemple, el cas de Junts a Barcelona és exactament així, no? Vull dir que quan el Jordi Turull surt i diu ha sigut un exercici democràtic i tal, jo he sentit periodistes, no que se'n reien, però quasi bé, però vist des de l'òptica d'un secretari general, i tu, Joan, no has sigut, jo també, és... Escolta, volíeu primàries, no? Però, escolta, l'exercici més obert, més democràtic i més d'esbudellar-se des d'un punt de vista ideològic entre gent que estem en el mateix barco, però que podem discrepar en matisos, doncs és aquest, no? El que passa que, sí, estic d'acord. Jo, de la polifonia, que m'agrada que se'n parli, diguem-ne, us ho dic en el sentit de que a vegades hi ha partits que dins del seu espai poden tenir, diguem-ne, maneres de veure allò que es planteja, bueno, una mica diferents, però seguint un fil conductor. Els partits catjol, els clàssics, això ho tenien com molt més, bueno, com molt més integrats. Què passa? Ara... tot això s'ha anat fent molt estret, en part perquè el que no et cap en un tuit o en un TikTok de 30 segons, pues ja no anem bé, no?
28: Parlant de 30 segons, anem a publicitat i tornem de seguida.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
5: Doncs millor...
6: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
8: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses.
5: Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
12: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
13: Quan el mal amenaça, elles li planten cara.

0: Ostres, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
1: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah! La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Com es diu el teu fill?
4: Es diu Fortià.
3: Fortià, ja hem acabat.
4: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació
3: no,
4: familiar.
3: Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
5: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
6: Moltes gràcies.
4: Adéu.
5: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
5: Són les 10. Som al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què la notícia continua sent aquest terratrèmol de Veneçuela. De fet, dos terratrèmols, en principi, un de 7,2, l'altre de 7,5, amb un balanç de víctimes mortals que encara és incert i amb unes feines dels equips de rescat que continuen a aquesta hora. Tornem en directe ara mateix a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
9: Bon dia, com esteu?
5: Continua, tot i que aquí ja és ben entrada la matinada a Caracas, continuen aquestes feines de rescat.
9: Aquí ningú ha dormit, ens trobem amb moltíssimes persones al carrer que s'estan preocupant per els seus familiars, persones que s'estan preocupant pels seus veïns, persones que no s'atreveixen a tornar a casa sota la por de que les rèpliques els hi puguin fer caure alguna cosa. Molta gent que també té por de que el seu edifici estigui esquerdat o que hagi patit alguna afectació i que pugui caure més tard, perquè clar, tothom està esperant que revisin el seu edifici, però la més urgent ara mateix és intentar treure en vida els supervivents que estan a sota de les runes. Ara veiem aquí davant, en el barri de Paraíso, un dels barris del sud-oest de Caracas, com un edifici sencer s'ha esfondrat i hi ha doncs, tots els equips de rescat intentant-lo treure, junt amb la Policia Nacional. Estem aquí almenys unes 300 persones al carrer, entre els veïns i els agents. L'afectació més gran ha sigut l'estat de La Guaira, aquí a la costa, just al nord, però perquè és una zona que, com us explicava abans, també pateix molt quan hi ha fortes pluges o tempestes i s'han patit esllavissades molt importants. Com que ja s'hi han construït barris sobre els barris que ja havien caigut, és molt probable que les afectacions hagin sigut igual de fortes o molt més fortes que la ciutat de Caracas degut a aquest problema més geogràfic. No sé si teniu alguna pregunta.
5: No, t'anava a demanar, a banda d'aquestes feines de rescat que continuen, Bernat, no sé si hi ha algun balanç més, perquè és de les coses que a més ens tenen pendents, perquè l'últim balanç oficial era de 32 víctimes mortals, però vaja, es donava per sentat que això aniria més. També hi ha aquestes pàgines web que parlen de milers de desapareguts. No sé si hi ha alguna dada més al respecte d'aquestes qüestions.
9: És molt probable. Sempre s'ha de fer cas de les dades oficials, però en aquest moment és la catàstrofe és massa gran com perquè les dades oficials puguin tenir alguna certitud sobre el que està passant. Hem d'esperar doncs que es pugui fer un càlcul i les informacions corresponents de totes les institucions, de la policia, dels hospitals, dels bombers, perquè després d'aquesta recopilació es pugui tenir una xifra més exacta. Coneixem Veneçuela, no la tindrem fins d'aquí 12 hores, també per com funcionen les coses aquí, perquè, bé, diguem-ne que tots els equips es volquen primer en el rescat de les persones i després en el càlcul numèric o en les qüestions més estadístiques. El que sí us puc dir és que estem parlant de milers de morts, lamentablement. Ahir estem parlant de desenes de milers de ferits. L'Institut Geològic dels Estats Units estava parlant de entre 10.000 i 100.000 morts, però això sí, em sembla una xifra exagerada. Ho haurem de veure, només ho sabrem en les pròximes hores. Ara mateix el que és més important és intentar seguir acompanyar les labors de rescat, que és la imatge més immediata.
5: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
9: Moltes gràcies, una abraçada.
5: Són les 10 i 4 minuts.
7: El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
6: L'oblit és una part del cos que encara no has utilitzat. De Ofert a les mans al paradís crema, de Pol Guasch.
10: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
11: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
12: No, te'n falta una.
11: Ah, clar, la del tot costa.
12: Doncs som-hi, convocatòria.
13: Ahora bien lo bonito, atacantes.
12: Marc Crosas.
11: Natàlia Arroyo.
12: Gemmarí Dongu.
11: Bruna Vilamala.
12: Damià Abella. Ion Vaquero.
11: Ilia Sánchez.
14: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
11: Al tot costa.
15: Momento, seguimos.
14: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
5: Matí de Catalunya Ràdio, 10 i 5 minuts.

0: tardant la playlist de la Marisa a l'hora de fer el sumari,
1: eh? Ha triomfat a la Rambilla. No ha sigut així, però podria haver estat així.
0: Tanquem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, el Jordi Mir, la Marta Pascal i el Joan Puigcercós, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què més farem ara, des d'ara fins la 1 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs tot seguit parlarem de calor i aliments, de com els hem de conservar a la nevera. Ho farem amb el Lluís Riera, que és químic i director de la consultoria de seguretat alimentària Saia. Ens explicarà quines són les zones de la nevera més adequades per a cada aliment i amb quins productes hem de tenir especial cura aquests dies que fa tanta calor.
1: I encara vinculat amb la gastronomia, obrirem la taverna amb Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui rebran la visita de Sílvia Subirós, directora del documental La cuina dels homes, una reflexió sobre família, cuina i gènere a partir de l'històric motel Empordà que va fundar el seu avi.
2: I a partir de les 11 obrirem consultori perquè ens feu arribar qualsevol dubte o pregunta que tingueu sobre la pell i el sol. Us respondrà el dermatòleg Ramon Grimal, qui vulgui. Truqueu al 93-201-7474.
1: I arribarem fins la 1 del migdia amb La Renaixença. Avui entrevisten l'enginyer de MotoGP Jaume Carrau i dedicaran el programa a la llitera.

0: Vinga, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
1: Hola, hola.
0: I què?
1: Una llàstima que la gent no pugui veure la coreografia que estava fent ara el Joel mentre sentia la cançó.
2: I no m'ha seguit ningú, quan és la coreografia més fàcil. Home. És com si estessis batent un morter gegant de
1: mayonesa. Que parla bé de la gent que és aquí.
2: Saps perfectament, Marta Pascal, com es balla la maionesa. Ara no ens fem aquí els primmirats, eh?
0: Va, primmirat.
1: Doncs, escolta'm, que avui al matí de Catalunya Ràdio ens ha presentat la informació del temps des del cotxe. I per què des del cotxe? Doncs
0: perquè en
1: Freddy assegura que la info del temps la dona l'Eloi Vila.
3: Cert. Avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixat de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
2: Gràcies, Eloi Vila. Home, ja fa massa coses, aquest home, com per això.
0: Una abraçada per l'Eloi Cordomí i l'Eloi Vila, tots dos.
1: A confós d'Eloi.
0: Sí.
1: Eloi por Eloi.
0: Oh!
2: Ui.
1: Que venia de la ser, el Freddy. I s'ha confós.
0: Sí, deu ser
1: això. Ara informació sobre el Mundial. Ahir a la COPE, Paco González donava informació contrastada al seu programa El Partidazo.
4: Brasil-Escocia, 12 de la noche en Miami, va a aparecer un ovni gigante. Esto es una predicción de una vidente brasileña muy conocida que se llama Bo Baiana, y ha dicho que una enorme nave espacial aparecerá sobre el estadio ante la mirada de miles de aficionados y millones de personas que siguen la retransmisión televisiva. La mujer afirmó que posteriormente llegarían más naves y se vivirían momentos de caos tanto en la cancha como en las tribunas.
2: Home, tú dirás.
5: No es son de paz, ¿eh? Según esta visión, en alguna entrevista ha dicho también que la nave va a abducir a Neymar y a Vinicius. Se los va a llevar.
1: És que s'han d'omplir moltes hores d'informació sobre el Mundial. Hi ha un moment que ja t'agafes a qualsevol cosa, eh? I també, mira, parlant d'omplir hores, una cosa que estan fent molt els mitjans durant aquest Mundial és sotmetre els jugadors de la selecció espanyola a entrevistes tipus test ràpid.

Doncs avui arrenquem el nostre magazín amb l'editorial del dia. Ens situem al nostre municipi, a Sant Just d'Esvern, on aquest vespre es celebrarà el ple municipal del mes de juny, que posa sobre de la taula doncs, un dels debats clau del moment, l'aprovació inicial de la zona de baixes emissions i també l'ordenança que n'ha de regular el funcionament. Una mesura que forma part d'un canvi ja en marxa a moltes ciutats metropolitanes i que interpel·la directament la manera de com ens movem, com respirem i com entenem l'espai públic. No és un tema tècnic llunyà, i és que té a veure amb el dia a dia, amb el cotxe que agafem o no agafem, amb la qualitat de l'aire que respirem, amb la salut col·lectiva i també amb com es garanteix que aquesta transició sigui justa i tingui en compte les realitats de tothom. Avui també serà un ple amb espai per la participació ciutadana i amb la lectura del manifest del 28J, recordant que les polítiques locals també conviuen en debats socials més amplis i que també formen part de la vida del municipi. En aquest context, comencem el programa d'avui posant la mirada en el que passa al carrer, al consistori i en tot allò que, d'una manera o una altra, ens afecta a tots. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui, 25 de juny, comencem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris i farem doncs, un repàs a les efemèrides i al temps en aquesta primera hora, en aquest primer tram del programa. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, entrevista del dia a Lourdes Bombí del nou centre de formació de Sant Just a Solidança. I també parlarem d'Emocionat amb Elisa Linares, un espai que fem habitualment els dimecres, passa a dijous aquesta setmana. També parlarem de cinema amb Mariah Menezes Washington i tancarem el programa d'avui amb teatre amb Maica Dueñas.

Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a la Rambla, Ràdio d'Esvern. Comencem, com sempre, amb una mica de música, avui de Harry Styles, Watermelon Sugar, aquí al 98.1 FM. Bon dia.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi. On les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Passen dos minuts d'un quart d'onze del matí. Ens dirigim directament a l'espai de notícies municipals, tot parlant amb Mariona Sales, cap d'informatius, que ens porta les tres notícies del dia. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb la lectura breu dels titulars. Avui parlem del ple que abordarà la implantació de la zona de baixes emissions a Sant Just. També parlem de que la Bonaigua inaugura el pickleball amb una jornada oberta al públic i tancarem amb jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. Comencem parlant de política, comencem parlant del ple del mes de juny.
1: Exacte, i és que el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui, dijous 25 de juny, a les 7 de la tarda, l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. I bé, la zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu excepcions i autoritzacions per a determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Abans de l'inici del ple, com sempre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania, que també es retransmetrà en directe i que permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. I, a més, abans dels debats dels punts de l'ordre del dia, es farà la lectura del manifest amb motiu del dia 28J, que és el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBIQ+. I, com sempre, doncs, podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal.
0: Marxem a la segona notícia del dia. Parlem ara d'esports.
1: Parlem d'esports explicant que el Complex Esportiu Municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol, la setmana que ve, una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda, oberta a jugadors de diferents nivells. De les 9 del matí a les 2 del migdia s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport i l'activitat està adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 del migdia a les 4 de la tarda, segons l'aforament. I a la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana en partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys i dobles lliures. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona i tots els participants rebran un welcome pack i optaran al sorteig d'una sala d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades.
0: I d'esports, parlant del pickleball, marxem a parlar de joventut, concretament també d'un dels equipaments del nostre municipi que ofereix una activitat aquesta mateixa setmana. Mariona.
1: Sí, parlem del Casal de Joves, que organitzarà una nova edició de la nit oberta demà divendres 26 de juny, de 10 a 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual amb jocs de taula, consoles i tenis taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. La nit oberta se celebra un cop cada trimestre i forma part de la programació del Casal de Joves, amb l'objectiu d'oferir un espai de convivència i activitats en un horari diferent de l'habitual.
0: Molt bé, doncs aquí tanquem aquest bloc de notícies municipals. Avui hem parlat de tres qüestions totalment diferents. Hem començat parlant de política, hem seguit amb esports i hem tancat amb joventut. Avui parlàvem de que el ple del mes de juny a l'Ajuntament de Sant Just abordarà la implantació de la zona de baixes emissions. Els regidors debatran l'aprovació inicial del projecte i de l'ordenança que regularà la circulació dels vehicles més contaminants. També hem parlat de que la Bonaigua inaugura el pickleball amb una jornada oberta al públic. El 4 de juliol s'organitzaran un open play gratuït al matí i una competició americana a la tarda. Podeu escoltar l'entrevista que vam fer a Ràdio Desverna a Jan Busquets parlant d'aquest tema fa un parell de mesos. I res, si voleu més informació també us podeu adreçar al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua. I hem tancat avui parlant de jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. L'activitat, que celebra doncs un cop al trimestre, omplirà l'horari habitual a la Sala Utopia la nit del 26 de juny. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: I ara, portades de diaris. 7 minuts falten per 11:15. Nosaltres encetem aquest bloc de portades de diaris, com sempre, amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb temes de corrupció, dient que Sánchez respon a la sentència a Avalós amb atacs a Feijó. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit i Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. En fotografia principal veiem doncs el president del govern, Pedro Sánchez, dirigint-se al president del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, durant el debat ahir al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció que esquitxen el govern i el PSOE. Altres notícies d'avui de la portada del diari Ara. Veiem que les agendes de Zapatero permeten reconstruir els contactes amb Puigdemont. També veiem que el diari Ara avui parla de més agressions masclistes per Sant Joan. La nit se salda amb 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. I tanca portada dient que l'onada de calor causa 13 morts en 2 dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
0: I destaquem del periòdico en català doncs una petita notícia que també fa relleu al periòdico, dic petita, doncs perquè ocupa aquest espai de la P, d'aquest logotip del periòdico, una imatge de Rocío Jurado. Movistar Plus estrena avui La Más Grande, el documental sobre Rocío Jurado. Pel que fa a la compareixença al Congrés del president en plena tempesta judicial, Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada. Els PSOE entra a retrets dels seus aliats. Pel que fa doncs, a l'informe de l'UDEF, diu Zapatero va cobrar per mediar en Bolívia per a una empresa. I bé, tancant aquest bloc, aquesta notícia, en Feijó, que li exigeix eleccions i l'acusa d'anexa corruptor per la sentència d'Avalós. En imatge principal, veiem les morts per calor a Barcelona, que pugen un 57%. Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze Safaja, al Moianès, i un càmping pròxim. I veiem doncs, una zona cremada durant l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Marxem a parlar també de les comunitats del PP que trenquen el pacte per l'habitatge i recorren a la justícia. El blindatge a perpetuïtat de les BPO origina el xoc entre el govern i les autonomies populars. Pel que fa també a altres notícies, podem llegir el balcó gastronòmic Eloi Planes, l'empresa familiar, ha de formar part del debat públic, diuen una cita seva. També ens parlen d'Indra i Santa Bàrbara, que negocien crear una empresa per als contractes d'artilleria. També fan referència a les famílies que denuncien el desert de casals i colònies durant l'agost i tanquen portada amb Pau Cubarsí, futbolista d'Estanyol, que diu seria un somni jugar la final contra Messi. Tercera portada del dia, La Vanguardia en català.
1: La Vanguardia avui obre amb el debat al Congrés dient que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que serà imputat. El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. Esquerra i PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. Veiem en fotografia principal doncs, a Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó ahir intervenint al Congrés. Més notícies. Veiem que Begoña Gómez lliura en persona el passaport al jutjat de Peinado i també Zapatero, que va cobrar per mediar per un grup empresarial del Perú. Altres notícies que veiem en fotografia petita. Avui a La Vanguardia, una fotografia on es veu el típic termòmetre de carrer que marca els 44 graus. I diu que Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor, que han estat de més de 65 anys. També veiem que parla d'una nova classe de fàrmacs que frenen l'esclerosi múltiple, que arriben enguany. També marxem a passar de bàsquet. El València guanya la Lliga Endesa contra un Barça sense rumb. I tanca portada avui La Vanguardia amb una notícia sobre riscos de la intel·ligència artificial. I diu que Byung-Chul Han alerta sobre la incapacitat per pensar.
0: I tanquem aquest bloc amb el punt Avui, que entrevisten doncs a Joan Torres Inalda, copartícip de l'Avui, i diu, com a mestre de català, anar amb el diari va ser un cop d'efecte. També pel que fa doncs, a l'Observatori Municipal, s'aturen a Castellà del Vallès, diuen inaugurada la piscina d'estiu. Entrevistes a l'alcaldessa Yolanda Rivera i a la cap de l'oposició Dolors Ruiz. Pel que fa a l'imatge principal del dia, veiem doncs la Garrotxa, que tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix el desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic. També doncs, ens dirigim a l'espai d'Aldaí, a Manà Serrano, que diu, sota els efectes de la calorada, acaba l'onada tòrrida a Catalunya, tot i que es mantenen les altes temperatures extremes en molts països d'Europa. En les cròniques podem llegir com no hem de continuar i també Sant Joan absolutament extraordinari. Tanca en portada amb l'esportiu. El Barça és superat pel València, que guanya la Lliga ACB 84-108. Comiat a Marc per a Xavi Pasqual i diversos jugadors al Palau. I amb això doncs tanquem aquest bloc de notícies, aquest bloc informatiu. Recordeu que podreu trobar també la informació local als butlletins a les hores en punt i també l'informatiu edició migdia amb Mariona Sales. Mariona, fins ara.
1: Fins ara, Dani, ens escoltem.
0: Abans de passar a les efemèrides, recordar que avui també tenim carta del dia amb la Palmira Vedell, petita pausa musical i tornem de seguida amb tot aquest bloc i també recordeu amb el temps amb en Carles Rius. Fins ara.

I marxem ara cap a les efemèrides del dia. Anem a descobrir què va passar tal dia com avui, 25 de juny, a l'any 1786. Francisco de Goya i Ramon Balleu són anomenats pintors de cambra de Carles III. A l'any 1792 comença la mesura del meridià de París, origen del sistema mètric decimal. Anys més tard, el 1983, Espanya derroga l'ús del Garrot Vil i també l'any 84 trobem que Prince publica el seu icònic àlbum Purple Rain, que serà avui l'efemèride musical del dia. També parlem de que Espanya es nega a augmentar la despesa en defensa fins al 5%. Això succeïa l'any passat, el 2025, tal com es va acordar a la cimera de l'OTAN. En aquest cas, doncs, Donald Trump amenaçava en represàlies comercials. També parlem avui de George Orwell, escriptor britànic que va néixer tal dia com avui, 25 de juny, però en aquest cas de 1903. També trobem en aquest cas a Emma Suárez, actriu espanyola, que naixia l'any 1964, i a Xenoa, cantant espanyola, que també naixia tal dia com avui.

I tanquem aquest espai de les efemèrides amb les defuncions, on trobem a Michel Foucault, en aquest cas doncs, filòsof francès, que ens deixava tal dia com avui. També trobem a Michael Jackson, cantant nord-americà, del qual doncs, s'ha parlat molt últimament per la pel·lícula i també per l'espectacle que podem trobar en cartell a Barcelona. Recordem el 2009, tal dia com avui, Michael Jackson ens deixava. També ho feia Ana Maria Matute, escriptora espanyola, i Patrick McNee, actor britànic. Avui també celebrem el Dia Mundial del Vitiligen, que és doncs, una jornada per recordar aquelles persones que conviuen amb aquesta alteració de la pigmentació de la pell. Marxem a l'efemèride musical del dia, com us hem promès, Purple Rain, de Prince, aquí a Ràdio Desvern.

0: I així són els matins a Ràdio Desvern, així sonen els matins a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM i marxem directament a un dels espais doncs, que acull aquest programa també a aquesta primera hora, en aquest primer bloc, en aquesta primera franja. Sabeu doncs, que un dia a la setmana, i normalment acostuma a ser el dijous, ens visita la Palmira Vedell. Palmira, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Gràcies, ben trobat. Estic acalorada, com tothom.
0: Tothom està igual, eh? Mare de Déu.
1: Sí,
0: Mare
1: sí.
0: Déu. Quin Sant Joan que hem tingut, eh?
1: Sí, i tant.
0: Quin Sant Joan que hem tingut. Ni, és que, ni les bombolles del cava ens feien apaivagar la calor que teníem.
1: No, res. Això més aviat fa que t'acaloris.
0: Que en tinguis més de calor, eh?
1: Sí, això sí, mateix.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, tot teu, quan
1: vulguis. Vinga, doncs, aquesta és la primera carta d'estiu. Ja ha passat la revetlla de Sant Joan i enguany també vaig anar a rebre la colla de gent que tot corrent van anar a buscar la flama a Barcelona. Doncs davant d'aquest personal que van anar i tornar de la ciutat corrent fins a Sant Just, em trec el barret. Jo i d'altres vàrem arribar fins a la plaça Francesc Macià, on ens vam ajuntar i girar cua fins a Sant Just. Ah, per a una servidora i d'altres, vàrem fer ús de la bicicleta sense edat. També em trec el barret amb el voluntariat que pedala i ens porta de passeig. Nosaltres no hem de fer res, només untar-nos amb crema protectora i engaltar-nos un barret. Passar la Diagonal d'aquesta manera és que no té preu. I arribar a la plaça amb Malaret, amb tota la gent esperant la flama, és molt agradable, eh? Val a dir que la quantitat de persones que omple la plaça és cada any més nombrosa. O aquest any s'hi ha afegit l'Orfeó Enric Morera, que celebra els 75 anys, i ens van cantar un parell de cançons. Va ser molt agradable. Després, els parlaments, l'encesa i els coets. Però allà on més coets llançaven era ahir al Congreso. El presidente, tossut, s'explicava. L'oposició, tossut també, li exigia que avanci les eleccions. El presidente no en té gens de ganes d'avançar res. Si l'oposició veiés que pot guanyar, potser hauria presentat una moció de censura. Com ja sabeu, uns i altres tenen prou merder. Que si l'esposa, que si el germà, que si la parella... I segons critiquen uns i altres, el partit contrari és corrupte, dels fonaments a la teulada. Mentre el poble que som nosaltres ja no ens creiem res del que diuen. I la calor... Ah, doncs sí, molta calor. Hem començat parlant de la calor i acabem parlant de la calor.
0: Quina calor. És que no podem dir res més que quina calor. Déu-n'hi-do, eh?
1: Quina calor.
0: Déu-n'hi-do. Em va fer molta il·lusió veure't l'altre dia allà ben muntada la bicicleta, ara que ho explicaves.
1: És una passada, de debò, eh? Si va, és molt agradable. I quan veus... perdó. Quan veus que són gent... que també ja són bastant grans, eh? No et pensis. I que donen el seu temps per portar a passejar. I, no és el meu cas, però hi ha gent que només fa aquestes sortides. I això està molt bé. I segons em va explicar ells mateixos, es veu que això estan en contacte amb el cap i quan detecten que una persona està molt sola i que no surt, li recepten passejades d'aquestes.
0: Has vist que bé? Magnífic. Eh? Això és millor que qualsevol medicament, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Doncs, Palmira...
1: En fi, ja et dic, jo em trec el barret davant d'aquesta gent.
0: I tant que sí. Ja tenim aquí l'estiu, ja tenim aquí la flama del Canigó, que ja ens va fer passar una molt bona estona. Jo també coincideixo amb tu, que va ser una jornada excepcional, que aquest any crec que ens hi hem lluït, perquè, Déu-n'hi-do, i dic ens hem, perquè ja saps que els santjustencs som una mica així, eh? Que quan un fa alguna cosa bé, ja ens posem tots la medalla. I la veritat és que molt maco amb aquesta cantada. Ja vaig parlar amb el president de l'Ateneu, li vaig dir, ara cada any igual, eh? Li vaig dir, aviam si em fa una mica de cas, eh?
1: Va, va omplir-ho molt, l'Orfeo.
0: Sí, sí, la veritat és que
1: sí. Va estar molt bé.
0: Va quedar molt maco. Doncs, Palmira, una abraçada molt gran, però curta.
1: Fins la setmana que ve.
0: Abraçada gran, però curta, perquè fa tanta calor que aviam si... aviam si agafarem més calor. Fins la setmana vinent, cuida't.
1: Fins la setmana vinent.
0: Adéu.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: 9 minuts per arribar a les 11 del matí. Ara és moment de fer el temps i ho fem doncs, en Carles Rius, com cada matí aquí al 98.1 FM. Carles, bon dia. Si no t'encenc el micro, poc farem. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia tingui vostè. Has vist que curiós? Tens una llum pilot per saber si sí. El micròfon està obert o tancat. I li hem posat el calendari de la ràdio, que és piramidal, a sobre del llum perquè no es vegi. Maco, perquè tu vas parlant i no sé si ho tens encès o no. Està bé, està bé.
0: És que hi ha gent molt original en aquesta emissora.
1: Sí, no és per enxampar la gent.
0: Sí, sí.
1: Quin rotllo ara fer el temps. Ui, m'han enganxat.
0: Sí, sí, sí. Carles, què tal? Com estàs? Com ha anat aquesta revetlla de Sant Joan?
1: Doncs força bé. A títol anecdòtic, és el primer cop en ma vida, i mira que tinc uns quants, doncs que durant tota la revetlla no sento ni un petard. Imagina't si estava en un lloc recòndit que no vaig sentir absolutament res durant tota la nit.
0: Carai, que bé, no?
1: Sí, em vaig aïllar.
0: Et vas aïllar?
1: No
0: vas
1: per
0: fer una
1: un
0: mica...
1: tema personal, perquè m'encanten els petards i els he fet anar tota la vida, però els que m'acompanyen actualment doncs no els agraden massa els petards.
0: La companyia actual és que...
1: Actual
0: males
1: és...
0: companyies, estàs amb males companyies,
1: sí, sí,
0: Carles.
1: Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Sobretot una que és canina. Sí, sí.
0: Pobret. Doncs sí, la veritat és que els animals ho passen molt malament en aquesta nit i nosaltres...
1: Bueno, jo el
0: doncs...
1: vaig acostumar una mica, perquè va... ja tinc una anecdòtica.
0: Però
1: el vaig acostumar... Dius, vaig a sortir a passejar per Sant Just, com a bona recomanació, espero que a les hores centrals del dia no surtin cap a la nit, que ja ha marxat el sol, la temperatura doncs, ja ha baixat una miqueta, com a mínim per sota dels 30 graus, tot i que ja a les 11 encara estàvem a 27 o 28, que és una animalada. Vaig sortir a passejar i em vaig trobar a les 11 de la nit amb tots els focs artificials de la bonica població del costat de Sant Joan d'Espí, que diu el meu gos estava allà, pobra
0: és veritat,
1: bèstia.
0: És veritat,
1: dic,
0: cap
1: a... Hem triat el millor moment per sortir a passejar. Xato,
0: cap a les 10 de la nit, és veritat, sí, sí.
1: Molt macos, per cert. A més, es veuen de conya, Sant Just.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, va veure... hi havia una imatge de la Rambla de Sant Just. Si caminaves una miqueta per Miquel Reverter i encaraves cap a la Rambla, tenies els focs just al final de la Rambla, com diu la cançó.
0: Al final de la Rambla.
1: Sí, i quedava molt maco.
0: Que bé. Que bé, que bé, doncs me n'alegro. Jo els vaig escoltar des de casa, però no vaig sortir al balcó perquè tenia l'aire condicionat posat.
1: Clar.
0: I clar, no...
1: Que bé, no sortiries mai de casa. No. Que bonic és l'estiu, eh?
0: Sí,
1: tota
0: sí.
1: Aquella gent que diu, ah, la terrasseta, l'estiu...
0: Com de viable és fer un estudi a casa meva? És molt viable fer un estudi a casa meva?
1: Un estudi de què, de temperatura?
0: No, de ràdio, així no m'haig de moure.
1: Ah,
0: així
1: no
0: faig el programa des d'allà, clar.
1: Bueno, es podria...
0: Un micro,
1: no, però...
0: tirar un cable...
1: Sí. No. Podries fer la...
0: Si estigués a casa els pares encara el cable m'arribaria.
1: Podria fer la connexió
0: però,
1: per telèfon amb la teva veu i tu des de casa controlant la taula aquesta que tens.
0: Ah, sí,
1: sí,
0: eh?
1: Que es podria fer.
0: Bueno, doncs sí. ho mirarem, ho estudiarem.
1: Però controlar només la taula, les músiques les hauries de tirar des de casa. No crec que li interessi massa la gent.
0: No, sí, la veritat és que no. I a mi tampoc, perquè llavors l'aire condicionat l'hauria de pagar jo.
1: Ah, sí.
0: Jo
1: sí. Sí.
0: Quasi que vinc, Carles, quasi que millor que vinc.
1: Bueno, aquí no és gratis, eh? Perquè com a bon contribuent de Sant Just de Sant
0: també
1: pagues, eh?
0: També el pago, també estic pagant, sí, sí. Carles,
1: va, anem
0: el
1: a parlar d'aquesta meravellosa situació que tenim, tot i que podríem dir que s'ha acabat la onada de calor, la temperatura ha baixat una miqueta, ja no estem amb aquells extrems que teníem, doncs, per exemple, ahir o abans d'ahir, les temperatures han baixat una miqueta, però encara estem amb una calor molt intensa, o sigui que sí que doncs marxa aquesta onada de calor que ens va portar aquesta temperatura rècord de 35 graus ja ho diré demà, 35 graus al mes de... Mes no, 35 graus el dia 22 de juny, eh?
0: 22 dilluns, de juny.
1: Vam arribar a aquests 35 graus, després el dia... Estic fatal, eh?
0: Sí, ja
1: estic. Tinc moltes coses al cap aquest matí.
0: Tranquil.
1: El dia de la revetlla, el 23, vam arribar a 32 graus i ahir ens vam moure al voltant dels 33, o sigui que estem en una situació encara de molta calor, però a partir d'avui, com marcaven molts mapes, a partir del 25, la temperatura tirava una miqueta més avall. I això, doncs, avui es fa notar una mica, tot i que poc, perquè ahir estàvem a 32 graus a les 11 del matí, que estem a les portes, estem a punt d'arribar-hi, i ara en aquests moments a Sant Just en tenim 29,7. O sigui, sí que han baixat una mica les temperatures, sí que avui superarem els 30, 31 graus, però ja no són els 33, 34 o 35 fins i tot del dilluns passat. Una situació molt bèstia, la onada de calor aquesta no només ens afecta nosaltres, sinó que ara doncs està mantenint-se i afectant de manera brutal i fent molts rècords de temperatura a les Illes Britàniques, a França, a Bèlgica, a Holanda, són zones on està castigant de mala manera aquestes temperatures tan elevades, valors de fins a 40 graus a París, temperatures per sobre dels 30 graus en zones de Londres, o sigui que en zones del voltant de Londres, del sud d'Anglaterra, o sigui que realment és brutal aquesta situació. I el que dèiem nosaltres, ens ha marxat una mica aquesta bombolla tan, tan, tan càlida, però encara ens queda l'anticicló i aquest ambient tan càlid. O sigui que, i a més, a la península Ibèrica, de les zones més càlides és just Catalunya, o sigui que realment encara estem en ebullició, podríem dir, encara estem en valors molt alts. Què seria el normal per aquesta època? Doncs hauríem d'estar entre els 27 i els 28 graus. Vale? Aquesta seria la temperatura normal màxima per un finals de juny, primers de juliol. Doncs bé, aquests 28-29 graus doncs, encara no hi són i avui probablement doncs, en tinguem 5 més. Els 31, els 32, avui encara hi podem arribar. O sigui que seguim amb una situació molt càlida i amb una situació que no té tendència a canviar. Uh-huh. Quan canviarà això? Perquè suposo que és la pregunta que es fa a tothom, tot doncs i que sí. Agrada molt l'estiu i que s'està molt bé amb una terrasseta a les 7 de la tarda a 32 graus, que és perfecte. El fet és que la gent es deu preguntar quan s'acaba això i tornem una mica a la normalitat. Bé, alguns mapes s'atreveixen a parlar de que aquesta calor tan intensa amb valors per sobre dels 30 graus ens acompanyarà el que queda del mes de juny. O sigui, que si avui estem a 25, encara ens queden 5 dies de valors per sobre dels 30 graus. Però ja no s'assoliran aquests 40, 42, 43 graus a l'interior, sinó que això baixa cap als 36, 37 graus. Hi ha una baixada important de les temperatures, però encara amb molta calor, perquè passejar pel carrer a la ciutat de Lleida amb 38 graus doncs és fumut. Però el fet és que ha baixat una mica la temperatura i ja no tenim aquesta situació. Per què estem parlant del dia 30, com últim dia dels 30 graus? Perquè els americans només ho veuen ells. Hi ha un canvi de temps que podria arribar entre el 30 i l'1 de juliol, el 1 de juliol, que podria portar una baixada de temperatures i potser precipitacions. Recordem que són els únics que veuen la possibilitat de precipitacions aquest dia, o sigui que realment té molt poques probabilitats, però sembla que podríem tenir aquest petit canvi de temps que ens arribaria entre l'últim dia de juny i el primer, que és dimecres, i això ens portaria una baixadeta de temperatures que podríem estar una mica per sota dels 30 graus. Com que ja estem al juliol, quan estem dient aquest canvi, ja serien temperatures normals per l'època. O sigui, estar a tocar dels 30 graus al mes de juliol, que és un mes molt càlid, doncs seria una temperatura una mica normal. Tret d'aquest canvi de temps, seguiríem parlant d'anticicló, d'estabilitat, canvis a la vista pràcticament no se'n veuen. Alguns mapes apunten cap al 7 de juliol, el dia de Sant Fermín, que també podrien arribar algunes precipitacions, però és que l'estabilitat és total i l'avorriment és total. Tret d'aquest petit canvi, que falten tants dies que no ni ens ho creiem, i quan irem seguint demà divendres i durant el cap de setmana i dilluns ja podrem aportar alguna coseta més, realment estem parlant d'una situació, dilluns ja podrem aportar alguna

0: tot de links, i un dels links és el temps de Sant Just. Vale? Doncs si cliqueu allà, allà surt la previsió del dia, surt una imatge, surten totes les dades dels últims 8-10 anys i també surt el link cap a aquestes dues estacions que tenim a Sant Just. La del Gualden, que torna a estar activa i ara ja podem agafar més dades i podem contrastar a una alçada doncs, digna del Gualden la temperatura que hi ha, i a baix, a sota terra, perquè quan arribem també a baix cap a l'escola Montseny ja en tenim una altra de les mateixes característiques i es poden fer comparacions. O sigui que benvinguda aquesta estació després d'estar un temps sense funcionar i ara ja en tenim unes quantes més aquí a Sant Just. Es poden consultar a radiodesvern.com, recordeu, baixeu fins a baix de tot i a baix de tot trobareu el temps de Sant Just, allà cliqueu i ja tindreu els links i tindreu tota la informació.
1: Doncs ho tindrem present, Carles, moltíssimes gràcies per ampliar-nos aquesta informació i també per redirigir-nos al www.radiodesvern.com quan no tinguem doncs aquesta previsió o quan ens pilli doncs a casa desprevinguts que diguem, ai, volem saber el temps de Sant Just, ho podem fer a través de la nostra pàgina web. Gràcies i res, t'escoltem demà actualitzant aquest temps i veient com va avançant tota aquesta previsió.
0: Sí, sí, sí.
1: Una abraçada, cuida't.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Petita pausa per butlletins, tornem de seguida. Fins ara.
2: Estat d'emergència. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits.
3: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
2: Ara bé, les imatges que ens arriben i el relat de molts testimonis a les xarxes fan tema milers de víctimes.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
5: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
6: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
2: El Servei Geològic dels Estats Units fa una primera estimació i apunta que podrien provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents. Ara ja comença a arribar la maquinària pesada, però en un primer moment eren els veïns i la policia qui buscaven entre la runa. I encara no deixem Venezuela, Pilar García.
7: Doncs sí, perquè governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Venezuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició a donar assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics, en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció.
2: I la comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució de la situació al seu país. Al llarg del matí, diversos ciutadans s'han acostat al consulat de Venezuela. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra periodista, Montse Poblet. Bon dia.
8: Bon dia. Dia estrany al consulat veneçolà a Barcelona, on es manté l'activitat normal, però tothom té al cap el que acaba de passar al país. A la cua d'entrada hem trobat ciutadans de Caracas, com la d'Eglis, preocupadíssims per la situació dels seus familiars i per l'estat en què els terratrèmols han deixat les seves cases.
9: Família, pues esta mañana casi que no han podido dormir. Bajan, suben del edificio a cada rato. Están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche. Mi casa se partió todos.
8: De moment, des del consulat, cap comunicat ni tampoc informació sobre possibles accions de suport impulsades des de Barcelona, on es calcula que viuen uns 17.000 veneçolans, 50.000 si contem tots els que hi ha censats a la demarcació. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i critica que estava predeterminada la seva condemna de 24 anys de presó. Ábalos ha trencat el silenci en un àudio a la cadena SER, on critica la recompensa a l'empresari Víctor de Aldama i que la justícia hagi premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
10: Com que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción.
2: Coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el que és de referència a Europa, cotitza aquest matí a uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren avui optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que s'han fet per la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del petroli del barril Brent havia superat els $125 per barril. I als esports, Montserraia.
11: El Barça de bàsquet suma la tercera temporada sense títols després de perdre ahir la final de la CB contra València, 84-108, al quart partit, per 3-1. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual marxa i també pleguen Jan Vesely, que es retira, i no continuaran Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoransky. El Mundial de Futbol de matinada, classificació històrica de Mèxic per als 16ens de final. Suma 9 punts després de guanyar 3-0 la República Txeca, que ha quedat eliminada. Neymar torna a jugar amb el Brasil, que goleja Escòcia 0-3 amb 2 gols de Vinícius. El mateix grup, Marroc 4, Haití 2. I Sud-àfrica aconsegueix també fer una història en classificar-se per primer cop per a una eliminatòria d'un Mundial després de guanyar 1-0 Corea del Sud. Segona oportunitat per al Barça de futbol sala per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. A partit a 8:15 del vespre i en directe per Esport 3. I en tenis, Marina Bassols disputarà aquest migdia la tercera i última ronda prèvia del torneig de Wimbledon. La tenista de Blanes s'enfrontarà a la nord-americana Robin Montgomery després de superar-hi la xinesa Wang Shi.
12: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui dijous 25 de juny a les 7 de la tarda l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i abans del ple, a les 6, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania que també es retransmetrà en directe i permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. La zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu exempcions i autoritzacions per determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Abans del torn de precs i preguntes del regidorat, es farà la lectura del manifest amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. Podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. Pel que fa a esports, el Complex Esportiu Municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda, oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 a 2 s'organitzarà una open play gratuïta amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat és adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 de la tarda, segons l'aforament. A la tarda, a partir de les 4 i fins a les 9 de la nit, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona i tots els participants rebran un welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades. I en joventut, el Casal de Joves organitzarà una nova edició de la Nit Oberta el divendres 26 de juny de 10 a 2 de la matinada a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis de taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. La Nit Oberta se celebra un cop cada trimestre i forma part de la programació del Casal de Joves, amb l'objectiu d'oferir un espai de convivència i activitats en un horari diferent de l'habitual.

0: I seguim avançant al 98.1 FM, seguim avançant aquí a Ràdio d'Esvern. Petita pausa per publicitat i tornem de seguida amb l'entrevista del dia en la segona hora de la Rambla d'avui dijous. Bon dia.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Garantim els teus drets.
4: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui al magazín doncs, tenim el plaer de poder parlar amb la Lourdes Bombí de la Fundació Solidança, concretament és la cap d'àrea social, i en aquest sentit doncs, avui parlarem d'un nou repte, un nou projecte que afronta aquesta fundació, el nou centre de formació de, aquí a Sant Just de Solidança, i en aquest àmbit doncs, avui l'hem convidada per poder parlar de la inauguració del nou centre, aquest espai que neix per ampliar la capacitat de professionals i també doncs, impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes, bon dia, com estàs? Benvinguda al programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Bon dia a tothom.
0: Doncs explica'ns una mica, comencem parlant de què representa per vosaltres aquest nou centre de formació i en aquest sentit, què representa per Solidança?
1: Bé, per Solidança és un repte molt, molt important, ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix, intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació, sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial. I això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir. Uh-huh. I després també doncs, tot el que és una aula pensada per treballar les competències en TIC i aules que fem servir també d'acompanyament, com si fos un acompanyament tutoritzat, perquè és molt important les persones que nosaltres formem com a empresa d'inserció, tenim aquesta millora a nivell doncs, personal, professional, i fem aquest acompanyament, no?, perquè sigui creï, vegi la necessitat d'una formació per transformar la seva vida. No? Moltes vegades és aquest trampolí d'adquirir noves competències per obrir nous futurs o nous camins que fins ara potser no s'havien plantejat per la situació de vulnerabilitat que passa a cadascuna d'elles.
0: Mm-hmm. També una mica doncs, parlant en aquesta mateixa línia, ens agradaria saber quines necessitats cobreix el territori, perquè clar, el Baix Llobregat, també el barcelonès, és molt gran, i en aquest sentit ens agradaria saber quines necessitats acaba cobrint aquest nou centre.
1: Bueno, aquest nou centre, doncs, atenem, nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs, requereix i són perfils que potser no poden trobar.
0: Mm-hmm. Doncs important també aquestes necessitats que comentàvem que acaba doncs, acabarà assolint la inauguració d'aquest nou centre. També parlem una mica del perfil de persones, no?, que s'hi formaran, perquè és un centre nou al nostre municipi, un centre nou de formació, i en aquest sentit doncs, també és important posar el focus al target, no?, aquelles persones que s'hi acabaran doncs, formant.
1: Doncs mira, nosaltres, com et comentava al principi, som empresa d'inserció, atenem a col·lectius vulnerables que ens deriven des de diferents serveis socials del nostre territori. El que fem aquí és, sobretot, treballar tot el que són les competències personals, crear aquell cuquet de les ganes de formar-se per tirar endavant, no? A nivell personal, sobretot. Jo vinc del món de la pedagogia i per mi és molt important que la persona tingui curiositat. Mm-hmm. Si la persona no té curiositat, difícilment aprendrà res significatiu. Per tant, primer és poder preparar perquè elles vegin la necessitat de poder fer aquesta formació i li vegin una sortida pràctica, no? Aleshores treballem tot el que són aquestes competències transversals d'autoconeixement, de generar, doncs, com gestionar les meves emocions, com em relaciono bé amb els altres, a partir de conèixer-me a mi mateix, etc. I després ja passem a fer una formació professionalitzadora, depèn de quines competències té cadascú, doncs veiem quins són els àmbits on es pot desenvolupar millor. Per això és molt important aquest acompanyament que fem a nivell personal de cadascú, perquè ens permet veure cada persona quins són els seus punts forts i cap a on els podem orientar. I després hi ha, evidentment, tota aquesta formació que es fa a nivell individual i també amb xarxa, en grup, els crea amb ells una xarxa social que moltes vegades no tenen aquesta possibilitat, no?, de veure's amb altres persones que passen per la mateixa situació i que finalment doncs, se n'han pogut sortir. Uh-huh. I en casos de molt, molt bonics, no?, de persones doncs, que han vingut a... Et puc explicar un cas o vols passar-ho després?
0: Endavant, endavant, sí, escoltem-ho.
1: Perfecte. Doncs mira, tenim casos, per exemple, no?, d'una persona, el Misha, que arriba d'Ucrània, fugint de la guerra del seu país. Una persona amb estudis, era un economista, tant ell com la seva esposa, i ve aquí sense idioma, i ell començar de zero. Doncs nosaltres li vam oferir aquesta possibilitat de formar-se. Primer, tot això genera doncs, aquest aprenentatge de llengua, que tot i que nosaltres fèiem els cursos en castellà i alguna assignatura en català, ell també anava a l'escola d'adults formant-se i, evidentment, després d'aquesta formació, va acabar la formació tant ell com la seva esposa. Parlen perfectament castellà i el català l'entenen també perfectament, estan a punt de deixar-se anar. I després ell s'ha pogut estar treballant amb nosaltres com a cap de magatzem i la seva esposa també ha trobat feina, no?, amb una altra empresa del sector i l'han fet com a cap de logística. I com aquests casos n'hi ha molts i és, bueno, és important veure aquest empoderament que els hi podem donar a les persones que es pensen que, ostres, no podràs fer res, no tinc formació i ara com en surto, i aquesta guia i aquest acompanyament des de la formació per generar un canvi i donar un impacte real, no?, a la vida de les persones.
0: Mm-hmm. Doncs avui amb la Lourdes Bombí estem parlant de la Fundació Solidança i d'aquest nou espai que ha nascut al nostre municipi, un espai per ampliar la capacitació professional. Escoltàvem ara doncs, un cas en concret, no?, d'una persona que també doncs, ha pogut créixer personalment i a nivell doncs, laboral. En aquest sentit, també ens agradaria que poguéssim ampliar una mica la informació, Lourdes, referent a les formacions que s'hi oferiran. És a dir, hem parlat de les persones a les que va dirigida aquesta formació i ara parlem dels tipus de formació que hi trobarem.
1: Mira, doncs nosaltres en aquests moments estem fent formacions d'operari de magatzem, d'atenció al client i de reparació de dispositius mòbils. Aquestes són les formacions que ens permeten arrencar de nou en el nostre nou centre formatiu i com que tenim més espai i més eines, també estem intentant ser centre per treballar el català. No? Ens hem posat en contacte amb el Consorci per la Normalització per la Llengua i perquè creiem que també és molt important, no?, que puguin, si fem atenció al client, que puguin expressar-se en català. I després també altres formacions que tinguin a veure amb tot el que són la tecnologia d'informació i comunicació, que creiem important. I per això hi ha una aula expressament feta amb... Em sembla que tenim uns 12 ordinadors amb una pantalla perquè puguin treure's aquesta formació.
0: I ara la pregunta més important que crec que ens fem tots quan parlem d'aquest tipus de formacions i també d'aquests projectes d'inserció laboral. Com s'uneix, com es connecta la formació amb la inserció laboral en aquest cas?
1: Bueno, és vital. Sense una formació prèvia i més que res, primer de tot, l'autoconeixement, perquè moltes persones que ens venen vulnerables tenen aquesta por a com en surto i necessiten aquest suport i aquest acompanyament que els pugui fer veure que hi ha un nou futur. Què fem? Formar-los des del jo, perquè vegin que tothom té competències i que tothom té els seus punts forts, i encaminar-los per veure quina és la seva formació més adient a les seves competències que té. Aleshores, aquesta formació, què ens passa? Hi ha una formació, evidentment, tècnica, però que implica unes pràctiques en les empreses. I gràcies a aquest teixit que tenim amb empreses, ja sigui de Sant Just, que també treballem molt amb Pim-Pam-Picking, ja aprofito per donar-li les gràcies per confiar en nosaltres, no? I altres empreses d'aquí de Sant Just, que el que fan és donar-los pràctiques en aquestes persones que s'estan formant dins els diferents cursos que hem comentat, i a partir d'aquí es pot establir un contracte laboral, com ha passat. Per tant, és molt important, doncs, primer, analitzar, conèixer-me a mi mateix, formar-me en tot allò que crec que sóc o que tinc més facilitat per fer, quines competències tècniques tinc, i després ja posar-me en marxa, fer pràctiques i donar-ho tot, no? El que dèiem, la gent que té ganes de sortir-se'n i és lluitadora, se n'acaba sortint, i això és molt important, no? Aquest missatge que arribi del jo puc fer-ho amb acompanyament, no és fàcil, perquè cada moment vital de cadascú és diferent, però si té aquest acompanyament, aquest suport, i la persona hi posa ganes i il·lusió, al final ens en sortim.
0: Mm-hmm. I en relació una mica també amb l'economia circular, de la qual, doncs, Solidansa n'ha fet sempre bandera i sempre, doncs, ha contribuït a aquest tipus d'economia, ens agradaria saber també quin paper té l'economia circular en aquests itineraris.
1: Bé, és que és molt important. Nosaltres no podríem fer totes aquestes tasques si no estiguéssim dins de la circularitat, no? De tot. Més que res perquè el Solidansa, que és pionera, no? I aquí a Sant Just va ser dels primers ajuntaments que va confiar en això, no? La circularitat i en la recollida tèxtil, que és on nosaltres tenim més experiència. Tota la gent que s'està formant, la primera inclusió en el món laboral és a partir d'aquest circuit, des de la tria, el magatzem, en poder atendre els clients que venen. Per tant, és important perquè ja estem formant persones dintre d'aquest circuit, perquè el coneguin.
0: Mm-hmm. Parlàvem abans d'inserció laboral. Quin impacte actual en dades està havent-hi ara d'inserció?
1: Mira, en aquests moments parlem de Sant Just,
0: sí,
1: en concret. El 2025 nosaltres vam atendre, si no recordo malament, espera que miro per aquí, que m'ho he apuntat, que sabia que m'ho preguntaries, vam estar atenent 7 persones derivades de serveis socials,
0: sí,
1: perquè nosaltres ens han de derivar com a empresa d'inserció les persones dels serveis socials, i d'aquestes 7 persones hi han hagut 5 persones que s'han inserit en el món laboral. Per tant, des de formades, des de que nosaltres hem iniciat la formació a Solidansa, estem parlant de l'any 2006, han passat 1.700 persones per l'entitat. D'aquestes, també cal dir que nosaltres som un punt formatiu Incorpora, que és l'àrea social de la Caixa, que és un programa que el que vol també és l'orientació i la inserció laboral. I d'aquí també s'han atès a 3.300 persones amb 860 insercions laborals. Vull dir que això demostra que hi ha molta gent que es mereix una segona oportunitat i, si vol, amb aquesta formació i aquesta orientació individualitzada pot aconseguir una feina.
0: Mm-hmm. Parlaves de la importància de les institucions, dels ajuntaments. Amb quins agents i institucions treballeu actualment en xarxa?
1: Mira, nosaltres, com a empresa d'inserció, evidentment col·laborem amb el Departament de Treball de la Generalitat. Després treballem amb el SOC, fent diferents programes i atenent des dels diferents programes que generen. Després també treballem amb els ajuntaments, com en el cas de Sant Just, com amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en què tenim un programa d'inserció laboral bastant potent. I després treballem a Viladecans, a Mataró, també tenim, i quasi tots els del Baix Llobregat. O sigui que aquesta xarxa ens genera, o sigui, aquesta necessitat, no?, de refaig un altre cop la frase, eh? O sigui, l'important és fer xarxa amb totes les entitats i amb tot el que són les institucions per poder tirar endavant, no? Sol no podem aconseguir res, és com fer un castell, necessitem fer pinya perquè el castell tiri amunt, doncs aquí una mica és el mateix.
0: Mm-hmm. I ja per anar tancant una mica l'entrevista, deixem que et pregunti també per un missatge que donaríeu a les persones que busquen, doncs, una oportunitat laboral i que en alguns moments de la seva vida, doncs, han trobat complicacions en trobar-la.
1: Mira, el més important és parar i creure en tu mateix. i pensar què pots. I deixar-te assessorar i deixar-te guiar. I això és l'únic que et puc dir així. Sembla molt senzill, però aturar-te i creure en tu és complicat de fer.
0: Mm-hmm. Lourdes Bombi, cap d'àrea social de la Fundació Solidança, moltíssimes gràcies per explicar-nos i per acostar-nos doncs, a aquest nou pas de Solidança a Sant Just. I ens quedem doncs, amb aquesta idea d'oportunitats, de formació i també de sostenibilitat com a motor de futur. Fins a propera. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I seguim avançant el nostre magazín. Marxem ara a parlar d'emocions i ho fem amb l'Elisa Linares, que ja la tenim aquí als micròfons de Ràdio d'Esvern. Elisa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Gràcies. Doncs bé, mira.
0: Bé, no? Aquí, gaudint.
1: Aquí, exacte.
0: Gaudint de l'estiu ja. És que és meravellós, això.
1: A mi toca posar-me jaquetes quan arribo als llocs.
0: Sí, perquè ets fredolica.
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí. I això també ho fa el meu apego, eh?
0: L'apego també juga aquí, no?
1: Sí, sí, sí, perquè al final és això, les criatures que no van ser prou tocades, doncs uh-huh. tenen una corporalitat que les porta a estar més fredes. És curiós, eh? Però sí, sí.
0: Sí?
1: Però bueno, avui no volia parlar de les criatures, volia passar a la pràctica, que aquí és el gran tema. Mira, justament et volia dir que el dijous vaig donar un taller sobre els estils d'apego i en part així aplicada, pràctica i tal, a l'Associació de Dones amb Fibromiàlgia. I va ser superinteressant tot el que va aparèixer, també viscut des del cos, sí? Vam fer parelles i vam estar deixant-nos sentir què passava quan acostàvem una mà i érem tocades, quan aquest contacte es retirava, què passava amb la mirada, no? Com, bueno, vam fer totes unes dinàmiques i va ser molt, molt interessant que cadascú veiés també les tendències inconscients que hi han.
0: Que bé.
1: Sí, aquesta necessitat de no te'n vagis, uh-huh. o, bueno, doncs jo, si no em vols, ja estic sola i ja em quedo bé, saps? Com... I ho podien sentir des del cos i va ser molt interessant. I després vam fer la xerrada. Uh-huh. I, bueno, doncs això, que animo a les persones que ho necessitin a posar-se en contacte amb mi i, doncs, li podem donar forma, veure què està passant a sota, si també hi ha algun col·lectiu que està interessat en fer això, un taller xerrada, doncs que jo, encantada, del tema que vulgueu, que mai faig propaganda de mi, Dani, i que
0: no,
1: també ho he de fer.
0: L'has de fer, i tant que sí. On et podem seguir, a xarxes? Com
1: et podeu
0: trobar?
1: Seguir a despertant.elisa a l'Instagram, i després la meva web és despertant.cat, i teniu tota la informació del que faig.
0: Perfecte, doncs vinga. Promo feta, que també està bé, de tant en tant.
1: Això, sí. Ja que acabem el curs...
0: Exacte.
1: Doncs mai és tard.
0: I tant que no.
1: Doncs res, que parlàvem de si tot això, dels estils d'aferrament que hem après a la infància, ho podem canviar. I, de fet, m'ho trobo en sessió moltes vegades. És que no ho puc canviar, Elisa, i la resposta és que costa un ou i part de l'altre, i alhora sí que ho pots anar flexibilitzant, perquè realment al final és un aprenentatge que has fet. Per tant, igual que has après, pots anar desaprenent.
0: Totalment.
1: La tendència sempre hi serà. Es tracta de reconèixer-la, entendre-te-la i acompanyar, doncs, el teu nen, a la teva nena interior, quan se't desperti aquella por a la pèrdua o et sentis empresonada en les relacions. Al final és, doncs, totes les eines corporals, que ara faré un repàs, d'algunes ja n'hem parlat altres dies, perquè al final, el dia que parlàvem d'ansietat, Dani, també se'ns pot despertar per aquest tipus de coses, i escollir com actuar. La persona evitativa ha d'aprendre a confiar per poder crear intimitat amb una altra persona. Ha de poder obrir-se a compartir les seves emocions. I per això, un exemple molt senzill que proposo és començar a dir gràcies per les coses que els altres fan per tu, saps? Coses que puguin passar a la feina, no? Com poder dir aquest gràcies ja et va costant a ser capaç de poder expressar a les teves emocions. Mica en mica. El que més els costa, com dèiem l'altre dia, és sentir-se vulnerables. I obrir les teves emocions, per tant, la teva tristesa i tal, doncs és un superrepte. Es tracta de mica en mica poder-te anar enfortint també des del cos i saber en quins espais fer-ho i en quins espais no. Segurament no vas tenir persones disponibles en el teu entorn familiar amb qui poder-ho fer. I alhora dir que a les criatures sempre hi ha algú que sí que està disponible. Una àvia, saps? Un tiet segon, no sé, com que sempre hi ha algú a l'entorn familiar que normalment és el que sí que ha donat aquest referent sa. I això també pot ser una manera, no? Pensar en aquest referent sa. I poder això, trobar persones i començar a sentir on sí que em puc començar a obrir i fer-ho miqueta a miqueta, no? A comptagotes. Sentir les ganes de fugir, respirar-les i escollir quedar-te. Bueno, sobretot, amb el cas de l'aferrament habitatiu, doncs es tracta de treballar-te el cos, perquè aquest decidir quedar-te neix de la teva convicció, primer de sentir que aquí no et faran mal i per això t'has d'anar dient, però també dient al cos, dient-li a l'inconscient, sí, des del cos, des d'aquesta força dels peus, de la pelvis, aquesta posició que dèiem del genet, te'n recordes?
0: Correcte,
1: d'aquest
0: sí, sí.
1: Guerrer pacífic. I llavors poder escollir quedar-te. I l'altra cosa que pots fer, també d'aquestes pràctiques, com et deia abans, la gratitud, és començar a demanar ajuda. Perquè normalment són persones superindependents i els costa molt demanar ajut. Llavors, començar a demanar ajut també pot ser una manera. I me'n vaig cap a les persones ansioses.
0: Vinga.
1: Les persones ansioses, com dèiem, normalment tenen l'autoestima més baixa, que l'altre al final també se sent insegur, però ho dissimula millor. Posem-ho així, no? A grans trets. I del que es tracta, sobretot, perquè se'n van, si te'n recordes, a buscar l'altre, perquè els costa molt estar soles i estar bé amb elles mateixes, els recomano molt una cosa que l'anomenem la cita amb mi. Perquè del que es tracta és de que aprenguis a donar-te allò que esperes que et donin els altres. Sobretot el seu temps, la seva atenció. No? Quanta atenció et dones a tu mateix, tu mateixa? Sí? Prioritzar-te és la primera manera de començar a cuidar-te. I doncs fer-te, pues, no sé, si t'agrada, si ets creativa, també el tema que va bé, Dani, és pensar en què t'agradava de petita. Perquè moltes vegades el que ha passat és que ens hem fet adultes molt ràpid, però hi ha una part d'un nen o una nena que se sent molt sola a dins i per això surt aquest reclam i aquest...
0: Reconnectar una mica amb el nostre jo, amb el nostre nen petit, no?
1: Clar, perquè ho demana fora. Ho està demanant perquè també els hi demanava als pares i els pares no sempre hi eren.
0: Clar.
1: I el que necessites ara és donar-li tu. I poder, pues, això... Jo què sé, t'agrada anar a la natura? Pues vés-te'n a la natura i emporta't els colors o el que sigui, o un pícnic i te'n vas i passes el dia. Ja sé que ara fa molta calor, potser ho haurem de fer per esmorzar, a les 7 te'n vas o al vespre. Però bueno, sempre es poden trobar llocs frescos, eh? Si no, d'això també em podeu preguntar, que també he fet molts banys de bosc.
0: I tant que sí. Home, doncs, jo, en relació amb el que estaves comentant, jo crec que és important, no?, aquesta reconnexió amb un mateix, que crec que tots a la vida tenim etapes, tenim moments en els que ens sentim una mica dissociats, no?, que estem així com una mica... que no estem en comunió amb nosaltres i amb el nostre cos, i al final, doncs, és entendre que aquests moments són part de la vida, no?, i són part del procés natural de la persona, i després entendre que podem tornar a reconnectar, no?, i és a partir d'aquestes accions que podem, doncs, anar reconnectant amb un mateix, no? A mi m'ha passat en algun moment en el qual, doncs això, no?, que has agafat certa dependència dels altres en el sentit de veure, doncs, això, de fer plans de cap de setmana, plans a les tardes, fer coses, i et sents molt, molt ple, et sents molt complet fins que aquella activitat s'acaba, no? I tornes amb la teva soledat i llavors estàs un altre cop sol i et sents, doncs això, una mica desemparat, no? Fins que vas entenent que has de començar a fer coses amb tu, allò que comentaves de la cita amb un mateix, no? Per tal de reconnectar amb un mateix i també, doncs, entendre que la soledat, doncs, a vegades és benvinguda i que a vegades inclús és desitjada, no? Hi ha moments en els que a lo millor ens estem juntant a un pla que a lo millor no ens ve massa de gust, però com que és no estar sol, doncs ja ho acceptem, no? I després ens adonem que a lo millor el que ens venia de gust aquell dia era estar, doncs, tombats al sofà veient una pel·li, no?
1: Però que bé que te n'hagis adonat de tot això.
0: Com que allò no és productiu, no? Com que el fet d'estar tombat en el sofà no és productiu i l'altre, com a mínim, doncs estàs amb gent, doncs és allò de que a vegades tenim molt vinculat al fet de la productivitat, no? De fer coses que valguin la pena i que sumin, no? I a vegades també suma això.
1: Sí, es barregen diverses coses I normalment quan hi ha aquesta ansietat relacional, al final hi ha molta por a la soledat, perquè quan estàs sol sense fer res pots sentir aquell buit tan enorme que ja vas sentir de petit. Llavors ho omplim de coses, ho omplim de treball, de feina, o sigui, som d'aquestes persones que ens passem hores i hores treballant i la productivitat es barreja aquí perquè com que s'ha convertit en un hàbit, doncs ens costa molt sentir que no estem fent res. A part, també pot ser que tinguéssim pares exigents, no? Que ens, que ens transmetien també aquest valor de si ets productiva arribaràs lluny.
0: Clar.
1: O sigui, que es barregen diverses coses. Però sí que és veritat que aquesta dificultat a la soledat només es pot transitar i viure des de l'experiència. O sigui, no li pots dir a un altre, no? Oh, sí, hauries de poder estar sol, no sé què, tal, sinó que ho ha d'anar vivint amb comptagotes també, amb la capacitat que ella tingui de regular-se i mica en mica ho anirà vivint millor, trobar les teves pròpies estratègies, perquè és cert que a la vida passa això. Encara que t'apuntis un curs, de cop ve l'estiu i s'ha acabat el curs.
0: Clar.
1: I llavors, i ara què? I ara potser la gent té plans i desapareix, perquè al final allò era un curs, però tu t'has aferrat a que allò també eren els teus amics, no? I anar generant aquests vincles, quan a tu et pot costar fer-los o et pot costar mantenir-los. Hi ha moltes persones que em parlen d'aquesta por a avisar la gent, a cridar-la per fer coses. Saps què vull dir? Com, m'agradaria quedar amb tal persona, però és que quan agafo el telèfon em bloquejo. Saps?
0: Yeah.
1: És fort, eh? Perquè en realitat hi ha ansietat, però passem a una habitació. Nosaltres mateixos ens autoaïllem per no estar en aquest atrapol que ens fa tanta por.
0: Mm-hmm.
1: Ho veus?
0: Sí, sí, totalment, totalment.
1: I després, quan hem enganxat algú, llavors
0: sí.
1: Som, amb molt de carinyo ho dic, perquè sóc la primera lapa, però és això, és amb la parella tenim aquesta tendència, no, a adonar-nos-en de que posem tot el focus en la parella i, i llavors descuidem també les altres amistats, o la, saps? Com que ens costa trobar aquest equilibri.
0: Totalment, totalment, sí, sí, és així, perquè també a vegades hi ha aquella por, no?, d'integrar la parella dins del grup d'amics, que és una cosa perillosa, perquè a vegades no surt bé,
1: si no
0: a vegades
1: funciona.
0: Tu també tens ganes de tenir, doncs, els moments amb la teva parella, però a vegades, alhora, també vols que s'incorpori en aquestes dinàmiques de grup o d'amics, i ell o ella, doncs, no vol, i també està en el seu dret de no voler. I genera, doncs, aquesta certa complexitat en tot plegat, no?
1: Total. I la clau és l'equilibri, perquè si li oferissis a la teva parella tots els teus grups d'amics, tampoc seria sa, perquè al final no tindries el teu lloc contra despotricar de la teva parella, per dir-ho, saps, en broma. Però em refereixo que és sa que les parelles tinguin espai, aquest vincle oxigenat, no?, que et permet anar i venir. Tu saps que l'altre hi és, saps que podeu tenir espais comuns molt bonics i amb amistats, etc, i que hi ha altres espais que, o fins i tot amb el mateix grup, un dia ve i un altre dia no ve, no? Els hi presentes amb naturalitat, però no és el seu grup, saps? O sigui, com anar generant això. I l'altra cosa que et volia parlar és del reclam. Perquè aquestes persones, o m'incloc, tenim tendència a exigir i reclamar, perquè és el que havíem de fer de petites. Havíem de cridar molt fort perquè els pares ens fessin cas. Per tant, el que hem de canviar és aquesta dinàmica per fer peticions. Quina és la diferència? Doncs la diferència és que una petició, quan jo la faig, puc acceptar que l'altre em digui no. Puc acceptar que l'altre em digui no i quedar-me en pau. M'encantaria que m'acompanyis. Si no et ve de gust, pues hi aniré jo. Sí? I això comença a canviar la mirada, perquè, per exemple, amb el que dèiem abans de les amistats, no? Si tu dius, què fas aquest cap de setmana? Puc venir? És des d'un lloc que si dius, ei, me'n vaig al cine o al bosc o el que sigui, em vindria de gust que vinguessis o vols venir amb mi, saps? Llavors la meva energia ja és diferent, ho notes? És com
0: sí, sí.
1: que jo vaig des del... Ei, jo me n'aniré igualment. Vaig a dinar un japonès. Vols venir? Saps? Jo ja vaig igualment. I aniré encara que tu no vinguis, perquè sóc capaç de gaudir de mi mateixa sola. Saps? I no és des de la ràbia, sinó és des de l'alegria de... Jo també puc gaudir amb mi.
0: Clar, és allò saps? De... Jo vull fer això per mi, perquè a mi m'agrada fer-ho i perquè és una cosa que m'omple, però si la comparteixo amb algú, doncs això suma també.
1: Ah, això mateix. D'això es tracta. Sí. I això és el que canvia. Perquè si no, entrem en aquesta idea de si m'estimessis, faries no sé què, no? Ja hi ha aquestes amenaces implícites, manipulacions, sí? M'agradaria, preferiria que fessis no sé què, però entenc que si no pots, no vols, doncs, bueno, m'ho faré jo, m'entens? No m'hi va la vida. I després això s'estira, sense tu no sóc, no? No sóc feliç, no sóc suficient, no sóc... Sí?
0: Clar.
1: No puc estar bé si no estàs amb mi. O també l'altre, si no ets com jo vull que siguis. Que aquesta també. Són diferents maneres de reclamar. I després, implícitament, també hi ha la idea de que posseixo l'altre. Si a l'altre li puc reclamar d'aquesta manera, és que d'alguna manera és meu. Sí? Jo puc decidir què fa amb la seva vida. No. La seva vida és seva. És trobar aquest punt de, vale, junts, lliures i de la mà. Que és una frase de l'Osho que m'agrada molt, perquè és aquesta idea que cadascú tingui el seu espai, alhora tinguem un espai compartit.
0: Totalment, totalment, sí, és així. 5 minuts i mig per arribar a les 12 del migdia. Anem una mica amb les conclusions i anar tancant una mica la secció d'avui, Elisa.
1: Doncs sí, realment es tracta d'això. El desaferrament no s'aconsegueix allunyant-se. S'aconsegueix enfortint la teva identitat i el teu estar bé amb tu i el teu centre. Per mi aquesta és la clau. I des del cos, doncs, tot el que us he parlat el dia de l'ansietat, tot el que sigui baixar els peus a la pelvis, tot això et torna al teu centre. Com més estàs en el teu centre, més et pots compartir amb l'altre i tornar al teu lloc. Una proposta molt bonica que pots fer amb la teva parella, per exemple, és una abraçada en quietud, quedant-te sentint aquella fusió, perquè aquella fusió també la necessitem, les persones amb un aferrament insegur, i llavors escollir retirar-te. Lentament escollir quan et retires i anar sentint com el teu cos, al retirar-se, torna al seu eix d'equilibri i allà et pots sostenir. Potser sents les ganes de tornar endavant, no? Però, com saps? I això és simbòlicament el que ens passa en la relació. Llavors, anar-ho gravant. Anar gravant que ho puc fer diferent. Sí? Una afirmació tipus, estic completa, sí? I sóc suficient. Tot això. Jo vaig tenir molt de temps una poma al meu altar, l'anava canviant, Dani, però que era la idea de sóc una poma sencera. Ja no més mitges taronges. Sóc una poma sencera. I això em va ajudar molt perquè també és anar canviant aquest discurs intern de que necessito un altre per estar bé.
0: Clar.
1: Sí?
0: Sí, sí, totalment. Doncs una mica amb aquest objectiu, no?, d'anar canviant aquest discurs intern, d'anar trobant les paraules dolces i adequades per tal de dirigir-nos a nosaltres, que no siguem tan durs i tan dures amb nosaltres mateixos i que intentem, provem aquest estiu, de fer coses sols, que val
1: això
0: molt la
1: mateix.
0: Pena i és molt xulo.
1: Sí, mira, jo quan estava soltera vaig anar a la platja, vaig veure una parella un dia a la platja que estaven fent un sopar. I això em va connectar amb una tristesa tan gran d'estar sola que quan m'ho vaig començar a treballar, un dels meus objectius va ser anar a la platja al vespre amb un pícnic que m'havia preparat, amb espelmes i, saps? O sigui, tot el que faria en plan, amb un sopar romàntic a la platja, no? En parella, doncs fer-lo amb mi. I va ser una manera de dir, ole jo, no? La pel·lícula de La boda de rosa, es diu?
0: La vaig veure ahir.
1: Just ahir?
0: Just ahir, pues... i de fet era el meu següent comentari. El meu següent pues comentari era la recomanació d'aquesta pel·lícula, que m'ha encantat.
1: Sí.
0: Molt maca, la teniu a RTV Play, o sigui que oberta a tothom, la podeu veure a l'aplicació de Televisió Espanyola, Molt xula, La boda de Rosa, Candela Peña.
1: Doncs pues vinga, sí, sí, acabem així, que vinga, és una bona recomanació.
0: I tant que sí, una abraçada, vinga, cuida't.
1: Vinga, igualment.
0: I nosaltres ara farem una petita pausa pels butlletins informatius de les 12. Tot seguit continuarem aquí amb la tercera hora de la Rambla. Avui que tenim, doncs, bastanta cultura, perquè parlarem de cinema amb Maraya Meneses Washington i parlarem de teatre amb Maika Dueñas. Per tant, no marxeu, no desconnecteu de Ràdio Desvern, perquè en breus tornem a estar aquí al 98.1 FM. Fins ara.

0: Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen al nord de Veneçuela. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, la Caracas. El primer balanç encara és molt provisional, és un balanç del govern i és de 32 morts i 700 ferits, però els testimonis i les imatges fan tema milers de víctimes. El Servei Geològic dels Estats Units estima que el doble sisme podria haver provocat entre 10.000 i 100.000 víctimes. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bon dia.
2: Hola, bon dia. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
3: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
2: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
1: No, deixem encara a Veneçuela, Marta Prat.
4: Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat. Es tracta d'efectius d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i també de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Una ajuda que s'anirà concretant en les properes hores. A Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi.
5: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
1: Detingut al canal Montsià un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Als seus ordinadors hi tenia més de 30.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
6: Bon dia. La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava mitjançant xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram o WhatsApp. Va intentar contactar amb més de 200 menors i en va acabar assetjant 21 d'entre 9 i 17 anys. Aconseguia fotografies i vídeos explícits amenaçant-les en difondre altres imatges que prèviament li havien enviat. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges, al Garraf, després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona on vivien els investigats.
1: Tercera tanda de desnonaments al bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs, que ha de quedar lliure per allotjar-hi els veïns del bloc anomenat Venus, pendent del seu enderrocament des de fa 25 anys. Avui ha hagut escassa resistència veïnal. Sant Adrià, David Àngela, bon dia.
7: Tres nous desnonaments de veïns adults sense menors a càrrec avui, que a l'hora de l'arribada de la comitiva policial ja havien abandonat els habitatges, mentre un grup de veïns els donaven suport pacíficament. Algunes de les afectades admeten que la solució més pràctica és reocupar els pisos, mentre que altres adverteixen que el procés les

0: sense padró ni altres drets socials.
1: Lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos. ¿Qué es un delito? ¿Qué hacemos?
2: A la semana siguiente sales del padrón. Y aparte de que sales del padrón, cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga. Entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle. Y con tres días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
0: La setmana que ve continua el degoteig de desnonaments del número 58 de la Rambla de la Mina, un edifici que ha de donar una alternativa habitacional als veïns del bloc Venus pendents del seu enderroc des de fa dècades.
3: I als esports, Marcos García.
4: Tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet, que ahir va perdre la Lliga ACB amb el València. 84-108, el quart partit d'aquesta final, i un global de 3-1 per al València. Tomàs Satoranski, que deixa l'equip aquest estiu, admet que els tres últims anys s'han fet les coses malament al Barça de bàsquet. Encara en bàsquet, la sisa joventut confirma que Adam Hanga no seguirà la temporada vinent. Mèxic, classificada com a primera de grup al Mundial de Futbol, després de guanyar els tres primers partits. Aquesta matinada passada, Mèxic 3, República Txeca 0. També de matinada, classificació del Brasil com a primer del seu grup. Brasil 3, Escòcia 0. I el Marroc s'ha imposat a Haití per 4-2 i també passa ronda. A més, Sud-àfrica, classificada per primer cop per a una eliminatòria d'un Mundial després de guanyar 1-0 Corea del Sud. El Barça Futbol Sala pot sentenciar avui mateix el títol de Lliga, a 7:45, el Pozo Murcia-Barça, i l'equip blaugrana arriba al quart partit d'aquesta final amb avantatge de 2-1. L'Igualada celebra aquesta tarda amb l'afició la Lliga Masculina d'Hockey Patins, que va aconseguir dimarts a la pista del Liceu.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui dijous 25 de juny a les 7 de la tarda l'aprovació inicial del projecte de la zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Abans de l'inici del ple, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania, que també es retransmetrà en directe i permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. La zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu exempcions i autoritzacions per determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Abans del torn de precs i preguntes del regidorat, es farà la lectura del manifest amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. Podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. Pel que fa a esports, el complex esportiu municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda, oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 a 2 s'organitzarà un open play gratuït, amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat és adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en un sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 de la tarda segons l'aforament. I a la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per categoria i de 5 euros per la segona, i tots els participants rebran una welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer a WhatsApp i les places són limitades. I en joventut, el Casal de Joves organitzarà una nova edició de la Nit Oberta el divendres 26 de juny, de 10 a 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. La Nit Oberta se celebra un cop cada trimestre i forma part de la programació del Casal de Joves, amb l'objectiu d'oferir un espai de convivència i activitats en un horari diferent de l'habitual. I això és tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca, l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: I encetem la tercera hora de la Rambla, saludant a la Maraia Meneses Washington, que ja la tenim als micròfons, en aquest cas, doncs, de manera telefònica. Maraia, bon dia, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Muy bien.
0: Molt bé.
1: Muy bien, mucho calor.
0: Sí, veritat, fa molta calor. Però bé, això vol dir que també, doncs, com que fa calor, és una oportunitat bona per posar el ventilador, l'aire condicionat, obrir les finestres, el que sigui, i posar una bona peli i gaudir doncs una tarda de... No de manta, però sí de sofà i peli.
1: Bueno, ahora han hecho unas mantas que dan frío.
0: Es verdad, tienes razón. Las sí. Vaig ver el otro día a las xarxes. Vaig pensar, bueno, mira, no sabían qué inventar. Después de la batamanta han inventado
1: exacto.
0: La manta que hace frío. Bueno, muy bien, está bien.
1: O sea que puede ser peli manta frío.
0: Sí, sí, no, totalment. El pack el podem seguir mantenint. Molt bé, doncs, Maraia, comencem una mica explicant als oients les estrenes de la setmana. Sabem que tenim bastanta teca. Ara, quan arriba l'estiu, també venen aquells blockbusters, no? Aquelles pel·lícules que d'alguna manera criden més a taquilla, perquè, clar, és una època de l'any en la qual, doncs, anem a la platja, anem a la piscina, anem de vacances, i potser el cinema es deixa una mica en segon pla, no? I és per això que m'imagino que les grans productores i les grans empreses cinematogràfiques llencen aquelles pel·lícules cridaneres ara a l'estiu perquè no tinguem una altra que anar-hi.
1: Exacto. Exacto. Y vamos a comenzar por Supergirl.
0: Uh-huh.
1: Supergirl, bueno, ya sabéis la historia. La prima de Superman con su perro Krypto. Uh-huh. Que es muy alocada y muy bruta. O sea, es el alter ego un poco de Superman, ¿no? Porque él es como muy educado, muy contenido y tal, y ella es lo contrario.
0: Claro.
1: Fantasía, acción, habla de la identidad, la pérdida y el poder.
0: Uh-huh.
1: Un poco como las pelis de Superman también.
0: Sí, sí,
1: solo
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Ella es el lado... Ella es un poco el alivio cómico. Yo creo que empezó como personaje secundario de alivio cómico, pero luego a la gente le interesó y se hizo personaje protagonista, pero ella tiene bastante más comedia. O sea, las películas de ella cargan bastante más comedia que las de él.
0: Uh-huh. Correcto.
1: Entonces, doncs... bueno, fácil de ver, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Lo que queremos en verano es no pensar mucho.
0: Mm-hmm, totalment, i després de que l'estiu passat va arribar Superman, que va venir amb una nova pel·lícula, no? que la veritat és que estava molt bé, a mi em va agradar molt la nova de Superman que ens arribava a cinemes la temporada passada, ara mantenen una mica la mateixa dinàmica. Superherois a l'estiu és un clàssic que funciona molt bé, com comentàvem abans a la introducció del programa. Doncs això, no? És cinema de blockbuster, d'anar a gaudir i de disfrute, i en aquest sentit, doncs, les productores i també diguéssim, la part més comercial de la pel·lícula saben que posar una pel·lícula d'aquest tipus ara a l'estiu és tot un encert.
1: Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Sí, sí.
1: ¿Te gusta a ti Superman?
0: Sí, no està mal, no està mal. Sí, sí, m'agrada força, no? Potser sóc més fan de Marvel que de DC, però però sí, sí, m'agrada bastant. Ara mateix, per exemple, parlant de superherois, estic veient una sèrie que ha tret Prime Video, que és Spider-Noir. Que és, bé, a partir del multivers de Spider-Man que vam veure ja en les pel·lícules de Sony, aquestes que eren d'animació, que era Spider-Man un nou universo i tot això, que van tenir molt d'èxit i que a nivell d'animació també van trencar bastant i van marcar un abans i un després en el món de l'animació fent competència a Disney, que fins ara doncs no tenia massa competència, i a partir d'aquí, doncs, bueno... Ja, a principis dels 2000 ja li va sortir la competència en DreamWorks i tot això, no? Però a nivell d'un cinema una mica més per adolescents, crec que Sony Animation va fer un pas endavant bastant fort amb Spider-Man, i en aquest sentit ens va descobrir els diferents Spider-Mans que hi havia en els diferents universos, no? En el multiverso, cada univers tenia doncs, el seu Spider-Man, i un d'ells era l'Aranya, l'Aranya Negra, l'Spider-Man, en aquest cas el Spider-Noir, que està interpretat en aquesta versió en sèrie que ha estrenat Prime Video per Nicolas Cage. Llavors, poder veure Nicolas Cage fent d'Hombre Araña és una pura fantasia, és una pura fantasia, la veritat. És una sèrie molt interessant, la veritat, m'està agradant molt.
1: Ah, molt bé. Aparte, con la idea esta del multiverso, puedes hacer cualquier película otra vez, ¿no? Uh-huh. Explorando todas las posibilidades de otros multiversos.
0: Sí, sí, totalment. Sí,
1: o sea, que se abre el guión como para... Pues, ¿qué queremos hacer? ¿Batman? No sé, o sea, no solo superhéroes, sino cualquier película la puedes llevar a todas las opciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, para los guionistas se nos abre como... ahora puedo hacer esto.
0: No, totalment.
1: Muchas opciones.
0: I a mi el que m'està agradant molt de Spider-Noir és el màrqueting i tot el que hi ha darrere. Ara, per exemple, he buscat Spider-Noir al Google i m'ha sortit al Google, ha canviat la pantalla completament, ha començat a ploure la pantalla, s'ha canviat al blanc i negre, és a dir, Google ja treballa també amb aquest tipus, saps? És heavy, sí. Vull dir, de cop i volta ja et dic, ha començat a ploure la pantalla, no sé què, tal, com imitant una mica l'estètica de la sèrie. I, a més, també, com que la sèrie està a Prime Video, i si teniu el Prime Video aquell, diguéssim, que és més limitat, et posen un anunci al mig de la sèrie, no? I els anuncis també estan una mica relacionats, no? Haz como el hombre araña, no sé qué, no sé cuántos, tal. I te venden un seguro de cotxe, no? És una manera de dir. Vull dir, és molt interessant el màrqueting que fan servir també a través d'aquest tipus de ficcions. I el que més destacaria de Spider-Noir, a part del Nicolas Cage fent de Spider-Man, que em sembla una idea brutal, no sé qui la va tenir, però em sembla magnífic, el que més destacaria és l'opció de poder-la veure en blanc i negre. Quan comences el capítol, et donen l'opció de veure-la en color o en blanc i negre. I jo l'estic veient en blanc i negre i m'està encantant.
1: Ah, oye, qué interesante, ¿no? Poder elegir...
0: Molt.
1: Tu?
0: Sí, molt, sí, molt interessant. Tens l'opció aquella de triar, si la vols veure en color o en blanc i negre. A més, com que és una pel·lícula que està inspirada amb el Nova York dels anys 30, doncs, clar, és molt més guai poder-la veure en blanc i negre, perquè entres molt més amb la dinàmica de la pel·lícula, bueno, de la sèrie, i en aquest sentit també una mica amb l'estètica, no? M'està agradant força. De moment és tot un encert, sí. Aquesta sèrie d'investigació policíaca, detectivesca, perquè representa que Spider-Man doncs és detectiu, perquè ha hagut de retirar-se de la seva feina com a home aranya, i a partir d'aquí doncs ara és un detectiu, i bueno, va combinant una mica això, no? Un tema que va tocant una mica més a peus a terra, que és el tema detectivesc, el tema de la llei seca al Nova York dels anys 30, com de cop i volta, doncs, de forma disruptiva, xoca amb el món dels superherois. I a mi em sembla un encert, la veritat. La trama està bastant bé.
1: Uh-huh. Súper interesante, me la apunto para verla.
0: Sí, apúntatela, y así la compañía de series que tens al programa Plano Plano también le podrás explicar tú una mica esta serie con la vegis.
1: Sí, pues mira, hablando de Plano a Plano, el otro día tuvimos dos profesionales del marketing en distribución de películas.
0: Ah, mira.
1: Que hablaron de todo el marketing que rodea una película, de los mejores marketing, los peores y tal. Entonces, me hubiera encantado conocer este dato de Spider-Noir para comentárselo a ellos, para ver qué opinan.
0: Sí, es una pasada.
1: Claro, es verdad que hay mucho trabajo detrás de cada campaña de marketing de cualquier película. Y son trabajos pues que no normalmente no se conocen, o sea, se conocen... O sea, porque te llegan a ti como público, pero no se conoce la persona que lo hace.
0: Claro.
1: ¿No? O que hay una persona detrás de eso. No es el director el que hace esto, no es idea del director, no es idea del productor. Son unos profesionales, profesionales de marketing en distribución de películas.
0: No, totalment, i en aquest cas, clar, com que és l'anunci que va al mig de la sèrie, allò de que para la sèrie per veure l'anunci, i en aquest cas era l'anunci d'un banc, no direm quin banc, però era un banc, i que de cop i volta et deia, si eres como Spider-Noir y viajas tanto, te gustaría saber que en nuestro banco puedes encontrar un, ¿saps? Pots trobar una targeta que s'adapta a tu i fes com l'home aranya, no sé què, no sé quantos, tal. I dius, hòstia, és heavy perquè no acabes de sortir de la sèrie, saps? Estàs allà veient l'anunci i dius, bueno, estoy metido todavía en la sèrie, no? I és graciós com juguen amb això. Si et sembla, reconduïm una mica que estàvem parlant de les estrenes de la setmana. Què més tenim aquesta setmana a nivell d'estrenes?
1: Tenemos Letras Robadas, que es comedia-drama musical.
0: Val.
1: Va sobre un cantante de bodas que crea una música y una letra improvisada en una sección nocturna y se convierte en éxito. Se hace viral y, bueno, se propone recuperar el reconocimiento que cree que merece.
0: Nick
1: también
0: Jonas.
1: Es que por el verano, pues tampoco, claro, nos traen pelis que, ya te digo, o sea, que son light.
0: Sí. Bueno,
1: y aquí está Paul Rudd.
0: Sí, Paul Rudd i Nick Jonas, estic veient.
1: I Nick Jonas, sí.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Què més tenim?
1: Yo tengo amor-odio con Paul Rudd.
0: Ah, sí? ¿Per què?
1: Sí. Porque a veces lo odio y otras veces digo, pero si es buen actor, ¿por qué lo odio a este señor? O sea, no lo odio, odiar es una palabra muy fuerte, pero no me gustaba nada en Friends. De donde salió él, no me gustaba nada. Y luego ha hecho cosas que me han gustado bastante, pero siempre en el papel este de que tiene de payaso, que él dice que es un payaso en la vida real también.
0: Sí. Paul Rudd és el d'Ant-Man? És el que fa d'Ant-Man? O m'estic confonent?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí. Però salió... O sea, él hizo de novio de Phoebe en Friends.
0: Ah, vale.
1: Empezó ahí. Bueno, empezó antes. Pero donde se le empieza a conocer es en Friends. Sí.
0: Molt
1: ya
0: bé.
1: Tiene una edad, Paul.
0: Sí. Bueno, bé.
1: Y nos vamos con Jackass.
0: Jackass, ¿qué torna?
1: Lo mejor para el final, quinta y última entrega de la saga.
0: De unido.
1: Bueno, supongo que todo el mundo conoce Jackass, pero por si acaso, son un grupo de amigos que se reúnen, no sé muy bien cómo definirlo, para hacer locuras absurdas con humor extremo. Aquí lo definen como caos, dolor y carcajadas. Me parece buena definición.
0: Sí.
1: Bueno, son gente que se graba haciendo estupideces, de hecho.
0: Jo no l'he vist, no he vist cap, però sí,
1: no per la portada.
0: No he vist res de Jackass. Sí que em sona i la ubico, però no he vist res. Bueno, ara veient una mica el pòster, déu-n'hi-do, Estan tots ficats en un carrito d'aquests de la compra del súper i, bueno, hi ha explosions, hi ha un cotxe que està volant pels aires, vull dir, té pinta de ser bastant loca.
1: Sí, son un grupo de amigos que empezaron diciendo, ¡ay! Voy a hacer esto, a ver, ¿qué pasa si hacemos esto? Vamos a grabarlo. Y a la gente le gustó verlo. Entonces, las redes no estaban como hoy en día. Y entonces ellos hacían programas. Era una serie de televisión que se llamaba Jackass. Bueno, Jackass quiere decir gilipollas. O sea, ya el nombre... te dice un poco lo que es. Entonces, para que te hagas una idea, pues... uno desnudo decía, ay, pues voy a ver qué pasa cuando te pones una rueda de moto en los genitales con la moto en marcha, ¿vale? O sea, este tipo de cosas hacen. Entonces se desmaya de dolor, los otros lo graban, se ríen y ya está.
0: Váyatela.
1: O sea, vamos a destrozar la habitación de un hotel y se graban destrozando la habitación de un hotel. Así, bueno, tienen también cameos porque me acuerdo que Brad Pitt sale que está en la cola de un cine esperando para entrar y todo el mundo ve que es Brad Pitt y todo el mundo comenta y ellos llegan en una furgoneta y hacen que lo secuestran para ver pues cuántas llamadas hay a la policía.
0: Sí.
1: Bueno, este tipo de cosas, es que no sé muy bien cómo definirlo, pues son cosas absurdas que graban y te hacen gracia o no. Hay gente que le hace muchísima gracia. A mí, concretamente, no mucha. Está verdad.
0: Ja, és humor absurd aquest, no?
1: Sí, pero ha triunfado porque lleva muchos años y hay mucha gente que es muy fan de Jackass.
0: Sí. No, no, interessant. Es suma una mica a aquestes pel·lícules que presentàvem avui, per una banda Lletres robades, una pel·lícula comèdia musical. També parlàvem abans de Supergirl, que és l'opció, diguéssim, de superherois que tenim per aquesta setmana, i hem comentat ara fa uns minuts, ja que és lo mejor per al final, aquesta última entrega. Alguna pel·lícula més que vulguis comentar abans de tancar la secció d'avui, Maraia?
1: Vale, tenemos Morirnos siempre sale bien, Los últimos días de María Antonieta, y que me parecen interesantes, y Nino, que me parece interesante también.
0: Perfecte.
1: Así, por no extenderme más, yo recomiendo siempre ir al cine en verano, a ver pelis. Bueno, recomiendo siempre ir al cine, pero en verano tengo como especial cariño por el cine y por los cines de verano.
0: Home, els cinemes de la fresca són meravellosos, eh?
1: Sí.
0: Jo tinc una anècdota a Leicester Square, a Londres, que vaig estar un estiu el 2019. Vaig estar uns dies sol, va ser el meu primer viatge sol. A Leicester Square estava passejant doncs, per Londres i de cop i volta em vaig trobar en aquesta mateixa plaça, que vindria a ser com una plaça Catalunya, una plaça així, bastant, és un punt bastant concorregut i on hi ha molt de moviment. Doncs vam muntar com un cinema de fresca, però durant tot el dia, saps? Era la típica pantalla així de LED que poden projectar durant tot el dia i estaven durant tot el dia
1: Ah.
0: posant pel·lis, pel·lis, pel·lis, pel·lis, i tenies allà
1: Qué bien.
0: tenies unes tombones, unes hamaques i tal, i tu t'anaves seient, si no trobaves lloc, doncs ho feies al voltant a la gespa, i al descobrir jo això, em vaig quedar tan fascinat que vaig veure dos pel·lis. Vaig veure Mamma Mia, Here We Go Again, que deuria fer un parell d'anys que l'havien estrenat com a molt, i després vaig veure El dia de la marmota. I
1: Oh,
0: és,
1: m'encanta.
0: sí, no, no, meravellós. I me'n vaig endur, doncs això, vaig passejar per allà, vaig trobar un supermercat on hi havia pícnic, menjar per emportar, i me'n vaig endur doncs, uns sushis, una mica de tot, i em vaig seure allà i vaig estar doncs, 3 o 4 hores allà tombat a Leicester Square veient pel·lis i menjant sushi.
1: Me encanta la idea, deberíamos hacerlo en Barcelona,
0: No,
1: un
0: no, és
1: cine a
0: brutal.
1: la fresca que dure todo el día, o sea, que te vayas sentando, te vayas yendo, si te
0: Sí, no, no,
1: aburres.
0: totalment, totalment. I a més en un lloc fresquet, perquè Leicester Square estava molt bé, però hi havia molta ombra i la veritat és que era una gozada, era una gozada. No te'n volies anar, però pensaves, vinga, va, que
1: Claro,
0: has
1: bueno.
0: vingut a visitar la ciutat, vinga, va, ves a moure't una mica allà.
1: Claro, me encanta la idea. Aquí es verdad que es difícil en verano encontrar un sitio fresquito.
0: Sí, complicat. Home,
1: Bueno, la playa, esas las hacen cine en la Barceloneta, me parece.
0: Sí, però més a la nit, no? Clar, està més enfocat a la nit.
1: Sí, claro, es
0: Aquí
1: más
0: a lo
1: por la
0: millor
1: noche, es verdad.
0: s'hauria de buscar algun racó del Parc de la Ciutadella o algun racó així una mica més tranquil i més fresc, no? No ho sé. No ho sé, no ho sé. S'hauria
1: Sí.
0: d'investigar, s'hauria
1: Bueno,
0: d'estudiar.
1: yo la semana pasada vi Casablanca en el rooftop del Hotel Palace.
0: Ah, mira. Que bé.
1: Sí.
0: Que xulo, home. Un lloc maco, eh?
1: Y estaba muy bien. También en Tumbona, con palomitas. Y bueno, me encantó porque además ves el Skyline de Barcelona y Casablanca. No sé, me pareció una idea muy chula, la verdad.
0: Sí, quina meravella. M'agrada molt la idea. Molt bé,
1: Sí.
0: doncs, Maraia, ho en deixem aquí, que se'ns ha acabat el temps, però d'aquí un parell de setmanes tornem a trucar-te i seguim actualitzant una mica aquestes pel·lis, sèries i tot que bé, doncs que els oients comencen a agafar vacances i també tenen ganes de tenir una mica doncs, la llista, no? Aquella llista de pel·lícules per veure a punt per quan arribin les vacances i tinguin temps per poder-ho fer.
1: Claro, pues estaré preparada con las recomendaciones.
0: Vinga, una
1: Muchísimas
0: abraçada.
1: gracias.
0: Cuida't, adéu.
1: Igualmente. Adiós.
0: Breu pausa, tornem de seguida amb Teatre amb Maica Dueñas.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
4: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
7: T'he dit que no em venia de gust.
8: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
9: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
10: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
7: Deixa'm estar pesat.
10: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
11: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
4: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
12: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
13: Tu sí?
12: Esclar.
14: Marcel, cada cosa on toca, eh?
13: Esclar.
15: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
16: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
17: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Això és espectacle amb Maica Dueñas.
1: Maica Dueñas, bon dia. Benvinguda al programa, com estàs? Aviam, que la Maica no se'ns ha posat els auriculars i no en sent. Maica, Maica, que hem començat ja. Aviam. Maica, que ja hem començat. Bon dia, com estàs? Benvinguda al programa.
2: Hola.
1: Com estàs? Tot bé?
2: Bé, bé.
1: Em sents bé o no?
2: Bé. Sí, sí,
1: et sento. Val.
2: Amb molta calor, no?
1: Sí, oi?
2: A més, vinc caminant i pujar aquest carrer és per morir-se amb la calor que fa. Però bueno,
1: sí,
2: ja estem aquí, gràcies a Déu.
1: I tant que sí. Escolta, com va anar el Sant Joan? Que et vam veure molt animada, eh? Allà...
2: Ah, sí. Mira, volia... Fa bé de que em diguis això perquè volia i no volia oblidar-me de...
1: Del concert agrair, que es va fer,
2: d'agrair al senyor alcalde.
1: Ah, sí?
2: I els seus ajudants, perquè van muntar una revetlla fantàstica, de veritat, fantàstica. Uh-huh. A la plaça Maragall hi havia de tot, hi havia per menjar, hi havia per beure, i sobretot, que és el que ja saps que el que és més m'agrada a mi, hi havia música en directe, i vaig tenir la sort de posar-me en primera fila. Uh-huh. I asseguda.
1: Mira, que bé.
2: Que és tenir sort, perquè estava pleníssim de gent. I em vaig passar tot el concert que vam fer amb un noi que em va encantar. Cantava molt bé i m'ho vaig passar molt bé. I els músics també eren molt bons, els vaig felicitar després. I em vaig passar tota la nit allà fins que vam marxar. O sigui que serien... una mica més de 2:45, o sigui, a les 2:30. I la veritat és que va ser fantàstic. I, a més, dona molta alegria perquè la gent balla. Uh-huh. Estan escoltant la música, evidentment, però també ballen per allà i es remou. I és fantàstic. Jo tenia dubtes d'anar-hi perquè anava sola i no sabia què fer. I la veritat és que després vaig tornar a casa amb una energia fantàstica i meravellosa. I volia donar les gràcies a l'alcalde perquè ho van muntar tot molt bé. Ja dic, hi havia una mica de tot a la plaça Maragall. I qui volia veure, podia veure. Qui volia menjar, també. Vull dir que va estar molt bé.
1: Magnífic, que bé. Sí. Doncs m'alegro que ho hagis passat bé, que hagis gaudit d'aquesta jornada, perquè és una jornada per no quedar-se a casa, sinó, al contrari, sortir i gaudir una mica de l'ambient.
2: Per això, no tenia gens de ganes, però...
1: A vegades costa, però ens hem d'obligar una mica, perquè la que estem fora ja després pensem...
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Si no
2: és el mateix que el teatre, o sigui, ara últimament m'estic obligant a anar al teatre, perquè em costa de sortir de casa, però bueno. Bé, doncs mira, he parlat amb el Joan Pere,
1: sí,
2: perquè està fent una obra que és l'Oca del senyor Pere... Uh-huh. I volia tenir-lo avui com convidat al programa, però resulta que justament a aquesta hora tenia una altra entrevista.
1: Ah, molt bé.
2: I llavors no hem pogut parlar amb ell. Uh-huh. Però vaja, està fins al 28 al Teatre Condal. I l'Oca del senyor Pere, que m'ha explicat una mica el que era, no? Evidentment ja es veu, no? Uh-huh. D'alguna manera, el Joan Pere, que ja sabeu que és un grandíssim actor, jo vaig tenir la sort de conèixer-lo ben bé al principi de la seva carrera, perquè són tots dos molt vells, són del mateix any, a més, i sempre en aquella època anava de parella, treballava de parella, uh-huh, amb un altre gran actor. I feien coses fantàstiques i meravelloses, la veritat. Meravelloses. Després es van separar, va haver una època no massa llarga que no es va veure per als escenaris, el Joan Pere, i després ja va tornar sol. I fins ara que està treballant, i ja dic que és molt gran, és una persona ja adulta. L'Oca del senyor Pere, de què va? Doncs mira, va pràcticament explica en tot humor, perquè clar, és un bon còmic, la vida d'ell. O sigui, fa, explica una mica la vida d'ell, explica anècdotes de quan anava amb el Paco Morán, que era el que t'he dit abans, que van estar molts anys fent de parella damunt de l'escenari. I la veritat és que alguna vegada que havia parlat en aquella època amb ells, es veien molt diferents un de l'altre. El Paco Morán era d'una manera molt, molt sèria i molt, bueno, difícil, tenia un caràcter difícil. I alguna vegada li havia, preguntat al Pere, al Joan, escolta, és difícil, no?, de portar, no?, al Paco Morán. I es posava a riure i diu, no t'hi pots ni arribar a imaginar. O sigui que el que donava, diguem-ne, el Paco Morán damunt de l'escenari formava part de la seva personalitat, no? Bé, doncs vaig estar parlant amb ell i l'oca del senyor Pere doncs, està ara a les últimes funcions. O sigui que si voleu anar a veure i passar una bona estona, està fins al dia 28. I ja dic, explica una mica la seva vida, segons m'ha explicat. Aniré a veure-ho abans que s'acabi, està al Teatre Condal. És també important dir-ho que està dirigit per Daniel Anglès, que sí, és un gran director, el Daniel Anglès és un gran director. Ho dic perquè, a part de que sigui un gran director, el Dani sap com portar els actors perquè no es desmadrin.
1: Perquè, això és important, no?
2: Perquè el Joan Pere, si el deixes, es desmadra molt. I llavors suposo que farà un bon recital de totes les coses que li han passat a la seva vida damunt dels escenaris i també a la seva vida personal.
1: D'alguna manera és com una autobiografia, no?
2: Sí,
1: on podrem conèixer,
2: sí,
1: una mica més, sí, aquesta cara més personal, no?,
2: sí,
1: del Joan Pere.
2: Sí, el Joan Pere té fills, de fa molts anys que viu fora de Barcelona. I bé, doncs això, és una vida dedicada a l'escena, a l'escenari, al teatre, i explica una mica el que és la seva vida. Però conèixer a Joan Pere, i el coneixo bé, doncs sé que riureu molt, molt, molt. I bé, és pràcticament un monòleg, eh? I el Dani Anglès ha sabut portar-lo molt bé i ja dic que val la pena d'anar a veure al Teatre Condal el Joan Pere amb aquest espectacle. Ja dic, no he pogut estar amb nosaltres perquè tenia una altra entrevista, em sap greu. Potser la setmana que ve podríem tenir-lo, ja veurem. Ja veurem la setmana que ve. Bé, què més tenim?
1: Què més?
2: Doncs a part de riure i passar-t'ho bé amb el Joan Pere, tenim més coses a dir. Home, és que clar, estem celebrant el 50 aniversari del Grec.
1: I tant.
2: O sigui, 50 anys fa que es fa el Festival Grec a Barcelona. Jo vaig tenir la sort d'anar a la inauguració. Imagina't lo gran que sóc. Bé, doncs parlem de teatre, no parlem d'això, que és molt desagradable, eh?
1: Que va, gens, home, la vida d'una persona mai serà una cosa desagradable.
2: Home,
1: per favor.
2: Amb tants anys de...
1: Hi ha gent que fa teatre amb la vida d'una persona, mira el Joan Pere, o sigui
2: sí,
1: que...
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Sí, sí.
2: Bé, el teatre... podria parlar de ni tu ni jo. Ni tu ni jo és una obra doncs, que parla d'unes amigues, entre cometes, que són més que amigues i que una d'elles vol doncs, anar una mica més enllà.
1: Val.
2: I llavors, a partir d'aquest moment, que una vol... intima més i l'altra no, doncs es va trencar l'amistat. I això és una cosa bastant... No és un drama, tampoc, però vull dir que és un tema bastant complicat, no?
1: Clar, juga una mica amb això, no? Amb la complexitat del tema.
2: Exacte, perquè tu pots estimar molt, molt, molt, molt, molt a una amiga teva, però no com parella, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors parlar una mica d'això. A l'Oriol Brogi, que sempre ha dirigit al teatre de la biblioteca. Feia molt de temps que no feia res i ara el que ha fet és envoltar-se d'una companyia molt, molt, molt jove. Són 11 actors, Déu-n'hi-do, per dirigir a 11 jovenets. I estan fent una obra de Jaume Vinyes, que és un gran autor català. I la veritat és que val la pena d'anar-hi a veure-ho, perquè està ambientada al 1992. 1992 va ser l'any que es van fer els primers Jocs Olímpics a Barcelona.
1: Sí.
2: Tu suposo que
1: Jo no estava ni en el mapa.
2: Exacte.
1: Però els meus pares m'ho han explicat sempre, perquè la meva mare va ser voluntària de les Olimpiades.
2: Ah, que guai.
1: I ho recorda amb molta estima i amb molt de carinyo. I sí, sí, a mi m'hagués agradat poder-ho viure, però
2: sí,
1: m'ha tocat veure-ho
2: que...
1: per la tele, amb documentals i tot això.
2: Va. Doncs va ser una època molt, molt xula, la veritat, molt. I ho vam passar molt bé amb els Jocs Olímpics i amb tot el que es va muntar en aquell moment. Llavors, la història és d'un jove que és investigador i que està investigant sobre la guerra espanyola, la del 36. Uh-huh. I llavors, en aquest viatge al passat, doncs farà recordar traïcions, amors, odis entre les famílies que va passar en aquella època, no? Perquè hi va haver-hi moltes famílies que en aquella època, quan la Guerra Civil Espanyola, es van trencar, però trencar, o definitivament. Vull dir que uns estaven a favor d'un bando i els altres a favor de l'altre, i va haver-hi moltíssimes famílies que es van trencar absolutament d'una manera molt bèstia. I parla d'això. Jo crec que és un tema molt interessant, molt dur, també cal dir-ho, però bé, és un tema, per mi, és interessant. I ja dic, i ho estan fent i ho estan fent molt bé. Després també podem veure una obra que fa molt, molt, molt, molt de temps, jo vaig veure fa anys i anys, i que està molt bé, que és l'òpera de Tres Rals. Uh-huh. L'òpera de Tres Rals, doncs, ho fan al Teatre Grec,
1: sí,
2: justament.
1: En marc d'aquesta 50a edició.
2: Si no heu anat mai al Teatre Grec, aneu, perquè val la pena d'estar allà. És de l'època romana, poca broma. Uh-huh. I és de l'època romana, és un monument i un edifici que, afortunadament, encara podem trepitjar. El que passa és que últimament, penso que va ser l'any passat, que van, bueno, van modernitzar-lo una mica. I jo crec que l'han tret una mica de gràcia, però vaja, vull dir que podeu anar a veure l'òpera de Tres Rals, que és una obra magnífica, i que val la pena d'anar-hi. És de Bertolt Brecht i la veritat és que està dirigida per el Marc Rosic, que també és un gran, grandíssim director, que va començar a dirigir teatre molt jove, però molt jove, el Marc. No sé quants anys tindrà ara, però jo recordo quan va dirigir la primera obra, que era pràcticament un crio. I llavors, bueno, ha estat dirigint, a més, teatre no només a Barcelona, sinó que ha anat fora, ha estat en Berlín, en fi, que és un home que s'ha currat molt la seva feina, diguem-ne, no? I val la pena d'anar-hi al Teatre Grec a veure l'òpera de Tres Rals. Què més tenim important? A veure, per exemple, tenim una obra que també es podrà veure al Grec, que també és important si voleu anar-hi, perquè estarà fins al 5 de juliol, i es diu La Ruta. La Ruta es pot veure, està dins del Festival del Grec, i es pot veure a la sala, al Teatre Acadèmia de Barcelona.
1: Val.
2: I val la pena d'anar-hi també, perquè l'autora és la Lluïsa Cuniller, que és una gran autora teatral, i s'ha juntat, només ni menys, amb la Carlota Subirós, que és una directora de teatre magnífica, que durant un temps va dirigir molt de teatre, ara feia molt de temps que no feia res, i que, bueno, doncs estan celebrant els 15 anys de la Ruta 40, que és una companyia que van formar elles dos i que ara doncs es podrà veure, ja dic, amb aquesta obra de la Ruta al Teatre Acadèmia de Barcelona. El Teatre Acadèmia és un teatre... A mi m'agrada molt anar-hi, perquè és un teatre molt petitó, molt íntim, diguem-ne, i que tens els actors a tocar. Pràcticament tens els actors, els tens et pots tocar. O sigui, estàs molt, molt, molt a prop, no? I després també podem veure el Herbert Hotel. És un hotel,
1: sí,
2: que a més tenen una sala. Jo vaig anar quan es va inaugurar fa un parell d'anys, potser. I és un hotel normal, però té una sala de teatre i llavors fan programació, cosa que em sembla de veritat molt, molt original. Sí. Doncs el Factory, aquest teatre, estan fent Factory, el somni d'una nit d'estiu. El somni d'una nit d'estiu és una obra preciosa.
1: Un dels clàssics de Shakespeare, no?
2: Exacte. I en aquest cas està dirigit per a l'Àlex Rigola, que l'Àlex Rigola també és un gran director català que ha dirigit una mica de tot, des de drames fins a comèdies. I llavors, en aquesta ocasió, la companyia es trasllada al teatre, a l'hotel, i a la sala de teatre podrem veure un William Shakespeare, que val la pena d'anar a veure-ho.
1: Magnífic. Sí. Doncs ho hem de deixar aquí, Maica, perquè ens queda un minut per arribar a la una del migdia. Moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern. Et desitgem molt bona setmana.
2: Igualment.
1: I la setmana vinent doncs seguim xerrant de teatre.
2: Igualment. Sí, no, perquè encara que sigui estiu, n'hi ha alguns teatres tancats, sí, però en alguns doncs encara fan teatre i val la pena d'aprofitar, perquè a més, sempre ho dic, vas al teatre, et distreus, t'ho passes bé i a més estàs fresquet.
1: Doncs vinga.
2: Què més vols?
1: Dos per un. Maica, una abraçada.
2: Adéu, adéu, bon dia.
1: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible la Rambla d'avui dijous. Nosaltres tornem, com sempre, demà divendres amb més Rambla, més actualitat, aquí, a Ràdio Desvern. Que vagi molt bé.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple abordarà la implantació de la zona de baixes emissions a Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 25 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La Bonaigua inaugura el Pickleball amb una jornada oberta al públic. El 4 de juliol s'organitzaran una Open Play gratuïta al matí i una competició americana a la tarda. Jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. L'activitat, que se celebra un cop cada trimestre, ampliarà l'horari habitual de la Sala Utopia la nit del 26 de juny. Solidansa obre un nou centre de formació Sant Just per l'ocupació. L'espai ofereix cursos professionalitzadors i acompanyament a col·lectius vulnerables. El ple municipal a l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui dijous 25 de juny a les 7 de la tarda l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Abans de l'inici del ple, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania, que també es retransmetrà en directe i permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. La zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu excepcions i autoritzacions per a determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Abans del torn de precs i preguntes del regidorat, es farà la lectura del manifest amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. Podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. El complex esportiu municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 del matí a 2 del migdia s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat és adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 de la tarda segons l'aforament. I a la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona, i tots els participants rebran un welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades. El Casal de Joves organitzarà una nova edició de la nit oberta el divendres 26 de juny, de 10 a 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. La nit oberta se celebra un cop cada trimestre i forma part de la programació del Casal de Joves, amb l'objectiu d'oferir un espai de convivència i activitats en un horari diferent de l'habitual. La Fundació Solidans ha posat en marxa un nou centre de formació de Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com a punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
1: Bé, per Solidansa és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, més que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment, el centre imparteix cursos en operari de magatzem, atenció al client, amb reforç de llengua catalana, en col·laboració amb el Consorci per la Normalització Lingüística i també de reparació de dispositius mòbils i competències digitals.
1: Aquest nou centre, doncs, atenem. Nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit, mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs, requereix i són perfils que potser no poden trobar.
0: El projecte de Solidança es basa en un itinerari que combina la formació tècnica amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Comuns Sant Just ha anunciat que Berta Martí Jiménez serà la candidata de la formació a les eleccions municipals del 2027, després que la militància l'hagi escollit per liderar la candidatura. Segons el partit, Martí encapçalarà un projecte que aposta per un Sant Just més just, sostenible, feminista i inclusiu, basat en el compromís amb el municipi i l'escolta activa de la ciutadania. Berta Martí Jiménez, que actualment és cap de l'àrea de serveis a la persona de l'Ajuntament de Sant Just, assumirà el lideratge de la candidatura en una nova etapa que, segons Comuns, es fonamenta en la força col·lectiva i la participació de la militància. El Parc de les Basses de Sant Pere de Sant Just es prepara per acollir aquest divendres 26 de juny una nova edició de la seva tradicional revetlla de Sant Pere. Aquesta celebració, que es va iniciar l'any 1993, s'ha convertit en una de les cites més consolidades de l'estiu al municipi, aplegant veïns i veïnes de tots els barris en un ambient marcadament familiar i festiu.
2: Bueno, jo crec que aquesta revetlla la tenim ja institucionalitzada, perquè només et recordaré que vam començar l'any 93 a fer la revetlla. Ha plogut molt i encara seguim en peu. O sigui que per això penso que l'ambient és molt familiar, molt maco, cada vegada ve més gent de tots els llocs de Sant Just, que és el que desitgem. O sigui, va començar siguent una revetlla només del barri, a època reivindicativa, i ara estem pues, super a gust perquè bueno, les Basses està integrada 100% amb el poble. Nosaltres anem a comprar el mercat, anem a tot el que ens convoca l'Ajuntament, per tant, som molt participatius i estem encantats de que vingui molta gent del poble, clar.
0: L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just, ha dissenyat un programa d'activitats que començarà a partir de les 9 de la nit i s'allargarà fins a entrada la matinada. Els assistents disposaran de taules, cadires i decoració especial per gaudir de la nit. A les 9 hi haurà botifarrada popular amb beguda per un preu de 6 euros. Enguany, el servei de la restauració anirà a càrrec del bar de Can Ginestà. A les 10 de la nit, actuació en directe de l'orquestra Orga de Gats, que oferirà un repertori de balls clàssics de revetlla, i de 12 a 2 quarts de 2, sessió de DJ Smoked, adreçada especialment al públic més jove per tancar la celebració. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, el representant veïnal Carles Galí ha destacat la importància d'aquesta celebració com a punt de trobada històric. Segons Galí, el barri va néixer a principis dels anys 90 amb un fort esperit reivindicatiu que ha derivat en una gran cohesió social.
2: Doncs sí, la veritat és que, clar, a l'any 92, bueno, com sempre, el mateix que ara està a Mas Lluí, es va crear per dir alguna cosa 91 aquest barri, aquests pisos que es van fer, i com sempre, pues, els nous veïns sempre reivindiquen a l'Ajuntament, volem equipaments, volem no sé què, com ara estan fent els de Mas Lluí, volem que l'autobús pari, volem que no... I això ens va fer que ens uníssim molt els primers veïns, val? I això va ser que, bueno, vam tindre la idea de crear una associació per reclamar, demanar, com vulguis dir-li, a l'Ajuntament perquè nosaltres existíem, no? No érem una cosa satèl·lit, eh? Ja torno a repetir que sempre passa als pisos nous. Has d'imaginar que tots érem recient casats, nens petitets... Uh-huh. Clar, què ha passat? Doncs que ara aquests senyors ja tots tenim vora de 70 anys i, bueno, i seguim, doncs això, amb aquella... Ens uneix aquell esperit de lluita que bueno, abans amb l'Ajuntament, i ara estem fantàsticament bé amb l'Ajuntament.
0: L'organització compta amb el suport logístic del consistori per assegurar l'èxit d'una celebració que serveix de retrobament veïnal abans de les vacances d'estiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Terrasses Musicals oferirà 4 concerts de música en directe aquest cap de setmana a Sant Just dins d'aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament per dinamitzar l'activitat comercial i la restauració del municipi. El programa començarà divendres 26 de juny a 8:45 de la nit al Vinar. Dissabte 27 de juny hi haurà 2 actuacions, una al Bar Los Pisos de 12:00 a 4:00 i una altra al Samboran a partir de les 8:00 del vespre. Finalment, diumenge 28 de 7 a 11:00 la música arribarà al Bar de Can Ginestar. Terrasses Musicals és una iniciativa que se celebra durant diversos mesos amb l'objectiu d'apropar la música en viu als carrers i donar suport a l'activitat dels establiments de restauració del municipi. El santjustenc i dissenyador Luis Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just 2026. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Luis Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra.
3: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica amb la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir doncs, perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i història, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa. Un trosset de paper, de colors, que semblen confeti. I dona aquest punt de vida, i llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són posar els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: A sobre d'aquest fons colorit, el dissenyador va dibuixar digitalment amb l'iPad diverses figures emblemàtiques de la cultura popular. Luis Alonso compta amb una dilatada experiència des dels 24 anys en el sector del disseny gràfic i la il·lustració. Després de treballar durant una dècada com a dissenyador intern per una gran empresa, actualment treballa com a professional autònom, col·laborant sovint amb diaris i revistes d'Alemanya. Tot i residir actualment fora, manté un fort lligam amb Sant Just, on viuen els seus pares i germans, fet que converteix aquest premi en un reconeixement molt especial per ell.
3: Normalment em presento a concursos de catalanisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, 2 o 3, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això. I sí, he estat dissenyador en una empresa gran, fent tot el material de màrqueting i tal, durant quasi 10 anys, i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marca o clients així de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes, d'aquí d'Alemanya i també algun projecte sí que pugui sortir d'algun conegut, d'alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda al complex esportiu La Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. La regidora de Junts Sant Just, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio Desvern el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig del 2026. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos, en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local.
4: Com que nosaltres, evidentment, estem a favor de que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Estem, com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges i per això, doncs, evidentment, no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Durant l'entrevista, la regidora també ha repassat altres punts clau de l'activitat municipal que es van debatre en la darrera sessió plenària. Ha parlat dels horaris d'activitats, dels equipaments socioculturals i de la diada de l'11 de setembre, que del Riu ha celebrat que gràcies a un prec conjunt de l'oposició, l'acte de reconeixement a entitats es trasllada al vespre del dia 10 per reservar l'11 exclusivament a la diada.
4: En els últims anys, el dia de l'11 de setembre, s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i finalment se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, ple municipal ordinari del mes de juny a la sala de sessions de l'Ajuntament. Demà, divendres 26, a les 5 de la tarda, es farà el concert de primavera de la Coral Harmonia al Centre Social El Mil·lenari. A les 5 de la tarda, divendres de jocs, al Casal de Joves, a l'Espai Trobada, amb el joc Ciudadelos. Divendres 26 de juny a 8:45 de la nit, terrasses musicals al bar El Vinar. I a partir de les 9 de la nit, divendres, celebració de la Revetlla de Sant Pere al barri de les Basses de Sant Pere. I a les 10 de la nit, a la sala Utopia del Casal de Joves, nit oberta al casal. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 27 de juny a les 12 del matí, música en directe dins la programació de terrasses musical al bar Los Pisos, al carrer Major número 2. I més música en directe a les 8 del vespre al Samborán, al carrer Jacint Benavente número 3, dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 28 de juny. A les 11 del matí se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb activitats, amb classe de zumba familiar i actuació de bandandarà a l'esplanada del Casal de Joves. I per acabar amb la programació de les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 28 de juny a les 7 de la tarda, música en directe al bar de Can Ginestà, al carrer Carles Mercader número 17. Dins la programació de terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple abordarà la implantació de la zona de baixes emissions a Sant Just. La Bonaigua inaugura el pickleball amb una jornada oberta al públic. El 4 de juliol s'organitzaran un open play gratuït al matí i una competició americana a la tarda al complex esportiu municipal La Bonaigua. Jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. L'activitat, que se celebra un cop cada trimestre, ampliarà l'horari habitual de la Sala Utopia la nit del 26 de juny. Solidança obre un nou centre de formació a Sant Just per l'ocupació. L'espai ofereix cursos professionalitzadors i acompanyament a col·lectius vulnerables.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Joan Notícies d'avui, 25 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Joan Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Smooth Jazz Club.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: Als 98.1 de la FM tens la millor música de les últimes 3 dècades i totes les novetats. Ràdio Desvern.
5: Ens agrades tant tu.

0: Uns terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis.

0: La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones amb vida.
1: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
2: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
1: Barcelona, Montse Poblet.
3: Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
4: Están ahorita fuera de las casas del edificio donde han habido donde se han visto bastante afectado.
1: De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
2: Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
1: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
2: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
1: I avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o El Patí de Calaril. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
5: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic, Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Murcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga masculina d'hoquei patins.
1: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs sense retencions destacades, sí que hi ha punts amb trànsit més dens. En punts habituals a aquesta hora, a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
1: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
1: Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
8: Sí, i ho tornarem a repetir
1: diverses
8: vegades. I a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40, 41 d'abans d'ahir, per exemple. estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, continuem

0: continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tant torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol al 100% de Catalunya.
1: Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
0: Això mateix, això mateix.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
0: Adéu-siau.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
3: Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballant entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
4: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
1: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
5: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
6: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
5: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
7: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
5: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
1: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència al Bermanyà.
8: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim xavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
8: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzirova, portaveu de la Comissió.
10: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
8: És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
1: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
11: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
12: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme, ha de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
11: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
1: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
13: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
14: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto, que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
13: Al consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
15: En mi casa se partió todo, se cayó muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
13: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
16: Por ahora, tranquilo y información, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
13: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
1: passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
2: Catalunya Migdia.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Energia per recórrer carreteres infinites.
21: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Aquest estiu, la gran pregunta és...
23: híbrid o elèctric?
22: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Cort Inglés.
26: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
29: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
30: Viu mega a prop el partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
31: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
32: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
33: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
32: En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
34: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
32: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
1: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
35: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
36: 6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
35: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
1: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
0: Bon dia.
1: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
0: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
2: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
2: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? Un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals. Algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
0: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
1: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, bon dia. S'hi revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell. Insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
1: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
3: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
4: Creo que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
3: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
4: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
3: I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
1: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investigació investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
5: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
5: Li ha respost Míriam Nogueras als micròfons de TV3.
7: Tenim, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
5: Des de Junts insisteixen en la seva proposta, apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Óscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
8: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
5: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
9: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. Te retraso en el tu más.
10: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
5: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
11: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot ha assegurat tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
12: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear. Això ja està fet.
11: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
1: I mentrestant, tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
13: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
14: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
13: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
1: De fet, els termes de l'acord Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
13: Ja ho pots ben dir, perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament dos ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
1: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
15: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta, i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
1: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
16: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada quatre famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil, i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
17: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
16: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país, i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
18: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de la secció civil gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
19: I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
18: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
19: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
18: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
1: Passen 4 minuts de 2 quarts. Una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Ocasión Plus.
24: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
25: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits
0: i te'ls explica.
2: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
3: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
4: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya migdia.
25: Ya hace calor en la cafetera.
1: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
26: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
27: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic. Per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
26: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla.
1: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de Georges Bizet. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
28: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
29: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí de les nostres comarques.
28: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçalen la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José, encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
1: I ara deixem la música.
30: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
1: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
31: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
30: En les comèdies universitàries sempre hi ha com estos estereotipos, no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
31: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
30: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Víctor Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
31: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
1: I acabem amb teatre.
32: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
1: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre la Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
33: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
34: Jo, que no vaig conèixer
5: pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
33: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
7: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers. No?
33: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
0: Catalunya migdia.
1: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
8: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pascual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més
0: 3 a 1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pascual, que admetia que l'equip havia anat al límit, Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació, ressentiment.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en 3 años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Mis minutos durante los últimos 3 años no han estado muy bien manejados realmente, pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
0: Doncs sí, d'un-n'hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranski, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, Vesely es retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis. Ernest, ara què?
2: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora, segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga. Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juani Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça, ho ha avançat Òscar Herreros i ho puc confirmar, té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevita Slué, a l'Eurocup. Ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat, i avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts i a l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs, d'un-n'hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià. Tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
2: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides, i evidentment les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer, i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que evidentment el Barça Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
2: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
3: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
2: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la Vítola, el defensant els colors del Joventut, que aquest any doncs, ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Perquè Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
5: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
6: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
0: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
5: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9 de 9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per ser hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
0: Hi ha uns quants quilòmetres de Guadalajara, a Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil-Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar en aquesta victòria clara de la Canarinha.
5: Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc, i això és el que va fer Brasil. Confirmar els pronòstics, passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doplet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
7: Yo creo que él merecía jugar porque trabajó, treinó...
8: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
7: ¿Jugó bien o pocos minutos que jugó?
5: El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en dues ocasions. El partit va arribar empatat a dos ja entrada la segona part, però finalment amb el 4-2 passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
0: Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui ha estat apaïda de partits, n'hi ha 6, i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
9: L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial, i és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
10: Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero del grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
9: També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als 16ens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia-Estats Units. Els anfitrions ja són a 16ens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia al Mundial, part de l'afició d'aquest país dona suport als Estats Units dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
11: Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no, y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución... No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
9: També a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia, i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao, Costa d'Ivori.
0: I precisament en aquest Curaçao-Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
8: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre i Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Gràcia el Mundial del 2010.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
15: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
16: que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
17: Catalunya migdia.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
18: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
0: Ja anem de festa perquè aquesta tarda a l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
8: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
19: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
8: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceo amb 8.
0: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
20: A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pívot del Barça.
21: A estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cada portería.
20: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directa a Sport 3.
0: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
20: Doncs sí, ens diu el Dami Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge. Quart títol seguit de Benito, Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del tot costa. La nit ja ho sabeu, a les 11, al Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
17: Catalunya migdia.
22: Comença aquí la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò

0: Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
1: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
2: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto de la democracia española y ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
1: El líder popular agraeix a Junts haver sumat els seus vots després de mostrar distància amb la moció de censura, diu el líder popular, que quan sigui el moment la presentarà.
0: I no deixem el Congrés perquè s'ha aprovat la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngel Safuente.
3: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures, i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
4: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
5: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
3: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
0: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu al programa anomenat Estiu Jove. El govern ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés el vistiplau, cosa que s'ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys, amb un pressupost total de 130 milions d'euros, i preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% en diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
6: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
0: I l'exsecretari de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
7: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiava. Més el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta quan l'entitat va fer fallida. Al llarg de la seva participació en el judici, José Benito Montoliu ha reafirmat que cap de les persones que l'integraven tenien coneixements econòmics i que únicament eren pagesos. El dia a dia de les finances de la cooperativa assegurat depenia de l'exgerent i principal acusat en el cas Daniel Ferrer.
8: Era el que feia i desfeia. Era l'amo. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meva, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres l'escoltàvem perquè creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
7: A la mateixa línia també van anar, recordem-ho, les declaracions tant de l'expresident com de l'extresorer de l'entitat. Avui també ha declarat un dels assessors fiscals de la cooperativa que els ajudava a fer les liquidacions de l'IVA i de l'impost de societats. La declaració de l'exgerent està prevista per a mitjans de juliol.
9: Passen 6 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Des de fins a les 4, en Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
9: I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
9: I Marc Molins. Bona tarda.
13: Bona tarda.
9: Com esteu?
11: Bé.
12: Bé, raonablement bé.
9: Ressaca de Sant Joan, no en teniu, de ressaca?
11: No. Home, jo hi vaig treballar. La veritat que...
9: Amb això ja la ressaca t'ha passat, eh? Joder. Lourdes, s'ho ha pensat una mica a l'hora de dir si tenia ressaca o no.
12: És que no m'agradaria tenir ressaca, però no.
11: Bueno, Lourdes devia tindre feina el dia de la revetlla.
12: Doncs sí, moltíssima.
11: Devies estar despatxant.
12: Des de 2:15 del matí fins a les 6 de la tarda.
9: Veus?
12: Non-stop.
13: Déu-n'hi-do.
12: És el que té allò... Arrisa sent discret.
11: Arrisa sent discret. La família de la Lourdes està en forn.
12: Sí, el meu home, de tota la vida. I, bueno, doncs, des que el conec, que faig coques per... Ajudo a fer coques per...
9: Sí, compte, perquè això de faig coques o faig... No, no jo faig... No.
11: Però despatxo o despatxes?
12: Jo despatxo, però si convé acabar, doncs posar els pinyons, posar el sucre... Doncs...
11: Va cara el pinyó.
12: Va molt cara el pinyó. I si permeteu l'anècdota, quan estava a Madrid, una vegada que parlàvem de Sant Joan, no sé què fèiem, no? I bueno, però què hacéis, no? Perquè hi havia un gran desconeixement. I diu, bueno, pues mira, pues cenamos, tomamos coca... Coca? Coca. De azúcar.
9: Una ratlla d'allà sobre la taula i ho fem entre tots. Per torns, anem per torns.
12: De cuidado que los pinyones no se metan en la nariz, que és muy malo.
9: De vigilar, de vigilar. Bé, doncs escolta'm, a veure si qui té ressaca o no és la Llucia... Segur que és la Llucia Ramis qui ens passa el primer tema els dijous. Llucia, bona tarda.
14: Bona tarda.
9: Amb ressaca o sense ressaca?
14: Que va, jo fa molts anys que faig bondat.
9: A veus?
14: Faig bonda, me'n vaig lluny de Barcelona perquè en Bowie no ho passi malament, i allà on anam sempre hi ha petards igualment, o sigui que ho passa...
9: Però ho passa igual de malament, eh?
14: Però mola, si l'any passat gairebé se m'ho va escapar, va ser tremendo.
9: Sí, em sona, em sona.
14: És el que hi ha.
9: Per tant, no parlaràs de Sant Joan, ja ho veig, però de què parlaràs? A veure.
14: Sí, que parlaré de Sant Joan.
9: Veig que no
14: me direu tots que no, perquè volia preguntar-vos si havíeu aprofitat Sant Joan per fer el primer càfico de l'any, per fer la primera capbussada de l'estiu.
12: No.
11: La veritat és que no.
9: La primera capbussada ha de ser a la platja?
14: És igual.
9: Ah, jo ja m'he banyat, diguem-ne.
14: Excepte a piscina.
9: Ja. Jo m'he banyat, però... No, platja no, piscina.
11: Sí, a piscina.
9: És que crec que la dèria que et porta avui la Llucia tornarà a treure el barrufet rondinaire que tinc a dins i ja aniré en contra, però a veure.
14: Jo deia perquè durant molt de temps era gairebé una tradició no oficial aquesta de capbussar-se per primera vegada amb l'arribada de l'estiu. Clar, darrerament la calor arriba molt abans que l'estiu i potser ja no estan així, però en tot cas sí que encara hi ha una mena de cerimònia al voltant d'aquest primer cafico, perquè té qualque cosa com a de ritual, de renovador, no? Dona una experiència de plenitud. Això són les persones que no van anidar cada dia de l'any, perquè n'hi ha que ho fan, que hi van cada dia. No? La meva àvia deia que l'estiu, un dia sense nedar, era un dia perdut i em consta que hi ha gent que hi va sempre, l'estiu i a l'hivern. Per tant, no deuen celebrar el primer cafico de l'any de cap manera especial, o sí, ho celebren cada dia. No? En tot cas, relacionam aquest remullar-se a la mar o dins la piscina amb el començament de l'estiu i la felicitat. Refereixo en aquest bany recreatiu, de relaxar-se, xipollar, jugar, fer el mort, nedar sense pressa, bussejar, no?, per veure peixets. En un lloc on fa calor, es relaciona el relax amb el fet d'estar en remull. I els espais de turisme familiar, que cada cop n'hi ha menys, els estiuejants es troben any rere any i vas veient com creixen els fills dels amics que tenies tu quan eres petit i anaves en aquella mateixa platja amb els teus pares, no? I moltes religions associen la immersió en aigües termals o dins la mà a efectes purificadors. Però en el context mediterrani, anar a la platja té sobretot un significat de passar una bona estona. Per això, el primer cafico de l'any és com l'acompliment d'un desig que ha anat creixent durant tot el curs, has anat creant unes expectatives, i quan a la fi arriba aquell moment de ficar-te dins l'aigua, et passen tots els mals. I es rebé aquella sensació infantil d'infinitud i de tenir tot l'estiu per davant. No? Encara que d'adult no tens les mateixes vacances, de qualque manera recuperes aquella sensació de no tenir pressa i de poder desconnectar. Tot això ve del segle XVIII, de mitjans del segle XVIII, quan les classes dominants anaven a la costa per combatre la depressió associada a la vida urbana i l'esgotament burgès. En aquella època hi havia un metge, Richard Russell, que va difondre les virtuts de l'aigua salada i va popularitzar la idea que submergir-se dins la mar enforteix el cos. I l'aristocràcia va començar a freqüentar les platges per un motiu de salut i d'oci. I sobretot a partir de la segona meitat del segle XX es democratitza la platja i ja és un espai que gaudeix la gent de totes les classes socials i encara avui representa un dels pocs escenaris de felicitat col·lectiva que existeixen, no? Però, com sempre, l'accés posa en perill aquests plaers que donaven per conquerits, i ara aquest espai públic per tothom s'està perdent per la privatització a través de maques, de patins, d'espais de restauració, etc. No? Perquè és impensable que puguem ocupar un espai lliurement sense consumir i ens ho han de fer pagar de qualque manera, no? Això posa en perill platges extraordinàries com, per exemple, Estrenc, a Mallorca, que, tot i formar part d'un parc natural, ara pateix una rebaixa de protecció mediambiental que el govern balear ha colat d'aquesta manera una mica civilina, i per això hi haurà una manifestació, l'enèsima, per defensar aquesta platja i els espais naturals de l'illa, Però també passen coses una mica incomprensibles, com per exemple el que ha passat a Rigorriaga, a Biscaia, on l'Ajuntament ha decidit suspendre la venda d'entrades diàries a les piscines perquè hi ha massa gent, per l'onada de calor, i no donen l'abast, no? I fins divendres només hi podran anar els abonats. Però clar, és ara, quan la gent necessita un refugi climàtic, no? Potser hauria estat més just que hi poguessin anar els empadronats, però llavors això ens portaria a plantejar que els residents tinguessin prioritat per anar a les platges, i això ja sabem que no funciona així. En tot cas, aquest primer Cafico, tan reparador, s'està transformant, i tot i així continua tenint una mena de poda que fa que tot sigui una mica més agradable, d'ençà que fas aquest primer Cafico, perquè ens canvia el ritme i la manera de veure les coses. Hombre, no pots estar en contra d'això.
9: No, això no. Però és que jo, la meva relació amb la platja no és tan idíl·lica com la teva. No m'agrada la platja. No m'agrada la platja perquè els que no tenim una casa arran de mar, i anar a la platja implica càrregar pes, aparcar no sé quants quilòmetres si no és que has d'anar amb transport públic, calor, a vegades amb els nens, si portes alguna galleda i tot plegat allò, insuportable, arriba, queda molta distància, la sorra que t'entra fins a tot arreu, tornar a casa... No, prou. Per mi, aquesta platja, que jo he viscut des de sempre, no és relaxant. Els que tenen una casa al costat i poden anar-hi només amb la tovalloleta penjada a l'espatlla i escolta'm, i es dutxen de seguida perquè ja estan... Aquests, perfecte. Ara, els que som de l'altra banda i no tenim casa i, per tant, hem de trastellar tot això, dona'm una piscina i no em posis platja. Però és veritat que la primera, el primer bany, el relax... tot això...
14: Que te canvia la vida durant una temporada. Després ja tornes a la rutina, no? Però...
9: Pensa que a mi m'agrada més l'hivern que l'estiu, eh? Amb això també t'ho dic.
14: A mi també,
9: Deixem-ho aquí, A veure, el Marc, la Lourdes i el Ferran, què diuen? Que si no acabaré...
11: Òscar no està sol.
9: Perquè tampoc no tens una casa a primera línia de platja, no?
12: Tots som Òscar.
11: Estic totalment d'acord amb tu. A mi m'agrada més l'hivern que l'estiu. M'agrada molt la platja, la veritat, però cada cop sóc més exigent amb això. Mm. Més exigent vol dir que tendeixo a buscar platges. És a dir, hi ha platges salvatges, per exemple. Tinc aquí la Llucia, la platja d'Estreny, a Mallorca. És brutal.
14: Una meravella.
11: És una meravella. Però,
14: està en perill, està en perill. Ja ho sé.
11: Però tendeixo a buscar platges urbanes que tinguin dutxes.
9: Clar.
11: I, de fet, aquests anys de sequera ha sigut una calamitat, perquè moltes... crec que va ser la zona de Girona, i després Tarragona, no sé si també es va fer a la Costa Daurada, però moltes platges es van tancar, les dutxes. I, aleshores, l'altra cosa que busco, a més de les dutxes, és intentar que siguin platges de pedres petites.
12: Per exemple,
11: les platges de Sant Pol de Mar, estan molt bé perquè són pedres petites, amb el qual et pots estirar perfectament, però no és aquella microsorra que se't posa per tot arreu...
9: Tres dies després encara estàs traient sorra del banyador.
11: I que encara n'estàs traient i que és superemprenyadora. Ah. Per tant, m'agrada molt la platja, però reconec que sóc exigent.
9: Molt bé.
11: Dutxa i sorra gran.
12: Jo estic en aquesta línia com el Ferran, però a més que m'agrada la platja a l'hivern. O sigui, m'agrada anar als pobles de platja quan no hi ha gent, quan fa fred, quan pots veure una escullera, quan pots veure un trencaoles, no sé com es diu en català, però ja et dic, jo em banyo al just. O sigui, vaig a la piscina, prenc el sol a l'ombra, em dutxo a la dutxa de la piscina comunitària aquesta tal, i poca aigua, no sóc massa d'aigua. I a més és el que diu el Ferran, quan hi havia la sequera, em vaig trobar un dia que no hi havia dutxes i a mi se'm fa al·lèrgia a la pell, i llavors és un drama perquè pica tota la pell i només ens podien mullar els peus una mica. Bueno, d'això fa molts anys, no? Pues no he tornat a la platja des de llavors. Que no podem empatitzar amb aquest sentiment que avui ens expliques, Llucia.
14: No fas mai aquesta primera capussada, no et sembla extraordinària?
12: Em sembla extraordinari per qui?
11: Sí, a mi m'ho sembla. Sí,
12: bueno, està bé, però és una cosa que a mi m'agradi, que m'aporti, no?
13: Entusiasme, ho ha dit el Ferran.
9: No!
12: No et vol dir la veritat, Llucia.
9: S'ha de fer.
13: És que no anem bé.
12: Ara el Marc ens ho arregla, això, Llucia.
13: No, jo, més que arreglar-ho, no sé si ho empitjoro una mica, però desenfoco una mica. En quin sentit? És, no deixa de ser curiós, l'ésser humà, a diferència de la resta d'animals, del regne animal, el racional és que quan fa fred vagis als llocs de calor i quan fa calor vagis als llocs de fred, no? Buscant una mica el refugi climàtic. L'ésser humà a l'estiu se'n va a zones de platja, és a dir, a l'estiu busca la calor i a l'hivern busca zones d'esquí i busca zones de neu, no? I, per tant, no deixa de ser una... des d'una perspectiva
12: d'estricta
13: supervivència animal, aquesta conducta absolutament il·lògica fa que pensar, no dona que pensar, és a dir, hauria de ser ben bé al revés. Dit això, tenint com tinc també, a mi el mar em costa més que la muntanya, però tinc tan present aquests moments que explica la Llucia, aquestes primeres capbussades, jo sóc molt fredolí, que em costa, tal, però després en acabat ho gaudeixo moltíssim. Però sí que voldria només fer èmfasi en aquest tema, no? De què ens passa com a espècie quan anem totalment contra l'estació i contra el que marca en aquest cas el sentit comú.
12: A mi el que sí que em posa de molt... em canvia l'estat d'ànim en la línia del que diu la Llucia és no només potser el fet de la capbussada o aquestes imatges idíl·liques, sinó és tot el que comporta a partir que tot va Sant Joan. És a dir, ja s'atansen les vacances de l'estiu, ja els dies doncs continuen sent llargs. Sí que és veritat que fa molta calor, però ve de gust fer coses extres, sortir més. Vull dir, tot el que representa quan arriba l'estiu m'agrada, encara que no... I quan s'acaba l'agost i en tornem de les vacances, per mi es podria acabar ja ràpidament.
13: Jo el que sí visc amb molta intensitat, i no sé si té o no molta relació amb la dèria de la Llucia, però visc amb molta intensitat els solsticis. La victòria de la llum sobre la foscor, que representa el solstici de Sant Joan, i la victòria de la foscor sobre la llum, que representa el solstici de Sant Joan, baptista i evangelista, no? És a dir, això sí que tinc la sensació de que com a animal, en la meva dimensió estrictament animal, em condiciona, no? En aquest cas, la permeabilitat a la llum. Això sí que m'atravessa, i Sant Joan, evidentment, és un d'aquests dos solsticis, encara que no enganxa exactament amb el calendari, no? Però sí que em condiciona.
9: Doncs ja ho veus, Llucia, sí, però sense tanta eufòria com la teva. Llucia Ramis...
15: L'aixa, però estan bé.
9: Sí, home, sí, sempre.
15: Un xiringuito que estigui bé.
9: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
14: Que vagi molt bé, una ferrada.
9: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara anem a publicitat, però abans d'això m'agradaria una notícia que s'acaba de produir i que afecta directament aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER. La EBU, també amb les seves inicials. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem, per tant, a partir d'ara espai amb corporacions com ara la BBC, France Television o la RAI italiana. De fet, la corporació catalana reforça així la seva presència en l'escena audiovisual europea després d'anys perseguint aquesta fita. Els que fa molts anys que treballem a aquesta casa sabem el que ha costat, les vegades que s'ha intentat i que no s'havia aconseguit. És un reconeixement important per al futur d'aquesta casa, per poder tenir més accés a fonts de notícies, a drets de retransmissió, compartir el coneixement dels professionals d'aquesta casa amb els d'aquestes corporacions que dèiem. Ho acaba d'aprovar a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que permet a 3CAT incorporar-se, integrar-se en aquesta organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que entra a la UER. Per tant, és una molt bona notícia per felicitar-nos els que treballem en aquesta casa i esperem en els pròxims minuts poder tenir reaccions i poder-ho explicar de seguida. Passen 20 minuts de les 3, per tant, deixem aquesta bona notícia. 3CAT s'incorpora a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. Una pausa i de seguida continuem.
10: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb bon preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon preu i
16: Esclat. Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
17: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Catalunya migdia.
9: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu la notícia del dia. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. De moment, amb xifres molt provisionals, hi ha 164 morts, més d'un miler de ferits. Les imatges, però, i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara, tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents, i és que el doble sisme es va registrar a les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i en plena festa nacional. A més, en les últimes hores hi ha hagut fins a una trentena de rèpliques. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat. No hi ha escoles, tampoc no funciona el metro i el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. Diversos països, com els Estats Units, Alemanya, França o Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Veneçuela, tot i que a hores d'ara l'arribada no és fàcil. També molts països llatinoamericans, com l'Argentina, Xile o l'Equador, tot i tenir un govern en el pol oposat al chavisme de Veneçuela, també han ofert ajuda. Per tant, és la situació. Ara és Veneçuela qui ha de demanar que li arribi aquesta ajuda i, per tant, tots els països que ho tenen preparat. No sé com heu conegut la notícia o com us heu assabentat d'aquestes que, realment, quan veus les imatges, posen els pèls de punta.
11: Doncs jo, quan m'he llevat al matí, la veritat, i són aquestes notícies que saben greu, perquè penses, ostres, en un país on la gent s'ho està passant malament, que té problemes econòmics i problemes polítics, que a més els hi caigui aquesta i la dificultat doncs, que hi haurà per localitzar molta gent, realment és aquestes coses que sap greu, perquè hi ha països doncs, que tenen risc sísmic, no? Com els Estats Units o com el Japó, però com que són països doncs, més benestants, més avançats, doncs, la construcció d'edificis, per exemple, està més preparada per resistir aquesta mena de terratrèmols.
9: Podem saludar en directe a Carlos Azpurúa. És el cònsol de Veneçuela a Barcelona. Senyor Azpurúa, bona tarda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A tu orden para responder tu pregunta.
9: Quería saber qué es la última hora, cuál es la última hora, qué situaciones se está viviendo ahora mismo en Veneçuela, qué es la información que le llega a usted.
2: Me llega mucha información y tenemos que ser en este momento bastante equilibrados para el manejo, para crear una manera correcta de entender la gravedad del acontecimiento. En la introducción que oí en la radio, tú hablabas del país y sus condiciones políticas, y en medio de esas características tan particulares que vivimos, digamos, con un país que está de alguna manera u otra sujeto a medidas coercitivas unilaterales, con una situación tan particular como es la del presidente Nicolás Maduro y nuestra realidad, ahora nos viene este dramático situación, que de verdad es tremenda. Uh-huh. La dimensión se está evaluando. Las cifras de muertos y heridos sigue en continuo ascenso. Y estamos recibiendo, y esto es una orientación de la Cancillería y de la Embajada, es decir, esas situaciones. Sabemos que están viajando en este momento, y no sé si te lo doy como primicia, alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros. Uh-huh. Y bueno, y sigue evaluándose la gravedad del impacto de un terremoto tremendo de 7.5. Hay unos daños, digamos, estructurales en miles, cientos de residencias y de estructuras de vivienda, tanto privadas como públicas, que es tremendo, ¿no?
9: De momento, las cifras oficiales, cónsul, hablan de 164 muertos y más de un millar de heridos. Pero, viendo las imágenes, es probable que en las próximas horas, en los próximos días, estas cifras vayan a mayores.
2: Sí, yo me voy a asumir lo oficial, pero obviamente tienes razón. Todo esto apunta de que viene dimensiones realmente catastróficas y horrendas, muy, muy, muy fuertes. De manera que es difícil. Yo tengo un contacto directo con muchos vecinos de mis urbanizaciones, mi familia, y han pasado una noche tremenda y alrededor de 100 réplicas y, Y a todo nivel, como son estos fenómenos geológicos, han impactado en el pueblo venezolano. De manera que, bueno, no la tenemos fácil y estamos tratando con toda serenidad. Y yo le diría lo siguiente, hay mucha, en el espíritu del pueblo español, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, hay siempre una vocación de ayuda extraordinaria que uno admira del pueblo español. Nosotros lo que queremos es que esa ayuda sea ordenada. Estamos esperando una hoja de ruta para no, digamos, exagerar eso. Creo que la prioridad ahora es el rescate y después veremos, en la medida de que se vaya estableciendo los criterios, se irán solicitando y aprobándola por el gobierno venezolano. De manera que de antemano esa voluntad de apoyo es bienvenida, admirada y respetada y querida, pero por ahora tenemos que atener a las informaciones que nuestro gobierno, de una manera soberana, está estableciendo como prioridad para atender esta dramática situación.
9: La zona más afectada es la zona costera del Caribe, pero también hemos visto edificios enteros en Caracas, en la capital, que caían. Ahora, por ejemplo, también sabemos que está muy afectado el aeropuerto de Caracas, que ahora mismo no puede acoger vuelos. ¿Qué información le llegan de la ciudad de Caracas y de esta zona más de la costa del Caribe?
2: Es que escúchame, lo que separa Caracas de la costa del Caribe es la montaña, es el Guarayma Rapano. Entonces, el Guarayma Rapano, el Ávila. Y entonces podríamos entender que es una región geográfica muy conectada. De manera que esa onda tectónica obviamente afectó a unas características geológicas muy particulares que atraviesa todo el este de Caracas. Por ejemplo, urbanizaciones como La Castellana, Los Palos Grandes, del este de Caracas, de zonas de particularmente, digamos, de clases medias altas, sectores populares también han sido afectados, es decir, la pluralidad del efecto es inmenso. Y en La Guaira, extrañamente, ha sido realmente, digamos, de preocupación máxima. Es increíble las imágenes que nos están llegando y la destrucción, y sobre todo de bajas estructuras, que nos dice que, bueno, que hay que ver por qué tan fuerte ha sido en el área de La Guaira. El epicentro del terremoto es en Morón, digamos, hacia una zona algo alejada de Caracas, hacia la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, sí. De manera que un impacto geográficamente muy extenso y se está evaluando. Estamos en este momento, digamos, midiendo la dimensión de lo que fue ese impacto.
9: Y déjeme hacer la última pregunta. Se calcula que hay unos 50.000 venezolanos que viven en Cataluña. Si tienen dudas o quieren saber cómo está su familia en Venezuela, ¿qué camino o qué vía de comunicación tienen con ustedes?
2: Escúchame, aquí hay 80.000 venezolanos registrados al consulado y 20.000 que estaban en proceso de regular, de regulación digamos, en su, desde el punto de vista consular. Entonces, la orientación que tengo por el embajador y por la Cancillería es que los consulados, no solamente el de Cataluña, sino de toda España, se convierten en un elemento de información, de apoyo, de receptividad de sus angustias, para saber en un momento dado indagar qué sucede. Obviamente, en este momento tan azaroso, ¿no? No tenemos las cifras, los nombres completos, pero toda la información y todo el apoyo a nuestros ciudadanos, por encima de cualquier diferencia, somos un pedazo de Venezuela en Cataluña, y así como todos los consulados son también esa expresión de nuestra presencia en España. De manera que la orientación que tengo es que nosotros nos convertimos en un aliado informativo, emocional, afectivo, y pueden contar con nosotros. Se está enviando un teléfono de emergencia para dar toda la información, y el que quiera mayor atención puede perfectamente pasar por el consulado y nosotros los atenderemos con el mayor cariño patriótico.
9: Señor Carlos Azpurúa, cónsul de Venezuela en Barcelona, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchos ánimos.
2: Gracias a usted.
9: I des del representant de Venezuela a Barcelona, a una catalana a Venezuela. És la Montserrat Renera. Montserrat, bona tarda.
1: Bona tarda.
9: Ets membre del Casal Català. Com esteu, primer de tot?
1: Bé, de les persones amb les que normalment em contacto, tothom està bé. Ningú ha sofert coses personals, mals personals. Sí, evidentment, a les cases, dins de les cases, encara molt, molt enderrotades, perquè de veritat que va ser molt fort. Mm. Molt fort i molt llarg.
9: Va ser a les 6 de la tarda, oi? Hora de Caracas, hora de Venezuela?
1: A les 6 i 4, uh-huh. Exactament.
9: I són dos terratrèmols, sí, pràcticament seguits, de 7,5 i 7,2. Com ho veu notar?
1: A veure, en el telèfon del meu marit va sonar una alarma, però ja era immediata l'alarma amb el terratrèmol. Aleshores, com que érem a casa, ens va posar que ja hi ha protocols que s'ensenyen des de l'escola, posant-nos sota de columnes estructurals segures, i quedar-nos quiets a l'espera que passi, però evidentment van ser tan seguits que va durar, jo calculo que podrien haver durat 2 minuts o 3 minuts, i sembla que no s'acaben mai, i vas veient com casa teva es va caient tot, les prestatgeries cauen, els llibres cauen, les botelles, on tot es va trencant, i tu què, parat, esperant que no caigui l'edifici, evidentment.
9: Mm. La situació del país, quina és ara mateix? Hi ha subministrament, hi ha aigua, hi ha llum, o hi ha zones en què no arriba? Sabem que no funcionen ni els trens ni el metro, l'aeroport també està tancat. Com és la vida ara mateix a Caracas?
1: L'aeroport està tancat, això sí, sabem que està tancat. On jo visc, en la meva zona, ahir a 9:45 de la nit van posar ja el llum, el gas l'han posat aquí, tot el gas de l'estat, segons els problemes que van trobant. No és de les zones, diguem, més sísmiques de Caracas.
9: I hem perdut la comunicació. Hi ha hagut moltes dificultats per poder contactar amb Caracas, però en tot cas era de gran valor aquest testimoni de la Montserrat Renera, membre del Casal Català de Caracas, a la capital de Venezuela, que ens explicava doncs com havien viscut aquest terratrèmol. 2 minuts. Els que ens dediquem a ràdio sabem com de llarg es poden fer 2 minuts quan no se'ns quedi.
11: Imagina't
9: quan veus que tota la casa està caient.
11: Per tant, eterns.
9: I això, també em sentim com el cònsol, reconeixia que ell s'havia de cenyir als 164 morts oficials, però a ningú se li escapa veient les imatges que ens estan arribant i els testimonis que ens arriben, que probablement la xifra de morts serà molt més alta.
12: Sí, sí, sembla que ha de ser això, terrible, perquè, home, si hi ha... és lògic que vagin amb cautela, no?, perquè és una desgràcia molt important, i més amb un règim polític que ha tingut unes clares conseqüències econòmiques a la població, o sigui, que ha destruït teixit productiu, una contracció del PIB més del 80%, però és que les conseqüències d'aquesta actuació política han tingut unes conseqüències devastadores amb la població, gent èxodes massius, gent amb gana. Per tant, això és indissociable una cosa de l'altra. Són règims que, en la meva opinió, són que han abonat a la corrupció, i això es nota en les polítiques públiques, i necessàriament. La vida et dona el contrast immediat, no? Si aquesta és una zona molt més preparada sísmicament, com ha sigut el Japó, que també ha tingut un terratrèmol, i allí no passa res, perquè també hi estan, és veritat, molt més acostumats i construeixen de manera que això pugui ser molt més resilient i sigui molt més flexible, no tan rígid, i per tant, amb els moviments tectònics no caiguin les edificacions. Però és evident que el país patirà, i sembla que el nombre de morts pugui ser doncs una tragèdia.
13: I a banda hi ha un factor, que és el de l'excepcionalitat, inclús en termes geològics, és a dir, no hi ha hagut un terratrèmol i unes rèpliques, és que hi ha hagut dos terratrèmols seguits, separats amb un minut i amb una intensitat a l'escala de Richter superior a 7, lo qual, des d'una perspectiva geològica, sembla ser que és totalment excepcional, no? I deu ser especialment punyent perquè, clar, el primer terratrèmol genera uns efectes i el segon, molt probablement, els acaba de consumar. Per tant, l'absoluta excepcionalitat d'un fenomen geològic que s'abona o que s'acarnissa en una zona, com bé dèieu, que està ja castigada d'origen, no? Perquè al final tota aquesta situació de la que parlava el cònsul, no? Aquesta idea de l'existència d'unes coercions alienes, no? En aquest cas exercides principalment per als Estats Units, doncs fa que sigui que hi hagi una precarietat ja no només urbanística i arquitectònica, sinó una precarietat en termes de recursos i de capacitat de reacció.
9: Mm. Bé, doncs estarem pendents, òbviament, de com va augmentant aquesta quantitat, aquesta xifra de víctimes, perquè és evident que no quedaran 164 veient les imatges d'edificis sencers caient, i a més això a les 6 de la tarda en un dia festiu com és el que era a Veneçuela. Passen 8 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
4: Catalunya Migdia.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
22: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
23: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: La nit dels ignorants s'hereda.
25: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
24: Pot arribar a travessar oceans.
26: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
24: Veu com creixen els seus oients màgics.
27: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
24: I posa la pell de gallina.
28: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
29: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
28: És que m'heu posat la pell de gallina.
20: Catalunya migdia.
9: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, pendents d'aquesta situació a Veneçuela. I mentrestant, la vida continua, diguem-ne, amb altres temes molt menys importants, però que també enmarquen molt l'agenda política. Per exemple, som el dia després de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, diguem-ne que és dia de ressaca. La proposta que va llançar Junts per Catalunya en aquell congrés perquè Pedro Sánchez doni un pas al costat i que el bloc de la investidura triï un nou president segueix portant cua 24 hores després, més encara quan fa poca estona els de Puigdemont han votat juntament amb el PP i amb Vox per tal que el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança. Estem parlant d'una moció, per tant, un posicionament que no va més enllà d'una declaració política, però que s'ha visualitzat amb els vots de Junts, juntament amb els del PP i de Vox. Parlen d'això, fer una qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez. La Moncloa ha tancat la porta a un canvi de president del govern i el PP ja ha assumit que Junts no està disposat a parlar d'una moció de censura contra Sánchez. Sigui com sigui, els dos grans partits espanyols ho interpreten com un cop d'efecte de Junts que no tindrà més recorregut. Sentim Borja Semper, portaveu del Partit Popular, i Òscar Puente, ministre socialista.
30: Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado.
31: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez. Nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Y nuestro presidente es Pedro Sánchez.
9: En paral·lel, les maniobres judicials al voltant dels casos de corrupció de l'entorn del PSOE no s'aturen. Primer, l'expresident Zapatero ha demanat al jutge que l'investiga que declari nul·la tota la causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, per exemple, el de la intimitat. S'han filtrat les seves agendes en què apareixen algunes cites professionals i d'altres que són merament personals. De fet, el jutge Calama està investigant d'on surten aquestes filtracions. I de segon, el jutge del cas ha ordenat que s'investiguin les filtracions que hem conegut en aquestes últimes hores, s'han difós aquestes converses que dèiem. I encara tercer, la reacció de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre socialista ha parlat des de la presó a través d'un àudio que ha publicat la cadena SER i denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i acusa el Suprem d'haver premiat el delator referint-se a Víctor de Aldama.
32: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
9: Vaja, que el poti-poti és important, si sembla, per ordenar una mica. Anem primer a la vessant política, les explicacions no gaires, una mica el i tu més, d'Aida Pedro Sánchez, i aquesta proposta votada avui, presentada pel Partit Popular, i que fins a última hora no sabien Junts quin vot hi faria, al final hi ha votat a favor, demanant aquesta qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez.
11: La sensació és de bloqueig de la legislatura, és a dir, que aquesta legislatura està absolutament bloquejada, Pedro Sánchez sap que compta amb l'avantatge tàctic de que no li faran una moció de censura, perquè Junts per Catalunya i el PNB doncs, han decidit que no volen anar de bracet de Vox, perquè no és de bracet del PP, és també de Vox, perquè és imprescindible en això, i és això, Pedro Sánchez no va exhibir ahir cap mena de projecte o proposta polític o oferta política i legislativa per acabar la legislatura, i fins i tot doncs, el to va ser bastant desagradable amb tots i cadascun dels seus socis, des del PNB a Junts, passant per Esquerra Republicana, no? Per tant, la sensació que fa és que senzillament Pedro Sánchez està esperant quin és el millor moment processal per convocar eleccions. De moment, jo crec que segurament aquest moment processal, ho vam parlar dijous passat, és el mes de febrer, quan a ell al novembre li tombin els pressupostos amb els que pretén d'alguna forma mostrar iniciativa política i mostrar proposta política, perquè lògicament seran uns pressupostos millors que els actuals, que estan prorrogats des de l'any 2023, i seran expansius, i si els socis de la investidura li tomben els pressupostos, doncs segurament anirem a eleccions al mes de febrer. D'aquesta forma es complirà la seva promesa d'aguantar fins a 2027. Ara, si pel camí hi ha una imputació del PSOE per finançament irregular o fins i tot una imputació del mateix Pedro Sánchez, doncs aleshores podem veure que les eleccions es convoquin abans, sabent que aquestes coses tenen un efecte relatiu, perquè al final tu pots dir, doncs m'han imputat, és un excés, convoco eleccions, doncs, home, a lo millor si les eleccions fossin aquell cap de setmana, doncs podria tindre un efecte positiu per tu, no?, si les planteges de forma plebiscitària, però un cop convoques eleccions, fins que es vota passen dos mesos.
12: El que passa que, seguint el fil del que deia el Ferran, si hi hagués una imputació o qualsevol cosa escandalosa a nivell del PSOE o d'alguna persona significativa del PSOE de primera línia, jo crec que no es pot fer altra cosa que convocar eleccions, més que res, perquè aquí no hi ha cap càlcul electoral que pugui valer.
11: Segurament. Sí.
12: Perquè és que per vergonya torera, diguem-ne. O sigui, avui ja costa molt entendre que no hi hagi cap actuació per part del president del govern a l'hora de veure ahir la seva intervenció, més abans a la defensiva, més abans atacadora dels que són eventualment els seus socis, no? I es veu com una incapacitat de maniobrar i segurament una voluntat de passar el temps, perquè la seva paraula és començar a convocar eleccions i fer-les l'any 27, i aquí doncs sostenella no en vendalla. Ara, que això és a costa de que no hi hagin pressupostos, de que no hi hagi governabilitat, de que no s'aprovi ni una sola llei i de que no hi hagi cap resolució que valgui la pena per la ciutadania, que és la que cada dia va a treballar i ha de doncs guanyar-se les garrofes, doncs sembla que això passi un segon termini. Per tant, aquí les persones que li estan donant suport, doncs haurien de veure també quina és la rendibilitat d'aquest suport tan tancat, tan poc qüestionable, tan poc qüestionat. No sé, no? Com diuen, és igual de lladre qui roba que qui aguanta l'escala. Per tant, arriba un moment que la cosa és insostenible i s'ha de fer un pas al costat a algú i convocar eleccions.
13: Sí, perquè el cert és que el càlcul que sembla que havia pogut fer el president del govern, i és l'arribada del mes d'agost al Mundial de Futbol, l'eventual èxit en el judici de son germà, que a priori sembla que és un judici que li ha anat bé, no? Semblava que havia de venir un període de tranquil·litat discursiva, però és que l'ambient que s'ha generat, jo no sé si és una qüestió estrictament ambiental, si és estratègica, si és retòrica, però l'ambient polític és poc respirable. És a dir, sembla que no hi ha pausa, sembla que no hi ha treva, quan a priori es tranquil·litza perquè arriba aquest moment tan sociològic com són les vacances, doncs el que s'enverina és la vessant judicial. No sé, costa fer pronòstics, no?, amb aquesta situació. Però no crec que un canvi o una, un avançament de les, del calendari electoral hagi de ser una solució. Honestament ho penso, és a dir, el que ja és un tema cultural, és un tema de gestió del discurs polític, de respecte, de política en majúscules, en definitiva. I en aquests moments penso que singularment a Madrid n'estem molt mancats.
9: Mm. Òbviament, tot està molt interrelacionat, eh? És evident que tota la realitat política està molt contaminada, entre cometes, de la realitat judicial. Mm-hmm. I avui hem tingut alguns passos, que no sé com veieu, aquesta petició de José Luis Rodríguez Zapatero de demanar al jutge que l'investiga que declari nula tota la seva causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, entre altres el de la intimitat. De fet, el jutge del cas, el jutge Calama, ha ordenat que s'investiguin aquestes filtracions que hem conegut a les últimes hores amb les converses de WhatsApp de Zapatero amb la seva secretària, que van més enllà del motiu de la investigació. Apareixen les seves classes particulars d'anglès, la cita a la perruqueria, les trobades amb Puigdemont a Zuric, per exemple, que no té a veure, en principi, amb tot el rescat de Plus Ultra, que era pel que ha començat tot plegat. Vull dir que el jutge reconeix que això no hauria d'haver-se filtrat d'aquesta manera, perquè ell mateix està demanant que s'investigui com s'ha filtrat tot això. Malauradament ja estem acostumats que aquestes informacions, que en teoria haurien de quedar en el secret del sumari, per entendre'ns, clar, surten a la llum. No sé si això dona com per demanar la nul·litat de tota la causa.
13: Si em permets, Òscar, perquè és el meu negociat, és a dir, tot el que ve de Moreno Catena, que és l'advocat de Zapatero, s'ha de llegir amb molta cura. És una absoluta autoritat en la matèria, en tant que catedràtic de dret processal, i per tant seré molt curós a manifestar-me sense haver llegit el fons del seu argumentari. Però el que sí que tinc clar és que la prova es pot considerar nula de ple dret i, per tant, inexistent, una prova que no es pot valorar, és nula quan en origen és il·lícita, no quan la seva gestió és inadequada. És a dir, si la queixa de Moreno Catena és que s'hagin filtrat de la defensa, per no posar noms i cognoms, és que s'hagin filtrat aquesta informació a les xarxes, aquesta filtració a posteriori, aquesta manca de diligència en la custòdia per part de l'òrgan judicial, no genera una nul·litat. El que genera és un dret subjectiu, en aquest cas, de reparació, de restitució, inclús de sanció d'aquí, de l'autor de la filtració. Però només hi hauria una nul·litat si poguéssim arribar a la conclusió de que en origen l'obtenció d'aquella prova va ser la conseqüència d'una vulneració d'un dret fonamental, en el cas del dret a la intimitat. Per tant, anem a veure quin és el plantejament i evidentment, quin és el recorregut. Però en aquest moment la prova sembla que està incorporada de forma lícita a les actuacions i encabat ens trobem a la situació amb la que ens trobem tan sovint, no? I és que tan fonamental és el dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència com el dret de la ciutadania a la informació. És a dir, s'ha de ser curós per evitar judicis paral·lels, per evitar vulneracions de la presumpció d'innocència, però la ciutadania té un cert dret a estar informat. No, evidentment, al contingut de l'agenda ni a informacions o comunicacions que tinguin naturalesa privada, però sí a entendre quin és el curs que segueix una investigació que afecta una personalitat com és en aquest cas Rodríguez Zapatero.
12: I es pot provocar que una prova que s'ha filtrat es provoqui que s'ha obtingut il·lícitament perquè sigui declarat com i sigui de nul·litat tot el procediment?
9: La Lourdes se'm gira mirant-me a mi com l'hem dit jo, però jo aquí cedeixo la paraula al Marc perquè jo no en tinc ni idea. Vull dir que aquí és el Marc el que ha de respondre.
13: No, és a dir, per mi el tema és aquest. Si l'obtenció, és a dir, si jo ara Lourdes aconsegueixo de forma subtentícia veure't al mòbil i aconsegueixo accedir al teu WhatsApp i trobo la prova de del milió de dòlars, aquesta prova és il·lícita. Perquè jo he accedit...
12: La idea és, ho podem provocar i que sembli il·lícita l'obtenció i viciada nul·litat tot el procediment?
13: Bueno, em semblaria un plantejament estratègic molt arriscat, perquè en definitiva implica donar-li llum a la prova, no? És a dir, l'estímul, a l'ADN de la defensa, la prova de càrrec l'acostumes a mantenir en silenci o, en fi, no vols que vegi la llum sota cap concepte. Provocar que vegi la llum per un mitjà suggestiu de que hi ha hagut una vulneració d'un dret fonamental seria... argumentalment o discursivament sembla possible, però per mi extremadament arriscat. El tema serà aquest, no? Veure si la queixa està focalitzada en la difusió de la dada o en l'obtenció de la dada, perquè només en el primer cas podria donar lloc a aquesta nul·litat.
12: És que és tot tan tèrbol que abans parlàvem, no, de tot això de les eleccions o no eleccions, però és que tot això va estar posant en tensió totes les institucions de l'Estat espanyol, per mal. Uh-huh. No per bé, no, per mal. I clar, que es pugui arribar a pensar que es pot manipular la prova de manera que sembli il·lícita per contaminar tot el procediment, home, no hauríem de pensar això. Uh-huh. I sembla que tot sigui possible arran de tota la decaïment de tot el que són les estructures que haurien de ser els tres poders de l'Estat.
13: I amb el tema de la intel·ligència artificial, evidentment, hem de ser molt curiosos, no? Perquè la generació d'una prova o la manipulació d'una prova o d'una font de proves sembla més a l'abast que mai de les parts i dels operadors. Per tant, hem de ser extremadament curiosos amb aquestes qüestions, sobretot quan afecten el procés penal.
11: Jo, que a mi, evidentment, no entraré en els temes jurídics que comenta el Marc, perquè jo no en tinc ni idea i ell és advocat penalista, però a mi em sembla preocupant que la defensa de Zapatero, em sembla preocupant pel PSOE, que la defensa de Zapatero se centri en la forma i no en el fons. És a dir, no defensi el comportament de José Luis Rodríguez Zapatero i que, fins i tot, en el cas de que pugui ser, que jo crec que ho és, èticament reprovable el seu comportament o que hagi acceptat determinats regals i aquesta frontera tan fina de la que hem parlat, no? Del tràfic d'influències, que la defensa posi el focus en intentar invalidar el procés per qüestions formals i no per qüestions de fons, a mi em sembla preocupant, perquè és una mica... És com que... El que jo penso, com que tal vegada doncs, el delicte s'ha comès o hi ha hagut una mala praxi i no ens veiem amb cor de defensar-nos d'això, doncs anem a intentar invalidar-ho per una qüestió formal, no? O a vegades allò que passa de la com en dieu, la cadena de custòdia, no?
13: Sí, el trencament
11: de la cadena de custòdia quan es trenca o això, no? I després, pel que fa al tema estricte de la filtració, del que no toca, doncs això és, com dèieu, una mala praxi a la que estem absolutament acostumats i que té a veure amb els policies que fan aquests informes de l'UDF o de l'UCO. És a dir, al final hi ha un agent de policia que es dedica a això, que té tota la informació del buidat d'uns correus electrònics o d'un telèfon mòbil d'una persona i ell és el que decideix què posa i què no posa a l'informe. Després, un cop aquest informe entra al jutjat, la feina dels periodistes, diguem-ne, és obtenir-lo i a vegades doncs, hi ha algú, no?, de les parts o un funcionari o del mateix tribunal que ho filtra. Però per mi el problema és policial. És a dir, és el sentit comú. És a dir, a quina persona amb dos dits de front se li acut que en un cas de tràfic d'influències ha d'incloure la reunió del senyor Zapatero amb Carles Puigdemont per parlar de l'amnistia o l'hora que té per anar al perruquer. Que és el mateix que passava doncs, en els casos del procés que aleshores escandalitzaven zero al Partit Socialista i alguns mitjans de comunicació de Madrid, doncs, quan sortien converses de David Madí amb Pilar Rahola perquè Pilar Rahola es queixava de segons què, quan en el cas Pretòria hi havia, sortien al sumari, me'n recordo, converses sobre el finançament autonòmic que havia pactat Convergència entre el senyor Prenafeta i el senyor Alavedra, que no tenien res a veure amb el cobrament il·legal de comissions, o com quan sortia un dirigent d'Esquerra Republicana parlant de quin era el criteri, fent broma amb un amic seu, per triar les conselleres del govern. Tot això és un escàndol democràtic. I ara veurem com els dirigents del Partit Socialista es queixen d'aquesta mala praxi d'aquests policies que fan això buscant una doble victimització de les persones que estan en aquests processos. Però resulta que fa 8 anys que un tal Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior i no ha mogut ni un dit per canviar tot això. Per tant, pena cap.
13: Jo sí, si em permets, per ordre, tal com plantejaves les qüestions, Ferran. És a dir, la primera, la que fa referència a la nul·litat de la prova. Des d'una perspectiva, des de la lògica o la dialèctica estrictament processal, jurisdiccional, té molt sentit. Perquè qüestionar la legalitat de la prova implica, és un torpede a la línia de flotació. Si la prova s'ha obtingut de forma il·lícita, aquella prova no es pot valorar, i això fa que hi hagi una sèrie de blocs conceptuals que no caldrà, que cauran fora de l'abast del judici o fora de l'abast, en aquest cas, de la investigació. No? Per tant, sí que des d'una perspectiva col·lectiva o més sociològica pot semblar una excusa d'un mal pagador. No? Vas a buscar la nul·litat de la prova perquè no et pots defensar sobre el fons. Pot semblar-ho, però insisteixo, des d'una perspectiva processal, podar aquest arbre, podar l'arbre que representa en definitiva pues, el debat amb totes les seves branques, el tenir clar a quines branques pots anar i a quines no hauràs d'anar, té molt sentit dialèctic i discursiu. Pel que fa a les filtracions, per mi hi ha dues preguntes. En primer lloc, per què accedeixen dades que a priori no són relevants a la causa? Aquestes són dades, és a dir, si aquest senyor suspèn o no suspèn una classe d'anglès, a priori, no hauria d'estar a la causa perquè són dades personals.
11: No, que però no tenen... és normal que el policia ho tingui. El policia rep tot.
13: El que passa és que la llei diu que s'ha de fer una selecció, és a dir,
11: clar,
13: que ho rebi tot no vol dir que clar, ho traslladi tot,
11: evident.
13: I que ho traslladi tot tampoc vol dir que a la vegada el jutge ho posi a disposició íntegrament de les parts. Hi ha d'haver, imagina't que hi hagués una conversa absolutament íntima, privada, amb mèrits d'una relació que té aquest senyor amb una altra persona...
11: A vegades ho hem vist, que s'han filtrat coses d'aquestes.
13: Hi ha, en ocasions, el propòsit de la filtració es desprèn de la pròpia dada. Uh-huh. Per tant, comparteixo amb tu la preocupació per unes filtracions que el que fan és estimular un debat que té un efecte inequívoc en termes de presumpció d'innocència, és a dir, se'l perjudica d'una forma claríssima, i el jutge farà ben investigar l'autoria d'aquestes filtracions per, en el seu cas, prendre les decisions penals, civils o disciplinaris.
11: Sí, però a mi no em sembla tan greu la filtració, que també és greu i ho hem parlat moltes vegades, sinó que em sembla greu que no hi hagi un criteri clar i que no hi hagi cap responsabilitat. És a dir, que un policia que rep, no, quan una persona se la investiga i se li buida el telèfon, que rep 10.000 whatsapps i que no tingui el criteri o que tingui la mala llet de no descartar-ne 9.000 que realment no aporten res a la causa, perquè al final un policia és un funcionari que està relacionat amb l'administració de justícia i està relacionat amb l'administració i que ha de tenir un criteri per saber què s'està investigant i que, per tant, de tots aquells 10.000 whatsapps, quins realment aporten alguna cosa.
13: Li pot dir
11: algú que li generi algun dubte, però segur que el de la perruqueria no aporta res.
13: Perdona, només parteixes de la premissa que la filtració l'ha portat a terme un policia. La pot haver portat a terme...
11: No, estic parlant de qui ha fet l'informe. L'informe de la UCO, l'informe de la UDEF, on hi ha aquestes converses de WhatsApp. Jo tota l'estona... És a dir, jo la filtració... em sembla un pecat menor. És un pecat, però és un pecat menor. Per mi el pecat major és qui fa aquests informes, com es fan aquests informes i quina responsabilitat té la persona que fa aquest informe i qui li pot demanar comptes d'escolti'm, vostè, agent, per què coi amb un informe de la UCO o amb un informe de la UDEF inclou
12: jo
11: això
12: aquí,
11: o inclou...
12: Jo aquí, Ferran, hi poso la càrrega...
11: El sumari del cas Volhov, però, que va ser un escàndol.
12: Jo hi poso aquí la càrrega en qui ha filtrat. És a dir, jo crec que el policia, i sense ànims de defensar ningú, perquè no és la meva inconvenció ni tinc cap necessitat, però el fet de posar a disposició una sèrie d'informació bona, dolenta, grisa, palla o fullaraca i cosa nuclear, el policia, el que es fa la instrucció, qui investiga, recaba i ho posa a disposició. Qui filtra és qui té la mala intenció, penso jo.
9: Bé, doncs, en tot cas, aquesta denúncia que fa José Luis Rodríguez Zapatero, que amb aquesta filtració s'han vulnerat els seus drets i demana doncs, que s'anuli tota la causa. Potser una mica massa, però vaja. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
12: Fins la propera.
13: Gràcies.
9: Queden menys de 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

Històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. A Veneçuela, els equips d'emergència continuen treballant per rescatar possibles supervivents dels dos terratrèmols de magnitud de 7,5 i 7,2 que han sacsejat el país. L'últim balanç oficial és d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugi a milers. Entre elles, una dona d'origen basc, segons acaba d'informar el govern d'Euskadi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Bona tarda. Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens en vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
3: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres.
3: Somos tres. Son hermanos. ¿Ustedes?
4: Sí, somos tres.
2: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
1: El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en aquestes tasques de rescat dels supervivents, concretament d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsul de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurúa, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
5: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
1: Més notícies amb la Cèlia Forment.
6: Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units dictamini que el govern federal pot legal...

0: Dimarts i divendres de la setmana que ve són els dies habilitats per la jutge que porta el cas Mango per citar a declarar els primers testimonis d'aquest cas. En total seran una desena de persones. Per a dimarts n'ha cridat 4 i el divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i germanes del principal sospitós i investigat per homicidi.
1: A Lleida avui ha obert portes al nou Palau de Vidre, després de 3 anys d'obres per remodelar-lo. L'edifici compta amb més de 4.500 metres quadrats i acollirà fires i activitats culturals, a més d'un hotel d'entitats. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
2: Bona tarda. El nou Palau de Vidre s'ha inaugurat este matí, després d'anys tancat per les obres de remodelació de tot l'edifici. El nou equipament està dividit en dues plantes. A la primera hi ha una gran sala polivalent, destinada a fires i activitats culturals, i a la segona s'ha ubicat un mirador i un hotel d'entitats. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que el nou Palau de Vidre ha de servir sobretot per a les associacions de la ciutat.
3: Les entitats, aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots.
2: El Palau de Vidre, situat als Camps Elisis, es va construir el 1965 i estava destinat sobretot a activitat firal. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
0: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta entitat europea.
4: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. Per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió. Ara els esports. Sonia Oleart, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. L'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga Masculina, aconseguit ahir a la Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de 7:15. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga a 7:45. El Pozo Murcia-Barça, l'equip blaugrana, arriba al quart partit amb avantatge de 2-1. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça de bàsquet intensifica els moviments de mercat de cara a la temporada que ve. Xavi Pujol com a director esportiu i Paolo Galbiati com a tècnic apunten a ser els pals de paller del nou projecte. L'Uni Girona ha fitxat l'escorta gironina, que ara el cases per una temporada, i el seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateo, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. Al Mundial de Futbol aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya.
6: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui dijous 25 de juny a les 7 de la tarda l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Abans de l'inici del ple, a les 6, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania, que també es retransmetrà en directe i permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. La zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu exempcions i autoritzacions per a determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. Pel que fa a joventut, el Casal de Joves organitzarà una nova edició de la Nit Oberta el divendres 26 de juny, de 10 a 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent.

en que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis de taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. I pel que fa a societat, la Fundació Solidança ha posat en marxa un nou centre de formació a Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte a Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com a punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial. El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca als informatius i als butlletins horaris. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja tornem a estar aquí després d'aquesta revetlla de Sant Joan i d'ahir celebrar la jornada de Sant Joan pròpiament. Ja tornem a ser aquí, tornem a tornar aquí als estudis de Ràdio d'Esvern per continuar amb el refugi i acabar amb bon peu aquesta setmana tan important. Així que va, anem amb el programa, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 2:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem amb la vida joc descobrint un nou joc de taula amb el Ricard. Seguidament entrevistarem a l'Andrés i a membres del Vòlei Sant Just per conèixer la seva temporada. I posarem fi amb Sense Filtres amb l'Ariadna Cruz. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

Un doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 que han sacsejat aquesta matinada al nord de Veneçuela, provocant una tragèdia humanitària. Segons les dades oficials del moment, almenys 164 persones han mort i prop d'un miler han resultat ferides. Tot i que les autoritats temen que el balanç augmenti considerablement perquè encara hi ha moltes persones atrapades sota la runa. Els dos sismes s'han produït amb només 39 segons de diferència i han afectat especialment l'estat costaner de La Guaira, a tocar de Caracas, on desenes d'edificis s'han ensorrat. També s'han registrat danys importants als estats de Miranda, Falcón i Carabobo, així com a la mateixa capital veneçolana. Les tasques de rescat continuen ara contra rellotge entre escenes de destrucció i molta desesperació. Milers de persones han passat la nit al carrer per por a noves rèpliques, mentre els serveis de comunicacions, el metro i diverses carreteres han quedat totalment afectades. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció. A més, equips internacionals de rescat començaran a arribar en les pròximes hores sota la coordinació de l'ONU. Espanya també ha ofert la seva ajuda i prepara l'enviament d'un equip de rescatistes per col·laborar en les operacions d'emergència.

L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat durament contra la sentència del Tribunal Suprem que el condemna a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. En un àudio enviat des de la presó de Soto del Real, Ábalos ha qualificat el procés de judici polític i ha assegurat que el veredicte estava predeterminat abans de començar el judici. L'exdirigent socialista ha anunciat que demanarà la nul·litat de la sentència, al·legant una vulneració dels seus drets fonamentals, i ha criticat especialment el paper de l'empresari Víctor de Aldama, principal testimoni de l'acusació. Segons Ábalos, la seva col·laboració amb la justícia ha estat premiada amb una reducció de pena i una suspensió de la condemna a canvi d'assenyalar responsables polítics. L'exministre també considera desproporcionada la pena imposada per organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències, i denuncia les dificultats que, segons ell, ha patit per preparar la seva defensa des de la presó. La sentència feta pública aquesta setmana també condemna el seu exassessor, Koldo García, a 19 anys de presó. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, continua la seva ofensiva judicial per intentar anul·lar el judici del cas Plus Ultra. La seva defensa ha presentat un nou escrit en què reclamen la nul·litat de tota la causa i acusa la Fiscalia Anticorrupció d'haver dut a terme investigacions paral·leles al marge del control del jutge instructor. Els advocats de Zapatero qüestionen l'origen de la investigació i consideren irregular tant l'ús de les converses de WhatsApp procedents d'una causa oberta a França, com també les dades extretes del telèfon de l'empresari veneçolà Rodolfo Reyes, facilitades per les autoritats dels Estats Units. A més, la defensa sosté que la denúncia inicial d'anticorrupció no es va tramitar correctament i que s'hauria d'haver repartit entre els jutjats en lloc d'anar directament al jutjat que ja havia investigat el rescat de Plus Ultra. Per tot plegat, Zapatero demana la nul·litat de diverses resolucions judicials i denuncia una vulneració de drets fonamentals. Entre ells, el dret a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir al Congrés dels Diputats la continuïtat de la seva legislatura enmig dels escàndols de corrupció que afecten l'entorn del PSOE. En una compareixença marcada per la tensió política, Sánchez ha reconegut els errors d'antics dirigents socialistes com José Luis Ábalos i Santos Cerdán, però ha insistit que es tracta de casos aïllats i ha rebutjat avançar eleccions o presentar la seva dimissió. El president ha assegurat que el govern continuarà treballant per combatre la corrupció i ha defensat que quan s'han detectat irregularitats s'han perseguit sense contemplacions. També ha acusat el Partit Popular de voler crear una imatge de corrupció generalitzada que, segons ell, no correspon a la realitat. Durant el debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a exigir la convocatòria immediata d'eleccions i ha qualificat Sánchez de responsable polític de la situació. Esquerra Republicana també ha mostrat el seu malestar amb el president espanyol i Junts ha reclamat la seva sortida, com va fer Starmer al Regne Unit. Sánchez també ha defensat la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero i ha denunciat el que considera una campanya de desgast contra la seva esposa Begoña Gómez i també contra el seu germà. El debat ha evidenciat la forta pressió política que afronta el govern en plena crisi pels casos de corrupció.

En resposta a aquesta tensió i al descontentament general amb l'executiu actual, el Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous una iniciativa que insta a Pedro Sánchez a plantejar una qüestió de confiança si decideix no convocar eleccions anticipades. La proposta del Partit Popular ha tirat endavant gràcies al suport de Junts, Vox, UPN i Coalició Canària, superant per 2 diputats la majoria absoluta. Tot i això, la iniciativa no és vinculant i el president del govern no està obligat a sotmetre's a aquesta votació de confiança. Des de la Moncloa han restat importància al resultat i asseguren que la decisió té un efecte polític zero. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit a Sánchez que sigui demòcrata i que dimiteixi o es sotmeti a la confiança de la cambra. Segons Feijóo, el president està actuant en contra de la majoria del Congrés.

L'Audiència Provincial de Madrid resoldrà el 13 de juliol els recursos contra el jutge Peinado en la causa contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La Fiscalia demana l'arxivament complet de la causa en considerar que no hi ha indicis de delicte, mentre que la defensa de Gómez denuncia que ha estat investigada pel simple fet de ser l'esposa del president del govern espanyol. Mentrestant, Begoña Gómez ja té obert un judici oral i ha hagut d'entregar el seu passaport amb la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer periòdicament davant del jutjat. La decisió final de l'audiència podria marcar el futur d'una de les causes judicials més mediàtiques dels últims mesos. I a partir d'aquest dijous, 25 de juny, les línies L9 i L10 Nord de Metro de Barcelona patiran afectacions importants per obres de millora a la infraestructura. Fins al 30 d'agost quedaran fora de servei les estacions de la Sagrera i 11 de setembre, mentre que en una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, el tall afectarà el tram comprès entre la Sagrera i Bon Pastor. Per garantir la mobilitat dels usuaris, TMB habilitarà un servei especial d'autobús gratuït amb el mateix horari que el metro, incloent-hi el servei nocturn dels dissabtes. Les obres formen part de l'adaptació d'un macropou que permetrà connectar els ramals nord de les línies L9 i L10 amb el futur tram central de la xarxa. El projecte, impulsat per la Generalitat, compta amb una inversió de més de 22 milions d'euros. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El ple d'aquest mes abordarà la implementació de la zona de baixes emissions a Sant Just d'Esvern. Els regidors debatran l'aprovació inicial del projecte i de l'ordenança que regularà la circulació dels vehicles més contaminants. La Bonaigua inaugurarà el pickleball amb una jornada oberta al públic. El 4 de juliol s'organitzaran un open play gratuït al matí i una competició americana a la tarda. Jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. L'activitat, que es celebra un cop cada trimestre, ampliarà l'horari habitual de la sala Utopia la nit del 26 de juny. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El València Bàsquet es va proclamar campió de la Lliga Endesa després de superar el Barça per un contundent 84-108 al Palau Blaugrana i tancar la final per 3-1. Els valencians van dominar especialment després del descans i van demostrar ser un dels equips més sòlids de la temporada. El conjunt blaugrana va competir durant la primera meitat, però un parcial contundent dels visitants va obrir una escletxa que ja no es va poder remuntar. Jim Montero, escollit MVP de la final, va tornar a ser determinant i va liderar un València molt superior en atac. El partit també va estar marcat per les emocions, ja que va significar el comiat de Xavi Pascual com a entrenador del Barça i l'últim partit de Jan Veselý abans de la seva retirada. I el Barça de futbol sala té aquest dijous una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes tornen a la pista del Pozo Murcia en el quart partit de la final amb avantatge de 2-1 a l'eliminatòria i amb l'objectiu de tancar la sèrie. L'equip de Javi Rodríguez arriba amb ganes de refer-se de la derrota del tercer partit. Si el Barça aconsegueix la victòria aquesta tarda a Múrcia, aixecarà la seva 8a Lliga. En cas contrari, el campió es decidirà diumenge en un 5è i definitiu partit al Palau Blaugrana. I al Mundial, el Brasil ha certificat el lideratge del seu grup aquesta matinada després de golejar Escòcia per 3-0. Vinícius Júnior ha estat el gran protagonista amb un doblet que ha liderat una victòria molt còmoda de la canarinha. El partit també ha estat marcat pel retorn de Neymar, que ha tornat a vestir la samarreta de Brasil 2 anys després. En l'altre gran partit del dia, Sud-àfrica va fer història classificant-se per primera vegada a una fase eliminatòria d'un Mundial. Els africans van superar Corea del Sud per 1-0 gràcies a un gol de Maseko a la segona meitat. I ara presentem la cançó del dia.

I avui que venim tots amb una miqueta de ressaca emocional de Sant Joan, anem amb una cançó que ens porta directament a l'estiu i a aquestes nits màgiques com la de la Revetlla. La cançó és una autèntica celebració de la vida, una peça optimista i plena d'energia que ens recorda que fins i tot en els moments més foscos sempre hi ha un espai perquè aparegui una espurna d'esperança. És una invitació a valorar les petites coses i les persones que ens acompanyen. La peça parla d'amistat, d'amor i de totes aquelles persones que converteixen el nostre viatge en una experiència extraordinària. La lletra ens recorda que el temps passa, que la vida avança sense aturar-se, però que allò que realment importa són les persones que tenim al nostre costat. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les bandes més creatives i personals de l'escena musical catalana i estatal. Les seves cançons acostumen a combinar reflexió, sensibilitat i una mirada molt particular sobre les relacions, els somnis i la vida quotidiana. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 2013. Aquell mateix any va protagonitzar l'anunci d'estiu d'Estrella d'Am. I tot i ser d'una banda catalana, la cançó és en anglès. Què? Com ho tenim això? Avui és molt fàcil. Així que va, anem amb Fantastic Shine de Love of Lesbian.

Doncs una cançó preciosa que justament fa això, portar-nos directament a l'estiu i aquests dies de platja i sol i també de nits llargues i màgiques. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 25 de juny, celebrem el Dia de la Gent de Mar, una jornada dedicada a reconèixer totes aquelles persones que, d'una manera o d'una altra, han fet del mar la seva forma de vida. Parlem de pescadors, mariners, capitans, tripulacions de vaixells, treballadors de ports i de tantes altres professions que desenvolupen la seva feina amb un vincle constant amb el mar. El mar és molt més que platges, i és que el mar dona feina a milers de persones que cada dia surten a navegar per garantir el funcionament de sectors essencials per a la nostra societat. La pesca n'és un clar exemple. Es tracta d'un sector que durant les darreres dècades ha hagut d'afrontar nombroses dificultats. Tot i això, continua sent una activitat imprescindible per a l'economia de moltes poblacions costaneres i també per garantir que productes frescos i de qualitat arribin a les nostres taules. A més, sovint oblidem que gran part del món en què vivim depèn directament del transport marítim, la roba que portem, els aliments que consumim, els aparells electrònics que utilitzem o fins i tot molts dels medicaments que necessitem han viatjat abans pel mar. De fet, la major part del comerç internacional es mou a través dels oceans i dels grans vaixells mercants que connecten continents i economies. És una feina que requereix molt sacrifici. Molts professionals passen setmanes o mesos lluny de casa, separats de les seves famílies i afrontant les inclemències del temps i la duresa del mar. Una realitat que sovint queda amagada darrere dels productes que comprem o dels serveis que utilitzem cada dia. Per això, avui és una oportunitat per reflexionar sobre la importància de valorar aquelles professions que, malgrat ser essencials, no sempre reben el reconeixement que mereixen. És un homenatge a totes aquelles persones que treballen perquè els ports continuïn funcionant, perquè el peix arribi als mercats i perquè el comerç mundial no s'aturi.

0: Ara fem una petita pausa per publicitat i tornem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Tots els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràcid, marimatges.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Paràcid,
13: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
15: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
16: Garantim els teus drets.
17: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
16: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
0: I ara fem una petita pausa musical. Anem a escoltar Serem ocells, aquest tema tan impressionant de les oques grasses. Som-hi!

Doncs una cançó espectacular, aquesta de les Oques Grasses, que recordem, se'ns acomiaden dels escenaris a finals d'any. I, escolta, jo hi seré en aquest concert, últim concert d'Oques Grasses, que de fet en faran diversos a l'estadi Lluís Companys. Però bé, ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb la vida joc amb el Ricard.

0: Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I més amb el que acabes de dir, perquè jo sóc un dels afortunats que vaig poder aconseguir entrada.
0: Ens veurem per allà, doncs.
1: El dimecres vaig, un dimecres vaig.
0: Jo no me'n recordo gaire. Hi havia tantes dates que no me'n recordo quina vaig aconseguir.
1: Bueno, és que fa temps ja, el de les entrades, sí, però Déu-n'hi-do, va ser molt difícil. I mira, una de les nostres filles ens va ajudar i vam trobar entrades. Tu.
0: Sí, sí, va ser molt complicat.
1: Ve molt de gust.
0: I tant, sí, ve molt de gust acomiadar-los com toca, allà sobre en
1: sí,
0: un estadi com el Lluís
1: Companys. Sí,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí,
1: segur, sis concerts, cinc o sis concerts omplint l'estadi.
0: És una bajanada. Una bajanada. Però bé, un dia parlarem d'oques gràcies, però avui ens toca tornar als jocs de taula, Ricard. Avui, quin
1: sí,
0: joc
1: més,
0: ens vens a presentar?
1: Doncs mira, un joc que és totalment contrari a això. És un joc per dos. És a dir,
0: vale,
1: ni siguin ni sis ni l'estadi Lluís Companys. És per dos. Un dia parlarem en general dels jocs per dos, que es van posar molt en boga, es van fer molt populars a partir de la pandèmia.
0: Vale.
1: Però, el cert és que hi ha una varietat impressionant. I avui parlarem d'un senzill, però que enganxa moltíssim, que es diu Cerveza i Pan.
0: Cerveza i Pan.
1: D'acord? Cerveza i Pan. Bread and Beer, d'acord?
0: Mm-hmm.
1: O Beer and Bread, de fet. És un joc a dos amb el qual, doncs, cada un dels jugadors, evidentment, com podem suposar, es dedicarà, doncs, a fer pa i cervesa. D'acord?
0: Mm-hmm.
1: I aquella persona que al final de la partida hagi aconseguit més diners venent els seus productes,
0: vale,
1: serà el guanyador, d'acord?
0: Mm-hmm. Per tant, és una competició, no?
1: Sí. I tant. Quin joc no ho és, no?
0: Bueno,
1: vull dir, sí, cooperatius. Sí.
0: Però vull
1: sí,
0: dir, és però vull dir que, un contra un, eh?
1: Exacte. Sí, vull dir que tu tens un tauler molt bufó, en plan medieval, amb un riuet enmig,
0: mm-hmm,
1: amb el teu magatzem, el teu forn, el teu celler on fer la cervesa, d'acord?
0: Vale.
1: I tens els camps.
0: Molt bé.
1: I tens unes cartes. És un joc que bàsicament es basa en un motor de cartes, en fer anar unes cartes que t'aportin una sèrie de coses, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Aquestes cartes tenen, doncs, a la part de dalt, d'acord, tenen, doncs, una sèrie de productes que són els que et dona jugar aquesta carta. Els productes que tenim en aquest joc són l'aigua, el blat, l'ordi, la cibada i el lúpol,
0: vale,
1: entesos?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, aquests, l'aigua segurament el farem servir per tot, per tant, n'hi ha molt, però el blat, la cibada, l'ordi i el lúpol és finit, són finits. És a dir, quan s'acaben a cada ronda, ja has begut oli,
0: vale,
1: d'acord?
0: Uh-huh.
1: Que no fem un joc de fer oli, per això, entesos?
0: Que potser, potser és la següent passa,
1: Sí, i tant. Bueno, no trigarà, ja veuràs. Tal com està el mercat dels jocs, vull dir que cada dia s'estan empescant, aviam quin podem fer. Doncs bé, a tu et donen una sèrie de cartes, cinc cartes, de fet. Aquestes cartes, a la part de dalt, doncs, tenen uns productes d'aquests, no tots. Aleshores, enmig tenen una mena de recepta, que és la recepta necessària per fer un producte. Hi ha cartes per fer cervesa,
0: vale,
1: hi ha cartes per fer pa, i cada cervesa i cada pa té uns ingredients diferents. Per tant, a la carta tenim a dalt productes que podem recollir, a mig la comanda que podem crear.
0: Per tant,
1: i a sota, digues.
0: Hi ha diferents tipus de cervesa i diferents tipus de pa.
1: Sí, i tant. De fet, la mecànica és diferents tipus d'objectius.
0: Vale.
1: I a sota de la carta té una qualitat específica. És a dir, que aquesta carta, a part, t'ajuda, doncs, a que no et faci falta un ingredient o que pots repetir una acció, coses així. Molt bé.
0: D'acord.
1: Per què dic això? Perquè amb el teu torn tens 5 cartes, d'acord? Són 6 temporades, 3 temporades seques i 3 temporades humides, d'acord?
0: Mm-hmm.
1: Ara veurem per què hi ha aquesta diferència. A cada temporada es fan una sèrie d'accions. Quines són aquestes accions? Doncs bé, en el teu torn tens 5 cartes. Pots una, o bé baixar una carta davant teu i collir el que hi ha dalt de la carta. És a dir, que si una carta té una gota d'aigua, un signe d'ordi i un signe de blat, doncs reculls tres peces de fusta del camp i del riu. Al riu hi ha moltes gotes, com he dit, però de blat, d'ordi, cibada, de lúpol, no n'hi ha tantes. Tu agafes i les poses al teu magatzem, d'acord?
0: Vale.
1: Per tant, has jugat la carta aprofitant la part superior d'aquesta carta. Vale? Aquesta carta, si la poses, d'acord, ja la tens allà i la tens bloquejada. Aleshores, una altra opció que pots fer en lloc d'això és les cartes que tens a la mà, en lloc de baixar-la i que et doni aquests recursos, una cosa important, com he dit, al tauler hi ha un magatzem molt bufó, que és el teu magatzem. Al magatzem hi caben 9 productes.
0: D'acord.
1: Per tant, què passa?
0: No pots acumular tant.
1: No, alguna carta, com he dit, et dona l'opció d'acumular un o dos més. Però alguna carta, si fa servir la qualitat de baix, que ja arribarem. Però tu has de comptar que tu no pots anar acumulant recursos fins que tinguis la comanda que necessites. Has de veure les cartes que tens a la mà, quins recursos necessiten, si aquests recursos hi són i si tens espai per posar-los al magatzem. Doncs bé, primera, collita, d'acord? Agafem i ens ho posem al magatzem fins que estiguem a tope. La part de mig, l'acció possible que no és collir, és, doncs, evidentment, fer la comanda, d'acord? Produir i vendre. Llavors, agafo una de les cartes de la mà, l'ensenyo, d'acord? I mostro, mira, aquesta carta és per fer pa o per fer cervesa i necessita, per exemple, 3 de blat i 2 d'aigua. Els pago, és a dir, els agafo del magatzem i els torno, i aquesta carta la poso al forn o a la cerveseria, boca avall, d'acord? Sol puc tenir una carta allà, compta amb això, però aquestes cartes donen punts. És a dir, cada comanda que faci són 5, 5, 6, 7, 8, 9 punts. Quantes més cartes, més punts tindré, d'acord? Però compte, la meva cerveseria i el meu forn, la meva fleca, sol poden aguantar una comanda a la vegada. I, bueno, llavors, què passa? Com nassos, puc fer més comandes? Em quedaré amb els punts d'aquell pa o amb els punts d'aquella cervesa i no podré fotre res més.
0: Clar.
1: No. Perquè he dit segona acció, una carta de la mà, gastes els productes que has collit i fas la comanda i la poses a la cerveseria o al forn. Vale? Molt bé. L'altra acció és una carta de la mà, he dit que a sota, a dalt, collita, a mig, comanda, i a sota, millores. Diu, per exemple, amb aquesta carta pots emmagatzemar 2 recursos més. O amb aquesta carta, per exemple, doncs cada vegada que hagis de gastar un blat, el pots canviar per una aigua. Et facilita les coses. Doncs bé, doncs aquesta carta, en lloc de fer-la servir per collita o per comanda, la poso a sota del meu tauler, sol es llegeix la part de baix i aquesta cosa ja es fixa durant tota la partida, gaudiré d'aquest avantatge. Aquesta acció, la primera era, evidentment, collir i emmagatzemar, la segona era produir i vendre, aquesta es diu millorar i buidar. Què vol dir això? Que quan faig servir aquesta acció de millorar i buidar, a més de posar aquesta carta sota el taulell i tenir un avantatge permanent durant tota la partida, buido el forn i o la cerveseria.
0: Vale.
1: Les cartes que tenia allà, recordeu que sol puc tenir-ne una, a no ser que tingui una millora de carta que em digui pots tenir dues, m'estan bloquejant fer altres comandes, oi, que ho he dit? Doncs bé, amb l'acció de millorar i buidar, poso una carta de millora i, a més, si tinc cartes a cerveseria o forn, les aparto, me les guardo pel final de la partida amb els punts que em donaran i torno a tenir la cerveseria i el forn buits per tornar a fer comandes. Això són les 3 accions que puc fer.
0: Vale.
1: Vale? Aleshores, clar, són 5 cartes, seran 5 accions i s'acabarà la ronda. D'acord? Molt bé. Què passa? Hi ha 3 rondes d'estació seca i 3 rondes d'estació humida. A les rondes d'estació humida hi ha la peculiaritat de que jo tinc 5 cartes a la mà, d'acord, al començament d'aquesta ronda? Doncs jugo una i les altres 4 no me les quedo. Se les passo a l'altre jugador.
0: Com? Repeteix?
1: Sí, sí. Tinc 5 cartes.
0: Sí.
1: En jugo una i les altres 4 se les passo a l'altre jugador.
0: Ostres.
1: Ell farà el mateix. És a dir, que ens anem intercanviant les cartes cada vegada. Jo no tinc 5 cartes. Ostres, tu m'ho planifico, amb aquesta faig això, amb aquesta faig això, amb aquesta faig... No, perquè les perdo, a no ser que ell me les torni igual. M'entens o no?
0: Clar.
1: És a dir, a la fase humida, jo faig això. És a dir, 5 cartes, en jugo una i passo les altres 4 a l'altre jugador. D'acord?
0: Molt bé.
1: Aleshores, què passa? Que ell ha de fer el mateix. Llavors, què passa? Cada vegada, a cada torn...
0: Aquí no hi ha espai per la planificació, eh?
1: Aquí no, a la fase seca sí.
0: Vale,
1: fase humida, vas passant les cartes, d'acord? A més, a la fase humida, tu a cada ronda reomples els camps amb més blat, amb més ordi, amb més cibada, amb més lúpol, d'acord? Omples d'aigua una altra vegada el riu, val? Molt bé. Doncs a la fase seca omples amb menys recursos. Txatxan, txatxan, és més difícil. És més difícil collir i fer comandes. Vale. Però, per altra banda, hi ha dues coses diferents a la fase humida. Una, tens 5 cartes, també, una altra vegada. Tornes a comprar 5 cartes. 5 cartes, 5 accions. 5 accions. Però, en aquest cas, sí que pots planificar. No li passes les cartes a l'altre jugador. Ara, te les quedes tu. Jugues una, ell juga una altra, jugues una, ell juga una altra, pim, pam, pim, pam. 5 cartes jugades, s'acaba la ronda. Sí? Fase seca, no s'intercanvien les cartes. Vale. A més, a la fase seca es posen 3 cartes al mercat i tu, amb el teu torn, si veus una carta d'aquestes 3 que t'agrada, la canvies per una de la mà i la fas servir. Per tant, pots anar millorant les cartes que tens. Menys recursos, fase seca, menys blat, menys ordi, menys lúpol, però més enginy. Per tant, més capacitat amb les teves cartes, pots planificar. Això és la diferència entre la fase seca i la fase humida. Es van tornant, comencem amb fase humida, fase seca. Fase humida, seca, humida, seca, 6 rondes i s'acaba la partida. A l'acabar la partida, què fem? Doncs agafes i comptes totes les cartes que has fet de comanda, és a dir, de producció i vendre, d'acord? I comptes els punts que t'ha donat cada una. Recordeu que les cartes a mig tenien un objectiu, que era un tipus de cervesa, un tipus de pa, pagant X blat, X aigua, X ordi, X lúpol, oi?
0: Sí.
1: I depèn de la dificultat, et donaven més o menys punts. Molt bé, doncs els que has anat fent, sumes els punts i veiem què ha guanyat. Algunes cartes, oi que he dit que sota tenen una millora, que en lloc de fer-les servir per collir o per fer una comanda, les poses sota el tauler i aquesta millora, diguem-ne, et serveix per tota la partida, doncs en aquest cas aquestes pot ser, per exemple, un punt extra per cada carta de cervesa que hagis fet. I aquí ve la part final del joc, la part punyetera. Tu pots fer cartes de cervesa i cartes de pa, sí o no?
0: Clar, sí, sí.
1: I totes les dues donen punts, i ja està. Dius, bueno, doncs sumo i apa. No! Tu sumes les cartes amb punts de cervesa i sumes les cartes amb punts de pa. Els teus punts són els punts del tipus de cartes amb menys punts. És a dir, que si jo he sigut una mica ganàpia i m'he dedicat a fer pa, pa, pa, i tinc 35 punts de pa, i dic, passo de cervesa, faig quatre coses, i tinc 7 punts de cervesa, quants punts tinc al final de la partida? 7. Llavors ja sento aquella veu filosòfica profunda de Yoda que diu, tonto, tonto. Perquè el que has de fer és intentar fer més o menys els mateixos punts de cervesa i de pa.
0: Clar, perquè això
1: perquè
0: saps
1: sempre
0: al final,
1: quedaràs amb els punts... Sí, sí, sí, compta, al final compta els punts del producte del qual has fet menys punts. Compte amb això. Hi ha molts jocs que fan això, eh?
0: Vale.
1: Hi ha molts jocs que fan això. Et quedes... Hi ha dos tracks de punts i et quedes amb els punts del track amb menys puntuació. Llavors, clar, tu no pots anar a totes per un track i deixar l'altre. No pots anar a fer molts fans diferents
0: clar.
1: I boníssims i fer una cervesa. Ja has begut oli.
0: No
1: les cal. Has de fer gairebé tantes cerveses com pa o gairebé tant pa com cerveses. I et quedaràs amb la puntuació més baixa de les dues.
0: Vale.
1: Té el seu intríngulis. És un joc que t'apreta per això, eh?
0: No, però està bé.
1: Vaig collint i apa, vaig fent, no? No. Què va?
0: No, però està bé, clar, perquè així t'has de centrar en les dues. No hi ha cap que puguis deixar una mica de banda.
1: Clar. Jo una vegada que vaig jugar al principi, doncs m'ho van explicar, va, i no vaig prestar atenció, això ho van dir, eh? I acabo la partida, he fet 8 tipus de cervesa.
0: He guanyat segur.
1: I havia fet 2 tipus de pa. Qui va perdre?
0: El Ricard.
1: Per tant, això és una cosa que és molt comuna a molts jocs. És a dir, has de tenir molt clars criteris de puntuació, no solament com a jugar, d'acord?
0: Clar.
1: Perquè a vegades pots tenir xascos, perquè hi ha un petit matís que explica com aconseguir els punts o determinar qui guanya la partida, i si tu te'l passes no li prestes atenció, pot fer que després d'haver fet una partida molt bona i tot planificat, potser no ho has planificat tan bé com pensaves, no? És molt bo aquest joc. Cerveza i Pan és un joc, ja dic, la mecànica, ja ho he dit, és molt senzilla ja. Vull dir que he vist les cartes, tenen tres coses, tres seccions, tu a cada acció pots fer servir una de les seccions. O collir i emmagatzemar, o produir i vendre, o millorar les teves accions. Ja està, sis temporades. Tres humides, tres seques, va canviant, que t'apunxi i punt, i aviam qui treu més punts, de la producció més pobra que ha tingut. Molt bon joc, molt baratet, 20 i pico d'euros, i amb tres quarts d'hora el tens jugat. Un joc molt bo per jugar dues persones, de debò, eh? Clar, molt aconsellable.
0: Això una mica
1: i a partir de 10 anys, eh?
0: Per jugar, no ho sé, amb la parella, no? O quan hi ha dues persones per casa, o amb un germà, és ràpid,
1: exacte,
0: no? Tres quarts d'hora, rapidet, i escolta, és un bon pla.
1: Sí. I a més, diguem, el material està molt bé, totes les figuretes, les fitxes són de fusta, el tauler és amb cartró dur, està molt bé. Vull dir, penso que s'han esmerçat força en fer una producció bona. Cerveza i Pan, que es deia, era Beer and Bread, i ara farà un any o algú així el van treure aquí, Maldito Games, traduït al castellà.
0: Sí, aquí...
1: Per desgràcia, no tenim cervesa i pan, no tenim la versió català.
0: Sí, però aquí no... La veritat és que amb el nom no s'han complicat gaire,
1: No. No, oi que no?
0: No,
1: oi que no,
0: Què
1: li posem?
0: És molt clar. És textual. Sí, sí. I escolta, Ricard, abans ens has dit que aquests jocs de dues persones han tingut un cert auge. Per què?
1: Sí. Bé, perquè hi ha molta gent que es va quedar a la pandèmia a confinar-se, dues persones.
0: Clar,
1: o eren parelles, quatre o cinc, sí. Però no tothom volia jugar. Aleshores, els jocs de dos van tenir molt... Bueno, de fet, penso una cosa, que a partir de la pandèmia ja no és que s'hagin produït molts jocs de dos, és que s'han començat a produir versions duo de jocs famosos.
0: Mira.
1: Moltíssims. El White Castle té el White Castle Duo, Seven Wonders té la versió duo. Hi ha moltíssims que han fet una versió per a dues persones. Perquè també hi ha la part social dels jocs de taula, però ja sabem avui en dia que la nostra societat cada vegada és menys expansiva i que acostumem més a, diguem-ne, a tenir grups petits, i això fa que, evidentment, el joc és un negoci i que vegin un nitxe de mercat que és el client per jugar dues persones.
0: Sí, evidentment, això també et marca les tendències dels jugadors, això està clar.
1: Doncs sí, i allà a Essen, cada any que hi vas, hi ha molts jocs de dos, específicament per dos, com Cerveza i Pan, eh? Vull dir que hi ha jocs que... Molts jocs dels que jo explico et diu de 2 a 5, de 2 a 4, fins i tot de 1 a 5 o de 1 a 4. Però el que fan és canviar una mica les normes, però la majoria dels casos, tu veus un gran joc amb molts materials i per dues persones, al final és un multisolitari. Ell juga per una banda, tu jugues per l'altra i veiem qui fa més punts. Cerveza i Pan no, perquè hi ha molta interacció, abans, t'intercanvies les cartes.
0: Sí,
1: agafes productes del terreny i, clar, tu pot ser que t'emportis el blat i l'altre no pugui agafar més blat. Tot això fa que sigui un joc molt més interactiu, que no jocs que a vegades no deixen de ser multisolitaris. No? És a dir, que cada juga per la seva banda, gairebé no et fas nosa i al final comptes els punts. Hi ha gent que ho detesta, això. A mi, depèn del joc, no em sap greu, però sí que reconec que a vegades per interacció i per riquesa.
0: Clar, però, sí, això ja depèn molt del gust de cada un, però
1: exacte.
0: Ricard, t'ho deixem per aquí, si et sembla. Gràcies per tornar-nos a venir i tornar-nos a explicar un joc de taula i ens retrobem la setmana vinent.
1: Molt bé, bonic. Que vagi bé, Sant Joan.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu. Adéu-siau.

0: Ara sí, són quasi les 6, us deixem els butlletins informatius, primer el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern.
1: Vostre somni és realitat. Ara van les notícies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Preocupació a la franja de Ponent per un incendi que crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell. El foc està descontrolat i ha obligat a desallotjar de manera preventiva dos municipis. Última hora des de Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda. El foc ha començat al voltant de 11:45 del matí entre Tamarit de Llitera i el Campell i crema de moment sense control amb pes pel vent, com explica l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González.
4: Tamarit, por el tema del viento, más o menos se ha quemado ya lo que se tenía que quemar, entonces como es una sierra, pues está pasando a distintos términos municipales. Está afectando bastante, ha afectado bastante al término municipal del Campell.
3: El foc ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins per la proximitat a les flames. De moment s'ha declarat la fase d'emergència 2 i està tallada la carretera A2216. A banda de les dotacions terrestres i aèries que ja estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar en les tasques d'extinció i també s'ha desplaçat un altre avió del govern espanyol amb base a Reus. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies, Maria Costa.
5: A Veneçuela, els equips d'emergència continuen treballant per rescatar possibles supervivents dels dos terratrèmols que han sacsejat el país. L'últim balanç oficial és d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugi a milers. Entre elles hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de la unitat militar d'emergències per ajudar en les tasques de rescat.
1: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Bona tarda. El president del comitè d'empresa de Dau Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
7: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
6: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. N'ha parlat a la tarda de Catalunya Ràdio.
8: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura. No? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.

0: prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. El comitè d'emergència s'ha reunit aquest matí i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi. Avui encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principis de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Martorelles.
1: Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. L'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit ahir a la Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de 3:15. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga 7:45. El Pozo Murcia Barça, l'equip blaurana arriba al quart partit amb avantatge de 2-1. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça de bàsquet intensifica els moviments del mercat de cara a la temporada que ve. Xavi Pujol, com a director esportiu, i Paolo Galbiati com a tècnic, apunten a ser els pals de paller d'aquest nou projecte. L'Uni Girona ha fitxat l'escorta gironina Caral Casas per una temporada i el Mundial de Futbol, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits del grup D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador Alemanya.
3: Fins aquí les notícies.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui dijous 25 de juny a les 7 de la tarda l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Abans de l'inici del ple, a les 6, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania, que també es retransmetrà en directe i permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. La zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu exempcions i autoritzacions per a determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. Pel que fa a joventut, el Casal de Joves organitzarà una nova edició de la Nit Oberta el divendres 26 de juny, de 10 a 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis de taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. I pel que fa a societat, la Fundació Solidança ha posat en marxa un nou centre de formació a Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte a Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com a punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial. El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca als informatius i als butlletins horaris. Fins ara!

0: I ara arrenquem la segona hora del refugi, són les 6 i 8 minuts, i parlem amb l'Andrés González, director esportiu del Vòlei Sant Just, i amb l'Andrea Bové, capitana del primer equip. Bona tarda, Andrés, i bona tarda, Andrea.
1: Buenas tardes,
2: bona tarda, moltes gràcies per tenir-nos aquí.
0: A vosaltres per acceptar la nostra invitació i per estar aquí per comentar-vos una miqueta doncs, aquesta temporada del vòlei, com ha anat aquesta temporada i com ha anat doncs, tot això, que al final ha estat un any molt intens pel voleibol aquí a Sant Just. I per començar, Andrés, m'agradaria que res, ens fessis 5 cèntims de com valores la temporada a trets molt generals i després ja entrarem més específicament.
1: Vale, vale, muy bien, una temporada genial. La verdad que sobre todo los equipos superiores han dado la talla y han competido a un gran nivel, así que estamos muy, muy felices de la temporada. Y bueno, y el resto del club creciendo, formando i ocupando ese lugar de formació deportiva.
0: I tant, per tant, bones notícies amb el voleibol aquí a Sant Just. El primer equip va estar moltes jornades líder, al final no va haver ascens. Com valores la temporada tu, Andrea?
2: Doncs la temporada a trets generals, igual que l'Andrés, la valoro molt positivament, especialment, com ha dit ell, pel que fa als dos equips sèniors. I si parlo del meu terreny, del meu equip en concret, com bé has dit, vam estar durant gran part de la temporada líders i al final no es va acabar d'aconseguir aquest desitjat ascens. Llavors podria semblar com que la lectura és una mica negativa o agridolça, no? que potser així ho va ser en alguns moments, però ara ha vist una mica en perspectiva i a l'acabar la temporada crec que totes les companyes i l'staff vam arribar a la mateixa conclusió, que és que realment el nostre objectiu s'havia complert tant abans de lo previst, tant a l'objectiu més a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu, que no el vam apreciar del tot. Llavors, ja et dic, a trets finals la valoració de la temporada és molt bona, malgrat no s'aconseguís aquest ascens.
0: Abans em comentava l'Andrés que també les lesions van tenir un factor important. A final de temporada veu patir lesions importants de jugadores importants. Això també, bueno, et deixa una espineta clavada, no?
2: Sí, és que realment va ser durant tota la temporada. O sigui, anàvem setmana a setmana pensant a veure quin repte ens enfrontem. I sona una mica fred, però és que ja va arribar un moment de la temporada que una companya comunicava la lesió o el fisio ens deia el que passava i ja ni ens sorpreníem perquè era com, doncs, una altra. Vam comptar i han sigut 9 lesions relativament greus, amb dues intervencions quirúrgiques.
0: Sí.
2: I a part, una baixa de paternitat del nostre primer entrenador. O sigui que així dit sembla molt, però després la veritat és que el dia a dia no es va veure tan afectat com podria haver estat.
0: No, clar, és molt difícil, doncs, competir amb tantes i tantes lesions, però igualment ho vau fer i realment vau estar molt, molt, molt a prop. Per la temporada vinent entenc que l'objectiu torna a ser aquest ascens.
2: Ara canvia una mica la dinàmica de la Lliga. Llavors jo crec que el primer objectiu serà doncs tornar a construir l'equip, ja que hi ha noves incorporacions molt potents. És veritat que es manté una base bastant similar, però el primer serà doncs veure com encaixem amb totes les noves peces, que segur que serà espectacular. I sí, per suposat que l'objectiu sempre és apuntar cap amunt i veure aviam si podem arribar doncs un altre cop a jugar una copa i un play-off.
0: I tant, que sí, esperem que així sigui. Un dels grans triomfs del club també ha estat doncs aquest equip de Primera Nacional, que ha aconseguit ser campió del seu grup en la seva primera temporada a la categoria, i a més, doncs, bueno, haguessin aconseguit l'ascens, si no fos perquè ja teniu un equip en aquesta Superliga 2. Com has vist, Andrés, aquesta primera temporada? Perquè això ha estat fort, no?
1: Fue muy fuerte, porque de verdad pensábamos primero de qué manera nos íbamos a adaptar a la nueva categoría, y bueno, una primera fase muy, muy buena, pero la segunda fase mejor. O sea, porque realmente el grupo, el equipo se fue consolidando. Es un grupo muy bonito porque es un grupo de muchas amigas, de muchas buenas compañeras. Y la verdad que eso se nota luego adentro del campo. Y bueno, sí, fue una experiencia maravillosa porque, bueno, íbamos peleando siempre en los primeros lugares, pero en las últimas jornadas como que metimos el pie en el acelerador y... y terminamos en la primera posición. Y eso nos llevó a ir a la fase de ascenso. Sabíamos que no íbamos a poder. Tuvimos cierta esperanza porque decíamos, bueno, si hay un cambio reglamentario, tal vez nos dejen tener un equipo en Superliga 2A y otro en B o C, pero no.
0: No va a poder ser.
1: No va a poder ser. Pero bueno, la satisfacción de haber competido y haber quedado en el tercer lugar del podio a nivel d'Espanya fue muy, muy bonito.
0: Clar, perquè aquesta fase final, en el club va quedar tercer en aquesta fase final a nivell nacional. Com es va viure aquesta fase? Perquè a més era lluny de casa, amb un resultat tan positiu.
1: Fue un campeonato muy duro, una fase muy dura. Había equipos muy, muy, muy fuertes. Y nos tocó competir con equipos que estaban muy preparados para ascender. Pero bueno, no fue muy bien. Fuimos un poquito de menos a más. El primer partido fue medio-medio y después terminamos jugando muy bien, venciendo a nuestro rival de la zona, que es Esplugas. Y
0: Home, això sempre és un afegit, clar.
1: Fue la fresa del postre.
0: Exacte. I què suposa per Sant Just tenir un club com el Volei Sant Just, un club que està lluitant per arribar a primera divisió en volei i que ha fet doncs, una temporada com aquesta?
1: Bueno, es una maravilla lo que ha crecido el club. Crecido y desarrollado, porque una cosa es tener más cantidad de equipos y otra cosa es brindarles una calidad en la formación deportiva y que tengan todas las jugadoras y los jugadores la aspiración de poder llegar a nuestros equipos senior. Eso es, para mí, como director deportivo, sería un sueño ver a los chicos, a las chicas, ir desarrollándose, ir llegando a esos niveles de competición.
0: Clar, perquè entenc que després d'una temporada tan bona en l'equip, diguéssim, bé, entenc que algunes d'aquestes jugadores passaran a formar part del primer equip o com ho esteu planificant?
1: Bueno, no necesariamente, pero bueno, vamos arribando. Algunas jugadoras comparten entrenamientos, sí es cierto que en la semana Mariano siempre coordina un poquito la planificación y da acceso a jugadoras a que vayan a entrenar. En mi caso pasa un poco similar, tratamos de darle lugar a las jugadoras juveniles, junior, que tengan experiencia en los entrenamientos, en algunas convocatorias a partidos. Y eso, bueno, que eleve el nivel aspiracional de las chicas.
0: I Andrea, tu com a jugadora del primer equip, com veus el nivell d'aquest segon equip? I, escolta, també et fa una mica de por que et treguin el lloc o no?
2: Bueno, jo, és que com deia l'Andrés, en aquell equip jo tinc a les meves millors amigues, que he anat a l'escola amb elles. Llavors estic superorgullosa de la base tan sòlida que tenen, de no només el bé que s'ho passen a pista, sinó també després fora, de com han trobat doncs, aquest lloc segur, no?, per desconnectar ja de la vida adulta. Al final són noies que van créixer juntes i ara mateix estan en un punt doncs, en el qual doncs, totes treballen, llavors és admirable l'estil de vida que porten no només a pista, sinó també fora. I jo molt contenta de veure que tenen aquest espai on poder-se seguir desenvolupant, on desconnectar del dia a dia i on seguir també doncs, creixent esportivament i assolint tots aquests objectius que hem comentat a nivell competitiu molt alt.
0: Clar, Andrea, perquè el voleibol, desgraciadament, no és com el futbol a nivell de recursos. Per tant, una jugadora, per exemple, tu, que estàs a la segona divisió, com compagines la teva vida amb l'esport?
2: Doncs et diria que dins d'una mateixa lliga pots trobar molta varietat, perquè és veritat que és un esport que, malgrat no és minoritari, perquè ara no et sé dir l'edat exacta, però compta amb moltíssimes llicències, especialment a nivell femení, però no és mediàtic, llavors els recursos són els que són. Llavors és veritat que dins d'una mateixa lliga sí que et pots trobar a noies que s'hi dediquen i que poden viure, el tema és més després doncs, quan et retires, quin coixí et queda, quina experiència laboral tens i com continues la teva trajectòria professional a certa edat, aquest és més el tema. Viure el dia a dia segons a quin club i a quina comunitat autònoma es pot arribar a compaginar. És veritat que aquí a Catalunya els equips que hi ha, doncs, evidentment, van creixent, però la majoria d'equips fan un híbrid, no? Amb jugadores que o bé estudiem o treballem. Clar, té les dues cares de la moneda, no? Jo penso, per una banda, no estàs sacrificant res, com si diguéssim, perquè doncs, pots continuar desenvolupant la teva carrera professional i competir doncs, segurament a un nivell que no és tan alt com el que podries si només et dediquessis a entrenar, però a un nivell doncs, també gratificant. Llavors doncs, això està molt bé, que pots com compaginar les dues coses, pots estar a casa, pots competir amb amigues, potser no tens la pressió que tenen equips purament professionals, però alhora és molt cansat, no?
0: Perquè, clar, exacte.
2: Perquè quan sortim de la feina o d'estudiar doncs, estem sobrecarregades, no?, d'informació, i a vegades doncs, pots sentir que no dones la teva millor versió ni a un lloc ni a l'altre. També doncs, hi ha dies que acabem d'entrenar tard, anar a dormir, no recuperar, començar el dia següent. Jo tinc la sort d'haver conviscut amb companyes que sí que s'han dedicat només a jugar a vòlei, entrenar pel matí, per la tarda i descansar, i altres anys aquestes mateixes companyes han provat a compaginar amb alguna feina i diuen que realment és més dur.
0: Clar,
2: no? Perquè tens
0: segur.
2: El cap a mil llocs, no acabes de recuperar, però bueno, jo crec que aquí la clau és tenir equips i companyes i clubs, com és Sant Just, que facin que valgui la pena.
0: Clar, exactament, sí, quan ho anaves dient, la veritat que jo pensava justament en això, ostres, deu ser molt cansat.
2: Molt cansat.
0: Deu ser molt cansat entrenar, treballar o estudiar tota la vegada, deu ser complicat, però al final...
1: Y déjame agregar que este equipo y nuestro club... generalmente compite contra otros equipos que están mucho más profesionalizados en el sentido de que las jugadoras, por ahí en su mayoría,
0: claro,
1: son jugadoras que cobran un sueldo, que viven un poco del vóley. Y así que nada, el esfuerzo es doble de parte de ellas
0: sí,
1: y los resultados
0: sí.
1: y los logros aún más. Y no me quería olvidar de que este equipo también clasificó por primera vez en la historia del club a la Copa Princesa.
0: Vale.
1: Que bueno, llegamos como llegamos, con las lesiones como comentábamos, fue difícil esa parte.
0: Però també és important, evidentment, i escolta,
1: sí,
0: tant
1: sí.
0: de bo repeteixi en aquesta temporada vinent. El club destaca també per una formació de jugadors i jugadores molt potent. Diversos equips han participat aquest any en campionats d'Espanya. Com és aquest tractament de la base al voleibol Sant Just? Perquè entenc que és una de les claus de l'èxit del projecte.
1: Bueno, la transformació real ocurrió... En dos lugares por separado, en tratar de seguir sosteniendo el nivel competitivo que logró la línea femenina, que se posicionó entre los primeros referentes de Cataluña, y por otro lado, hacer crecer mucho la base. Y ahí hubo un trabajo también muy, muy destacado por parte de todos los compañeros que realmente transformaron mucho la vida del club, porque hemos pasado a tener, no sé, 10 alevines hace 7 años atrás, 6 años atrás, a ser 90.
0: No, sí, és fort.
1: És una transformació molt gran. Sí.
0: Clar, i per què a Sant Just hi ha tanta cultura del vòlei?
1: Ah, bueno, no sé. Yo creo que la cultura también tiene que ver con la intención de transformar las realidades. La realidad que teníamos era una realidad de un equipo o de un club que a nivel de base subía, bajaba, primera, segunda división... Y realmente empieza a transformarse cuando la calidad también del trabajo hace que el nivel competitivo se eleve. Y eso hace un cambio cultural, porque los jugadores las jugadoras empiezan a estar más comprometidos,
0: exacto,
1: vienen más, quieren entrenar más.
0: Totalment, sí. El club, és això, continua creixent i fa res, 3 anys, veu arrencar aquesta tira masculina, no?, i la realitat és que està anant prou bé, no? Perquè hi ha equips que han participat també en campionats d'Espanya. Com està anant aquesta evolució tan ràpida de la secció masculina?
1: Bueno, muy feliz. Yo me involucré también en estar presente ahí, meterme un poquito como entrenador también en el masculino para ir conociendo desde adentro cómo iba el crecimiento. Y muy bonito. La verdad es que siempre nos costó, al principio nos costó mucho la conformación de los equipos, montarlos. Y bueno, hace ya un par de temporadas que bueno, estamos a tope con la cantidad de chicos juveniles, a tope con la cantidad de chicos cadetes, infantiles. Y lo que te decía, el crecimiento de la base, ¿no?, en los alevines. Los alevines por primera vez clasificaron, bueno, a fases para llegar al Campeonato de España. Finalmente no lo lograron, pero por muy poquito. Realmente creo que fue un set ahí, pero bueno, habla también del crecimiento
0: y la projecció que tenia.
1: I la projecció
0: que tenia, clar que sí. Una de les jugadores més destacades del club és la Fiona Wafu, que ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta per disputar l'European League. Què representava pel club tenir una companya així, Andrea?
2: Doncs, el primer, un orgull absolut de veure-la vist créixer i d'haver tingut el plaer de compartir pista amb una jugadora que estic convençuda que arribarà molt i molt lluny i en un temps podrem dir, ostres, jo vaig jugar amb la Fiona, que fort, eh? I després també doncs, satisfacció, no? Perquè al final, doncs, a part de ser el crac que és i espectacular que és i el que impressiona com juga, doncs, no deixa de ser una nena de 17 anys a la qual doncs, hem intentat acompanyar, mimar i cuidar durant l'any. Llavors veure que el seu rendiment ha estat el que ha estat i que està sent recompensat, doncs crec que també és una mica... O sigui, crec que no ho sent només ella com a èxit, sinó tot l'equip.
0: Mm-hmm. I entenc que això també s'extrapola al club a nivell general. És un èxit de club.
1: Sí, sí. Bueno, nosotros recordamos cuando vino por primera vez los primeros pasos que fue dando. Y fue es una transformación muy grande. Muy, muy, muy grande. Y fue también...
0: Però quan, quan va començar a venir amb vosaltres, us imaginàveu que acabaria així?
2: Sí.
0: Ja apuntava maneres, eh?
2: Sí.
1: Ahí estava claríssim. Que la fes
0: i ja ho veus, ja sí, ho veus sí. Clar. Però aquesta no és l'única, perquè també a la selecció nacional juvenil està la Chloe Lladó.
1: Sí, claro, que estuvo en la categoria cadete i ja està convocada també per a...
0: Un altre dels grans projectes del club, no?
1: Sí, sí, sí. I també una niña que vimos crecer en todo sentido, porque uh-huh. venía más bajita y después de repente
2: sí, va ser, sí,
1: empieza
2: sí.
1: a ser una cosa gigante.
2: Yo la vaig tenir a algún campus d'estiu quan claro. ella era encara un moquillo i he de dir que ja destacava, però clar, és veritat que després es va estirar i bueno, també té un cap com molt establert i és molt sòlida en general la Chloe també.
1: Sí, doncs... sí, i con una família que acompanya, perquè sí. sempre és important encontrar sí, sí. A les famílies que uh-huh. que saben acompanyar.
0: Tafanejant una mica les vostres xarxes, també m'he adonat que us heu acomiadat d'una persona molt important, com és l'Uri, que deixa la coordinació de l'escola a la Vi. Quina petjada deixa el club, persones com ell, en un club com el vostre?
1: Hoy lo estamos viviendo como una pérdida, lo de Uri, porque realmente fue un compañero que trabajó durísimo para multiplicar niños y niñas. Y la relación con los entrenadores en cuanto a lo que fue darle cierta guía, darle formación, uh-huh. la relación con las familias, donde, bueno, yo pasaba, lo veía, a mí me descargó el trabajo absolutamente, porque pasaba, miraba y él estaba hablando con tres padres o madres a la vez. Y bueno,
0: sí, sí, que aquel facto humà es muy importante también.
1: Muchísimo, muchísimo. Entonces, realmente lo vamos a echar de menos, pero uh-huh. bueno, esperemos que sea por una o dos temporadas
0: y que vuelva rápido.
1: Que vuelva rápido.
0: ¿Y cómo sustituís una persona así?
1: Bueno, pensamos hacerlo con gente también de la casa, que sí. también fueron viendo cómo fue desarrollándose el club, y con un poquito de ayuda de todos, creo que vamos a continuar la línea que nos dejó el Uriol.
0: Segur que sí, segur que sí. Ara que s'ha acabat la temporada, el voleibol no s'atura. De fet, ara mateix ja estan sent els campus d'estiu que ja han començat. També és una vessant molt important del club, no?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, para las más pequeñas y los más pequeños ya empezamos. Estamos cada mañana en las instalaciones del instituto, un poco también en la Bonaigua, la piscina. Y como les dije a los entrenadores, por favor, que no deje de haber tecnificación, o sea, que, uh-huh. que los chicos se puedan llevar, que en el verano pudieron mejorar un poco más y uh-huh. que estén enganchados. Y después, ya la semana que viene, comenzamos los campus de tecnificación por la tarde, que son un poquito más intensivos y que bueno, generalmente van chicas y chicos de infantiles, cadetes, que uh-huh. quieren mejorar mucho más.
0: Uh-huh. Andrea, ¿tú has participado en aquests campus algún cop o no?
2: Com a jugadora o com a entrenadora?
0: Les dues, les dues.
2: Com a jugadora, sí. Jo recordo que de petita m'apuntava sempre que podia tenir més vòlei, m'apuntava. I ara com a entrenadora també. De fet, els de les pròximes setmanes estaré jo amb altres companys, amb el Sergi, I en altres temporades també he tingut l'oportunitat tant de fer els de matí amb un punt potser doncs, més d'esbarjo, amb piscina i un punt més lúdic, però també els de la tarda doncs, més enfocats a tecnificació, tàctica i amb un punt doncs, més de
0: canya,
2: de tall,
0: no?
2: I de mira posat en el vòlei. Sí.
0: Clar, entenc que això també és molt xulo, bueno, deu ser molt xulo, no?, per la gent que ve a aquests campus de tecnificació, sobretot perquè al final estan compartint molts moments amb tu, que ets una de les capitanes i també una referent per ells, no?
1: Sí, i Andrea, a parte, també està dentro de l'àrea de psicologia deportiva del club, así que és un sostén molt important per a la gestió i per a los chicos, así que sí, nostra idea ara en los campus és incluso també brindarles un poquito de información sobre, bueno, de qué manera gestionar algunas cuestiones de juego, darles también un poco de información en cuanto a lo que es la alimentación, la nutrición deportiva. Así que vamos a ir focalizándolo cada vez un poquito más a lo que necesitan los deportistas.
0: Claro,
1: sobre todo, entender que son deportistas y que tienen que desarrollarse.
0: Y para acabar, ¿quin missatge us agradaria donar a l'afició de cara a la temporada vinent i quines han de ser les expectatives?
1: Bueno, yo espero que vengan a ver al equipo de Superliga 2 porque realmente han conformado un equipazo y bueno, después de la última temporada lo único que nos quedan es tener ilusiones enormes de verlas peleando lo más arriba posible. Así que vamos a tratar de convocar a todo el mundo a que puedan venir a verlas, que realmente es un espectáculo deportivo.
0: Y tant que sí. Andrea.
2: L'any passat jo recordo un parell de partits que tenien doncs, importància, que es va omplir moltíssim el pavelló i que va ser d'aquells dies que notes que l'afició et fa donar un passet més endavant, no? Així que, bueno, si poguéssim fer la carta als Reis Mags, doncs demanaria que tots els partits, tant del nostre equip com dels altres equips sèniors i de la base, que tinguin coses importants, sigui així.
0: I tant, que sí, que segueixi, que sigui tots els dies així la bona aigua. I esperem que així sigui. Gràcies, Andrea, i gràcies, Andrés, per venir avui aquí al refugi i ens trobem ben aviat. Gràcies.
1: Gràcies
2: a tu.
0: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Bona tarda, Ariadna, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, i tu?
0: Doncs també, molt bé, molt bé. La veritat que tornant una miqueta a la rutina després d'aquest Sant Joan que ens ha pillat enmig de la setmana, una mica tràgic, això.
1: No, tràgic no, superbé.
0: Bueno, no sé, però ara tornar una altra vegada, és com dos dies i dos dies, però bueno, va, sí. Tornem a la rutina amb ganes, clar que sí. I escolta, amb més ganes perquè tornes a estar aquí a la ràdio, Ariadna, eh?
1: Un dia més, sense fallar.
0: Sí, és cert, és cert. Últimament estàs molt bé, eh?
1: Home, estàs a tope.
0: Sí, sí, estàs a tope, estàs a tope, això és veritat, és veritat. I estàs a tope, per tant, aunque ens sorprendràs avui.
1: Avui parlarem d'un tema que ens encanta als dos.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Més
1: sí.
0: A uns que als altres.
1: No, no, als dos jo crec que per igual.
0: Vale.
1: I a tothom que ens escolta segurament també li agrada. Avui parlarem de cotilleos i drames, però de TikTok. Dels influencers
0: vale,
1: i
0: vale,
1: tal.
0: Vale, vale, vale. Per tant, farem una mica de tafaners, no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, parlarem sobre les polèmiques. He agafat quatre, que per mi són les més heavies dels últims anys.
0: Bueno, abans deies, ens agraden a tu i a mi. Jo crec que això és esport nacional d'aquí d'Espanya.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Total, total.
0: Crec que som experts i professionals en els tafanejos aquests i en posar el nas on no ens demanen, eh?
1: Sí, i a més, els influencers ho fan molt bé, rollo... fer-les públiques, tots els drames i totes les polèmiques.
0: Això t'agrada, no?
1: Ai, m'encanta.
0: És una de les teves reivindicacions del programa, és veritat?
1: Sí, sí, sempre, sempre ho he dit.
0: Per tant, molt bé. Escolta, doncs, quatre has dit, no?
1: Quatre, sí.
0: Doncs, per quina hem de començar?
1: Vale, la primera és com la OG, vale? Com l'original, la que va iniciar com totes les polèmiques de TikTok a Espanya.
0: Vale.
1: Que va ser la de, no sé si la ubiques, la de Cancún, Mèxic, de la Marina Rivers, la Claudia García i tots aquests.
0: Em sona molt, però me l'hauràs d'explicar perquè la tinc bastant rovellada, eh?
1: Vale. Fa, crec que va ser el 2020, 2021. 2021 crec que va ser. Perquè tota aquesta gent es va fer com famosa el 2020.
0: Per tant, una mica after pandèmia, no?
1: Sí, sí, sí. Que hi havia, va haver-hi com el boom d'influencers i tal.
0: Sí.
1: Pues, hi havia un grup d'influencers espanyols que es feien dir el Team. Vale.
0: El Team.
1: El Team. Super guais. I entre tots aquests està pues, la Marina Rivers, la Claudia García, el Rurru, l'ubicas.
0: Uau, el Rurru, el de Quiero Café.
1: Exacte.
0: Vale.
1: La, bueno, tots aquests, com tot el grupet aquest, que sí. Eren molts.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, són tots aquests que durant la pandèmia, com la gent estava enganxada al mòbil, ho van petar, no? I clar, després I van voler celebrar-ho, no?
1: Exacte.
0: I què va passar?
1: Bueno, bàsicament, tot es remunta en que bueno, no sé si te'n recordes que la Marina Rivers va publicar un pedazo de vídeo plorant, explicant com tota la polèmica. I, bàsicament, el que va passar va ser que, segons el que hi explica en el vídeo, tot el grup van marxar de viatge a Cancún
0: sí.
1: I no li van dir res.
0: Vale. Vale. És veritat, ara me comença a sonar. Em comença a sonar.
1: Vale, doncs això és el que va passar en com un inici i, clar... perquè es veien com les històries i els TikToks de tots a Cancún i a ella pues, la veia a casa.
0: Clar, que tampoc van ser molt espavilats, no?
1: Exacte. I llavors tothom va començar a preguntar i es veu que li van posar com molts comentaris a la Marina Rivers. Aquesta va explotar, va fer un vídeo cagant-se en tot, en tots, i va ficar els representants d'ells i les agències d'ells entremig.
0: Vale.
1: Llavors va ser un drama molt totxo. Què va passar? Que quan van tornar... es veu que a les poques setmanes van marxar a Mèxic.
0: Vale.
1: I ella també va fer un altre vídeo queixant-se que tampoc l'havien convidat. I llavors els altres van sortir com a defensar-se, dient que sí que se l'havia informat, però que ja no havia volgut anar, tal, no sé què, no sé quanto. I què va fer la Marina Rivers? Va fer un pedazo de vídeo.
0: Un altre?
1: Un altre, amb captures, àudios, amb tot el que havia passat. Clar, llavors se'ls va cobrar com la careta a tots... i la guanyadora d'aquesta polèmica va ser la Marina Rivers, que ara, si ho veus, és la que més seguidors té, la que més coneix la gent. Jo considero que és el karma que li va
0: caure
1: als altres.
0: Sí, sí, no, no. Realment és que de tots aquells influencers, bueno, l'única que encara segueix en peu és la Marina Rivers, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, clarament la guanyadora, eh?
1: Sí, la Claudia García també té seguidors, però... res a veure.
0: No, no, i el Ruru aquest... res.
1: De fet, el Ruru aquest fa... un any, menys d'un any, va penjar una cançó, perquè és cantant ara.
0: Mare meva.
1: Va penjar una cançó com removent tota la merda i dient que ella, la Marina li havia posat les banyes a algú, com que hi havia hagut com un petó por ahí raro. Rollo com revivint el cotilleo, que està ja més mort, pobre meu.
0: Per tant, perquè potser volia reviure una mica la seva carrera d'influencer,
1: no? Suposo. Però una cançó que ni canta ni res, pobra, o sigui, criminal.
0: No se li dona bé, eh?
1: No. No.
0: No, no, però la veritat és que no me'n recordava per res d'aquesta polèmica i me l'has tornat a recordar. Sí que és veritat que va ser com la gran primera polèmica, no,
1: home,
0: de TikTok.
1: I és la primera que recordo, eh?
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: jo
0: sí,
1: estava
0: sí.
1: Enganxadíssima, perquè a més, clar, vam parlar tots. Llavors hi havia mogollon de vídeos i hi havia la gent reaccionant als vídeos. Bueno, i en aquest moment no teníem el Javi Hoyos.
0: Cert.
1: Això va ser pre-Javi Hoyos. Llavors, clar, t'havies informat tu sola.
0: Clar que sí, i això era periodisme d'investigació, però
1: total,
0: de qualitat,
1: total,
0: eh?
1: Total.
0: De qualitat, de qualitat. No, no, sí que és veritat que va ser el punt d'inflexió, eh? Va ser el punt d'inflexió i aquí tots vam començar a donar-nos compte del potencial que tenia TikTok per crear polèmiques.
1: Heavy, eh? O sigui, molt heavy. I ara, bueno, ha sortit Javi Hoyos, que és el millor de tots. O sigui...
0: És el teu ídol, no? Ara mateix.
1: Ara mateix. O sigui, jo quan va començar, sí que és veritat que amb tot el hate que li va caure, perquè li va caure molt de hate, jo era com aquest xaval que ha passat... No
0: sí, és veritat, és veritat, eh? Que al principi el matava molt.
1: Home, perquè no, a ningú li agrada que expliquin els cotilleos. Però ara s'ha sabut com fer el seu espai i és com... És que és perfecte.
0: No, no, sí, sí, sí, totalment, totalment. La veritat és que ha revertit molt bé la situació i al final està fent un periodisme... Evidentment, rosa, no?, de chismorreo, però ho fa amb bastant de respecte i, escolta, els influencers l'estimen bastant.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que també perquè es veu que abans de com de publicar els vídeos els hi envien. Però jo, una cosa et molesta si publico això o m'he enterat d'això? No sé, jo no sé fins a quin punt ara. O sigui, sí que és veritat que ara és millor perquè ho fa amb respecte i tal, però no sé dels cotillos que no ens estem enterant perquè la tenen agafadet.
0: No, no, de molts. Seguríssim que de molts. Escolta, anem a passar a la següent polèmica, que aquesta sí que és una mica més actual, oi?
1: Sí, ara les tres que venen ja són actuals, però no em podia quedar sense nombrar aquesta.
0: Sí, no.
1: És l'auge. Vale, ara ve la de la Sofía Surfers i la Fabiana Sevillano. Que ojito. O sigui, aquesta va ser molt totxa. Va ser fa poc més d'un any...
0: Vale.
1: I, vale, anem a ubicar. Bé, suposo que tothom la coneix, però si algú no la coneix, doncs pues mira.
0: Sí, que potser hi ha algú més gran que ens estigui
1: veient. Jo us ho explico.
0: I... Bueno, veient no, escoltant.
1: Jo us ho explico. La Fabiana Sevillano és una influencer sevillana que es va fer famosa fa relativament pocs anys. I després tenim, per una altra banda, la Sofía Surfers, que aquesta és una influencer molt més gran, ja que es va fer famosa fa molt més de temps, i també és molt coneguda per ser la germana de la Lola Lolita.
0: Vale.
1: Vale?
0: Sí.
1: Ubiquem, no? Ens hem de quedar com molt amb els noms,
0: vale,
1: perquè
0: sí,
1: aquí és
0: sí,
1: un lío molt heavy. Vale, llavors tenim per una banda a la Fabiana i per l'altra a la Sofía.
0: Vale.
1: Vale, què passa? La Sofía Surfers és coneguda per tenir molts nòvios i per estar amb molts nois, que molt respectable i molt honorable... I va estar bastant de temps amb un noi que es diu Álvaro.
0: Vale.
1: Vale, que també és influencer, que també es mou per aquests cercles.
0: Uh-huh.
1: I també cal destacar que la Fabiana era molt amiga de la Lola Lolita, és a dir, la germana de la Sofía.
0: Vale.
1: Vale, ubiquem això?
0: Sí.
1: Dues germanes, la Sofía és molt amiga... Bueno, la Fabiana és molt amiga de la Lola Lolita.
0: Vale.
1: Vale,
0: que la Lola Lolita és possiblement la reina de TikTok.
1: Exacte. Doncs es veu que ja cap abans de l'estiu, o sigui, per aquestes èpoques, la Fabiana es va liar en una festa amb l'Álvaro, ex de la Sofía.
0: Vale.
1: Vale. I què passa? Que la Sofía sempre ha penjat com moltes indirectes a la mínima, doncs penja un vídeo amb una pedazo d'indirecta, que no és indirecta.
0: Que és directa, directament,
1: que és
0: no?
1: Directíssima. I llavors, un dia, una nit, la Sofía va començar a publicar moltes indirectes, rotllo de, t'he obert les portes de casa i t'has liat amb el meu ex, o coses així.
0: Ara m'està començant a venir la polèmica, no? No era ubicada al principi, però ara ja està, ara ja sé de què estem parlant, sí.
1: Vale, i llavors... Aquí és on entra el pedazo de vídeo, que crec que és un dels millors vídeos del món mundial, i... que cal destacar que va ser publicat allà del meu cumple.
0: Va ser el regal, no?
1: Va ser el regal el 23 de juliol.
0: El regal que et van fer.
1: Literal. Doncs la Fabiana va decidir penjar un vídeo com de 8 minuts amb frases com molt típiques que s'han quedat en el vocabulari de TikTok a dia d'avui i tot, i explicant, doncs, el que havia passat. Des del seu punt de vista, és veritat que ho va acceptar tot, Vull dir, no es va tallar en dir, no, no ha fet això, sinó sí que et va dir que s'havia liat amb ell i tal. I aquí entra un altre factor molt important.
0: Vale.
1: Que és que tu ubiques qui és el Pablo Vera.
0: Sí, clar, el canari, no? L'amic del Quevedo, podríem
1: exacte.
0: Dir.
1: Exacte. Doncs aquest noi...
0: Que és un altre influencer.
1: Que és un altre influencer molt conegut. Doncs aquest noi i la Fabiana havien estat nòvios durant molt de temps.
0: Vale.
1: Què passa? Que mai ho van arribar com a fer públic, sinó van fer públic abans la, la seva separació... La seva ruptura, que no pas la seva relació.
0: Vale. Sí, me'n recordo que el vam comentar una mica també la setmana passada, aquest cas.
1: Sí?
0: Sí, no? Vam dir que no, que això, que no ho vam fer públic fins al final.
1: És veritat, exacte. Molt bé, sí. Doncs això.
0: Vale, què té a veure el Pablo Vera ara?
1: Clar, què té a veure el Pablo Vera aquí? Pues que el Pablo Vera és, un, és i era una persona com molt estimada a nivell de tot, perquè es veu que ho va passar molt malament i va publicar com molts vídeos dient que ho havia passat molt malament i a mi m'encanta i se'l veu com molt adorable.
0: Vale.
1: Clar, llavors, amb el vídeo que va fer la Fabiana, tothom se li va tirar com molt a sobre perquè havia fet mal al Pablo Vera.
0: Vale.
1: Perquè ell mateix va penjar com un vídeo com mig plorant, explicant com la seva posició. Llavors, aquí ja es valia el
0: clar,
1: quàdruple.
0: No van ser banyes, no? Però va ser al poc de deixar-ho en Pablo
1: exacte,
0: Vera.
1: Exacte, exacte. I es veu que el Pablo Vera i l'Álvaro eren com mig amics. Vale, llavors, clar, aquí se lió la del 15, perquè són influencers bastant coneguts tots. I clar, aquí està el factor de que la Fabiana ho acaba de deixar amb el Pablo Vera, que s'ha liat amb l'ex d'una amiga
0: de la germana,
1: de la germana una amiga seva i amic del seu... exparella.
0: Sí, sí, sí.
1: Que,
0: sí.
1: Bueno.
0: No, no, és complicat, eh? Aquí em sembla que tothom l'ha cagat una mica, aquí.
1: Sí, sí, no, no. I a més, a la Fabiana al vídeo diu que la Sofia li va dir al Pablo i que el Pablo la va trucar dient que si era veritat i que havia passat, tal, no sé què. Bueno, es va formar una.
0: I és que aquest vídeo de la Fabiana és molt famós perquè molt diu unes frases molt bones.
1: Sí, sí, sí.
0: Que li diu que no ets la meva amiga perquè no coneixes la meva mare
1: sí,
0: o alguna cosa així.
1: Sí,
0: no?
1: Algo així. I comença el vídeo dient me toca i llavors això és el me toca s'ha quedat super d'esto.
0: És veritat.
1: Jo me'n recordo d'estar al sofà que m'estaven arribant les felicitacions del meu cumple perquè ho va penjar com a les 11:30 de la nit del 22.
0: Vale.
1: El meu cumple és el 23, feliciteu-me a tots.
0: I... Ja ho he dit dues vegades, eh?
1: Sí, sí,
0: ho he dit
1: sí.
0: Dues vegades.
1: No, no, perquè us apunteu. I jo me'n recordo que m'estaven arribant com les notificacions de felicitats i és que jo estava mirant el vídeo amb el meu germà al sofà però embobadíssima amb el que estava dient i amb el que estava passant. Perquè és molt heavy.
0: És fort, és fort, és fort. Va ser fort i, a més, la manera en com ho va explicar va alimentar encara més aquesta polèmica. Sí.
1: I
0: però
1: fa molt
0: perquè
1: poc.
0: Es suposa que la Sofia i la Fabiana eren amigues o no?
1: Clar, clar. Molt bé, molt bona pregunta. Aquí entra...
0: Perquè era amiga de la germana, però... De
1: clar,
0: la...
1: aquí entra de que la Fabiana comença a dir que no eren amigues, que això, la frase de que no coneixes a la meva àvia, no sé què, que no eren amigues. Què passa? Que fa relativament molt poc, fa dos mesos maximíssim, la Sofia va pujar un vídeo responent a tota la polèmica.
0: El temps després?
1: Sí, fa dos mesos.
0: Uh-huh.
1: I va dir que, vale, que sí, que no eren superamigues, però que feia poc temps abans que es liés amb l'Álvaro, ella li va estar explicant com tota la relació que va tenir amb l'Álvaro i com va ser quan ho van deixar i la ruptura.
0: Vale.
1: I lo malament que ho havia passat ella amb tot el que havia passat.
0: Uau.
1: Llavors, clar, qui és? Jo, sincerament, no sé on posicionar-me. O sigui,
0: però qui et tira més?
1: És que no sé, em sembla
0: home,
1: com...
0: Això últim que m'acabes de dir, ojo, eh?
1: Ja, però és que no sé qui... No sé. Sí que és veritat que potser em crec una miqueta més a la Fabiana, perquè ella va parlar quan tocava, i no després de mil anys. I ara es veu que la Fabiana té allò de la velada, i que potser ho ha fet com per fer-li malbé la imatge, tal, no sé què... Llavors, jo sí que potser em crec una mica més a la Fabiana, però tampoc li trec la culpa de que la valia. I a més, jo soc molt fan del Pablo Vera. I llavors...
0: Aquí et va fer mal, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquí et va fer mal. No, no, la veritat és que també una molt bona polèmica que va sonar moltíssim.
1: Hòstia,
0: és això,
1: heavy,
0: eh? Aquests memes no, que van sortir de mi madre, mi abuela, el te
1: sí,
0: toca...
1: Sí.
0: Doncs sí, sí.
1: Molt heavy,
0: que van traspassar, la barrera del TikTok i van arribar molt i molt lluny.
1: Home, és que és una pedazo de drama i de
0: sí,
1: polèmica.
0: Sí, sí, sí. No, si això ja ens agrada, no? Quan
1: ens
0: passa
1: encanta.
0: A prop nostre, imagina't amb gent famosa, no?
1: Sí, sí,
0: encara ens agrada, encara ens agrada més. Passem a la tercera, que aquesta ens toca una miqueta més de prop.
1: Molt més a prop, sí, sí. Aquesta ha estat molt totxa.
0: No, no, aquesta ha sigut espectacular.
1: Sí, ha estat fa dos mesos, no? Màxim? Menys.
0: Sí, molt poc, sí, sí, dos mesos farà.
1: I és a casa nostra, que és la polèmica de l'Àlex Tous amb la Mireia. Uh-huh. Heavy.
0: La Mireia Salaet.
1: Exacte. Uh-huh. Vale, són com microinfluencers, per dir-ho d'alguna manera, catalans, del sí. TikTok de Catalunya.
0: Sí, però sobretot l'Àlex Tous sí que és una figura bastant reconeguda, molt de l'influencer català.
1: Sí, sí, sí. O sigui,
0: a més, és, crec que és el fill o el net de la família Tous.
1: Sí,
0: o sigui que...
1: que és conegut. És conegut. I sí que és veritat que l'Àlex Tous és molt més conegut que no pas la Mireia.
0: Però ara, ojo, ara potser...
1: Però la Mireia... va estar ficada al Shark 2 mesos, potser, en rotllo molt poc.
0: Mm-hmm.
1: Que Shark és un d'això de festes que fan per Catalunya...
0: Organitzen festes, sí, sí, és bastant popular, també.
1: Vale, què va passar? Us estareu preguntant. Aquests dos van estar junts quan 2 anys, 1 any i algo... Bueno, van estar junts bastant de temps i van fer la seva relació mm-hmm. bastant pública.
0: Sí.
1: I fa temps ho van deixar i, com que ningú va parlar... fins que ella va començar a fer podcast a sí. Shark explicant i donant com a entendre que ell havia posat les banyes mm-hmm. a ella.
0: Sí.
1: I va penjar moltíssimes, moltíssimes indirectes pel TikTok, per Instagram, per tot arreu.
0: Sí, sí, bàsicament li estava dient que posava les banyes a sí, tot el món.
1: Exacte. Rio, que era supermala persona, que, mm-hmm. bueno, com cagant-se en ell, vale?
0: Sí.
1: Que, bueno, si ho entenc, si és el teu ex, però no cal potser fer-ho tan públic.
0: No cal, no cal.
1: I, clar, tothom es va tirar... a sobre de l'Àlex Tous, dient mm-hmm. que com podia fer això, que quina infidel. Falta de respecte, exacte. Mm-hmm. I ell callat. Fins que fa molt poc temps, 2 mesos o així, ell va penjar un dels millors vídeos que existeix, de la mà del vídeo de la Fabiana Sevillano,
0: sí.
1: de 25 pedazos de minuts.
0: 25 minuts, eh?
1: Jo me'ls he vist sencer.
0: Dividit en 3 parts perquè no li cabien.
1: Exacte.
0: És que és fort.
1: És molt heavy. Explicant tot. I quan dic tot és tot. O sigui, va agafar,
0: detalls, eh?
1: Va agafar el mòbil, una cadira i et va posar a parlar i a sobre, molt intel·ligentment, va fer el vídeo en castellà. Fet que va fer que arribés a mogollon de gent, que a mi em sortien vídeos de gent dient soy de Salamanca i em surt aquest vídeo, no sé qui és, però vaya pedazo de cotilleo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, total. Clar, és que també que ho fes en castellà, quan normalment fa contingut en català...
1: et deixa veure moltes coses.
0: Dius, ostres, bueno, tu has vist que aquí hi havia una història potent i l'aprofitaré una miqueta.
1: No, no, jo, tipo, ho aplaudeixo, sí, perquè sí. va ser molt intel·ligent.
0: No, i molta gent que no coneixia de res, és el que tu dius, molta gent que no coneixia de res, ni a la Mireia ni a l'Àlex, vinga, es va sumar tothom i el vídeo va arribar molt i molt lluny, eh?
1: És que, a més, la història que s'explica al vídeo és molt heavy, perquè, bàsicament, el que l'Àlex explica va ser que ell, tipo, que ho va passar molt malament durant la relació, que no van ser banyes perquè en teoria no estaven junts, i una cosa que és la que més memes ha donat ha estat que es veu que ella es va com inventar des del principi de la relació que havia tingut com una relació com de nòvios, no nòvios, com una situationship, per així mm-hmm. dir-ho, amb un cantant que és el Benny Júnior.
0: Sí, de la Florida, molt famós.
1: De la Florida, sí, sí.
0: Un cantant molt famós.
1: Sí.
0: Que, bueno, té aquest estil una mica de malote.
1: Exacte.
0: I, clar, això li va generar, bueno, una inseguretat gran, no, a l'Àlex?
1: Sí, sí, explica que ho va passar molt malament amb el tema, perquè es veu que sempre que es barallaven, ella li deia que el Benny li estava esperant, sí, que no sí, sé sí, què. Sí. I, clar, llavors aquí van començar els memes. I una, mira, jo, una gràcia als comentaris
0: no,
1: i tot.
0: No, és molt bo, és molt bo, és molt bo. A més, la realitat és que en aquest cas, quasi que el 100% de la veritat i la 100% de la gent està amb l'Àlex Tous.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui,
1: i
0: aquí és bastant unànime.
1: Sí, i a més, això em va semblar molt heavy, perquè he dit abans que la Mireia estava ficada al Shark.
0: Mm-hmm.
1: Vale, pues des d'aquesta polèmica ja no ha tornat a aparèixer al Shark.
0: Vale.
1: I els seus companys, que també són coneguts com la Sofia, el Paul Bowak, tots aquests,
0: vale.
1: van fer vídeos a favor de l'Àlex i dient que ells... com que no es posicionarien, però sí que és veritat que sempre triaven com la veritat i que la gent fos sincera. Mm-hmm. Jo com tirant-li hate a la Mireia,
0: sí, sí,
1: també.
0: Sí, sí. No, no, és que va ser molt fort perquè, si no heu vist el vídeo, mireu-lo.
1: Sí, si teniu 25 minuts.
0: Sí, sí, sí, perquè la veritat és que ho explica tot i amb captures, amb coses, és espectacular.
1: Molt heavy.
0: I la veritat és que flipes molt fort amb el que li feia la Mireia a l'Àlex sí, Tous. Sí. Que aquí tampoc diem que l'Àlex Tous sigui un sant.
1: No, no, en absolut.
0: Però la Mireia, bueno... se li va anar al cap totalment.
1: És una pedazo de polèmica, la veritat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, bueno, ja ho veureu, però si ho mireu, doncs això, el que deia l'Ariadna, no? Que el posava gelós, doncs no hi havia
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: posar gelós a la gent... Bueno, i actituds molt reprobables, molt reprobables.
1: I a més, després de fer-se públic tot això, ella va penjar com una història dient el 21 parlaré, és que me'n recordo.
0: Sí, sí, sí.
1: I es veu que es volia publicar una cançó.
0: I la va publicar.
1: I la va publicar.
0: La pitjor cançó que he escoltat en molt de temps. Molt de temps.
1: La va publicar. Ella va decidir que l'havia de publicar i la va publicar.
0: No, no, tu l'has escoltat?
1: L'he escoltat, l'he escoltat.
0: O sigui, per mi és una aberració.
1: No és de les millors cançons que he escoltat a la meva vida. Ho he de dir.
0: Jo sí, de les pitjors. O sigui, la veritat és bueno, que els influencers a vegades fan cançons i, bueno, més o menys,
1: sí,
0: encara es pot escoltar, però això és...
1: És com intrusisme, no, potser?
0: No sé el que és, però és molt dolent, és molt dolent. A més, que es diu parlaré o alguna cosa així, hablarem. O...
1: Sí, és com que tirant-li hate a l'Àlex, sí, bàsicament.
0: Sí, sí. No, però és que sona fatal, de veritat, eh?
1: Sí, i també he de dir que a mi no m'ha agradat després com l'actitud de l'Àlex, que entenc que tenta tothom ara de la teva banda i ets superguai i tal, però va fer com un mogollon de vídeos innecessaris explicant més coses, és com, ja està, ja tens a tothom al teu barco, para.
0: Sí, va intentar tirar una mica massa el carro,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, ja es va fer ja com pesat. Ara sí, ja ha parat.
0: Sí, però la realitat és que l'Àlex Stoves tampoc és, no és el que dèiem, eh? No és cap sant.
1: No. Té la raó, sí, però no ho és. Sí, tipo, ja està.
0: No és cap sant i també s'ha aprofitat, evidentment, d'aquesta polèmica.
1: Jo també ho hagués fet, sincerament. Home, ja que m'han fet mal...
0: Pues mira, li trec un rèdit, no?
1: Exacte.
0: Sí, sí, pot ser. Molt bé, escolta, Ariadna, aquesta era una polèmica forta.
1: Era molt heavy, aquesta, eh?
0: Anem amb l'última, que aquí està. Jo crec que sí que m'agafes bastant desprevingut.
1: Sí, és que aquesta he de dir que és actual, o sigui, està passant ara mateix.
0: Ara mateix?
1: Ara mateix.
0: Vale.
1: Vale, i sí que és veritat que no és ni una polèmica ni catalana ni com espanyola. O sigui, sí que és espanyola perquè són influencers espanyoles, però que viuen a Miami.
0: Ah...
1: Ubiques?
0: Ara estic ubicant.
1: Vale. No sé si sabeu qui és la Sandra, que es diu aquí Sandrix o alguna cosa així.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: És rosa i que té molts seguidors perquè fa vídeos com molt guais, és molt entretinguda. Bueno, com que és bastant famosa.
0: Molt extrovertida, sí.
1: Sí, sí, sí. Vale.
0: Que és una noia que viu als Estats Units.
1: Exacte, sí.
0: Que se li va morir la parella,
1: sí,
0: pobreta.
1: Sí, sí, fa 2 anys o un any. Doncs sí. Doncs es va fer molt famosa fa molt de temps i... Jo d'això m'he enterat com molt recentment, perquè jo estic com bastant ficada a TikTok d'Estats Units i tal, vale? Perquè
0: vale,
1: m'encanta.
0: Vale, vale.
1: Estic ficada en tot.
0: Tens un perill, Ariadna. Tens un perill.
1: I llavors, ja es porta com... hi ha rumors de fa bastants mesos. Vale, perdó, vaig a ubicar, vale?
0: Ubica.
1: Hi ha 3 persones molt importants en aquesta història. La Sandra.
0: Vale.
1: La Melissa.
0: Que és una altra influencer.
1: Que és una altra influencer, que també és espanyola, que viu a Miami.
0: Eren amigues o no?
1: I la Sandra i la Melissa es van fer amigues allà a Miami, vale? I després apareix una que es diu Diana.
0: Vale.
1: Que aquesta és una noia espanyola que és amiga de la Sandra de tota la vida.
0: Vale.
1: Vale?
0: Sí,
1: és com que la Sandra és el nexe que uneix a la Melissa i a la Diana aquesta.
0: Vale.
1: Vale? Ubiquem?
0: Sí.
1: Sí, vale.
0: Actors presentats.
1: Llavors, què passa? A la Sandra, com bé has dit abans, fa... un any o així se li va morir el seu marit. I la Melissa, que és amiga de la Sandra de Miami, es va posar en contacte amb la Diana, amiga de la Sandra d'aquí a tota la vida,
0: vale,
1: perquè com se li va morir i tal, i era Coachella, doncs se li va acudir que una bona idea era que vingués i fossin les 3 juntes a Coachella per animar la Sandra, tal, no sé, vale, què, no sé quant. Vale. I què va passar aquí? Que es van fer com molt amigues les 3, rotllo molt heavy, com que van connectar molt.
0: Vale.
1: I la Diana aquesta es va quedar com molts mesos a Estats Units i tal. I la Melissa i la Diana van fer molt bones amigues.
0: Ui.
1: I la Diana es va començar a quedar a dormir a casa de la Melissa.
0: Vale.
1: Vale? La Melissa està casada amb un marit, tal, no sé què. Vale. Tot això he de dir que ho estan explicant per parts ara mateix, si porten 2 dies publicant com vídeos d'explicant la història sencera, vale? Llavors no podrem acabar, vale, el cotilleo. Vale.
0: Si t'ha agafat al mig, eh?
1: Perquè està passant, vale, ho estan explicant ara mateix.
0: Ho estàs,
1: vale,
0: vivint.
1: Sí, estamos in, vale, estem molt in tot. Vale, què passa? Que fa un any, en aquestes dates, la Melissa va penjar una història plorant, com una desgraciada pobra, dient que començava un nou...
0: Fa un any, eh?
1: Fa un any. Que començava una nova part de la seva vida, un nou capítol, tal, no sé què. La gent, pues ok, vale, van assumir com que ho havia deixat amb la seva parella, tal, no sé què, no sé quant. I es veu que van començar a veure a la Diana a casa de la Melissa. Aquí la Joan comença com a parlar, què havia passat, què havia passat. Bàsicament, el que ha passat ha estat que la Diana aquesta, que recordem que
0: però
1: era amiga de la Sandra...
0: Però el cotxe va ser aquest any o el passat?
1: El passat, el passat.
0: Ah, vale.
1: Que la Diana, amiga de la Sandra, es va començar a quedar amb la Melissa perquè van fer bones migues, es van portar molt bé, no sé què. I la Melissa va venir a Espanya a passar la Setmana Santa, o jo què sé què va venir a passar, i el seu marit li va començar a escriure dient que no la volia a casa més, que s'havia enamorat de la Diana.
0: El marit de la Diana?
1: Sí.
0: Vale.
1: I que no la volia tornar a veure més, que ell el que volia era una ama de casa, que ella no complia els estàndards i que la Diana sí que els complia, no sé què, no sé quant.
0: Mare meva.
1: I aquí va ser quan la Melissa va publicar el vídeo plorant.
0: Vale.
1: I ara, abans d'ahir, van començar a explicar tot l'story time, tot el que ha passat, i és molt heavy perquè la Melissa li va obrir com les portes de casa seva a la Diana i l'altre que va fer va ser liar-se amb el seu marit.
0: O sigui, es va liar 100% segur amb el seu marit?
1: Sí, estan junts actualment.
0: Uau.
1: Sí. I clar, I
0: la Sandra què? S'ha quedat al mig, no?
1: La Sandra s'ha quedat al mig, la Sandra va tallar tot tipus de relació amb la Diana.
0: Clar.
1: I ara, pues, és que és molt heavy, eh?
0: No, és fort.
1: O sigui, imagina't tu juntar dos amics teus i que un es liï amb...
0: Amb el seu marit, eh?
1: És que és molt totxo.
0: No, és fort.
1: És molt totxo. I bueno, ara ho estan explicant i unes coses...
0: Sembla, això sí que sembla de telenovela, eh?
1: Home, que tu confiïs en una persona i la deixis a casa teva, amb la teva família...
0: Total.
1: I es lia amb el teu marit, i el teu marit es lia amb... És que és una burrada.
0: No. I tenien fills, també? O no?
1: No.
0: Ah, bueno.
1: Un gos.
0: Encara. Bueno, el gos. Ostres, doncs sí, és forta. Per tant, això s'està explicant ara.
1: Per tant, ara
0: ja ens has posat el cuquet.
1: Sí,
0: hem de seguir i hem de seguir informant-nos.
1: Ja aniré jo informant i actualitzant.
0: Vale,
1: però
0: perfecte.
1: És molt totxo.
0: No, sí, aquesta la veritat que m'ha semblat forta. Potser de les tres és la més forta.
1: És que és molt heavy aquesta,
0: No. Bueno, de les tres no, de les quatre. De les quatre, o sigui, és la més forta,
1: l'he portat i és el que m'ha fet la idea de fer aquest vídeo, perquè just estava escrivint el guió i he estat dient, de què parlo? Perquè jo tinc aquests problemes.
0: Sempre d'aquests problemes.
1: I he vist el vídeo de les parts 6, 7 i 8.
0: Ok, hi ha 8 parts ja.
1: Fins ara sí.
0: Mare meva, vale.
1: I he dit, ho tinc tot.
0: No, ja està, i endavant, clar que sí. Molt bé, doncs escolta, bona sessió de Chismorreo avui.
1: Home, sí, no?
0: Bona sessió de Cotis. Gràcies, Ariadna, per portar-nos tot això.
1: De res, home.
0: Ja ens has entretingut a tarda.
1: Sí.
0: Així que ja està molt bé. Ens acomiadem per aquí, però bueno, ens sentim la setmana vinent.
1: Perfecte.
0: Molt bé, que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dijous. Ens acomiadem per aquí i gràcies per tot, gràcies per la vostra confiança i gràcies per ser-hi. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 5 de la tarda. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple abordarà la implantació de la zona de baixes emissions a Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 25 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. La Bonaigua inaugura el pickleball amb una jornada oberta al públic. El 4 de juliol s'organitzaran una open play gratuïta al matí i una competició americana a la tarda. Jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. L'activitat, que se celebra un cop cada trimestre, ampliarà l'horari habitual de la Sala Utopia la nit del 26 de juny. Solidansa obre un nou centre de formació a Sant Just per l'ocupació. L'espai ofereix cursos professionalitzadors i acompanyament a col·lectius vulnerables. El ple municipal a l'Ajuntament de Sant Just debatrà avui dijous 25 de juny a les 7 de la tarda l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de l'ordenança que en regularà el funcionament. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Abans de l'inici del ple, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania, que també es retransmetrà en directe i permet formular preguntes presencialment o per correu electrònic. La zona de baixes emissions limitarà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, reduir les emissions derivades de la mobilitat i protegir la salut pública. El projecte, redactat per l'Institut Metròpoli i promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segueix el model metropolità ja implantat a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ordenança preveu excepcions i autoritzacions per a determinats casos, mentre que l'incompliment de les restriccions podrà comportar multes de 200 euros. Abans del torn de precs i preguntes del regidorat, es farà la lectura del manifest amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. Podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. El complex esportiu municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 del matí a 2 del migdia s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat és adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 de la tarda segons l'aforament. I a la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys, i dobles lliures, categories individual lliure.

0: campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. La nit oberta se celebra un cop cada trimestre i forma part de la programació del Casal de Joves, amb l'objectiu d'oferir un espai de convivència i activitats en un horari diferent de l'habitual. La Fundació Solidans s'ha posat en marxa un nou centre de formació de Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com a punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
1: Bé, per Solidansa és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment, el centre imparteix cursos en operari de magatzem, atenció al client, amb reforç de llengua catalana, en col·laboració amb el Consorci per la Normalització Lingüística, i també de reparació de dispositius mòbils i competències digitals.
1: Aquest nou centre, doncs, atenem. Nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics, o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit: mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat, i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs requereix, i són perfils que potser no poden trobar.
0: El projecte de Solidansa es basa en un itinerari que combina la formació tècnica amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va tindre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Comuns Sant Just ha anunciat que Berta Martí Jiménez serà la candidata de la formació a les eleccions municipals del 2027, després que la militància l'hagi escollit per liderar la candidatura. Segons el partit, Martí encapçalarà un projecte que aposta per un Sant Just més just, sostenible, feminista i inclusiu, basat en el compromís amb el municipi i l'escolta activa de la ciutadania. Berta Martí Jiménez, que actualment és cap de l'àrea de serveis a la persona de l'Ajuntament de Sant Just, assumirà el lideratge de la candidatura en una nova etapa que, segons Comuns, es fonamenta en la força col·lectiva i la participació de la militància. El Parc de les Basses de Sant Pere de Sant Just es prepara per acollir aquest divendres 26 de juny una nova edició de la seva tradicional revetlla de Sant Pere. Aquesta celebració, que es va iniciar l'any 1993, s'ha convertit en una de les cites més consolidades de l'estiu al municipi, aplegant veïns i veïnes de tots els barris en un ambient marcadament familiar i festiu.
2: Bueno, jo crec que aquesta revetlla la tenim ja institucionalitzada, perquè només et recordaré que vam començar l'any 93 a fer la revetlla. Ha plogut molt i encara seguim en peu. O sigui que per això penso que l'ambient és molt familiar, molt maco, cada vegada ve més gent de tots els llocs de Sant Just, que és el que desitgem. O sigui, va començar siguent una revella només del barri, a època reivindicativa, i ara estem doncs, super a gust perquè bueno, les basses estan integrades 100% amb el poble. Nosaltres anem a comprar el mercat, anem a tot el que ens convoca l'Ajuntament, per tant som molt participatius i estem encantats de que vingui molta gent del poble. Clar.
0: L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just, ha dissenyat un programa d'activitats que començarà a partir de les 9 de la nit i s'allargarà fins a entrada la matinada. Els assistents disposaran de taules, cadires i decoració especial per gaudir de la nit. A les 9 hi haurà botifarrada popular amb beguda per un preu de 6 euros. Enguany, el servei de la restauració anirà a càrrec del bar de Can Ginestar. A les 10 de la nit, actuació en directe de l'orquestra Orga de Gats, que oferirà un repertori de balls clàssics de Revetlla, i de 12 a 2:15, sessió de DJ Smoked, adreçada especialment al públic més jove per tancar la celebració. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, el representant veïnal Carles Galí ha destacat la importància d'aquesta celebració com a punt de trobada històric. Segons Galí, el barri va néixer a principis dels anys 90 amb un fort esperit reivindicatiu que ha derivat en una gran cohesió social.
2: Doncs sí, la veritat és que, clar, a l'any 92, bueno, com sempre, el mateix que ara està a Mas Lluí, es va crear, per dir alguna cosa, el 91, aquest barri, aquests pisos que es van fer, i com sempre, pues, els nous veïns sempre reivindiquen a l'Ajuntament, volem equipaments, volem no sé què, com ara estan fent els de Mas Lluí, volem que l'autobús pari, volem que no... I això ens va fer que ens uníssim molt els primers veïns, val? I això va ser que, bueno, vam tindre la idea de crear una associació per reclamar, demanar, com vulguis dir-li, a l'Ajuntament perquè nosaltres existíem, no? No érem una cosa satèl·lit, eh? Ja torno a repetir que sempre passa als pisos nous. Has d'imaginar que tots érem recient casats, nens petitets. Clar, què ha passat? Doncs que ara aquests senyors ja tots tenim vora de 70 anys i, bueno, i seguim, doncs això, amb aquella... Ens uneix aquell esperit de lluita que bueno, abans amb l'Ajuntament i ara estem fantàsticament bé amb l'Ajuntament.
0: L'organització compta amb el suport logístic del consistori per assegurar l'èxit d'una celebració que serveix de retrobament veïnal abans de les vacances d'estiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Terrasses Musicals oferirà 4 concerts de música en directe aquest cap de setmana a Sant Just dins d'aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament per dinamitzar l'activitat comercial i la restauració del municipi. El programa començarà divendres 26 de juny a 8:15 de la nit al Vinar. Dissabte 27 de juny hi haurà 2 actuacions, una al Bar Los Pisos de 12:00 a 4:00 i una altra al Samborán a partir de les 8:00 del vespre. Finalment, diumenge 28 de 7 a 11 la música arribarà al Bar de Can Ginestar. Terrasses Musicals és una iniciativa que se celebra durant diversos mesos amb l'objectiu d'apropar la música en viu als carrers i donar suport a l'activitat dels establiments de restauració del municipi. El santjustenc i dissenyador Luis Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just 2026. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Luis Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra.
3: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir doncs, perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i històries, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa. Un trosset de paper, de colors, que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida. I llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són doncs, els gegants, i els correfocs, i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: A sobre d'aquest fons colorit, el dissenyador va dibuixar digitalment amb l'iPad diverses figures emblemàtiques de la cultura popular. Luis Alonso compta amb una dilatada experiència des dels 24 anys en el sector del disseny gràfic i la il·lustració. Després de treballar durant una dècada com a dissenyador intern per una gran empresa, actualment treballa com a professional autònom, col·laborant sovint amb diaris i revistes d'Alemanya. Tot i residir actualment fora, manté un fort lligam amb Sant Just, on viuen els seus pares i germans, fet que converteix aquest premi en un reconeixement molt especial per ell.
3: Normalment em presento a concursos de catalanisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això. I sí, he estat dissenyador en una empresa gran, fent tot el material de màrqueting i tal, durant quasi 10 anys, i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marca o clients així de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte així que pugui sortir d'algun conegut, d'alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda al complex esportiu La Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. La regidora de Junts Sant Just, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esberna el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig del 2026. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos, en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local.
4: Com que nosaltres, evidentment, estem a favor de que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Estem, com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges i per això, doncs, evidentment, no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Durant l'entrevista, la regidora també ha repassat altres punts clau de l'activitat municipal que es van debatre en la darrera sessió plenària. Ha parlat dels horaris d'activitats, dels equipaments socioculturals i de la diada de l'11 de setembre, que del Riu ha celebrat que, gràcies a un prec conjunt de l'oposició, l'acte de reconeixement a entitats es trasllada al vespre del dia 10 per reservar l'11 exclusivament a la diada.
4: En els últims anys, el dia de l'11 de setembre, s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i finalment se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, ple municipal ordinari del mes de juny a la sala de sessions de l'Ajuntament. Demà, divendres 26, a les 5 de la tarda, es farà el concert de primavera de la Coral Harmonia al Centre Social El Mil·lenari. A les 5 de la tarda, divendres de jocs, al Casal de Joves, a l'Espai Trobada, amb el joc Ciudadelos. Divendres 26 de juny, a 8:45 de la nit, terrasses musicals al bar El Vinar. I a partir de les 9 de la nit, divendres, celebració de la Revetlla de Sant Pere al barri de les Basses de Sant Pere. I a les 10 de la nit, a la sala Utopia del Casal de Joves, nit oberta al casal. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 27 de juny a les 12 del matí, música en directe dins la programació de terrasses musical al bar Los Pisos, al carrer Major número 2. I més música en directe a les 8 del vespre al Samborán, al carrer Jacint Benavente número 3, dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 28 de juny. A les 11 del matí se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb activitats, amb classe de zumba familiar i actuació de bandandarà a l'esplanada del Casal de Joves. I per acabar amb la programació de les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 28 de juny a les 7 de la tarda, música en directe al bar de Can Ginestar, al carrer Carles Mercader número 17. Dins la programació de terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple abordarà la implantació de la zona de baixes emissions a Sant Just. La Bonaigua inaugura el pickleball amb una jornada oberta al públic. El 4 de juliol s'organitzaran un open play gratuït al matí i una competició americana a la tarda al complex esportiu municipal La Bonaigua. Jocs, música i campionats en una nova nit oberta del Casal de Joves. L'activitat, que se celebra un cop cada trimestre, ampliarà l'horari habitual de la Sala Utopia la nit del 26 de juny. Solidança obre un nou centre de formació a Sant Just per l'ocupació. L'espai ofereix cursos professionalitzadors i acompanyament a col·lectius vulnerables.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Joan Notícies d'avui, 25 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Joan Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: m'agrada tant tu.
1: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
2: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

0: Sí. Porque...
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, estimats aficionats i aficionades a l'hoquei. Comencem aquí un nou programa de Xoc d'Estics. Un programa que avui dedicarem a repassar l'apassionant final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceu, que tindrà cinquè partit de desempat. Dilluns passat deixàvem la final amb un 2-0 a favor de Liceu, que havia derrotat l'Igualada per un doble 8-2. Una setmana després, la final està empatada a 2. L'hoquei Lliga 2025-2026 necessitarà d'un cinquè partit de desempat per saber si el Liceu assolirà la seva novena Lliga o l'Igualada aixecarà la seva sisena. El que està clar és que passi el que passi, demà dimarts aquesta competició sempre tan desequilibrada necessita dels play-off per guanyar més protagonisme i seguir creixent. Aquests darrers partits de play-off han tornat a omplir pavellons, despertar passions i avivar aquell punt de polèmica que, mentre no passi a nivells superiors, ajuda que es parli més del nostre esport, intentant evitar, això sí, els desagradables incidents ocorreguts a la finalització del segon partit a les Comes. I paral·lelament a tot això, ens hem de tornar a treure el barret davant una Igualada que, remant sempre contracorrent, no només es classificava per la final eliminant l'etern favorit Barça, sinó que després d'encaixar dues dures derrotes seguides davant el Liceu i perdent pel que restava de play-off el seu capità Roger Bars, sumava dues victòries consecutives a les Comes i forçava el cinquè partit de desempat. Repassarem aquests dos partits i també repassarem els millors instants d'aquesta temporada hoqueística que demà posarà fi amb aquest cinquè partit que decidirà la Lliga. Millors moments de les competicions masculines i millors moments de les competicions femenines. Aquí als estudis de la Nova Ràdio estem a punt, en David Fernández, control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Preparat, suposo, per oferir als nostres oients aquests millors moments de la temporada, veritat, Jordi?
3: I tant, com sempre.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'Igualada tenia aquest cap de setmana l'oportunitat d'empatar la final de l'Hockey Lliga. Els de Mar Muntaner, després de dos partits que es van jugar contra el Liceu a Riassor i on els arlequinats sortien golejats per un doble 8-2, portaven aquesta sèrie final prevista al millor de 5 partits cap a la capital de l'Anoia. Els marcadors d'aquests dos partits jugats a Igualada van ser els següents, Nani.
2: Igualada 5, Liceu 2.
1: L'Igualada es treu l'espina de la Corunya i supera el primer match ball del Liceu.
2: Igualada 4, Liceu 2.
1: Dos gols de Matías Pascual i dos més de Marc González obliguen a decidir el títol de l'Hockey Lliga en un cinquè partit a Riazor. Els igualadins el passat divendres...

0: L'argentí Matías Pascual empatava el partit. Pocs segons més tard, Miguel Cañadillas feia embogir unes comes que es va omplir capgirant el gol inicial dels gallecs i posant el 2-1 a l'electrònic, mentre que poc després Biel Llanes aprofitava la desena falta del Liceu i marcava el 3-1 amb la falta directa. I 12 minuts més tard era Àlex Cardil qui trobava el camí del gol amb el 4-1 que feia fregar els ulls a més d'un al pavelló igualadí. Joel Roma, a 6 minuts del final, sentenciava el partit amb el 5è gol dels de Marc Muntaner i Nil Cervera tancava el marcador amb el definitiu 5-2 en un pavelló de les Comes on es van aplegar més de 1.400 aficionats. Després del partit, la nostra companya Nani Gil podia parlar amb els protagonistes d'aquest partit com eren els porters dels dos equips, Arnau Martínez i Blai Roca.
1: Parlàvem després del partit amb Arnau Martínez, porter de l'Igualada, que ha fet avui un partidàs. Com te sents, Arnau? Com ha sigut això?
2: Bé, la veritat és que molt content i molt orgullós de tot l'equip. Va ser un cap de setmana molt dur la setmana passada a Galícia. Aquesta setmana ha sigut complicada, els primers dies d'entreno. Els ànims estaven una mica baixos, venint d'on venien, perquè aquesta temporada penso que després del partit de Blanes contra el Barça, que està mal de tot, ha sigut una de les setmanes més dures i dos derrotes molt dures, que potser no les havien patit abans, però aquest equip ha demostrat que pot amb tot. La veritat és que el partit d'avui és dels més meritoris que hem fet, penso, aquesta temporada, jo personalment, de la meva vida, perquè ha sigut molt dur, però aquí les Comes i aquest equip pot amb tot i la veritat és que amb l'ajuda de l'afició cada setmana ens sentim molt i molt forts.
1: Ho dèiem per megafonia, 1.400 persones, o sigui, un ple absolut.
2: Sí, no, la veritat és que és una barbaritat i ja no és avui, que és una final i potser és més fàcil engrescar la gent. Penso que tota la temporada han estat aquí, ens han ajudat, sobretot el Front Auró, que crec que sense ells no haguéssim aconseguit els resultats que hem aconseguit aquest any. I la veritat és que tant tot el playoff com tota la temporada ha sigut un goig jugar aquí i és una de les experiències que m'emportaré tota la vida, jugar aquí a Igualada.
1: Molt bé, Arnau, doncs molta sort per diumenge i a veure si podem tornar a entrevistar.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Després també del partit podíem parlar amb el Blai Roca, porter del Liceo. Quina valoració en fas del partit avui?
3: Bueno, el resultat és avoltadíssim. No reflexa el que hi ha hagut en el partit, o sigui, clar, és una realitat. Hem tingut per anar-nos de més de dos, després jo no estic encertat en el segon gol tampoc. Bueno, ells amb tot el respecte, o sigui, han sigut dos gols així estranys que han entrat i bueno, llavors ja sabem que és un equip que un cop se't posa per davant i tal, és molt complicat, ho fan molt bé, obren pista, són jugadors molt durs. Però bueno, res, felicitar l'Igualada pel partit i nosaltres concentrats ja per al diumenge. Tenim confiança en el treball que hem fet, hem de demostrar el perquè hem quedat primers i ja està, confiança cega en l'equip i a seguir.
1: Sí, perquè la temporada ha sigut perfecta, seria premi just acabar la temporada guanyant el partit, no?
3: Totalment. A nivell de just o no, a l'esport doncs no sempre és just, els play-offs tampoc sempre és just, és la gràcia que té els play-offs també, és la gràcia i la desgràcia, però bueno, res, nosaltres hem de seguir amb lo nostre i convençuts.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i diumenge, molta sort per diumenge.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Després dels dos partits jugats a la Corunya, l'entrenador igualadí Marc Muntaner era molt crític amb la imatge que van oferir els seus jugadors. El divendres a les Comes, un Muntaner més content analitzava aquesta victòria amb la Nani Gil.
1: Després del partit també podíem parlar amb l'entrenador de l'Igualada, Marc Muntaner, a qui primer que tot felicitàvem pel gran partit que heu fet avui. Quina valoració en fas? Explica'm.
4: Sí, crec que hem fet un partit molt, molt complet. El partit se'ns ha posat tonto amb el 0-1 i estàvem molt bé, i el missatge que hem donat als jugadors és que estàvem molt bé i que havíem de seguir així. Sí que és veritat que després hi ha hagut la blava aquella, el Biel inexistent, penal, una sèrie d'accions que quasi ens tomben el partit de manera inexplicable, però hem sabut remat contra tot això, hem sabut sobreposar-nos a totes aquestes decisions estranyes.

0: Canyes i hem sabut tirar-ho endavant i guanyar aquest tercer partit, que era molt important per nosaltres. Crec que l'hem afrontat molt bé, l'equip ha transmès des del minut 1 i res, anem a pel quart, que l'hem de guanyar sí o sí.
1: Li deia l'Arnau que també ha influït moltíssim el que dèiem per megafonia, 1.400 persones, que es diu ràpid, o sigui, un divendres per la tarda, i això ha sigut, jo crec que això també us ha empenyut un munt.
0: Sí, a veure, la veritat és que quan aquest pavelló està ple, doncs és un jugador més, no ens enganyarem. Sí que és veritat que veient com ha anat avui el partit, nosaltres teníem un jugador més a la grada, ells a un altre lloc, però bueno, crec que la gent ens ha ajudat molt en aquest power play amb el 0-1, ens ha ajudat en els moments complicats i hem pogut tirar-lo endavant. Crec que fent un partit molt seriós, transmetem molt, bueno, estan bé en els moments delicats i sobretot treballant com a equip, que potser és el que no vam fer allà a Galícia quan el partit se'ns va començar a posar lleig.
1: Sí, va ser un partit, bueno, els dos partits una mica estrany que està,
0: bueno, van portar. Ells van tenir un percentatge encert altíssim, o sigui, sí que és veritat que l'Iguala no estava bé, és igual, perquè ens anem físic mental, perquè sí, perquè no estàvem bé, nosaltres no vam estar gens bé, però és que ells van tenir un percentatge que era escandalosament alt. Llavors, nosaltres volíem entendre o volíem pensar que no podríem mantenir aquest percentatge tan alt de cert, no? A més, amb golaços molt bons. Llavors, bueno, crec que avui ha sigut un partit molt més del que va ser la Lliga tant allà com aquí, del que va ser la Copa del Rei, és a dir, dos equips que poden jugar de tu a tu i que dos equips que tenen més o menys les mateixes característiques semblants i les mateixes ocasions i han pogut tirar el partit endavant.
1: Doncs moltes gràcies, Marc, i molta sort per diumenge.
0: Gràcies a tu.
2: El diumenge, els arrequinats van tornar a superar els gallecs en una partida on van ser els de l'Anoia els que s'avançaven al marcador gràcies a dos gols de Matías Pascual. Arnau Xaus reduïa la diferència als 13 minuts de joc, mentre que el capità del Liceu de Batorres empatava a l'inici de la segona meitat. Però una Igualada empesa novament per una grada de la Pavelló de les Comes plena volia forçar el cinquè partit i dos gols de Matías Pascual i dos més de Marra González, dos gols de Marra González van a servir per posar el definitiu 4-2 que obligava a jugar el cinquè partit previst en principi per aquest dimarts, com ens explica des de Ràdio Igualada en Jordi Quintana.
3: El que semblava un impossible després de les dues derrotes per 8-2 a la Corunya s'ha convertit en una realitat impensable. Els arlequinats han igualat l'eliminatòria de la final del play-off i jugaran el títol en un últim partit. I és que diumenge l'Igualada va sortir decidit a tot. Matías Pascual va marcar dos gols molt matiners de manera consecutiva i de bon començament que situava un esperançador 2-0 al marcador. El Liceu estava desconcertat, però abans del descans va poder retallar diferències amb el 2-1. A la represa els igualadins van mantenir la intensitat, però es van trobar amb la reacció visitant. El Liceu va capgirar la dinàmica del partit amb un altre gol que suposava l'empat a 2, un cop dur que podia haver canviat el desenllaç. Però les Comes vivia una d'aquelles nits especials. Marc González, que gairebé no havia jugat a la primera meitat, va assumir el protagonisme i amb dues dianes va tornar a donar avantatge als arlequinats fins a acabar amb el 4-2 definitiu. L'esclat d'alegria va ser total en un pavelló ple a vessar que recordava les grans nits de l'hoquei igualadí dels anys 90.
2: Nit màgica i Igualada. Al final del partit, en Jordi Quintana parlava amb l'entrenador arlequinat Marc Muntaner.
4: Hola Marc, bona nit.
0: Hola, bona nit.
4: És que és 2-2. Marc, que esteu fent història, i ja l'hem fet a l'Igualada fa molts anys, esteu fent història recent, ja l'has feta, i ara, evidentment, no n'hi ha prou, s'ha de rematar, però de moment hem arribat al lloc per aconseguir-ho.
0: Sí, a veure, s'ha de dir que avui no hem fet un partit super excel·lent. El divendres crec que vam estar millor, hem començat molt bé, els primers 7 o 8 minuts crec que són molt nostres. Després, jo crec que per allà el 10-12 han començat a agafar ells més ritme, nosaltres hem començat a estar molt cansats, potser m'he equivocat jo amb la rotació massa tard o pel que sigui no estàvem canviant quan tocava, i crec que els últims 10-12 minuts són seus totalment. Ja ens anem al 2-1, mitja part que ens ha anat molt bé, i bueno, crec que la segona hem tornat a començar molt bé, els primers 5, però quan pitjor estàvem, pitjor que dius 2-2 i d'allò, els dos gols del Marc, crec que avui ens han sigut or, ens han permès gestionar els últims 10 minuts molt diferent dels que hagués estat amb un 2-2, i ja et dic, crec que aquests dos gols avui del Marc són, són claus per la victòria d'avui.
4: Ja, havia jugat poquíssim a la primera part, surt a la segona i fot dos gols dels més difícils de tots, perquè és quan el Liceu t'empata i aquí pots venir avall.
0: Sí, ha sortit dels últims 5, em sembla, de la primera, però l'he vist bé, ha entrat, ha tingut dues ocasions molt, molt bones, aquests últims partits poder... El Marc està molt més a la sombra perquè l'Àlex està fent uns autèntics partidassos, però hòstia, jo crec que el Marc ha demostrat que quan l'equip la necessitat ha estat allà i ja et dic, ens ha fet aquests dos gols que ens han donat molta vida.
4: Aviam, tens feina ara a dir-los als jugadors alguna cosa, aquelles coses que dius que dieu als entrenadors, perquè no passi el que va passar els dos primers partits, o ja saps segur que no passarà després del que hi ha hagut aquí?
0: A veure, jo crec que el partit que queda és diferent per un simple motiu, que és que ja no n'hi ha cap més, després, no? Al final és l'últim partit i passi el que passi s'acaba la Lliga aquí. Llavors, els altres partits que hem jugat, tant els d'aquí com els d'allà, sempre hi havia un equip o l'altre que deia, bueno, doncs si guanyo o perdo encara estic allà i tal, i aquest últim crec que serà diferent per aquest simple motiu. Som conscients que serà molt difícil, som conscients que... ens ho posarà molt difícil, el segon partit ja vam veure què va passar, 3 penals en 5 minuts, i som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
4: Has gastat tots els partits de play-off, els 3 del Miró de 3 del Voltregà, els 5 del Barça i ara els 5 del Liceu.
0: Ens agrada molt patir i ens agrada arribar fins al final. No, faig una mica de broma, tant de bo ens haguéssim classificat abans i estaríem una mica més frescos com estan ells, però bueno, és el que hem fet, no, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí, en aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
4: Perquè com ho has fet això? Perquè és que venien aquests nanos, venien cap amb baixada, eh? Aquella fletxa hacia abajo que dieu no sé quin joc és, cap avall. Estava allò la cosa fotudíssima i me'ls has fet trempar tots.
0: Bueno, jo crec que hi va haver molts condicionants. El primer d'ells és que vam arribar allà molt cansats. Veníem de fer una sèrie amb el Barça duríssima de 5, molt, molt, molt cansats, emocionalment i físicament. I crec que els dos primers partits, una part de la que vam pagar va ser aquesta, i l'altra et diria que és que el seu percentatge d'efectivitat va ser bestial. Llavors, quan vas en un lloc cansat i cada vegada que xuten, cada dues vegades un és gol i gol i gol i gol i a més uns golaços i tal, costa molt més. Llavors, intentarem que el partit del dimarts sigui totalment diferent als que vam jugar allà, que s'assimili molt més als partits d'aquí, jugar de tu a tu, com hem jugat els partits de Lliga i el partit de Lliga allà i el de la Copa, i després que guanyi el que més s'ho mereixi sense que hi hagi coses externes que no ens ho permetin.
4: Sí, saps que això és imprevisible i a més el gran sempre, no sé per què, té alguna cosa a favor. Tant de bo que no hi siguin. Cansament, tema cansament, això què? Podem gestionar-ho bé?
0: Bueno, esperem que sí. Avui han jugat els 8, els 8 han estat bé. Esperem que sí, que aquests dos dies que tenim l'equip pugui descansar, l'equip es pugui recuperar, fer cas amb el 100% de les coses que ens diguin i arribar el dimarts amb la millor forma possible i intentar fer un partit fantàstic.
4: Gràcies, Marc, felicitats per la bona feina i a rematar-ho el dimarts que ve.
0: Gràcies a tu.
2: Malauradament, al final d'aquest quart partit, una nova polèmica va tornar a entelar un espectacular partit d'hoquei entre l'Igualada i el Liceu, igual com va passar en el partit de la Lliga regular que es va jugar a Riazor. La tensió que va haver-hi en finalitzar el duel va acabar amb una desagradable picabaralla entre jugadors i membres de les dues banquetes, el que fa preveure un cinquè partit calent. El club gallec va denunciar un tracte vexatori per part d'alguns membres del Front Tauró cap a jugadors, tècnics, aficionats i familiars de l'expedició liceista desplaçada a les Comes, posant en evidència la seguretat al pavelló igualadí. Així doncs, es preveu un últim partit de l'hoquei Lliga d'alta tensió, emocionant i sobretot calent, on la parròquia Arlequinada sospita que en aquest cinquè partit programat per la revetlla de Sant Joan el dimarts a 2:15 de 9 del vespre a Riazor.

0: Resum de la temporada 2025-2026.
1: Amb aquest cinquè partit a Riazor es posarà el punt final a la temporada d'hoquei, tot i que encara faltarà per resoldre què passa amb l'ascens a l'hoquei Lliga, on la impugnació de la Manlleu ha obligat a aturar aquesta eliminatòria d'ascens. I és que aquesta campanya quasi hi ha hagut més partits que s'han decidit als despatxos que no pas a la pista. Xum, Cerdanyola, Calafell, Reus, Manlleu, Lloret, Vilafranca o Mataró, entre d'altres, han vist com els resultats que ens han aconseguit a la pista finalment quedaven en res, posant en evidència un reglament que necessita una revisió i ser unificat entre les diferents federacions per modernitzar-lo aprofitant les noves tecnologies. L'últim episodi el vàrem viure fa uns dies en la fase d'ascens a la Nacional Catalana entre Manlleu i el Sentmenat, on aquests últims van quedar desqualificats perquè per alineació indeguda, com ens explicava en Sema Gutiérrez, president del Sentmenat.
2: Ahir vam fer la nostra semifinal, la vam guanyar a la pista, vam fet una temporada molt, molt bona, tots els jugadors s'han esforçat molt i han fet una temporada realment excepcional, demostrant una implicació bestial, i mig partit el Club Patí Manlleu, quan nosaltres ja estaven amb superioritat al marcador, ens van començar a dir que hi havia una fitxa irregular, un jugador que no podia jugar perquè tenia una fitxa irregular. I nosaltres ens vam quedar parats, a la mitja part vam començar a mirar i no sabíem què estava passant, i al final van impugnar el partit per aquesta fitxa irregular. Llavors, desenvolupant una mica el tema, la cosa ha estat és que tenim un jugador que se li va fer fitxa de sub-23, perquè quan se li va fer, la federació me la va permetre fer. No? Nosaltres no tenim cap equip per sobre, no hem fet ús de la condició de sub-23 d'aquest jugador. Ha jugat sempre amb la Primera Catalana els 34 partits que hem jugat. No tenim cap equip per sobre que s'hagi beneficiat d'aquesta condició de sub-23. Llavors se li va fer fitxa de sub-23 perquè tenia les condicions per ser-ho, i com que li fas la fitxa de sub-23 i alguna vegada necessites per la Segona Catalana, doncs ja el tens. Vam fer la fitxa al juny, com la federació ens recomanava, que no deixem les fitxes totes pel setembre, perquè si no ells tenen molta feina i no poden validar-les. La vam fer al juny en base a la normativa vigent de la 24-25, que deia que el sub-23 eren els que no tenien 23 anys, els que tenien menys de 23 anys, l'1 de juliol de l'any que començava la Lliga, que era l'1 de juliol. Llavors, aquest noi és del 7 de juliol, per tant tenia 22 anys quan jo vaig fer la fitxa. Es va fer la fitxa, es va validar, fer cap a la vàlida, i ha estat jugant tota la temporada amb aquesta fitxa. Resulta que el 17 de setembre publiquen les bases de competició de 25-26 i han canviat aquesta data de l'1 de juliol a l'1 d'agost, amb la qual cosa aquella fitxa que estava validada al juny i a més al setembre, doncs no era vàlida. A nosaltres no ens han comunicat mai, ni la federació, ni cap àrbitre, ni ningú, que aquella fitxa era incorrecta. Nosaltres estàvem convençudíssims que aquella fitxa estava correcta i aquest jugador, a més, com que no fèiem servir la seva condició de sub-23, estàvem completament tranquils. Han jugat tota la temporada així i no hi ha hagut cap problema. Ells havien vist aquesta regularitat, es van guardar l'arma de dir-la un cop nosaltres ja l'havíem alineat. I aquesta ha sigut la jugada del Manlleu. Jo entenc que entenc que està en el seu dret d'exercir fer el que sigui per aconseguir el seu objectiu, però no ha sigut, diguem, ni ètic ni esportiu el fet de que no ens avisessin abans. Si ells han detectat una cosa, igual que nosaltres vam detectar que ells tenien jugadors plata que no podrien jugar aquest partit, si l'haguessin alineat, nosaltres la idea era: escolta, no alineu aquest, que si no haurem d'impugnar i el resultat de la pista no valdrà. Però ells es van esperar, i es van esperar just al moment en què nosaltres vam començar a posar-nos per davant al marcador, que llavors, clar, intentes desestabilitzar, els nanos ja es posen nerviosos. Tot i així, vam aconseguir guanyar el partit, però hem intentat resoldre-ho a nivell de despatxos i amb comitè d'urgència pel mig, un cap de setmana de competicions, això està impossible, perquè bueno, fem les al·legacions, resulta que ells fan una contrarèplica, no ens informen, hi ha un defecte de forma, intentem fer una cautelar, però no és possible.
1: I és que el 10-0 ha estat el marcador que més ha donat de parlar en una temporada on hi ha hagut moltes més coses i que intentarem recordar en aquest xoc d'estics. Un nou curs d'hoquei a patins que començava el 22 de setembre del 2025 i per tant han estat 273 dies d'hoquei on que és el mateix, 9 mesos des de que es donava el tret de sortida amb la Supercopa d'Espanya que va acollir el pavelló de les Comes. Com sempre, en aquest inici de temporada, la Federació Espanyola aprofitava per guardonar els millors jugadors de la temporada anterior i el president Carmelo Paniagua aprofitava per obrir una nova temporada.
3: Pues una vez más empezamos con esta Supercopa, la temporada de 25-26, una más, es decir, que siempre es una competición muy abierta a todos los equipos, una competición muy interesante, una competición en la cual todos ponen de su parte para que sea lo más atractiva posible. Intentamos desde la Real Federación Española de Patinaje la visibilidad cada día más de esta competición a través de los medios, tanto de televisión como de redes sociales, poniéndonos al día en todas estas cuestiones que van en la sociedad y que queremos estar presentes en ellas. Y como decía muy bien el presentador, con esta OTT que ya está funcionando y que se va a estrenar con esta Supercopa, con la nueva página web que estamos trabajando y con la aplicación que ya a partir de la semana que viene o dentro de dos semanas estará ya en funcionamiento para que haya una información fluida de todos los acontecimientos del hockey sobre patines y del patinaje en general. Y entre todos pues vamos a intentar que esta imagen del hockey sobre patines cada día sea mejor y cada día esté más presente en todos los medios y por nuestra parte no nos vamos a quedar atrás.
1: A veure si aquestes millores tecnològiques arriben també a l'hora de validar les fitxes dels jugadors i ens evitem sorpreses desagradables la propera temporada. En aquesta primera cita, on hi van participar els finalistes de l'Hockey Lliga i de la Copa del Rei de la temporada anterior, el Barça aixecava el seu únic títol de la temporada en una gran final contra els anfitrions, l'Igualada, una Supercopa que era, com dèiem, el primer títol de Ricard Ares com a entrenador del conjunt blaugrana.
4: Molt content, el meu primer títol al Barça, superfeliç i supercontent del cap de setmana que ha fet l'equip. És veritat que tenim coses a millorar, però comencem a veure una mica l'ADN d'aquest equip, l'espírit de lluita, d'entrega, i bé, a seguir treballant i millorant, i divendres ja tenim primer partit de Hockey Lliga.
1: En aquest primer xoc d'estics de la temporada també podíem escoltar els jugadors blaugranes, Eloi Cervera, Sergi Llorca, Marc Grau, Xavi Barroso i Ignacio Alabart, després d'aixecar aquesta Supercopa masculina a l'inici del curs.
5: Bé, molt especial, a més fer-ho aquí a casa i amb aquest equip. La veritat és que estan sortint les coses cada vegada millor, però hem de seguir treballant perquè siguin encara millor i seguir aquesta línia positiva i a per totes.
6: Molt content, ens ho mereixem, crec que hem treballat molt. Els 8 jugadors i els dos porters han fet un treball increïble en defensa els 50 minuts, sobretot, i després en atac ens hem anat trobant, ens han sortit les coses i hem de seguir amb aquesta línia perquè volem més, volem seguir sumant i volem aconseguir grans coses amb aquest equip.
7: Bueno, la veritat és que molt a gust, al final poder portar el meu rendiment de sobre també és satisfactori, però al final el que compta és l'Europal i crec que hem fet un en cap de setmana i volem seguir així. Sí, la veritat és que sí, que volem anar títol a títol i ara ja tenim un a la butxaca i res, ara ens venen coses molt xules com ara anar a Argentina i després la Lliga.
8: Bé, molt positiu, crec que s'han fet tant el partit d'ahir com el d'avui dos autèntics partidassos, creient molt en el que estem treballant des del primer dia a la pretemporada d'Andorra. És el camí a seguir, aquesta intensitat, que tots els de l'equip som importants. molt ambiciosos i molt amb la porteria entre cella i cella i a seguir, molt contents i la primera de l'any que no sigui l'última.
9: Bueno, molt bones sensacions. Avui era un partit molt difícil contra l'anfitrió i la veritat és que crec que l'equip ha fet un molt bon partit, molt complet, d'inici a final i hem d'estar molt contents. Sempre guanyar, sempre dona confiança, amb bones sensacions encara més i crec que l'equip ha d'estar molt content, tots hem fet un molt bon treball i ara descansar, preparar-nos bé. El divendres tornem aquí a Igualada, un altre partit molt difícil per començar la Lliga i la setmana següent anem a Argentina ja pel Mundial de Clubs, llavors a descansar, preparar-nos bé, que comença el bo.
10: Una setmana després, a Lloret, era l'hoquei femení qui es posava de llarg per celebrar el seu inici de curs 2025-2026. Gijón, Palau, Vilassana i Fraga disputaven la Supercopa Femenina, on, després d'eliminar el Vilassana als penals, les fragatines s'imposaven al Palau per 3-0 i aconseguien la seva primera Supercopa. Nosaltres parlàvem amb l'entrenador del conjunt fragatí, Jordi Capdevila.
11: Poder aconseguir un títol de Supercopa per nosaltres ha sigut una alegria enorme. Veníem de 5 setmanes de preparació on bueno, hem intentat ajustar una miqueta pues, totes les peces que teníem amb les noves incorporacions, buscar una miqueta l'ADN que volíem trobar, el caràcter que volia trobar l'equip, una miqueta el model que volíem proposar i la veritat que bueno, començar la temporada amb un dels títols importants doncs, assolits evidentment et dona molta empenta i et dona molta energia per començar aquesta temporada, no? Crec que reafirma una miqueta de la feina que estan fent les noies, que estan en staff i bé, contentes de poder portar una copa més cap a Fraga, cap a les vitrines del club i res, ara ja doncs enfocar la Lliga, seguir treballant, seguir millorant, seguir posant-nos a lloc i seguir competint, que al final això només ha de començar i ara doncs bé, ve tota la part llarga i dura de la temporada i ara doncs, ens hem de preparar bé per poder assolir amb garanties.
1: Una de les capitals mundials de l'hoquei patins és a l'Argentina, concretament a San Juan. El primer cap de setmana d'octubre, el pavelló Aldo Cantoni va acollir el campionat del món de clubs d'hoquei, anomenat antigament Copa Intercontinental. Un dels 8 equips presents en aquest campionat va ser el Barça i un dels jugadors més contents era l'argentí Pablo Álvarez, qui després de molts anys lluny de San Juan tornava a jugar un partit a casa seva davant de la seva família.
12: Sí, la verdad que sí, muy contento, ya lo decía. La verdad que he tenido muchísima suerte porque, bueno, considera todo esto, ¿no? De poder estar acá, disfrutar de este gran campeonato, que sea mi cumpleaños y bueno, hoy celebrarlo también con victoria. Qué feliz es cada vez que se puede marcar acá con mi familia, mirando. La verdad que es una sensación muy bonita y como digo, desde el primer día que he llegado, que he pisado tierra acá en San Juan, todo es positivo, así que nada, feliz por mí y por toda la gente que está mirando.
1: Els barcelonistes aconseguien 3 victòries en els 3 partits de la fase de grups. Primer, una golejada contra l'argentí de l'Andes Talleres de Mendoza. A la segona jornada, els de Ricard Ares sumaven un ajustat triomf contra l'altre equip argentí, l'Olimpia de San Juan, i una nova victòria contra l'Sporting de Portugal portaven els culers a la semifinal. Durant aquest partit, Pablo Álvarez va donar l'ensurra del campionat en aquest Mundial de Clubs després de rebre un impacte de bola a la cara. Després de l'impacte, el jugador argentí del Barça va ser atès immediatament pels serveis de mèdics del club, encara que va acabar sent traslladat a l'hospital per protocol, on les proves realitzades van determinar que tenia una fractura nasal. El porter blaugrana, Sergi Fernández, després del partit, tenia paraules d'ànims per l'argentí.
13: Sí, primer de tot, enviar-li aquí un missatge d'ànims a en Pablo. Jo ho com molt fort, l'equip està amb ell, li dedica la victòria. Crec que és injust a vegades a l'esport amb aquestes coses. Esperem que sigui el menys possible i des d'aquí molts ànims amb ell i a la família.
1: A la semifinal, un 5-0 contra l'altre equip local, el Centro Valenciano de San Juan, posava el Barça en una final on l'Sporting de Portugal es revenjava de la derrota de la fase de grups d'uns dies abans. Després d'empatar a 2 en el temps en reglamentari, un gol de Verona en la pròrroga coronava els portuguesos com a millor equip intercontinental d'hoquei a patins. El jugador blaugrana, Ignacio Alavar, comentava que d'aquesta derrota se n'havia d'aprendre.
9: Diu que per guanyar també s'ha de perdre i és un projecte nou, hem guanyat la Supercopa, no hem pogut guanyar aquest Mundial de Clubs, crec que hem fet un molt bon paper, hem anat de menys a més i en aquesta final hem competit molt bé davant d'un molt bon rival, que aquesta final la veritat és que s'ha decidit per petits detalls i jo crec que hem d'estar orgullosos del treball que portem fent des de l'11 d'agost, continuar treballant perquè la temporada és molt llarga, volem guanyar-ho tot i amb aquesta actitud, amb aquest treball, amb la qualitat que tenim a l'equip, estic convençut que serem molt competitius a Europa, a la Lliga i que donarem moltes alegries.
1: La temporada 2017-2018 de la Federació Europea va establir que els campions i finalistes de la Copa d'Europa i de la Europe Cup decidissin quin era el supercampió continental a través d'una Final Four. A la final del mes d'octubre, la freguesia portuguesa de Barcelos va acollir aquesta final a 4, on l'Igualada era l'únic representat del nostre hoquei, ja que la temporada anterior s'havia proclamat per segon any seguit campió de la World Skate Europe Cup. Al final, l'equip local del Barcelos es va endur el títol de campió continental davant el Porto, un Porto que eliminava els igualadins a la semifinal en una eliminatòria que es va decidir en la loteria dels penals. Un dels jugadors que no va poder finalitzar aquest enfrontament contra el Porto va ser l'argentí Matías Pascual, ja que va rebre un fort cop a la cara que el va obligar a deixar el terreny de joc abans d'hora.
14: Bueno, bien, dentro de todo bien, a pesar de la mala fortuna del golpe. Yo creo que fue con el stick, ¿no? Bueno, ya me han atendido, me han hecho puntos y todo, pero bueno, no he podido volver a las pistas, que era lo que a lo mejor me hubiera gustado. Y bueno, aquí estamos. No, de momento, bueno, solo que veo borroso por el impacto. Bueno, ya veremos ya cuando llegue la revisión y todo, pero pareciera que está todo bien, es simplemente el golpe que ha sido. Y bueno, por suerte, dentro de todo ha sido un accidente, con suerte.
1: Tot i la derrota, l'Igualada va donar una molt bona imatge i va vendre cara a la seva derrota contra el Porto. Però l'entrenador Arlequinata marxava d'aquesta Copa Continental de Barcelos bastant emprenyat. Marc Montaner.
15: Jo soc partidari que quan s'arriba a aquestes competicions hem de venir a guanyar. A mi m'és igual perdre els penaltis que perdre 4-1. Demà no jugaré a la final, no? Llavors crec que no m'ha afrontat la tanda de penaltis com tocava. Crec que ens hem deixat anar quan s'ha acabat el partit i me'n vaig emprenyat perquè crec que hem fet moltes coses per estar demà a la final i crec que pels detalls del final de tot no hi som.
10: L'inici de les competicions continentals femenines va portar moltes alegries als equips de casa nostra. L'equip femení d'hoquei patins del Sant Cugat va aconseguir una fita històrica en el seu debut a l'Europa Cup femenina, la segona competició continental. L'equip santcugatenc es va imposar per 3-1 davant el conjunt portuguès del Gilperaes, el pavelló 2 de Sant Cugat, en el partit d'anada d'aquesta eliminatòria de la competició europea. I el primer gol europeu del Sant femení el feia una Gina Balcells, que després del partit parlava precisament amb un servidor, Artur Ávila.
16: Merci, sí, molt contenta pel gol, però sobretot per la victòria, que al final hem treballat tot l'equip i entre totes hem pogut tirar endavant i que hagi costat una mica al principi.
17: Bé, ha sigut un gol històric, però clar, també dins la importància del partit en si, també ha sigut bàsic perquè era l'empat a 1, perquè la primera part no podia, i al començar la segona doncs tu ja has fet aquest empat i a partir d'aquí...
16: Sí, sí, és el que dic, que la primera part hem tingut moltes ocasions, totes les de l'equip, però no acabava d'entrar la pilota i bueno, hem estat de sort que la segona part hem sortit més enxufades i així... i ha entrat i a mica en mica doncs hem anat pujant totes i han acabat d'entrar.
17: Ha sigut un partit de més nervis que altres o ja estàvem tan acostumades?
16: Bueno, una mica sí que estàvem nervioses perquè al final és una competició que encara no havíem jugat, però bueno, al final hi ha nervis bons de voler sortir, lluitar-ho fins al final i crec que ens ha pogut sortir bé.
1: En categoria masculina el Sant Just també feia història, ja que va superar per primera vegada una eliminatòria d'una competició europea, la WSE Trophy. Els de Mia Ordeig, en el partit d'anada de la primera eliminatòria, que es va jugar a la Bonaigua, van aconseguir un mínim avantatge contra el conjunt francès de Le Poiré Roller, després de guanyar per un ajustat 3-2, un resultat que havien de defensar 15 dies després a la pista dels francesos. Finalment, els del Baix Llobregat, amb una gran segona part, van aconseguir un històric triomf per 0-7 que ens comentava el jugador del Sant Just, Xavi Crespo.
18: Per nosaltres i pel club era un partit important, un partit que ens feia molta il·lusió guanyar. És la primera vegada que el club passa una eliminatòria europea. L'any passat va ser el primer cop que vam competir a Europa i no vam poder passar la primera fase, i per nosaltres era molt, molt il·lusionant i molt rellevant poder passar aquesta primera eliminatòria. La veritat és que ha sigut una eliminatòria bastant, bastant igualada, tot i el resultat final d'aquest partit, i per nosaltres doncs, també a part ens serveix com a un entrenament més per seguir creixent, per seguir millorant de cara a la Lliga, que és on hem de posar totes les ganes i tot el que sabem, perquè no estem en una molt bona situació, però bé, aquest partit ens segueix ens serveix per agafar confiança i continuar treballant.
1: Al final de la temporada passada, Jordi Bargalló penjava els patins després de 28 anys en el primer nivell de l'hoquei patins. A l'Ateneu de Sant Sadurní es va omplir per fer-li un merescut en reconeixement, i nosaltres aprofitàvem l'últim programa del 2025 per parlar amb ell.
19: Em van dir que tal dia hi hauria un acte i que hi havia de ser-hi, i la veritat que va ser molt bonic i molt emotiu, no?, poder viure-ho juntament amb els meus.
1: Parlem una mica del Jordi Bargalló, jugador, el que ha estat jugador, que el dia 24 de maig posava el punt i final a la seva etapa com a jugador. Jordi Bargalló va néixer, si no m'equivoco, va ser el 5 de desembre del 79, per tant,
19: sí, correcte.
1: Et retires amb 45 anys, després de tota la vida vinculat amb el món de l'hoquei. Començaves al Col·legi Sant Josep i després l'any 97 ja fitxaves ja anaves cap al Noia. A veure, què té Sant Sadurní amb l'hoquei patins que el fa tan especial?
19: Bueno, una mica és la tradició, no? Jo crec que ja no només és Sant Sadurní, no? Hi ha molts llocs a l'hoquei patins que són tradició i són l'esport una mica rei, i aquí a Sant Sadurní no hi ha cap manera, no hi ha cava, i sobretot l'esport que tira més i que possiblement practica més gent és el hoquei de tota la vida, i bueno, sembla que ens anem obligant uns als altres d'anar donant l'estic només naixem.
1: Debutaves a la pista del Vilaseca, si no recordo malament, una mica que ja has demostrat ves ahir amb aquest partit que ets bastant intel·ligent, perquè jo hi era en aquell partit i jo sé que la posició a la banqueta que vas triar tu doncs va ser important perquè el Manolo Barceló et fes debutar.
19: Bueno, ostres, doncs mira, d'uns dels que hi era, sí, vaig debutar a Vilaseca, i una mica és l'anècdota que explico, no? I que jo penso, el que tenia al costat era el Marc Gual, i van començar a expulsar jugadors sèniors del primer equip, i havia de sortir un júnior o un o l'altre. Però bueno, jo estava més a prop de la porta, i no sé si era per això o per qualsevol cosa, el Manolo m'ha dit, vinga, que tu entres. I la veritat és que va anar bastant bé, va ser un partit que el Vilaseca estava apretant, que no vam guanyar de masses, i vaig poder aguantar aquells minuts de la inferioritat o de la targeta blava, i bueno, també el Marc Gual després va entrar, i vull dir que no passa res, vull dir, el Marc Gual també té una carrera espectacular.
1: Precisament l'Ateneu de Sant Sadurní va acollir una nova edició de la Copa del Rei. Allí el vigent campió, el Reus Deportiu, no va poder defensar el títol aconseguit un any abans, ja que va caure contra el Calafell. Un Calafell que en les semifinals també eliminava el Barça en la tanda de penals i per primera vegada es classificava per la final de la competició del CAU, com recordava el jugador calafellenc Jepi Selve, qui jugava la seva última copa amb el premi d'estar a la final, després d'anunciar la seva retirada al final de l'actual temporada.
20: Fins a dia d'avui, aquest any, per mi ja és el comiat somiat. Demà, el que passi demà no em farà canviar la idea ni la convicció ni tot el meu pensament de cara al meu comiat, a la meva retirada. Evidentment que si demà es guanya hi haurà un plus, però no vull, com el penal, no, que deia el Jordi, que li deia el Jordi ara, no vull ni pensar-hi. Vull intentar estar tranquil, intentar no tenir massa escalvaries al cap. Evidentment que si es guanya serà un apoteòsic per tots plegats, el Calafell el primer, i després vindrem els altres, que els noms també som els últims dels noms.
1: Els de Guillem Cabestanya havien d'enfrontar-se en aquesta final a un Liceo que deixava pel camí a l'Alcoi a un lluitador igualada per un idèntic marcador de 2-1. Finalment, els gallecs guanyaven la seva 11a Copa del Rei gràcies a una victòria per 4-1, on el protagonista va ser Bruno Saavedra, qui va marcar 3 dels 4 gols del seu equip en només un minut. Amb ella podíem parlar a peu de pista i ho feia el company Frank Balanyà.
0: Bueno, la verdad que no, es un momento soñado y la verdad que adrenalina a tope.
21: ¿Cómo te sientes en este momento que no marcas uno, el segundo ya es la locura, pero 3? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento, te acuerdas?
0: Pues la verdad que nada, la cabeza está a mil cosas, la adrenalina no estoy ni pensando, yo creo.
21: Andos de periodista, ¿qué está pasando ahora mismo aquí encima de la portería?
0: Pues repartiendo Estrella Galicia, que es lo que nos patrocina y nos identifica siempre.
21: Y a celebrarlo, hoy os robamos poquito tiempo porque con el MVP, claro, lo dicen de esta final, a disfrutarlo mucho. Felicidades por la actuación personal del equipo y de la Copa.
0: Muchas gracias.
10: La Copa de la Reina celebrava a Gijón i allí eren les lleidatanes del Vilassana qui eliminaven les fragatines a semifinals per 2-0 amb gols argentins de Lucha Agudo i Jimé Gómez. A l'altra semifinal, les anfitriones del Gijón es desfeien del Benvibre per 5-2, amb la qual cosa la final de la Copa de la Reina del 2026 seria Gijón-Vilassana. Una final on l'equip de Lluís Rodero lluitava no només contra els jugadors del Telecable, sinó contra 2.500 aficionats que omplien el pavelló. 3-1 per les lleidatanes que, amb gols de Lucha Agudo i doblet d'Aina Florenza, aixecaven la seva segona copa, les dues consecutives, engrandint així la llegenda del club del Pla d'Urgell. Tot i això, i segons reconeixia la capitana de les vilassanenques, Maria Porta, el seu equip ho va tenir tot en contra.
22: Estem molt contentes de poder haver guanyat la nostra segona Copa de la Reina. La veritat és que ens havíem esforçat molt i hem entrenat molt i ho hem treballat molt. I bueno, al final, tot i tenir-ho tot en contra, perquè jugàvem a casa del Gijón, amb un pavelló que apretava molt, doncs crec que hem sabut fer les coses molt bé i hem treballat com un equip del principi fins al final, i al final doncs hem tingut la recompensa. Així que molt contentes.
10: I si aquest títol, com dèiem, engrandia la llegenda d'aquest club d'un poble de 700 habitants, unes setmanes després l'equip, que s'havia proclamat campió de la Lliga Regular, disputava els play-offs pel títol. A la semifinal, les vilassanenques es desfeien del Palau sense necessitat de disputar el tercer partit. 5-1 a casa i 1-2 a Palau. A la final es tornaven a trobar dos vells coneguts, Vilassana i Fraga. El primer partit de la final va ser molt igualat i va necessitar d'una pròrroga on es passava de l'empat a 1 al definitiu 3-2. El segon partit, el disputat al sotet de Fraga, veuria com les vilassanenques es proclamaven campiones de Lliga per primera vegada en la seva jove història iniciada el 2003. 1-3 pel Vilassana amb gols d'Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Vicky Porta en un partit que posava fi a la carrera d'una de les jugadores històriques del club, Maria Porta, a qui aquella mateixa setmana l'Ajuntament del municipi feia filla predilecta, tal com ens anunciava a xoc de stics el president del club, Ramon Porta.
23: Un molt bon titular serà que dimecres, a la Maria Porta, ja que retire, l'Ajuntament de Vilassana la fa filla predilecta del poble.
24: Ostres, veus? Sí, doncs pues mira...
23: I serà un gran colofón que pues, tindrà la Maria a la seva retirada, que dius, ostres, senyal que has fet bona feina durant molts anys, i això és important.
24: Home, és que clar, va ser també una de les noies que va començar de zero i que ha anat pujant fins a aconseguir doncs, aquests títols, que segurament quan va començar, si li arribes a dir, hagués dit, va, deixa'm estar, que demà tenim partit, hagués dit.
23: Això ens ho expliquen fa 10 anys enrere i no s'ho creu ningú. I ara potser tindràs raó tu, que sí que la gent se mal acostumaran a guanyar i ens exigiran coses que crec que no toquen amb esport, però, escolta, és esport i sí. L'esport dona peu a somiar i havia pensat moltes coses.
10: Un Ramon Porta amb qui parlàvem de diferents aspectes del seu club, aquí en teniu un extracte.
23: Sí, tocava, doncs mira, l'hem jugat i hem tingut la sort de poder guanyar, tot i que sí que he de dir que vam fer un gran partit i el vam controlar en tot moment.
10: M'han dit que, bueno, pel que he llegit, doncs, que hi va haver bastant ambient, que també Valtos va portar força afició, un ambient doncs, caldejat, però tot això doncs, és el que agrada, no? I patint fins al final, doncs al final suposo que devia explotar doncs, l'eufòria aquesta, no? Tot i que ara ja les teves noies doncs, ja una mica ja hi estan, entre cometes, acostumades, però vaja, una lliga encara no la teníeu.
23: No, aquest títol no el teníem, i també ens falta la Copa Europa, que bueno, espero i desitjo que l'any que ve la puguem guanyar.
10: I un cop repassats aquests títols de Fraga i Vilassana, acabarem aquest resum de la temporada 25-26 pel que fa a l'hoquei femení, recordant que dos equips catalans van estar presents a la final a 4 de l'Europa Cup, segona competició europea en importància i que era creada tot just fa dues temporades. Sant Cugat i Voltregà es classificaven per una final fort que es disputava a Portugal i on, malauradament, els dos equips catalans s'havien d'enfrontar a les semifinals. En una molt igualada semifinal, el Voltregà s'imposava per un ajustat 0-1 amb gol d'Alexia Bosch, aprofitant el rebuig de l'única directa del partit llançada per ella mateixa. Eren, doncs, les usonenques que tornaven a una final continental 5 anys després, on es veurien les cares amb les anfitriones portugueses del Sant Joanense i queien derrotades per 5-1 després d'una primera part igualada, que acabava amb 1-0, i d'una segona on les locals anotaven fins a 4 gols, més per només un les catalanes. Escoltem què ens deien d'aquest partit l'entrenador Javi Cabanes, l'entrenador del Voltregà, Javi Cabanes.
2: Bé, una experiència europea molt, molt positiva. Així que al final, doncs, perdre l'últim partit quan estàs allà i que ho veus tan a prop, doncs, és fotut. Evidentment, doncs, sentim impotència de no haver pogut aconseguir. Sí que el resultat és una mica més avoltat per lo que va ser el partit. Ens van penalitzar, doncs, petits errors que vam cometre. Van influir molts factors com són els nervis, no? Al final és un equip molt jove i una final europea no es juga cada dia, o sigui que res, o sigui, molt content al final per tot el que ha set eliminatòries, semifinals i el que hem viscut, no?
10: A la Copa d'Europa Femenina, el Fraga es coronava com a millor equip europeu femení després de guanyar el Benfica per 4-1 i conquerir el títol de la Champions. En aquesta final va estar-hi el nostre company Fran Balanyà, d'UA Lleida Ràdio, que al final del partit parlava amb vàries de les protagonistes fragatines. Escoltem Leire López i Juli Fernández.
3: Ha sigut un moment bastant important, encara no m'ho crec. Jo crec que encara estic en xoc. Però bueno, ha sigut, no sé, notar a tota l'afició i a tot l'equip com a favor meu, fer-me sentir acollida i tot ha sigut molt bo. I després al terminar el partit, agafar el mòbil i veure tota l'afició, la meva família, els meus amics, ha sigut molt bo, molt bo.
4: Fue, la verdad que increíble, muy feliz. Realmente, después del año pasado que hemos tenido, hoy por hoy se disfruta todo el doble. Así que feliz es poco.
1: A la Champions masculina, el campió europeu va ser el Porto, que es va imposar al Barça en la final per 3-1, en un partit on el porter blaugrana, Sergi Fernández, va ser molt crític amb l'arbitratge.
5: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Els he dit, fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet. No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any ja al bar mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
1: Però si va haver un èxit europeu, aquest el vàrem viure a la capital del Segrià, al pavelló 11 de setembre, on el Pons Lleida aconseguia aixecar per quarta vegada el títol, després de derrotar el Calafell en una emocionant final. En els de xoc d'estics podíem viure a peu de pista la felicitat dels jugadors del Lleida com Antonio Miguelez, Martí Gavarró, Xavi Bosch o el capità del Pons de Lleida, Sergi Duc.
6: Una emoción increíble, una vida jugando a hockey. He tardado en llegar un momento así. La temporada pasada dejamos pasar un par de oportunidades y ahora disfrutarlo con toda nuestra gente. No podía ser en un mejor sitio y con unos mejores compañeros.
25: Es una emoción indescriptible, yo creo. Ha disfrutado muchísimo lo que hemos conseguido. Es una locura.
26: Gràcies, ja com he dit abans, ja no seria possible sense tota la gent que ens apoya, la família, els amics, tota la gent de Lleida que s'ha voltat, i penso que menys que agrair-nos d'aquesta manera amb un títol.
6: Bé, la veritat és que
7: no tinc paraules per explicar el que sento ara mateix. Ha estat una final èpica, una final que s'ha decidit per petits detalls. Molt content de que el títol es quedi aquí, però més que això del treball que ha fet l'equip, de l'afició que tenim, de ser de Lleida i... ¡Vamos!
1: Escoltàvem un Sergi Duc que pocs dies després anunciava la seva retirada de l'hoquei, i és que aquesta ha estat la temporada dels adeus. La pròxima campanya, jugadors com el mateix Sergi Duc, Enric Vargas, Aleix Esteller, Jepi Selva, Marc Grau, Guiri, Roger Preses, Xus Fernández o Pablo Álvarez, entre d'altres, ja no estaran a les pistes d'hoquei després de penjar els patins aquesta temporada. Nosaltres, el de Xoc d'Estics, sí que continuarem i tornarem a ser-hi, tot esperant el desenllaç del cinquè partit de la final de l'hoquei a Lliga que hauran de jugar Liceo i Igualada a Riazor aquest dimarts. Així doncs, fins al pròxim Xoc d'Estics.

0: bucks, my friend.
1: Això és Frankie Manning Radio Show des de Ràdio Esbel 98.1 a Can Ginestar, patint tota la onada de calor que diuen que s'ha acabat, però no és cert.
2: S'ha acabat, bueno, avui era l'últim dia, inclòs. Molt inclòs.
1: I així ens ho ha transmès la Ella Fitzgerald amb Too Darn Hot, des del musical de Cole Porter, Kiss Me Kate.
2: Sí senyor, 48. Molt bé, estaves fent deures aquí, Albertus.
1: Està fent moltes coses. Està buscant Dern i corroborant les meves sospites que D-A-R-N és un sinònim de Dem, és maldito, però, clar, s'utilitza, a l'anglès s'utilitza molt com extremadament.
2: A mi, no sé per què m'ho imaginava així, però
1: és extremadament...
2: em podria haver equivocat, sí. Tranquil·lament.
1: No sé, jodidamente caliente?
2: Sí, no?
1: Fucking hot.
2: Darn hot.
1: Sí, ara ja es diu fucking.
2: A mi em sona haver-ho escoltat, darn hot.
1: És molt, bueno, molt. Més que molt, és

0: No, cal.
1: ¡Oye!
0: Se viene un...
2: Se vienen vacaciones.
0: Vale, de mesos de pausa.
2: Dos mesos i mig. Sí.
0: Tocava, eh?
2: Barbetxo, no? Barbetxo?
0: Sí, barbaretxo.
2: Barbaretxo.
0: Barbaretxo es farem, sí, sí.
2: Deixem reposar una mica la terra, que descansem tots.
0: Sí. Em sorren els barbaretxos, no molen, eh? Estàs a gastar de 3 o 4 euros cap amunt.
2: Home, i tant. Mínim 6.
0: Tens alguna cosa pensada per aquestes vacances?
2: No, un parell de viatges, però...
0: Bueno, collons, no, un parell de... Un parell!
2: I tu, Diego?
0: Jo no. Ah, ho faré, segur, però no tinc encara res pensat. A l'aventura, em sembla.
2: Alguna visita a la França?
0: Faràs?
2: Tu.
0: Ah, possiblement.
2: L'hem passat per fer això, no?
0: Una visita a la França vaig fer, sí. Poder sí, sí. Estic... Em sembla que aniré a buscar la fresca, eh? Em sembla, aquest any. Està sent terrible, no... Doncs, bueno, no sé, on fa molta calor?
2: Egipte, al desert Sahara, que toca amb Egipte també.
0: Sí, doncs tenim una cançó que es diu Little Egypt, Ying Yang, amb els The Coasters. Step right up, folks, and see little Egypt to a famous temple of pyramids.

0: $5, my friend.
1: Where's the man with the dime?
2: Frankie Manin Radio Show, aquí Radio Slam 98.1 de la FM.
3: Em tires al What's on the Jukebox, my friend, perquè no pugui dir... My friend!
2: Mira, diu...
4: If you're a piper...
3: Sí, has començat a parlar amb el Pit. Jo la...
2: Ets tan poc professional, Diego.
3: Hòstia. T'estàs tornant un descarat, tio. Però... a quina edat t'estàs tornant un descarat?
2: Au, va. Hem escoltat aquí els Coasters amb la cançó de Little Egypt, que és una cançó que narra una altra història molt curiosa com la de...

0: Els Mogui Joe Cafés, mm-hmm. els encanta aquest tipus d'històries.
1: Sí.
0: Descriu un espectacle de cabaret on hi ha una ballarina i el que ho explica que va casant-se i tenint molts fills amb la ballarina.
1: Mm-hmm.
0: I ja explica que ja no... Clar, evidentment, com que té tants fills, ja no, balla, ja no fa l'espectacle. L'espectacle. Així es diu ella, Little Egypt.
1: La seva... Ella, era una noia, sí, sí. Mm. Estava mirant aquests, el Leiber i Stoller, els creadors de la cançó.
0: Uh-huh.
1: També són de Hound Dog, Kansas City, pels coasters. Per a l'Elvis Presley en fan Love Me, Jailhouse Rock, Loving You, Don't, i King Creole.
0: Uh-huh.
1: Què?
0: Déu-n'hi-do. I es diu Hound Dog?
1: Hound Dog és una cançó que van crear ells. Ells són...
0: No, però ja ho sé quina és Hound Dog, però no la cantaven ells, oi no. Que no? Perquè la cantava...
1: Bueno, diverses persones, sí. You're Nothing But a Hound Dog. Suposo sí, que és aquesta, aquesta no,
0: i tant.
1: No serà una altra que...
0: Sí, l'altre dia en parlàvem, d'aquesta cançó. Mm. No, nosaltres, jo i altra gent.
1: Ah, sí, perquè a mi no em sona que fa res d'això fa temps, però bé, t'estava dient, sí, sí. Què... Jo avui he agafat una llista que bueno, em feia recordar una mica aquestes temperatures, també una mica...
0: Llista especial de final de temporada, amb sí. Calor i...
1: Caloret, faller, i després alguna així com de... Bueno, no sé,
0: Lazy River. Vale, doncs.
1: Lo que comporta una mica el calor, no? Una mica sentir-se mandrós.
0: Exacte. I després el Killer Dealer l'escoltarem, no?
1: Sí, perquè està, és un instrumental així, tipus, com li dius tu, a l'Ska, no?
0: Sí, Ska. Sí, t'he dit una barreja amb els Book MGs, perquè hi ha molt de teclat en aquesta cançó.
1: Mm-hmm.
0: Vale, doncs farem dues de seguides al What's on the Jukebox, My Friend, de final de temporada, llista creació de Diego Fontova.
1: Vinga.
0: I farem dues de seguides. Lazy River i Killer Dealer.

0: my friend.
1: Ladies and gentlemen.
2: Frankie Benny, Radio Show, aquí a Radio Esben 98.1 de la FM. Des de la calorosa que en Ginestà. Hem escoltat...
3: Aquí dins estem fresquets, eh?
2: Sí, aquí estem fresquets.
3: Avui ens hem trobat aquí gent i estaven aquí a la fresca.
2: Hem escoltat dues de seguides. La primera, Lazy River, i la segona, Killer Dealer, amb un ritme endemoniat ska.
3: Jackie Mitto.
2: Directament des de Jamaica i amb el llegendari tecladista i compositor Jackie Mitto, que és el que ens figura.
3: Sí.
2: A la cançó. Molt bé, i amb la també tenia havia format part de l'agrupació Soul Brothers, d'aquí els Book MGs, no? Per això sonava una mica aquest so més soulero. I Scatolites també.
3: Ah, molt bé.
2: I havia treballat amb el famós Coxon Dot, productor de ska i Rocksteady.
3: Toma ja.
2: Molt bé.
3: Rocksteady.
2: Un
3: ja
2: parell.
3: Tenim una cançó de fons, Moving Out Today, això és el que farem.
2: Ah, això, sí.
3: Opa. Has vist?
2: Ha entrat algú. Tenim visita amb gos.
3: Ah, sí?
2: Sí. Però tu procedeix. Anem procedint, estem a l'aire, ja s'ho faran, tio.
3: Molt bé. Què més tenim aquí per escoltar? Un night wind, això tan esperat que en aquestes nits caloroses, que estem esperant que a vegades arriba a les 10, a vegades fins a la 1 de la matinada.
2: Correcte, no? A vegades no arriba.
3: Fa dos dies era com, hòstia, tio, fins que no entra aquest airet no pots anar a dormir, no pots anar a clapar, perquè... I hi ha una cançó que es diu així, Night Wind, segurament no té res a veure amb el que estem pensant nosaltres, no? Però... És amb els germans Dorsey i després podem sentir un No Pepa Kimbe.
2: Que sona, a mi m'ha sonat de hawaià, però no és hawaià, oi?
3: És a mi, bueno, jo pensava que era així més africà o així.
2: Ah.
3: I és un és... tal Mano Cesair, et la formació Malabo, que és una la naissance del World Music Antilles.
2: De les Antilles.
3: Antilles.
2: Del Carib francès.
3: De 1969.
2: Vinga, va, som-hi, Night Wind, i després No Peck Packing Bay.

0: my friend.
1: Frankie Valli Radio Show, aquí a Radio Show 98.1 de la FM. Hem escoltat...
2: Nightwind.
1: Nightwind, de Dorsey Brothers, amb una gravació d'alta qualitat.
2: Home, perquè van començar molt...
1: Molt aviat, als 30. I No Peux Pas Chanter, de Malavoy, que jo ho estic llegint com No Peux Pas Chanter, però és llenguatge criollo.
2: Criol, antillà.
1: Antillà, de la Martinica, regió de França, i en realitat és Nous Peux Pas. I el següent no sé què és. Però jo, bueno, ho estic traduint a mesura que ho veig.
2: He vist el que fiquen.
1: Nosaltres aquí no podem pas aguantar més.
2: Això, no podem suportar-ho. Mira, sense saber-ho, també parlar una mica del calor. La cançó realment es refereix a una altra cosa.
1: Exacte. Que...
2: Però no quedava mal aquí amb la meva idea. Aquí es refereix més a la lletra... Acostuma a parlar de dificultats de la vida, de falta de diners i del cost caríssim dels productes bàsics i és com fa un crit d'esperança social. Que, bueno, també s'escau, no?
1: Home, és un... Bueno, podríem parlar de temes eterns com l'amor, l'odi, la venjança i l'economia, no?
2: Sí, sí, exacte. I que sempre va pujant tot i, bueno, sempre vas ofegat, eh? Que aquí va més frases antillanes.
1: Ah, més frases antillanes?
2: Salut i cortesia, anem a mirar. Saca fet, com va?
1: Saca fet.
2: A veure, expressions de la via diària. Estic cansat, aquesta. Muen l'aig. Courage. Courage és ànims. Courage.
1: Courage.
2: Aplita. Fins més tard. Aplita.
1: Aplita.
2: Que bo. Aplita. Molt bé, molt bé. Antillan. Tia. I què ens vindrà després d'aquest Paducah Parade?
1: Doncs una...
2: Paducah, saps què és? És un poble que està a Kentucky.
1: Ah, no ho sabia.
2: Sí.
1: La selecció espanyola està a Chattanooga. He estat pensant molt en el nostre programa.
2: Chattanooga, xuxu.
1: Estava concentrada ja a Chattanooga, xuxu.
2: Hòstia.
1: Molt bé. Hòstia, quina gràcia, tio. Sí, sí, curiós. I, bueno, ara ens entrarà una gran cantant que no coneixia jo, Beretta Dillard.
2: Amb Promises, Mr. Thomas. I ja veurem què fem.

0: ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Aquí venim Radio Show, aquí a Radio Espanyol 98.1. Promises, Mr. Thomas, amb Vareta de Liard.
3: La cantant d'origen newyorkès, Harlem, concretament.
2: Vols que et digui algunes mogudes de l'estiu?
3: Sí, n'hi ha, no ho sé.
2: Home, hi ha unes quantes, eh?
3: Sí, jo no em mouria ara, vamos. Ni...
2: Bueno, no, tens tota raó, jo tampoc. Jo recordo fa molts anys que feia molta calor. I una de les que anava encara es manté, que és el clandestí als cups de la Barceloneta, que està al costat de la platja.
3: Sí.
2: I per tant et pots fer una remullada. Jo després m'anava a banyar al mar.
3: I ara també enganxifós.
2: Ben enganxifós, i tant. Que abans es feia els dimecres, però veig que es fa els divendres. Aquí tinc el divendres 4 de juliol, de 8 a 10. Allà davant al costat del Surf House, sí. Bueno, els cups,
3: sí, sí.
2: En aquella escultura.
3: Com deia aquella escultura?
2: Els cups? Bueno, no sé.
3: No, l'estrella ferida?
2: Ah, pot ser, sí. I després també hi ha mogudes a Swing Maniacs, a la Iguana, els dimecres de 8 i mitja a 10 i mitja, a Swing Maniacs, bueno, el 7, 14, 21 de juliol, de 9 a 12, amb DJs. Què més? Altres llocs com Tarragona i el Maresme. Mira, a Tarragona, a Altafulla, hi ha el divendres i el 4 de juliol i el 18 de juliol, de 8 a 10, al carrer Pescadors 3, gratuït, Maritim Swing. També suposo que pots fer una remulladeta. I a la platja d'Ocata, al Mas Nou, el diumenge 20 de juliol, de 6 a 8. A Sant Pol, també, la Mar de Swing, diumenge 20 de juliol, de 9 a 11. Tot això, podeu consultar-ho sempre.
3: A BSN Swing. Molt bé. Estava caminant aquí la vida i carrera de la Vareta Diar, que ella va... la van animar perquè es presentés a concursos d'aquests de cant al Teatre Apolo. Te'n recordes que vam fer nosaltres un concurs?
2: És veritat, que vam fer tot un show.
3: Això podríem recuperar, així com excepcional, també.
2: Vam fer una competició, no?
3: Però estava guai. I tenim moltes cantants que sabem que van començar així, no? La Fitz era entre elles. I bueno, aquí la Dillard, ara que parlaves de mogudes... la van invitar a participar a que es va posteriorment reconèixer com el primer concert de rock and roll de la història, el Moondog Coronation Ball a Cleveland, i un concert que només va poder durar una cançó perquè es veu que es va liar tal pajarrac allà, i després de la cançó de Paul Williams, que va ser el que va poder cantar, els altres no. Entre ells, la Vareta Diar, que es va quedar sense poder cantar en aquell concert. Bueno,
2: coses que passen. Almenys no va caure d'un avió com el... com es deia, el Bo... No me'n recordo ara.
3: Richie
2: Valens i l'altre, no? El del rock and roll.
3: Què fem? Una cosa que es diu Roadrunner.
2: Fem dues.
3: Això fa...
2: Perquè després entra Sabroso.
3: També. Fa estiu, això, eh? Venga.

You say you failed. But it don't look like you gonna last.

0: Frankie va entrar al show. Hem entrat
1: nos,
0: aquí.
1: Nos estamos poniendo melositos.
0: Amb melodies evocatives de la costa amalfitana, amb Sorrento, sí. Costa nord de la península amalfitana. Allà podreu trobar moltes poblacions precioses com Amalfi mateix o Positano.
1: Positano és més bonic.
0: I altres pobles que estan a la part nord, a la part de dalt, per sud però a dalt, que també són molt maques, mm-hmm. i tenen unes vistes fantàstiques. Ara, això sí, haureu de trobar un moment de l'any superantipàtic, si no voleu trobar-vos 2.000 milions
1: de persones allà, fent cua en la mateixa carretera.
0: Exacte, no té cap sentit. No té cap sentit, no hi ha neu. Jo no recomano que hi ha neu ara mateix.
1: No.
0: Fins i tot ma mare va anar a l'octubre i no. Jo vaig anar al gener. I no hi havia gaire gent. Hi havia gent, però no hi havia.
1: Jo que vaig anar al maig passat i vaig tenir sort.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bé, vas estar-hi?
1: Sí, vaig passar per allà, tampoc vaig poder aparcar allò per poder veure el poble de Amalfi, perquè era, no hi havia lloc per aparcar, tal, però no era allò que veus després per l'Instagram, que tenia unes cues de penya, i per la carretera anava tranquil, bé.
0: Sí. Bueno.
1: He sentit dos cançons que tenien coses semblants entre elles, no? El Blip Blip o Clap Clap. El Roadrunner de Diddley.
0: Roadrunner, que recordem que és el, com es diu, el Coyote i el Correcaminos.
1: Mm-hmm. I després hem sentit Slinga Yard amb els seus Internationals Famous Orquesta, amb Sabroso.
0: Que m'estranya que no hagis fet un tall de Sabroso. Mira què et dic.
1: Perquè el faré. Per la...
0: Home, adéu.
1: Sí.
0: Ho he espatllat ara mateix.
1: Si volem allargar el programa, hem d'anar agafant aquí...
0: He fet un spoiler.
1: Sí, la podem agafar. Sabrosa, plap, plap.
0: Home, està xulo.
1: Sí. Aquesta que sentim de Sorrento ens portarà a la propera, que anava per allò dels ànims que ens porta aquestes calores. Sick and Tired, amb Chris Kenner.
0: I aviam si convenço d'acabar amb un clàssic meu de l'estiu, que ja hem posat, que ja t'he vist una mica reticent, però bueno, no. A veure si... Vale, doncs Sick and Tired amb Chris Kenner i...
1: Ja ho veurem, després.
0: Vale, ja després parlem.

0: Can Kiman in Radio Show aquí a Radio Esperanto. No te voy a poner de la FM desde que en Gina está. ¿Tot bé?
1: Sí, no, es que pensaba que habías posat una cançó ara per ficar-la seguida i, havia i la que està sonant l'havia posat jo per després, però no. No, com anem de temps, Titus?
0: 49 minuts.
1: 49, anem fatal. Doncs vols que fiquem la del zombi?
0: Mm-hmm, vale.
1: La podem posar ja, tornem vale. Amb una altra i després fiques aquella que volies... podem ficar aquella que tu deies que per tu era l'estiu. La barrera.
0: Vale.
1: Sí?
0: Ok. I can love, no. Zombie.
1: Ara, fiquem The Zombie, CW's...
0: Tonicking. Des d'Austràlia. I vinga, a veure si estem molts zombies a l'estiu o ens despertem una mica.
1: Vinga.
2: Are you ready? Yeah! I got a brand new dance here for you. This one is called The Zombie.

0: my friend.
1: My heart is so upset.
2: Frankie Benet Radio Show, aquí des de Radio Esper, 98.1. Hem escoltat el Zombi.
3: Està guai, no? Tenia un rotllo també Tom Waits, que hem sentit.
2: Sí, té un estil Tom Waits, sí.
3: Un parell... Hòstia, estava mirant la foto de la portada. Sortia un tio com assegut amb una màscara. I em recordava que venien uns vins que venien d'Austràlia, que eren tots amb cares d'assassins.
2: Ah, sí?
3: I algú em portava una màscara de...
2: Què dius?
3: Sí, assassins d'allà d'Austràlia. Sí, bueno.
2: Que raro, no?
3: I podies tenir un QR, podies entrar i... Bueno, era una manera...
2: I conèixer la història.
3: De conèixer la història i tenir algú que parla, suposo.
2: Ah, molt bé. Un sí. Gran tema, molt bé. Sí. No parlem de matèria fosca de l'univers, parlem d'assassins d'Austràlia. I ha escogido usted asesinos de Australia por 100 dólares.
3: Molt bé, Tito, això s'acaba, nen.
2: Sí, estem arribant al final de la temporada, no només del programa. Ha estat un plaer estar aquesta temporada amb vosaltres.
3: Acompanyar-vos en directe, per les ones, els dijous a les 10. Em sembla que era el dissabte a les 5 o
2: sí.
3: A les 3.
2: Dissabte a les 5.
3: I el podcast a tota hora, a tot arreu. I bé, seguirem
2: sí.
3: Aquí, farem força, seguirem, buscarem temes i...
2: I ens reinventarem com sempre, coses... o no, o farem coses clàssiques que he trobat molt a faltar, més estàndards.
3: Bueno.
2: Jo personalment, que sóc un enamorat del teu programa dels estàndards.
3: N'hem fet, però vaig tenir l'ordinador xungo, tal, ja recuperarem. I res.
2: Que tingueu bon estiu.
3: Molt bon estiu. Disfruteu. Poseu-vos crema.
2: Sí, sí, sí. I si no us arribeu a l'esquena, que us en posi algú.
3: Vigileu amb els pickpockets i...
2: I amb els tiborrons.
3: Què ens ficaràs per acabar?
2: De la cançó de Loving Spoonful, Summer in the City.
3: Molt bé.
2: Que ja hem escoltat alguna vegada per tancar temporada de l'estiu aquí, no?
3: Xinyol, pues...
2: Doncs som-hi. A reveure.
3: A reveure.
2: I fins setembre.
3: Fins la propera.
2: Que passeu molt bon estiu. Adéu.

0: preview.
1: Reba, Reba, the beep DA.
2: Escolteu Frank Dimani i Radio Show només a Radio Esben, i a Radio Esben només, però no passeu pas pena, perquè dijous vinent tornem a seguir, i potser també alguna repetició per allò d'omplir forats davant el cap de setmana. Ja sabeu, coses de la ràdio pública. Us deixem amb més ràdio pública a càrrec dels nostres companys no competidors de Catalunya Ràdio. Que la força us acompanyi!
3: Escucha mi canción para el verano, no seas idiota y vete a la playa.
4: Bé, el Dani diu que aquesta va ser un hit de l'època. En qualsevol cas, li farem cas, ens anem a remullar una estona.
5: Vinga, fins demà a tothom.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Barça de futbol sala s'ha endut un nou títol de Lliga en el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Ha guanyat a la pròrroga per 4-6, de seguida ho comentem, i alerta amb l'estadística de finals entre tots dos equips, entre el Barça i el Pozo. A aquesta hora tenim partits del Mundial en joc, dos partits que tanquen el grup E, el Costa d'Ivori 1, Curaçao 0 i l'Alemanya 1, Equador 1. Tots dos al descans i amb polèmica en el partit de l'Alemanya, en què el primer gol dels alemanys ha pujat després d'una possible o probable falta prèvia. Jugats aquesta matinada, el grup A, Mèxic 3, Txèquia 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primer amb 9 punts, ple de victòries a la primera fase d'un Mundial per primer cop a la seva història. De moment, molt bon Mundial dels mexicans. Sud-àfrica passa com a segona, Corea del Sud amb 3 punts. Haurà d'esperar a veure què. Txèquia cap a casa. Per cert, ja tenim el primer partit definit dels setzens de final. Serà un Canadà-Sud-àfrica. El grup C, Escòcia 0, Brasil 3. La notícia és el retorn de Neymar, que va jugar l'últim quart d'hora. I Marroc 4, Haití 2. Passa Brasil com a primera de grup. Marroc segona, mateixos punts, però amb pitjor gol a baraix. Escòcia queda tercera amb 3 punts. Ho té difícil, però veurem. Haití no ha puntuat, però marxa doncs, amb aquella sensació d'haver, com a mínim, fet algun gol, que ja és molt per una selecció com Haití. Aquesta propera matinada, la una, quedarà resolt el grup F. Encara està molt obert. Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, la resolució del grup D. Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. De seguida ho repassem tot. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.

0: Vinga, a les 11 i 2 minuts, el Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a divendres i també diumenge durant tot el Mundial, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, avui, dia 15 ja del Mundial, edició d'aquest dijous 25 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres i també amb la gent que ens acompanya habitualment al Club de la Mitjanit, la Sònia Gelmà, que és a Mèxic, a Guadalajara, seguint el Mundial. Sònia, com ha anat el dia? Què tal?
1: Hola, bona nit. El dia encara està en marxa aquí,
0: sí,
1: està ben viu.
0: Clar.
1: Perquè
0: tens que... perquè a més, són quantes hores menys, Sònia?
1: 8 hores menys.
0: Clar, Guadalajara,
1: clar, és que aquí, quan nosaltres ens llevem, vosaltres ja porteu mig dia.
0: Clar, clar, clar.
1: I ara aneu a dormir i encara ens queden un munt d'activitats. Sí, sí. Durant el Club de la Mitjanit, mira, ara sóc a la sala de premsa de l'estadi de Guadalajara i hem de sentir Luis de la Fuente, que fa la seva roda de premsa prèvia al partit, i ja més tard, ja estareu dormint, ha de parlar Marcelo Bielsa, l'entrenador, seleccionador d'Uruguai, també d'aquest partit. Les dues seleccions ja s'han entrenat i, per tant, queden les rodes de premsa i el que pugui passar en aquest estadi de Guadalajara, que després te'n faré una pinzellada, ja demà en parlarem, però que és espectacular, sobretot des de fora.
0: És una mena
1: de volcà verd. Sí. Ara no sé si... Vull dir, potser saludes a tothom, però és una mena de volcà, és a dir, com si fos una muntanyeta amb gespa, i allò és la façana de l'estadi.
0: Ah.
1: És bastant increïble. Mira, a veure si us puc... si teniu oportunitat aquests dies per xarxes, al Tot Costa en penjarem, òbviament, i veureu, perquè és bastant espectacular, un estadi que està construït des del 2010, és relativament nou.
0: A Luis de la Fuente ens agafa en directe, oi?
1: Sí, sí.
0: Tres quarts de 12...
1: Comença tres quarts... Exacte, comença a 3:15, jo crec que alguna resposta podrem sentir, si no va tard.
0: Perfecte. Epa, Rigard Torquemada, bona nit.
2: Bona nit, Sergi.
0: Tot bé?
2: Tot bé, amb ganes que la Sònia ens expliqui la roda de premsa de Bielsa, sobretot.
0: Sí, no? Això serà demà, ja.
1: Bielsa serà demà, sí, sí.
0: L'Àlex Dalmas també el tenim aquí. Àlex, com vas?
3: Bona nit, molt bé, molt bé. Escolta'm la Sònia, també.
0: També saluto de seguida el David Aguilar, que m'acompanya aquí a l'estudi. Abans, deixeu-me preguntar-vos. Tenim dos partits que tot just ara... El seguirà el Damià, eh? Damià, bona nit.
4: Bona nit.
0: Estaràs pendent d'aquests dos partits a la segona part, que ens agafen directe al Club de la Mitjanit,
4: eh? A punt de començar les segones parts.
0: Molt bé. A veure, amb vosaltres, Ricard, i després hi entrarem, si voleu, una mica més, eh? Però volia preguntar-vos, perquè a mi m'ho ha semblat... Potser em sorpreneu. En el primer gol d'Alemanya no hi veieu falta de Pavlovic a Pedro Vite o us sembla
2: per
0: bé?
2: Per mi, clara, sí, sí.
0: A mi m'ha semblat molt clara.
2: Perquè jo, per mi ja hi podria haver joc perillós, però vaja, això és subjectiu, però és que hi ha un contacte de la bota contra el cap, un cap que més no s'ajup, sinó que està molt més pròxim a la pilota que aquella cama dalt. Sí, mira, aquest gol, i ahir un que li van anul·lar Vinícius contra Escòcia en una recuperació de pilota,

0: Ara veiem la repetició.
1: Jo crec que es llença, jo crec que es tira, eh?
0: Enganxa pel darrere. Àlex, tu també ho estàs veient i...
1: És un penal sobre Havertz, però vaja, és que a mi... Vaja, no l'acabo de veure clar.
2: Jo vull veure la repetició, però sí. Em dóna la mateixa sensació, eh? Els jugadors d'Equador estan protestant molt perquè em dóna la sensació que no ho és. Però vaja, veurem alguna repetició ara.
3: A mi tampoc m'ho sembla. Serien perjudicats en dues seccions.
0: Sí, gros, eh?
3: Ser molt importants en un partit on l'Equador necessita guanyar per continuar. És com és una mica el primer partit d'eliminatòria del Mundial, perquè el partit està sent d'una intensitat altíssima, sí. Disputadíssima.
0: Molt maco, un gran... sí.
3: Mira, se'n va al bar.
0: Se'n va al bar. Bé, que Xés estava desesperat, eh? Sí, sí.
2: Sí, normal, perquè no ho és, no ho és.
0: Bé, no, ens quedava pendent, Àlex, saber si la falta prèvia al primer gol d'Alemanya, tu ho has semblat també, com deia el Ricard?
2: Sí, per mi també, falta clara, aquest penal no ho és. Coincideixo amb el tema que diu de Vinícius, que jo no entenc com el van anul·lar. Jo és veritat que estic seguint una mica més el Costa d'Ivori, vaig seguint els dos, però el Costa d'Ivori, perquè el tema que us porto avui és de Costa d'Ivori, sí. Però estan els dos partits molt magos, molt magos.
0: Sí, sí.
3: Mira, estan revisant la falta anterior a Vite. O sigui, no estan revisant el penal, sinó la falta que prèvia en l'acció que després suposa la transició d'Alemanya.
0: Sí.
3: Ho veus?
0: Sí, sí, ho veig pel monitor, ara, amb la col·legiada.
3: Ara no sé si revisarà el penal, però estan a la falta prèvia.
0: I si hi ha falta, entenc que anul·larà el penal, si veu la falta prèvia, no?
1: La col·legiada Tori, sí, sí. Penso que ara farà... Vaja, no sé si podem tenir nosaltres l'àudio... De poder escoltar el que està explicant ara mateix.
0: No, crec que no ho tindrem, aquest àudio de mi.
4: Pues nada.
3: Falta.
0: No.
4: Mira.
0: No hi ha res, no hi ha res.
3: Ha xiulat la falta, finalment.
0: Ha xiulat la falta i...
5: Sí, no para. És un manojo de nervios, no solament en esta acció, sinó en totes...
0: Bé, la qüestió és que el partit ha xiulat la falta, per tant, ha anul·lat el penal. Damià, refresquem el resultat d'aquest partit.
1: Empat a un entre l'Equador i Alemanya. Expliquem... vols que expliqui el que ha passat a la primera? No, encara,
0: No encara. I l'altre partit?
1: L'altre partit que també ha començat, Costa d'Ivori, que està guanyant 0-1 Curaçao.
0: Molt bé, a veure, ens havia quedat pendent, acaba de fer les presentacions. Andy Franco és a la producció del programa. El Salva Pou és el control a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. I amb el Damià volem explicar que més enllà del Mundial avui han passat altres coses, Damià. Per exemple, ho hem avançat. El Barça de Futbol Sala ja és campió de Lliga. Mirarem a veure si podem parlar al llarg del programa d'avui amb algun dels protagonistes. Ha guanyat la vuitena, Damià.
1: L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat el quart partit a la pista del Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga i s'emporta la Lliga 3 anys després. El temps extra, gols d'Eric Mendonça i Antonio. Primer títol amb Javi Rodríguez d'entrenador. I s'ha complert l'estadística.
0: Ojo aquí.
1: Avui ha estat la quinzena final Barça-Pozo en totes les competicions i la quinzena victòria dels blaugranes.
0: Em sembla molt bèstia que el Barça i el Pozo hagin jugat 15 finals i les 15 les hagi guanyat el Barça en 4 o 5 competicions diferents. Bé, el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club.
1: Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades de segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022. Ara tenia aparaulat amb l'extècnic Mitchell ser l'entrenador de porters.
0: El bàsquet, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la temporada que ve.
1: Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia, Xevi Pujol, director esportiu, i el tècnic Paolo Galbiati. A la Sisa Joventut, mentrestant, han anunciat la marxa de Hanga. El Kitzanats Manresa han anunciat el fitxatge de l'aler pivot gironí Eric Vila, ve del Gran Canària. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas del València.
0: El seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateu, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits del premundial.
1: En la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí, Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
0: En tenis, la blanenca Marina Bassols no disputarà finalment el torneig a Wimbledon.
1: Perquè ha perdut amb la nord-americana Robin Montgomery per 2-16-1, 6-3 i un doble 1-6.
0: En ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en la modalitat de contrarrellotge.
1: És el seu quart títol consecutiu en aquest campionat. Paula Blasi, flamant campiona de la Volta, ha estat quarta.
0: L'Igualada d'hoquei patins ha ofert avui i ha celebrat el títol a la ciutat de Lliga, el títol de Lliga aconseguit ahir.
1: Quasi 3.000 persones han omplert la plaça de l'Ajuntament d'Igualada després de la rua per celebrar la sisena Lliga de la seva història, la primera des de fa 29 anys.
0: El Mundial de MotoGP continuen els moviments a cara a la temporada que ve.
1: Aprilia anuncia el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Aquest cap de setmana hi ha MotoGP als Països Baixos i Fórmula 1 a Àustria.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que soltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és... és una gran manera d'acabar

0: Vinga, a les 11 i 12. Damià, molt ràpidament, molt esquemàticament, què ha passat en les primeres parts d'aquests partits? Curaçao, Costa d'Ivori, a Filadèlfia.
1: A Filadèlfia. Doncs mira, que s'ha avançat Nicolás Pepe en el minut 7 per Costa d'Ivori. Els ivorians són millors, però els antillans no han renunciat a l'atac. I a l'Equador, Alemanya, que s'està jugant a Nova Jersey, marcava Sani el minut 2, com repassàvem en aquest inici, amb una falta prèvia. Per tant, aquí perjudicats els equatorians, però Nilson Angulo empatava en el minut 8. Una primera part molt seriosa d'Equador i un partit discret dels alemanys.
0: A veure, Alemanya amb 7 punts, primera de grup, Costa d'Ivori 6 punts, Equador 2, Curaçao 1 punt. El partit d'Alemanya, Ricard, és molt atractiu, em fa l'efecte, el d'Alemanya.
2: Sí, home, que sí? És que l'Equador es juga a la classificació, estem parlant d'una de les possibles revelacions i està mantenint el cara a cara amb Alemanya. És evident que Alemanya té més control del partit, que ha tingut potser alguna arribada més perquè té més talent. L'Equador és un equip molt ben muntat, però amb dificultats de mig camp cap endavant per marcar diferències. Li falta no tant desequilibri com finalització, depèn molt d'Ener València, un jugador que ja és molt gran, 35 anys, Gonzalo Plata és jugador davanter però és un extrem, és a dir, li falta una mica de punt final, i això és el que li ha passat factura al campionat. Ara necessita guanyar aquest partit perquè amb 2 punts com a tercera quedaria fora clarament, i el partit promet molt, perquè l'Equador hi haurà un moment en què haurà d'arriscar i Alemanya tindrà espais també per fer gols. M'ha sorprès molt de Nagelsmann, que és que no ha rotat, o sigui, Alemanya ja està classificada a la primera, està jugant com si s'estigués jugant alguna cosa que no és normal per a les seleccions que ja estan classificades a la tercera jornada, aprofiten per fer rotacions, la de lateral esquerra i poca cosa més, la resta és l'equip de gala.
0: I em fa l'efecte, perquè mira, ara ataca per exemple a Equador, em fa l'efecte que pot passar de tot, que el partit està força
2: obert. Totalment, no? Està obert per anades i tornades.
0: Sí, sí. I l'Àlex està més pendent, com ens deia, del Costa d'Ivori Curaçao. Àlex, perquè ens volies parlar justament d'aquesta selecció de Costa d'Ivori, que compta amb aquesta selecció que pot passar de fase de grups per primer cop a la seva història. Enrere queden aquella generació, aquells jugadors d'aquella generació daurada, no?, de fa uns quants anys, amb els Touré, Zokora, Drogba, Kalou. Segurament no tenen noms tan llaminers, però poden fer història.
3: Sí, i ho seran, ho seran. Estic seguint els dos, però sí, bàsicament el Costa d'Ivori. Bé, com tu bé dius, és que venim... Avui el que passi en aquest Costa d'Ivori Curaçao és història. Perquè Costa d'Ivori pot tenir molt nom i, com tu dius, ha tingut grans seleccions, però en cap cas, en cap mundial ha passat de la fase de grups i fins i tot el 2022 no es va classificar. Tot sembla indicar si això acaba així i que aquesta vegada ho pot aconseguir. També té un altre fet a destacar, o dos fets a destacar. La primera és que és la selecció més jove d'aquest Mundial, amb una mitjana de 25,8 anys. La segona és Equador, la tercera és Marroc, la quarta és Bòsnia i la cinquena és Tunísia. Però hem de pensar que l'11 titular de Costa d'Ivori té una mitjana d'edat de 24,8 anys i que 6 dels jugadors, dels 11, estan per sota dels 25. Com bé deies, Yann Diomandé és el més destacat, ja en vam parlar a l'inici del club jugador a seguir ho està confirmant, però també hem de parlar d'Amad Diallo, el jugador del United, és un jugadoràs, té molt talent del mig del camp cap endavant. Hi ha el germà de Doué, del PSG, que juga a lateral, hi ha Wahi, del Nissa, Boni, aquest davanter de 20 anys només de l'Inter, té una molt bona generació i, sorprenentment, d'aquest talent que hi ha de mig al camp cap al davant, hi ha una altra conseqüència, que és, de moment, és la selecció que més regateja d'aquest Mundial, amb 17 regats per partit, i no és estranyar, avui el primer gol ja arriba amb un desequilibri de Diomandé, i per tant és una selecció que jo crec que pot fer molta feina, juga amb un 4-2-3-1, i més enllà de Kessié i Pepe, tota la resta són jugadors molt joves i molt dinàmics.
0: T'agrada Costa d'Ivori, Ricard?
2: Sí, sí, és una altra de les seleccions joves, com deia l'Àlex, alternatives en el campionat del món. El que passa és que aquest per mi és probablement un dels grups més forts del Mundial, i l'Equador està pagant molt car el 0-0 amb Curaçao, on es va encallar. Vam veure un excel·lent d'Equador la Costa d'Ivori, un partit jugat com aquest Equador-Alemanya, amb molta anada i tornada, cara a cara, i la Costa d'Ivori va tenir la sort de marcar els últims minuts. La veritat és que l'Equador no ha tingut fortuna i ara es veu en aquesta situació compromesa, però vaja, encara queda partit i estaria bo pel campionat que passessin totes tres en aquest grup, i la sensació és que sí, que vaja, que l'Equador és que qui ho té més fàcil per quedar fora, perquè clar, amb dos punts
0: clar,
2: és impossible.
0: Clar, ha de guanyar clar, i...
2: necessites quatre, vull dir que no pot fer-ne tres, saps què vull dir?
0: No, clar.
2: Perquè sí, sí. On suma un, on suma tres.
0: Clar, clar.
2: Però vaja, la veritat és que sí, aquí entre la Costa d'Ivori i l'Equador, aquí són seleccions molt explosives físicament que poden generar problemes a qualsevol.
0: Mira, ens acaben donant una imatge, em sembla que era, no porto les ulleres,
2: sí, sí,
0: era Mascherano, no? Era Mascherano.
2: Sí, correcte.
0: Ara m'he posat les ulleres, sí, sí. Et tinc la Sònia per aquí, també, no? Sònia, ets a la sala de premsa aquí a Guadalajara.
4: Fondo, no?
5: Sí, sí, aquí seguim.
0: Esteu pendent d'aquests partits o no? La gent aquí deu estar pendent d'altres coses, no? O no?
5: No, saps què passa? Que aquí, a la sala de premsa concretament, no hi ha els partits posats, no hi ha televisió. Sí que al Media Center m'ha estat mirant una estona de la primera part, però també es produeix aquella sensació que et posen... hi havia moltes pantalles, però totes sense so, ni tan sols so ambient, i aleshores de cop mires i ha canviat el resultat, però ja no saps per on ha anat la cosa. Vull dir que és difícil mantenir la concentració i centrar-te en un partit quan estàs també treballant per altres coses.
0: Ara he vist la foto aquesta que m'has enviat de l'estadi de Guadalajara, que realment és molt curiosa,
5: Sí, sí, és com, ja et dic, una mena de volcà, i que seria la façana, perquè tu et pot semblar per la fotografia que jo t'he explicat, que dius és que el camp està a sobre d'una muntanyeta. No, la muntanyeta és la graderia. És a dir, que fa de façana i a sobre hi ha una coberta també molt, molt espectacular. És arquitectònicament molt interessant. Ja al Mundial de Qatar ja vam veure estadis molt, molt curiosos i molt xulos i molt moderns, Però aquí als Estats Units, Mèxic i Canadà tampoc no s'han quedat enrere. Aquest està construït des del 2010. És l'estadi de les Chivas de Guadalajara. Però vaja, que jo personalment no hi havia estat mai i a mi m'ha impressionat el primer cop d'ull, perquè és això, no?, que s'integra molt bé en el que seria l'esplanada, no és allò ciment, sinó al contrari. Tota gespeta que fa una muntanya, després al final hi ha la coberta i per dins també és espectacular, tot i que petitó, És com Cornellà, més o menys, 50.000 espectadors.
0: Molt bé. Mira, són les 11:20 i em diuen que puc anar cap a Múrcia. No marxeu gaire lluny, companys, perquè tornem de seguida a parlar del Mundial, però avui el Barça de futbol sala s'ha endut la vuitena lliga de la seva història.

0: Tinc al telèfon el jugador del Barça, Antonio. Què tal, Antonio? Bona nit.
1: Hola, buenas noches.
0: I moltes felicitats, noi. Suposo que l'ambient deu ser de festa, d'eufòria. Explica'm, descriu-me una mica com esteu.
1: Muchísimas gracias. Sí, bueno... espectacular, de como dice, euforia, alivio. Tenemos ganas ya de ganar después de dos años de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido. Y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla. No ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya. Y bueno, ahora a descansar, a disfrutar, i l'any que ve a por más.
0: Antonio, jo estava veient el partit, ha començat molt bé, 2 minuts, 2 gols, 0-2, us heu arribat a posar 1-4, primera part, a mi m'ha semblat boníssima per part vostra, després ells han fet un parcial de 3 gols, de 3-0, us han arribat a igualar, no sé si en aquell moment han entrat els nervis, han aparegut fantasmes, heu patit amb aquell 4-4 després d'aquella gran primera part?
1: Bueno, como dices, la primera parte ha sido muy, muy buena. No hemos ido 4-2 al marcador, al descanso. Y bueno, luego la segunda parte ellos al final sabían que tenían que darlo todo, tenían que morir matando, como se suele decir, tenían que salir a morir. Y bueno, la verdad que han hecho ellos una segunda parte muy, muy buena. Es verdad que nosotros pues hemos estado ahí un momento que es más dubitativo, más como en esos nervios a flor de piel, pero bueno, la verdad que hemos sabido competir, hemos sabido aguantar esos momentos duros, esos momentos difíciles en el marcador, con toda la afición muy metida, con todo el equipo contrario súper metido, pero bueno, esto es lo que nos caracteriza, sabemos sufrir, sabemos competir, y bueno, estamos súper orgullosos de que hayas conseguido esta liga, y bueno, ahora toca disfrutarlo y celebrarlo un montón.
0: Ya tocaba, Antonio, porque dues finals perdudes, las dues contra la GE, primer títol de l'era Javi Rodríguez, entenc que bé, més enllà de l'alegria del títol també us traieu un pes de sobre, no?
1: Sí, bueno, desde el último título, aquel de Copa de España de Cartagena hace 2 años, hemos estado muy cerca muchas veces, la final de Champions, la final de Liga el año pasado, la final de Copa de España este año, hemos estado muy muy cerca de conseguirlo muchas veces, nos ha salido siempre la moneda de la parte contraria, nos ha salido siempre la moneda cruz, y bueno, la verdad que ya no tocaba, hemos sabido sufrir, yo creo que esto va a marcar un antes y un después en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, sabemos que podemos competir, que podemos ganar, y bueno, ahora, como ya he dicho antes, a disfrutarlo, que no todos los días se gana una liga, pero bueno, descansar, a desconectar, pero el año que viene tenemos 5 títulos en juego y los queremos ganar todos.
0: Molt bé. Explica'm, encara que sí, breument, el paper del Javi. És el primer títol amb el Javi Rodríguez de la banqueta.
1: Sí, bueno, no mete en vena, como se suele decir, ese gen competitivo que le caracterizaba como jugador, ese gen ganador, esa forma de competir que hoy se ha demostrado a pesar de esas adversidades, de ir ganando y luego que nos empatasen en esos momentos más difíciles, hemos sabido seguir compitiendo, hemos seguido sufriendo, perdón, y bueno, la verdad que ellos no, él no, no influye mucho, nos da mucho consejo en el día a día, al final ha ganado todo, y bueno, para nosotros también es un orgullo que sea su primer título aquí con el Barça, ojalá, como ya he dicho en otros sitios, que marquemos una nueva era, como aquella de Velasco, como aquella de Marc Carmona, y ojalá poder ayudar en lo máximo posible al equipo, y seguro que él está emocionado y con muchas ganas de descansar ahora, pero de seguir el año que viene.
0: Molt bé, acabo, Antonio. Una dada estadística que m'ha semblat espectacular. Heu jugat, suposo que la coneixes, heu jugat 15 finals amb el Pozo i les heu guanyat les 15 amb diferents competicions al llarg dels últims anys. Coneixies aquesta dada?
1: Lo he leído ahí un poco, volviendo, lo he leído en algún sitio, no sabía exactamente a lo que se refería, pero bueno, ahora que me lo acabas de explicar, la verdad que bueno, que es espectacular, no solo dimensiona lo que es el Barça en la finales, la verdad que como dices, 15 de 15 contra el Pozo no es nada fácil, al final, como bien suele decir, le tenemos comida esa tostada, al final el Pozo es uno de los mejores equipos del mundo, no solo de España, y bueno, que ese dato creo que es espectacular, que hay que ponerlo en valor, que no es fácil ganar una final a un equipo tan competitivo, y ganar 15 de 15 significa que algo a lo largo de la historia hemos hecho bien, y ojalá pues que ese dato siga muchísimo tiempo más.
0: Dormiu a Múrcia, entenc, celebració pels carrers de Múrcia, sí, no?
1: Sí, bueno, la verdad es que no teníamos, o por lo menos yo no tenía nada pensado, por así decirlo, de organizado, pero seguro que se han encargado de buscar algo, de ahora cenar aquí con la familia, con todo el mundo, con todas las la gente que ha venido y bueno, a disfrutarlo y esta noche pues bueno, seguramente salgamos un poquito a hacer ver lo que no todos los días se gana en la liga y mañana volvemos a Barcelona con los deberes hechos, veníamos aquí a Murcia con el objetivo de ser campeones y así volvemos y nada, ya a celebrarlo que como he dicho, ganar una liga muy difícil, muy muy difícil, la gente tiene que poner en perspectiva eso i bueno, super orgulloso que después de 2 anys l'hem vuelto a aconseguir.
0: Molt bé, i tant que sí, Antonio. El Barça ha guanyat a la pròrroga 4-6 a la pista del Pozo de Múrcia en el quart partit de la final pel títol de Lliga de Futbol Sala amb un gol d'Antonio, l'últim, de fet, en aquesta victòria, gran victòria que ha donat la Lliga al Barça. Antonio, a celebrar-ho, moltíssimes gràcies.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Adéu. Aviam, tornem amb el Mundial. Damià, posa'm una mica al corrent de com estaven els dos partits, si hi ha hagut algun canvi, entenc que no, eh?
2: Sí, hi ha hagut canvis. Acaba de marcar Costa d'Ivori el seu segon gol.
0: És ben bé que hauria de fer el programa amb les ulleres tota l'estona, eh? Perquè sí. no veig res. La televisió, l'estudi és molt gran, la televisió és molt lluny.
3: Doncs va, ulleres.
0: No, ja me les he posat rigar perquè és que si no acabo fotent el ridícul.
2: I em puc equivocar, però diria que és el segon gol de Nicolas Pepe en Costa d'Ivori. Sí, no? Per tant, 0-2, Costa d'Ivori que té les coses encara més clares i que, bé, és l'eliminació de Curaçao pràcticament, si vaja, no està confirmat, però pràcticament. Hi ha algunes substitucions en tots dos partits, 65 de partit, Equador 1, Alemanya 1, 64 de partit, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Molt bé. A veure, ara té una falta a Equador, res, treu la defensa d'Alemanya. A veure, dels partits que s'han jugat aquesta matinada passada, Brasil 3, Escòcia 0, Marroc 4, Haití 2, República Txeca 0, Mèxic 3 i Sud-àfrica 1, Corea 0. Deixem Mèxic per res d'aquí uns minuts, però abans vull comentar el Brasil 3, Escòcia 0, aquest Brasil que no acaba de convèncer, tot i que sí que fa la sensació que va de menys a més, on el debut en aquest Mundial de Neymar és una de les notícies. Quina sensació, Ricard, s'ha deixat en Brasil?
3: Mira, tinc la sensació que va estabilitzant-se, que ha trobat certa millora. Ahir la primera part, probablement els millors minuts del Brasil al Mundial, i a la segona ja no va tenir tanta continuïtat, però encara ho va aguantar bé. Crec que està trobant aquest punt de què hem de fer, una selecció reactiva, com dèiem ahir, però que està pressionada a dalt i està donant molt l'entrada de Mateus Cunha. Per mi és clau l'entrada com a titular al segon partit després del primer partit que va ser titular Igor Thiago contra el Marroc, un jugador que els hi dona una gran intensitat en la pressió, que recupera pilotes, que és molt complet, que et pot jugar en curt, pot venir a descarregar, pot anar a l'espai, i que combina molt bé, barreja molt bé amb Vinícius, que clarament és el jugador que marca les diferències. Ha fet 4 gols ja Vinícius, sí. Es posa amb els golejadors, amb la part capdavantera de la taula de golejadors, una estrella més que s'apunta a la festa, i la resta un equip doncs, que intenta no deixar espais, la línia d'això de davanters pressiona, però el mig camp té capacitat per desplegar-se, ajuntar-se, però no marxar gaire, amb Paquetá i Bruno Guimarães, és a dir, per mantenir cert control de proximitat entre les línies. Bé, un equip que jo crec que comença, com diu l'Àlex, a saber el que vol, i que no és un equip il·lusionant ni ens enamorarà, però va fent i va guanyant vitamines a mesura que va sumant bons resultats. Per tant, atenció a la millora del Brasil.
0: Sí, sí, un Brasil que potser no és tan exuberant com en altres mundials, però que, clar, sempre, Àlex, sempre s'hi ha de comptar amb Brasil, perquè vés a saber, després, a mesura que vagi avançant, s'hi van creixent i arriben lluny.
4: Sí, sens dubte, Brasil sempre és Brasil. Només per afegir coses noves al que ha dit el Ricard, que coincideixo totalment, també crec que és el millor partit de Brasil. Crec que Escòcia li va posar les coses bastant fàcils, perquè sobretot el primer gol i el que li anulen a Vinícius, que no entenc per què li anulen, diguéssim que són dos regals, i això va fer que el partit fos més plàcid. Molt bons minuts de Ryan, ahir parlàvem de Ryan, de la seva irrupció i d'aquest jugador a veure què podria portar. Sobretot en la pressió suma molt, clarament molt a favor favor del que ha dit el Ricard. Jo crec que aquesta selecció és molt diferent amb Cunha, i deixa'm dir que a l'eix central, amb aquesta parella central, amb Marquinhos i Gabriel Magalhães, és molt bona. Els laterals acompanyen, jo crec que els laterals han baixat bastant de nivell respecte al que és el Brasil de tota la història, però molt bon nivell de forma, o molt bon moment de forma, de Bruno Guimarães, i va estar molt bé ahir, i crec que la selecció ho està agraint. Sens dubte, s'ha de comptar amb ella, tot i que jo no la poso en les principals favorites encara.
0: Tu, Sònia, la poses entre... O sigui, veus Brasil arribant lluny o no?
5: No, mira, jo vam començar el Mundial que Brasil la posàvem en un segon esglaó perquè no feia la sensació que tingués ara mateix el talent que havia tingut en d'altres èpoques, i jo crec que aquesta primera fase Brasil no ha fet res per desmentir-nos. El partit més exigent que tenia va ser el del Marroc, i a la primera part el Marroc li va passar per sobre. És cert que després es va estabilitzar, per dir-ho així, el Brasil. Per tant, jo la continuo mantenint en aquest segon esglaó, i vull veure-la amb eliminatòries més exigents, ara quan venen partits, no la de setzents, però quan es comenci a trobar rivals forts. És cert que té la qualitat de Vinícius, però no sé si li donarà només amb Vinícius per poder ser prou desequilibrant.
0: Ah, ahir vam veure els primers minuts en aquest Mundial de Neymar, i el que volia preguntar-vos, Ricard, si tu creus que Neymar pot aportar realment alguna cosa en aquest Mundial, més enllà de minuts, no sé si dir-ne...
3: Testimonials.
0: Sí, sí.
3: Sí, jo tinc la sensació que el cas Neymar té un punt més de màrqueting i de nostàlgia, i tot això pesa molt en el futbol, i que Ancelotti se l'ha endut, que ahir va donar aquesta estrena al campionat en un context favorable, amb 3-0, amb una posició on no ha de treballar, a prop de Vinícius com de fals nou... Però vaja, quan els partits es posin peluts, em costa molt imaginar Neymar, sobretot perquè, com dèiem, el Brasil no té un equip d'una gran qualitat tècnica i combinativa per manar i perquè Neymar marqui les diferències, sinó un equip de treballadors. O sigui, allà ha de pencar tothom, ha de pressionar tothom, tothom ha de guanyar duels, i Neymar està molt lluny d'aquest to competitiu. Vaja, no me l'imagino com a protagonista principal, ni molt menys. Protagonista secundari, si és que arriba a aquesta condició en els pròxims partits.
0: A veure, m'està esperant un altre protagonista. De seguida parlarem de Mèxic. Abans, però, deixeu-me, em sembla que ja el tenim a punt, deixeu-me parlar amb un protagonista que ja ens espera, que és català. Sabeu que Mèxic ha completat una fase de grups impecable des del punt de vista de resultats. La millor anfitriona, de fet, 3 partits, 3 victòries, cap gol encaixat. Aguirre i els jugadors diria que han seduït el país i bona part dels seguidors de molts indrets del món. I una part d'aquest mèrit, compte, té segell català. A l'estaf tècnic d'Aguirre hi trobem un català de 38 anys, de Berga, que es diu Pol Lorente, i que és assistent i preparador físic a l'estaf d'Aguirre. Pol Lorente, bona nit.
6: Hola, bona nit, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. I vosaltres...
6: Doncs bé, contents i excitats i amb ganes del que ve, no?, del següent.
0: Uh-huh. Escolta'm, Pol, m'has d'explicar molt bé com passa un nano jove, tu tens ara 38 anys, oi?
6: Sí, senyor.
0: Com passa un nano de Berga a formar part de l'estaf tècnic de la selecció mexicana al costat de Javier Aguirre?
6: Doncs mira, jo fa anys que vaig sortir d'allà i me'n vaig anar a viure a Toledo, i allà vaig començar la meva experiència i aventura professional. També, a més, vaig estudiar a la Facultat de Ciències de l'Esport de Toledo. Vaig ser al club uns 6 anys, aproximadament. Aleshores, em truquen i em diuen, escolta'm, en Javier Aguirre et voldria conèixer, o sigui, li han parlat de tu. I doncs ens vam conèixer, vam parlar una mica de la vida, no gran cosa de futbol, i així continuem. I des del 2018 estem treballant junts, o treballo jo amb ell. La nostra primera experiència va ser a Egipte, i doncs aquí seguim.
0: Ostres, perdona que t'ho digui, Pol, però has de ser molt bo.
6: Aviam, procuro fer les coses que em toquen el millor possible i ajudant el que haig d'ajudar. I la veritat és que en Javier, el que és cert és que és un gran entrenador, una gran persona, i jo crec que s'ha envoltat de gent al cos tècnic que considera que l'ajuda, i és el que intentem fer, no? I doncs, a part d'això, crec que, a més, en aquest cas en particular, també tenim un grup que ens facilita molt les coses.
0: Escolta'm, això vol dir que amb el Javier, amb l'Aguirre, vas estar a Egipte, devies estar a Mallorca, també, entenc, oi?
6: Això mateix.
0: I en algun altre lloc? Ara m'he perdut la pista, si hi ha més
6: doncs
0: equips.
6: Doncs mira, després d'Egipte ens va tocar Leganés, que va ser una temporada doncs, malauradament desgraciada per tot el món, o sigui, va ser l'any del Covid, i ens vam quedar a punt d'assolir un èxit important, que era la salvació. Vam arribar quan el club portava 12-13 jornades i només comptava amb 5 punts, i a l'últim segon de l'últim partit doncs, ens vam quedar un gol de la salvació, però va ser una, per mi una experiència molt bonica. Després vam anar a Monterrey, que també hi vam ser un any i pico, vam guanyar la Champions de la CONCACAF d'aquí, d'aquest costat de l'Atlàntic, vam anar al Mundial de Clubs, també va ser una bonica experiència, i després Mallorca, també arribant en un moment crític pel club, i després dues temporades completes amb la final de Copa del Rei, la primera temporada amb Top 10, a un o dos punts d'Europa, va ser també una gran experiència.
0: Escolta'm, t'ha fillat, vaja, t'ha padrinat Javier Aguirre i... No.
6: Mira, jo crec que ell em vol fotre fora des d'Egipte, però no, jo vaig aguantant com puc.
0: No, home, no, que segur que fas una gran feina, Pol. Escolta'm, justament això et volia demanar. Explica'm una mica en què... Tu ets preparador físic, oi que sí?
6: Sí, jo soc preparador físic, tot i que, per exemple, al Mallorca... Mm. Comptava amb fitxa d'assistent tècnic, és a dir, tenia un altre company que sortia a fer la feina de preparador físic durant el partit i també l'ajudo amb altres tasques, com, per exemple, la pilota aturada.
0: I actualment també fas aquesta feina d'assistent?
6: Sí, aviam, sóc el preparador físic aquí a la selecció, un d'ells, perquè també tinc altres companys que ens ajuden i ens ajuden moltíssim, però també ajudo el cos tècnic amb altres tasques, com, per exemple, la pilota aturada.
0: O sigui, que per tant tu deus tenir carret d'entrenador.
6: Sí, jo vaig estudiar el nivell 3, que correspon al UEFA Pro, a l'escola d'entrenadors de la Federació de Castella-La Manxa. Amb aquests coneixements, en teoria, doncs, tinc la capacitat per poder exercir, com per exemple ja et dic al Mallorca, d'entrenador assistent.
0: I ara la selecció dius que ajudes, més enllà de la preparació física, exactament t'encarregues pilota aturada, per exemple?
6: Sí, aviam, ajudo el cos tècnic a portar les tasques. Sí que és cert que som un cos tècnic molt obert i de molt debat entre tots, a part d'en Javier, que és la veu principal. Tenim en Rafa Márquez, d'assistent, i en Toni Amor, que també havia estat amb nosaltres des de Leganés, amb en Javier. O sigui que som un cos tècnic bastant ben avingut.
0: Escolta'm, i el Javier és el líder, eh? Com és el Javier Aguirre a la curta distància?
6: Doncs en Javier Aguirre, a la curta distància, és el que m'encantaria que tothom pogués conèixer, perquè és segurament el que la gent s'espera. Aquest whisky to i a dormir és totalment real, és un home afable, és un home llegit i viatjat, és universitari, i és un tio, com et deia abans, amb el que segurament moltes vegades parlo més de la vida, de les inquietuds geopolítiques, de lectures, de cine... que de futbol. És una persona molt culta, inquieta, crec que té la gran capacitat de llegir molt bé a la gent i s'adapta molt bé a qualsevol circumstància, sigui amb la presidenta del país o sigui amb una persona que està venent tacos a la cantonada del CAR, no? Del centre d'entrenament. I la veritat és que jo crec que aquest humanisme d'en Javier, a part dels seus coneixements i la seva experiència del futbol, que porta més de 50 anys entre jugador i entrenador al món del futbol, és el que li dona un aura totalment diferent a potser altres entrenadors.
0: Escolta, a Catalunya, la resta del món també, entenc, Mèxic està causant molt bona sensació, per bé que els dos primers partits, ell mateix ho va dir, us hauria agradat que l'equip hagués jugat millor, però vaja, heu guanyat tres partits les tres primeres jornades sense rebre gol. Aquesta selecció, digue-m'ho tu, però tinc la sensació que sense tenir potser grans estrelles que ha tingut Mèxic en anys anteriors o en generacions anteriors, és una molt bona selecció.
6: Tenim un grup humà que és excel·lent i tenim un grup futbolístic que amb la suma de les seves individualitats és un gran conjunt. Ahir mateix, sense anar gaire lluny, també els primers 20 minuts per nosaltres, per en Javier, que ho va dir a roda de premsa, no van ser bons i vam haver de millorar, perquè també és cert que Txèquia, que es jugava el pas a la següent fase, ho va plantejar diferent del que pensàvem i ens va tocar adaptar-nos. I jo crec que a part d'això, bon dia, a part d'això, la gran qualitat d'aquest grup és és que s'adapta molt bé i que tots els 26 estan preparats. És a dir, com dius tu, la gent potser no és conscient de que tenim un Rafa Márquez, un Hugo Sánchez, però és cert que tenim noms que sí que han triomfat aquí al país o a altres lligues, o que ho estan fent, o almenys els seus equips són referents. I per nosaltres la sumatòria que et deia de tots aquests jugadors fan un equip que en conjunt és molt fort i està preparat tant futbolística com emocionalment, amb molt equilibri per afrontar tot el que ve per davant. No?
0: Pol, tu no havies nascut, però fa 40 anys Mèxic va arribar als quarts de final del Mundial que va jugar justament al seu país. Jo m'imagino que aquí la gent deu ensomiar en superar el sostre dels quarts de final. Tu ho veus factible?
6: Mira, tot just quan nosaltres vam arribar a la selecció, en Javier, que va ser aquest Mundial del 86, que en va ser partícip, que va jugar contra Alemanya, el partit que perden per passar a semifinals, a Javier els deia, viurem l'experiència esportiva més gran de les nostres vides, perquè a més el Mundial és el nostre país, no? A Mèxic. La gent està volcadíssima i nosaltres la veritat és que anem partit a partit, molt animats i molt confiats, de que si fem les coses bé serem un rival a tenir en compte. A partir d'aquí, doncs, tant de bons arribi per arribar a aquestes instàncies.
0: La gent on deuen estar embogida, no? Rebeu l'escalf, m'imagino, de tots els aficionats que teniu aquí a prop.
6: La veritat és que el país sencer està expectant i jo crec que gaudint ja no només de la seva selecció, sinó també de la festa i de l'oportunitat de rebre un tercer Mundial. És una cosa única, històrica, cap altre país ha pogut gaudir d'una cosa així, no? Per tant, ahir mateix, abans de començar el partit, a Reforma, davant de l'Àngel, ja hi havia 400.000 persones, i quan va acabar el partit gairebé arribaven al milió, no? La gent en aquest país està àvida i desitjant coses bones i boniques. I jo crec que la festa del Mundial en general i la seva selecció en particular està augmentant aquest desig, no? I per nosaltres no podem tampoc agafar aquesta responsabilitat, diguéssim, envers de tot el país, però sí que som conscients de que la gent està disfrutant i està esperant que puguem fer alguna cosa gran, no?
0: Escolta, m'has convidat a Aguirre ja, a la Patum?
6: Doncs mira, en Javier la veritat és que s'apunta bastant a gairebé tot i és un tio, com et deia, tant ell com la seva dona, la Sílvia, que volen gaudir d'experiències, o sigui que seria un bon punt. Seria un bon punt. Sí, no sé si el podríem portar al mig de la plaça, però
0: potser no.
6: Però potser veure-la des d'un
0: balcó, no?
6: Sí, cap problema.
0: Escolta, i l'última, des de Berga, Pol, et segueixen? Has creat una petita comunitat de, entre cometes, mexicans o què?
6: Mira, la veritat és que ara tot just llegia comentaris de grups d'amics al WhatsApp. Bon dia. I em deien, alguna amiga em deia, escolta'm, aquesta nit és el partit, no? A les 3 ens hem de llevar. I altres el diuen, no, ja han jugat, o sigui, prepara't pel següent. La veritat és que jo vaig deixar el poble als 12 anys i tota la meva família continua allà, no? Aleshores, tant amics com familiars n'estan molt pendents i jo la veritat és que me'n sento orgullós i feliç de que la gent hi sigui a prop, no? I sentir aquesta escalfor.
0: Que bé, un plaer parlar amb tu, Pol. Tant de bo tingueu la més gran de les sorts. I endavant, tu, endavant a gaudir i a continuar fent aquesta bona feina que fas i que feu a la selecció mexicana.
6: Doncs moltes gràcies per la trucada, per aquesta estoneta, i tant de bo sigui així.
0: Molt bé, una abraçada forta des de Catalunya, Pol.
6: Una abraçada.
7: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
13: 26 d'abril de 1958.
12: I el número de la sort, el
13: 6.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Vinga, són 3:15, últim quart d'hora de programa. Mentre parlàvem amb el Pol Lorente, hi ha hagut canvis en els marcadors dels partits que tenim en joc, Damià.
2: Hi ha la sorpresa de Nova Jersey perquè està guanyant l'Equador, que ha fet el segon gol. Ha estat Gonzalo Plata. En el minut 77 estableix el 2-1, de manera que Alemanya està perdent i que Equador seria encara tercera de grup, però amb 4 punts, la qual cosa li podria donar moltes possibilitats de passar ronda. Bé, necessitaven la victòria i ara mateix la tenen. Minut. Un partit super seriós d'Equador, minut 85, i en l'altre partit continua el 0-2 a favor de Costa d'Ivori, minut 84, de manera que Alemanya i Costa d'Ivori empaten amb 6 punts, Equador amb 4, Curaçao amb 1.
1: Molt bé, ara ho comentem amb el Ricard i l'Àlex. Sònia, era l'hora que estava prevista l'aparició de Luis de la Fuente. Entenc que de moment no comença la roda de premsa, eh?
3: No, però la FIFA, aquestes rodes de premsa són molt puntuals. I és a punt d'entrar per la sala de premsa. Luis de la Fuente, és a dir, en 30 segons, un minut, dos minuts, comença aquesta roda de premsa.
1: Molt bé. Ricard, ja tenim Equador pràcticament classificada com a tercera de grup, eh?
4: Bé, ara a veure si aguanta. Ha reaccionat molt bé el 2-1, no s'ha colat, però Alemanya encara té opció. La veritat és que el partit és preciós.
1: Espera, que et sentim molt lluny, Ricard, a veure si podem recuperar la comunicació, que et sentim molt, molt de fons. Àlex, tu ets per aquí, eh?
5: Sí, per aquí estic. Bé, gol de servei de córner, però ja feia minuts que ho mereixia Equador, eh? Molt bé. M'està agradant molt la segona part d'Equador i són bèsties físiques, com parlaven, pressionant, com ara deia el Ricard, no? Després del 2-1. Continuen jugant a camp rival, per tant, molt bé. I Costa d'Ivori, que segueix amb aquest 0-2. Veurem com acaba el grup, però si acaba així, compte, perquè Costa d'Ivori ha guanyat dos partits i el que ha perdut davant d'Alemanya, jo crec que té trams de superioritat molt gran davant d'Alemanya.
1: Molt bé, comença a parlar Luis de la Fuente.
6: Ánimo y reitero una vez más nuestra solidaridad. Así que...
3: Parla de les víctimes del terratrèmol de Venezuela.
7: Bien. Una pregunta per medio, Javi.
8: Aquí, enfrente... Aquí, ¿qué tal Luis? Enfrente, ¿qué tal? Javier Herráez de la cadena SER en directo en Carrusel Deportivo. Mañana tercer partido frente a Uruguay, siempre un equipo muy correoso, el equipo ha funcionado bien. La pregunta es si lo que funciona no se toca, si con lo que vimos en el segundo partido que funcionó tan bien, el 11 tiene que ser, si no el mismo, muy muy parecido al que vimos ante Arabia Saudí. Gracias.
6: Javier, pues evidentemente no... invita la actuación del otro día de los jugadores, me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico, y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, pues tengan la posibilidad de hacer, porque desde la confianza que tengo en ellos, sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Veremos yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta tarde noche, pues evidentemente le damos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, mi grupo de máxima confianza de trabajo y sacaremos, pues si hay alguna duda, pues me aclararán o simplemente se va a refrendar y reforzar la idea que tenía en un principio.
7: Alfredo, aquí.
9: Buenas tardes, seleccionador Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Después del comienzo ante Cabo Verde, el equipo reaccionó muy bien y ofreció una gran versión, le regaló un regalo de cumpleaños frente a Arabia Saudí. Esa es la línea a seguir, entiende que el equipo ya ha reconducido el camino, ya ha tenido las buenas sensaciones y que lógicamente 33 partidos no quedan en una anécdota y que ante Uruguay debemos ver esa versión más cercana a Arabia Saudí. Gracias.
6: Alfredo, es que necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, es más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar a Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera. Porque el rival, pues va a ser cada vez más duro. ¿Sí?
7: Luis, aquí.
10: Hola, soy el senador Luis Castro, Radio Nacional. Estamos en directo en Tablero Deportivo. Quería preguntarte si el partido de mañana es el termómetro, porque los más críticos dirán que contra Cabo Verde fuimos una ruina y que contra Arabia Saudí era nuestra obligación. Gracias.
6: No, nosotros lo que vivimos al margen de esas valoraciones, esos análisis. El análisis es el nuestro. Sabíamos que el primer día podíamos tener complicaciones. Ese primer partido siempre genera, pues eso, todavía hay que cogerle un poco el ritmo de competición. El segundo ya entramos de una otra manera diferente, pero seguramente gracias a toda la experiencia que habíamos tenido el partido anterior. Y este va a ser otro partido totalmente también nuevo, diferente, y luego ante un grandísimo rival. Para mí Uruguay, yo he denominado la historia del fútbol, pero es que tiene futbolistas que todos están jugando en Europa, muchos en Europa, en gran mayoría, aquí también en México, en Brasil, jugadores que muy importantes, y nos va a exigir lo mejor de nuestras versiones. Insisto, ya sé que reitero mucho a veces esa expresión, pero que es verdad, cada partido es diferente, y Uruguay, como entenderemos, todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, pues que es un equipo que nos va a exigir mucho, y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también, pero...
1: Bé, deixem Luis de la Fuente amb la Sònia Gelmà pendent del que pugui explicar.
3: Ara deixem ho deia... dir, Sergi, sí. Sergi molt
1: sí,
3: breument,
1: digues, parlava, tant,
3: de
1: no?
3: les, parlava de les figures d'Uruguai, sí. Luis de la Fuente. Deixem dir que Ronald Araujo en aquests últims dies ja se l'està veient sobre la gespa, però que Bielsa el va descartar, malgrat que és una qüestió sempre de perspectives, el jugador es veu a punt, però en principi no serà encara a disposició de Bielsa en el partit de demà, com a mínim no titular.
1: Molt bé. Demà ja tindrem temps de comentar-ho, perquè el partit és demà a les 2 de la matinada, oi que sí?
3: Sí, demà a les 2.
1: Demà al club del divendres comentarem, però vaja, fem ara un apunt, Ricard, Àlex. Encara no s'han acabat, Damià, els partits, per cert, que tenim en joc.
2: No, som al descompte, no s'han bellugat els marcadors. Sí? 7 minuts de descompte a l'Equador 2, Alemanya 1, 6 minuts de descompte al Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Ui, doncs cantarem els finals justet, eh? Però vaja, veurem. Però fem un apunt ara de la prèvia d'Espanya-Uruguai. Ara ho deia de la Fuente, Ricard. Uruguai sempre és Uruguai, però vaja, em fa l'efecte que aquest Uruguai d'aquest Mundial... És inferior a la selecció sí. espanyola, clarament, no?
11: No és la millor generació i la sensació és que està molt erosionat l'equip de Bielsa. Tot i això, no ha tingut mai un context en el campionat que l'afavoreixi, que és un context més de reacció. Ha hagut de portar molt el ritme del partit contra seleccions que li han plantejat blocs baixos, i aquí s'ha ofegat perquè li falta joc entre línies, li costa molt atacar espais reduïts, al mig camp Fede Valverde, Bentancur, Ugarte, són jugadors de desplegament, i potser amb un escenari més reactiu poden trobar un context on s'expressin més còmodament, de més transició, que és el que li pot interessar a la selecció uruguaiana. És a dir, el partit, com a dibuix de partit, li pinta millor que no els anteriors. Ara bé, clar, el tema és si serà capaç de sostenir la superioritat de la selecció espanyola.
1: Àlex?
5: Sí, a veure, jo crec que Uruguai... Bé, estem veient una versió bastant fluixa de moment, però és veritat el que diu el Ricard. Fede Valverde està jugant de mitja punta, l'està posant allà a Bielsa, i potser en escenaris més oberts aquí pot fer mal. De moment l'estem veient molt baix i una selecció que està deixant males sensacions. I per part d'Espanya, jo tinc ganes de veure què passa en dues posicions. La primera és la de Rodri, que ha acumulat els 90 minuts en els dos partits. No m'estranyaria que aquí hi hagués rotació. Crec que Olmos mantindrà l'equip, eh? Jo no ho entendria d'una altra manera, crec que Lamine també. I en banda esquerra veurem si segueix apostant per Baena, o crec que també aquí pot haver-hi una altra petita rotació.
1: Bé, demà ho comentarem. Aquest partit és demà, la matinada de divendres a dissabte, a Guadalajara, a les 2 de la matinada. Demà tindrem temps de comentar-ho. Ara ens falten 5 minuts per arribar a les 12, els partits de Damià en joc, encara amb el mateix resultat.
2: No s'han bellugat els marcadors, queda la meitat del descompte.
1: Un apunt molt ràpid sobre Mèxic, que volia demanar-vos sobre aquesta selecció d'Aguirre, que s'ha plantat a la següent fase, en ple de victòries, i bé, amb una consistència... que potser molts no hi comptàvem.
11: Sí, sí, silenciosament, no enamora, no és una selecció que t'entusiasmi, li falta probablement qualitat de mig camp cap endavant, però en canvi és molt fiable defensivament, perquè no ha rebut cap gol, però és que no ha concedit gairebé oportunitats. Sap jugar juntet al darrere quan cal, és a dir, no es preocupa gaire de les formes, però en canvi doncs els marcadors demostren la seva fiabilitat i probablement han trobat també dos connectors com Quiñones i Alvarado que dissimulen tota aquesta sensació que de mig camp que endavant tenen poca cosa, però tant Quiñones com Alvarado han arribat en un gran moment de forma al Mundial i són els jugadors que estan alimentant ofensivament l'equip.
1: Àlex, veus Mèxic més enllà de vuitens de final?
5: No la veig, més de vuitens no la veig, tot i que és veritat que està anant de menys a més, eh? A mi el primer partit no em va agradar massa, m'està agradant el Mundial de Quiñones. Crec que el partit d'ahir, com ens deia el Pol Lorente al principi, Txèquia, jo crec que és millor i arriba el primer gol de Mèxic i a partir d'allà Mèxic està molt còmode. I deixa'm afegir només, sí, molt bons minuts de Gilberto Mora, el jugador més jove d'aquest Mundial, aquest mitja punta amb molt talent, i ahir fins i tot en el segon gol fa una molt bona assistència. Però sí, sí, Mèxic està sorprenent gratament, a més té el públic a favor, així que veurem què fa, però no serà fàcil.
1: Guadalajara, Sònia, De La Fuente diu alguna cosa que et cridi l'atenció?
12: Res, no, estava parlant i posant en valor que juguen contra una selecció molt potent com és la Drua, i ara li preguntàvem precisament pel fet que demà hi haurà un 80%, comentava un mitjà local, un mitjà d'aquí de Mèxic, donant suport a la selecció espanyola. Veurem demà com està l'estadi, però vaja, estarà ple com a tots els estadis d'aquest Mundial.
1: T'has trobat molt d'ambient mundialístic a Guadalajara?
12: A Mèxic sobretot, sí. Molt més que als Estats Units. Sí? És veritat que ahir, per exemple, coincidia amb un partit de la selecció anfitriona, però que aquí a Guadalajara jugaven en una altra ciutat, i en canvi quan hem vist això als Estats Units, doncs podies trobar algun lloc on sí que hi havia públic, però aquí una bestialitat. Van estar celebrant-ho fins a altes hores de la matinada com si haguessin guanyat el Mundial.
1: Molt bé.
12: Sí, sí.
1: 2 minuts i mig, arribarem a les 12 i avui arribarem amb Esport en Joc. A veure, aquesta és la cançó amb la qual acabarem avui. Salva, sabeu que el Salva sempre ens ajuda a tancar el Club de la Mitjanit amb una cançó relacionada amb algun mundial. Aquesta és del Mundial de Rússia del 2018. El seu autor, el seu intèrpret és Nicky Jam. I la cançó es diu Live It Up. Queda 2 minuts i la mitjanit a Catalunya Ràdio. Damià, novetats.
2: Queden 15 segons en cada partit. Ara s'acaba. Ecuador acaba guanyant el partit 2-1 sobre Alemanya. Ecuador és el millor tercer amb 4 punts en aquest grup. Alemanya 6 punts, Costa d'Ivori 6 punts. També s'acaba l'altre partit. Victòria de Costa d'Ivori 0-2 sobre Curaçao. El grup està tancat. Alemanya 6 punts, Costa d'Ivori 6 punts. Alemanya primera de grup per gol average. Ecuador 4 punts, el millor tercer fins ara, Curaçao eliminada amb un sol punt.
1: Doncs aquestes tres seleccions que, vaja, seran els setzens de final. Ho haurem de deixar aquí. Gràcies a tots per ser-hi. Gràcies, Ricard. Demà més.
13: Adéu.
1: Gràcies, Àlex. Gràcies, Sònia. Demà ens escoltem. Descanseu molt, si és que no voleu veure alguns dels partits que tenim aquesta matinada. Són el Japó-Suècia i el Tunísia-Països Baixos. En joc les tres primeres places encara d'aquest grup, un grup encara molt obert. Aquests dos partits són a la 1 de la matinada, i a les 4 de la matinada tenim el Paraguai-Austràlia i el Turquia-Estats Units. Estats Units té assegurada la primera plaça. Per cert, Pochettino ha assegurat o ha confirmat que Pulisic està disponible. No ha dit si sortirà d'inici o des de la banqueta. Està en joc la segona plaça d'aquest grup. Tot això us ho explicarem demà. En primer lloc, el Tot Costa a partir de les 7 i després, a partir de les 11, el Club de la Mitjanit. Gràcies a tots per ser-hi. Un dia més. Adéu-siau, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho ha explicat el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura que de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar.
3: Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: Un incendi a la franja de Ponent crema més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell i s'ha estès ràpidament pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Els bombers continuen treballant intensament aquesta nit, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
5: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Carles III ha pagat 30 milions de lliures, uns 35 milions d'euros en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer rei britànic que ho revela. La Casa Reial ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. La Casa Reial britànica també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència personal una vegada s'acabin les obres de rehabilitació de l'edifici l'any que ve.
4: L'atac de l'Iran a un vaixell que volia passar per l'estret d'Hormuz ha obligat a aturar la missió d'evacuació d'embarcacions que l'ONU havia engegat aquesta setmana. L'Agència Marítima Internacional de les Nacions Unides ha suspès temporalment l'operació per facilitar la sortida de centenars de vaixells i milers de mariners bloquejats durant gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Els castellers de Barcelona i els castellers de Lausana han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que mai s'ha fet. L'actuació s'ha fet a la població de Jungfraujoch, a més de 3.450 metres d'altitud. El cap de colla dels castellers de Lausana, Albert García, ha explicat els reptes que s'han trobat.
6: Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren, venim de molt avall i clar, hem hagut de beure molta aigua per no tenir marejos i tot això.
1: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General d'aquesta entitat, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts.
4: Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat a Catalunya Ràdio que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta organització europea.
7: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
4: Amb aquesta decisió es reforça la presència de Trescat en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009, però fins ara la resta de canals n'havien quedat fora, malgrat els esforços constants d'integrar-se a la UER. De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: I als esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada en la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
4: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. L'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians d'ara, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umboja Gibson del Sabetia.
1: El Mundial aquest dijous s'han resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada: Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori ja estan classificats automàticament per la següent fase, queden en primer i segon lloc amb 6 punts, i l'Equador té opcions per quedar tercer a la classificació amb 4 punts.
4: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà l'equip del London City.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
9: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
10: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
11: Que maco. Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
10: Exacte.
11: Exacte. No?
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. La

0: Ahir vaig anar a dormir tard, esclar, després d'acabar el programa, i no hi estic acostumat. I avui m'he hagut de llevar força aviat. Feia mala cara. Allò que et mires al mirall i fas ganyotes per veure si la cosa s'arregla, però de seguida veus que no. I així ha començat el que ha estat un dia de gestos facials, d'expressions amb la cara. He anat al gimnàs, cosa que no és gaire habitual per mi, tampoc, i justament per això ja us podeu imaginar les cares que feia quan el coi d'entrenador em deia ara flexions, ara uns estiraments, ara aixeca uns pesos, notes el maluc, el notes, i tu serrant les dents, tancant els ulls, narius obertes i suant, mala cara. Després he vingut a la ràdio i havíem d'escoltar sintonies per un projecte nou. Escoltàvem les músiques, una companya i jo, allà asseguts, i ens miràvem i posàvem cares. Cara de... Aix, no acaba de ser el que volem, no? I aquesta... no està malament, no? I arrufàvem el cas, arrufàvem el nas, movíem el cap o movíem la boca en senyal d'aprovació o de descontent. A la tarda... He hagut d'anar a una reunió de les colònies del meu fill i al mig d'una llista de mil coses ens han dit que a la nit, allà on van, hi farà molta fred, però que no patim, que van preparats. I en aquell moment, un parell de pares, pensant en la calorada que fa Barcelona, han fet una ganyota que volia dir ja m'agradaria ara a mi una mica de fresca i haver-me d'abrigar i ficar-me dins d'un bon sac com un torronet. Tot això deia aquella ganyota, ja us ho ben asseguro. I a vosaltres, com us ha anat el dijous? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Marta Romagosa. I com sempre, avui també, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.

0: Ja sabeu el número de telèfon, 93-201-7474. Si ens voleu trucar per alguna pregunta, per alguna resposta, 201-7474. O també teniu el telèfon del WhatsApp. Els missatges que ens arriben els recollim i els emetem, sigui un missatge de text, sigui un missatge de veu, i ho podeu fer al 667-220-148, 667-220-148, i és un telèfon que ja sabeu que és actiu les 24 hores del dia, o sigui que no cal que ho feu ara, si us surt una pregunta demà, si teniu una resposta demà, doncs també podeu fer servir aquest telèfon, que és el 667-220-148. I voldria començar per els missatges, justament els missatges de WhatsApp que ens han arribat, per exemple, de la Maria Lluïsa, des de Vilanova i la Geltrú, que ens parlava dels salmons.
1: Mireu, jo m'agradaria saber, o si més no, si algun nutricionista pogués fer 5 cèntims del tema que em preocupa, de l'alimentació en el salmó, per exemple, que surten missatges en el Facebook i en altres, on diuen que no mengem, sisplau, el salmó de Viver, perquè estan alimentats amb productes, amb aliments cancerígens, com pot ser els ingredients que porten de colorants i altres tants. Clar, això em preocupa. Jo menjo salmó, la meva família també. Sé que no és el de Noruega, però tu el compres, el congeles, i què de bo hi ha amb això, o què de

0: dolent perquè estem una mica perduts. Amb tanta informació ja no saps què pensar.
1: Tens tota la raó, Maria Lluïsa. És un tema, aquest, és un tema. A vegades aquí ho hem comentat, s'han escrit articles, se n'ha parlat, crec que n'han parlat també aquí al programa del restaurant Caníbal a Berlín, però com que nosaltres no som especialistes, deixarem doncs, que algú ens truqui i et doni una resposta o et digui, si més no, a on pots trobar una informació contrastada i fidedigna per poder veure què hi ha de bo i què hi ha de dolent en aquest salmó de viver. I ara tenim una trucada de la Carme, des d'Andorra. Carme, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Mira, tu diràs.
2: Domènec, jo, bona nit. Trucava perquè ahir vas dir que hi havia una pregunta no contestada de si hi havia algo per la hèrnia de hiato.
1: Sí, exacte. Si hi havia alguna cosa que alleugerís aquesta,
2: bueno,
1: aquest dolor que produeix la hèrnia de hiato.
2: Sí. Bueno, és que jo tinc la hèrnia de hiato. Però, a ver, són medicaments. Bueno, hi ha aquest sobret que un són Gaviscon o Almax,
1: sí,
2: que te lo recepta el metge,
1: sí,
2: perquè això és per quan tens mal a l'estómac, te calme molt. I després, pues, no prendre res àcid, I res més, no hi ha res més, perquè hi ha gent que s'operen, però jo tinc una amiga que es va operar i me diu, no t'operis, no te lo aconsello, perquè aquí el que passa és que, clar, te treuen aquest trosset d'on tens la hernia de hiato i te lo substituyen per un tubo, diguem, de plàstic, de, o silicona o el que posin, no sé.
1: I
2: ella no ha quedat gaire bé.
1: No ha quedat...
2: O sigui, que és anar trampejant...
1: No ha
2: No,
1: molt bé, en tot cas estic d'acord amb el que has dit primer, que hi ha alguns medicaments, hi ha alguns productes que els recomanen els metges, que els recepten els metges. Per tant, el primer i el més recomanable és parlar amb un especialista, amb un professional, que li digui què ha de fer, però en tot cas sí que és veritat que hi ha aquests productes, i l'altre és què menges, no?
2: Sí, i a més el protector d'estómac.
1: El protector d'estómac,
2: perquè
1: exacte.
2: Això va molt bé perquè la hèrnia de hiato produeix... acidez.
1: Un protector d'estómac que et prens abans de sopar, abans de dinar.
2: Això també evita l'acidez de... Que jo sempre tinc el coll com si estigués constipada. Sempre tinc garraspera, però és de l'acidesa que et puja.
1: Que et puja.
2: Però que és que no hi ha gaire cosa.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Carme.
2: Només he dit això, moltes gràcies.
1: Hem pres nota i t'agraïm la trucada.
2: M'agrada molt. I estic molt contenta de que tu també siguis aquí aquest dia.
1: Doncs moltes gràcies. Gràcies per compartir-ho, també.
2: Vinga.
1: Bona nit, Carme.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Andorra.
2: Adéu.
1: I ara a les Corts de Barcelona hi tenim la Maria Rosa. Bona nit, Maria Rosa.
3: Bona nit. Avui torno a trucar perquè amb aquest missatge que has llegit d'aquesta senyora que preguntava pel tema del salmó.
1: Del salmó, sí. Un tema controvertit, eh? Sí.
3: Bueno, controvertit, a veure, farà com uns 15 anys. Jo, bueno, el meu marit i jo vam estar immersos en un negoci a Menorca que es tractava de piscifactoria. És a dir, actualment, Domènec, llenguados, orades, llobarros, salmó i algun altre peix que ara no em ve a la memòria són de piscifactoria. Piscifactoria. El que nosaltres vam fer a Menorca. Al mig del mar es col·loquen unes gàbies i allí es col·loquen els alevins i es van alimentant. Evidentment s'alimenten amb piensos. Almenys quan nosaltres ho vam fer amb tema de llobarros. Que són dolents, que poden provocar malalties, no. Però és que avui en dia hi ha més consum que peixos que hi ha al mar. És a dir, si tu compres com a vegades diuen, és que avui m'he menjat una orada salvatge. Mm-hmm. Perfecte. Però aquesta orada, com a mínim, o llobarro, et costarà a 30 euros el quilo.
1: Aquesta és una altra variable del tema. Sí, sí, sí. Però és que són moltes les variables. Sí, sí, sí.
3: I ja et dic, és que avui en dia la majoria de peixos que he anomenat mm-hmm. és que són de piscifactoria.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Si no, mm-hmm. no tindrien el preu que
1: el
3: tenen.
1: Preu que tenen.
3: Mm-hmm. Jo crec Correcte. Que amb això n'hi ha prou, oi?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Amb això n'hi ha prou, però si... en tot cas sí que és veritat que a la peixateria on compris el peix t'haurien de poder garantir la certesa de si és de piscifactoria o de si és fresc. Que t'ho diguin, tu has de tenir un peixater de confiança que t'ho digui si és fresc o si és de piscifactoria i llavors a partir d'aquí ja tu tries.
3: Mm-hmm. Però... Domènec, el peix de piscifactoria és fresc.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Clar.
3: Si tu...
1: Sí, perdona, però... clar, t'entenc. El dir fresc no vull dir que el de piscifactoria no ho sigui. Diguem-ne salvatge, doncs. El de piscifactoria o el salvatge, diguem-ne
3: bueno,
1: així.
3: Bueno, el salvatge és el que pesquen els pescadors.
1: Exacte, exacte. El que passa que és el que dius tu, que llavors moltes vegades aquí hi ha l'altra variable, que és el preu. Sí.
3: Bueno, és que si tu... pagues una orada a, no sé, a 12 euros al quilo, és de piscifactoria. Uh-huh. A veure, dolent no és, ni molt menys.
1: Uh-huh. No hauria de ser-ho, bueno, perquè les piscifactories en principi estan sotmeses a uns controls, a unes garanties, etc etc. Però és veritat que és un tema controvertit.
3: Tant.
1: No és la primera vegada que llegim o sentim opinions o sentim debats sobre aquesta qüestió. Sí, sí, sí.
3: Però és que jo només voldria dir, per acabar, que si la gent creu que aquests peixos que he anomenat els pesquen els pescadors, uh-huh. amb tots els respectes, estan equivocats.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Perquè si em pesquen un d'aquests, aquest és el que 30 euros al quilo
1: yeah,
3: damunt,
1: yeah, yeah.
3: i no arriben al mercat,
1: yeah, yeah.
3: que se'ls queden al restaurant,
1: abans,
3: com
1: sí.
3: és evident.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Una altra variable, la restauració. Sí, sí.
3: És que no hi ha una altra manera.
1: Mm-hmm.
3: I ja que estic amb antena, un suggeriment. Vosaltres que feu aquest programa excel·lent amb totes les entrevistes que feu,
1: sí?
3: podria venir un biòleg i que expliqués el tema de les piscifactories, perquè és maco, eh? A més, per acabar, nosaltres allí a Fornells,
1: sí?
3: que era on vam muntar aquestes piscifactories,
1: sí?
3: havia un biòleg que ens controlava.
1: Clar, clar, clar, clar. No és el que dèiem abans, hi ha unes inspeccions, hi ha uns registres, sí, sí, sí.
3: Que és una cosa saludable, legal, i avui en dia és el que hi ha.
1: Doncs moltes gràcies, Maria Rosa. Prenem nota tant de la resposta com del suggeriment de parlar-ne un dia més extensament amb un biòleg, sí, sí.
3: Sí, perquè així sí, sí. els ignorants sabrien més coses.
1: Molt bé, d'això es tracta, Maria Rosa, d'això es tracta. Bona nit i gràcies, que ens n'anem cap a Girona a veure què ens diu la Maria. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
4: Mira, sobre els peixos de piscifactoria, no sí. sé si a tot arreu es fa, però aquí a comarques, a Girona, hi he vist diferents llocs del bon preu que tenen a part, per exemple, les orades, ho posa, que són salvatges, quan
1: sí,
4: en tenen,
1: no?
4: que moltes vegades no en tenen, però sí que ho diferencien.
1: Mm-hmm.
4: Llavors els peixaters de confiança, evidentment, t'han de dir la veritat.
1: Clar.
4: I es veuen, si les veus de costat, es veu, que és i el que no és.
1: Sí, sí.
4: I després volia dir, sobre el que diu aquesta senyora, que és el que hi ha, sí, és el que hi ha, però si ve un biòleg que no sigui d'una piscifactoria, que sigui una persona de la sanitat pública o d'una especialitat que faci referència a això, però que no treballi amb això, perquè si no té el cul llogat. O sigui, no, no es posarà contra el producte, m'entens?
1: Clar, clar, clar. No, no. Lògic.
4: Llavors, aquí va sortir Catalunya Ràdio, no em recordo quin dels programes, perquè els escolto quasi tots, resulta que va sortir un especialista en biologia marina i va dir, doncs, que el salmó no ha set mai de color salmó, que el salmó es veig i que queda així degut a l'alimentació, no?
1: Ja, sí. Sí, això ho recordo també, però no sé si estan a l'alimentació del pinso, si no, no, és perquè menja uns unes gambetes petites
4: sí,
1: que li tenyeixen
4: el
1: latí. Però, la veritat, no, no hi entenc més.
4: Les gambetes petites, són
1: exacte,
4: el
1: cril. El cril. Val.
4: Però resulta que si tu vas a la peixateria i a algunes grans superfícies, algun altre n'hi ha, com per exemple el Bon Preu, diuen salmó salvatge. Si l'altre salmó va a 12, 13 euros,
1: clar,
4: aquell va a 38-40 euros.
1: Clar, és el que deia ara la Maria Rosa. Va, sí, sí,
4: doncs
1: sí.
4: El color no té res que veure. Aquell és un color vermell, viu, com una gamba. No és això de color ataronjat de l'industrial. Llavors, aquell és bastant bo. Però també ve congelat, perquè, esclar, ve realment de Noruega i ha de venir congelat. Saps? Bé, no sé si no te'l fas portar en un avió, però vull dir que... és descongelat.
1: Sí,
4: quan
1: sí.
4: te'l venen, encara que estigui que sembli fresc, en realitat és descongelat.
1: És descongelat, sí, sí.
4: Val, però mira, sempre ha menjat millor, no ha menjat pinso, ha menjat cril.
1: Correcte, correcte,
4: això
1: Maria.
4: Això per un cantó. Però l'altra cosa és que fa hasta potser fins a 10 anys que l'Agència Europea de Salut Alimentària, AESFA, o així se diu, que és un organisme públic de la Unió Europea, doncs va emetre uns informes dient que sobretot les embarassades no mengessin salmó.
1: Vale.
4: Llavors, si això només s'atreveixen a dir-ho per les embarassades, és un assumpte comercial, però fa mal, vol dir que no fa bé a gairebé ningú.
1: No, no, per això et dic que el que he dit jo des del principi,
4: vale,
1: que és un tema,
4: és un tema controvertit. És un oficial que ho va dir-ho,
1: sí, sí, sí, sí, sí, per
4: val.
1: Això. Per
4: llavors,
1: això.
4: El motiu pel qual no és aconsellable és perquè aquests animals tan grossos com és això, el salmó, com és la tonyina, sobretot allò, el peix espasa, que és fatal,
1: el
4: allò, el cazón...
1: Sí. Sí.
4: Tot això són peixos tan grossos que han acumulat molts de metalls pesants en la seva vida al mar. I no necessiten pas ser de criadero, els naturals també ho acumulen molt.
1: No, vull dir... Escolta'm, si troben microplàstics a l'Antàrtida, doncs imagina't el que poden menjar aquests peixos.
4: Microplàstics i metalls pesants, com sigui el cadmi, el plom, tot això. Llavors, l'inconvenient que té tant la tonyina com el salmó és que són animals de teixits molt greixosos. Llavors, els metalls pesants s'hi enganxen més.
1: Val.
4: Una sardineta en té molt pocs, perquè ha tingut molt poca vida, no?
1: Clar.
4: O, per exemple, un capellanet, o, per exemple, un lluç, com que no tenen les seves carns tan grasses, s'hi enganxa menys, que no vol dir que la diferència sigui molta, però que no tenen tant de mercuri. Sobre això hi ha estudis publicats a l'abast de qualsevol consumidor com jo. Llavors,
1: doncs bé, Maria.
4: Compte amb el salmó,
1: Compte. Molt bé, Maria, escolta, una resposta completíssima. Moltes gràcies. I bé, doncs...
4: I a veure si feu públic això de l'Agència Europea de Sanitat...
1: Sí, home, suposo que se'n devia parlar. Jo després ho miraré, sí, però suposo que se'n devia parlar en el seu moment, segur, vaja.
4: Bastant se'n va parlar, però vull dir que si ho pengeu a la pàgina o alguna cosa, doncs queda més a l'abast de tothom, perquè la gent es pensa que menjar salmó és qui sap què de bo. Igualment que tonyina,
1: Tonyina
4: molt poqueta i molt poc freqüent.
1: Val, Maria, doncs escolta, gràcies per aquesta resposta tan extensa, insisteixo, tan completa, tan detallada. Et deixem perquè...
4: Bueno, perquè m'hi fixo, saps?
1: No, això hauríem de fer tots, també. Això hauríem de fer tots, segur.
4: Això és estimant-se la nostra salut.
1: Exacte. Gràcies, Maria.
4: Sí, doncs,
1: ens n'anem de viatge, ara ho veuràs.

0: És de veritat, de veritat. Ens n'anem de viatge. Us imagineu construir una ciutat lineal de 170 quilòmetres de llargada i 200 metres d'amplada a la península aràbica en ple desert? La ciutat estaria pensada per 9 milions de persones i tots els serveis personals i col·lectius serien a un màxim de 5 minuts de qualsevol habitant. Encara que ho pugui semblar, aquesta ciutat no surt dels contes de les Mil i Una Nits. És un projecte real, auspiciat pel príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman. D'ell es diu que vol modernitzar el país perquè no depengui en exclusiva del petroli i que ha impulsat una certa obertura. El seu nom, però, també ha sortit als mitjans de comunicació vinculat a l'assassinat i posterior esquarterament el 2018 a l'ambaixada de l'Aràbia Saudita a Estambul del periodista Jamal Khashoggi, molt crític amb el règim. L'economista, polític i escriptor Antoni Vives acaba de publicar El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. L'ha publicat a Editorial Pòrtic. El llibre hi explica la seva participació durant 6 anys al projecte de ciutat lineal i també la seva relació amb Bin Salman. Antoni Vives, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, abans d'anar a l'Aràbia Saudita, què en sabies?
1: Doncs en sabia poques coses. En sabia els tòpics, que les dones no podien conduir, que era un país autocràtic, un règim duríssim, però no sabia gaires coses. Abans d'anar-hi a treballar, hi havia estat una sola vegada, i vaig anar a fer una conferència, i vaig ser un dia i una nit, i el matí següent me'n vaig anar, i vaig dir que no em venia de gust tornar-hi, perquè havien posat les dones darrere un biombe quan la conferència que vaig fer. Yeah. Evidentment no es podia veure, i vaig dir, aquí jo no hi torno.
0: Yeah.
1: Per tant, sí, coneixia els tòpics i les poques coses que vaig veure no em van agradar gens.
0: Doncs per no voler-hi tornar, déu-n'hi-do, no?
1: Per això, sí, després la vida dona toms molt importants.
0: Sí, sí, sí. I com hi vas arribar? Com és que Antoni Vives acaba treballant en un projecte com aquest, a l'Aràbia Saudita, i a més això, doncs en un lloc que tu, doncs, d'alguna manera, no el tenies gens previst, no?
1: Doncs mira, jo em dedicava a fer consultoria per organitzacions, per ciutats, per administracions, i ja portava dirigint un projecte a l'Índia, a Pune.
0: Sí.
1: Havia estat allà durant 3 anys, anant i tornant, no de manera fixa, anant i tornant, i feia altres coses a altres llocs, però aquest projecte a Pune jo n'era el director, treballant amb una consultora que potser algú que ens escolta la coneix, que és McKinsey. I el soci de McKinsey... Jo treballava per l'oficina de Mumbai, i el soci de McKinsey de Mumbai em va dir, escolta, tu, hi ha aquesta gent de Riyadh, la capital d'Aràbia Saudita, que estan molt perduts, un projecte que els volem ajudar. Escolta, per què no hi vas? I els dius un parell de coses i així els pots guiar. Uh-huh. I aquesta entrevista, jo m'hi vaig resistir, precisament pel que hem parlat abans,
0: sí.
1: I aquesta entrevista, que era una entrevista que havia de ser d'un parell d'hores, i així va ser, es va transformar en una proposta de sumar-me al projecte, i ho vaig fer perquè em va interessar el projecte, i l'oferta que em van fer era interessant des d'un punt de vista personal, professional, i vaig decidir quedar-m'hi. Vaig decidir provar-ho, aquesta és la paraula. Va ser al cap de 15 dies o 3 setmanes que aleshores vaig veure que això era molt més gros del que jo intuïa en un començament. Clar. I havia començat a veure que aquest país és un país molt, molt interessant.
0: És que, ara ho has dit, aquest projecte era molt més gros del que tu pensaves, i és que, clar, quan un veu el que expliques en el llibre, i si després un doncs entra a internet, intenta buscar imatges, intenta buscar definicions... realment és que és un megaprojecte d'unes característiques insòlites o inèdites, diria jo. Tu com ho definiries?
1: És el projecte, sens dubte, més ambiciós de la Terra, perquè és un projecte que no és només un projecte tecnològic, no és només un projecte econòmic, no és només una regió, perquè, de fet, n'hi ha més del que és una... És una regió autònoma, semblant allò que havia fet Deng Xiaoping a la Xina, diguem, una regió on s'hi desplegaven tot un seguit de, d'activitats econòmiques per atraure gent i per crear i generar riquesa, NIOM és un projecte que respon a la visió de transformació que el príncep Mohammed bin Salman té al cap. I, per tant, és un projecte que implicava fer unes apostes, implica fer unes apostes que van molt més enllà de la simple inversió en mitjans de producció i en urbanisme. Que ens quedaria molt curt dient que el projecte és això. No. És un projecte on Aràbia Saudita vol fer una transformació i, a més, vol posar-se al capdavant del món en el dur a terme aquestes transformacions. Sí, és així.
0: S'inscriu dins del projecte, el projecte més ampli, evidentment, del príncep Bin Salman, de modernitzar el país, de canviar la societat?
1: Jo crec que en l'implícit de la teva pregunta hi ha una molt bona pregunta, és fins a on es produeixen aquests canvis. La primera cosa que el primer que he de dir és que sí, que aquest és un projecte de transformació que es posa al ritme de la transformació de la societat saudita, que sens dubte és la societat àrab que en aquests moments està canviant més ràpidament i més cap a la modernitat, tal com l'entenem nosaltres. És a dir, difondre al màxim el benestar, garantir les condicions de vida òptimes per a tothom, atraure talent i fer que el talent que tenen no se'n vagi. Això seria l'element central. I, per tant, això implica també doncs, la igualació de drets entre homes i dones, això implica que les condicions de treball siguin assimilables a les condicions que entenem que són les òptimes a Europa, etc. Si t'hi fixes, deixo al marge el que nosaltres europeus també entenem que és essencial, que és la democratització del sistema polític. No consisteix en això. El règim de la monarquia dels Al Saud és autoritari, és un règim autoritari de base tribal, que això també ho explico al llibre, sí. I és molt interessant entendre-ho, perquè aquí pensem que hi ha un paio que decideix per tot i s'ha acabat, i això no és exactament així. Però si volem pensar que això és un procés que durà indefectiblement a un sistema de democràcia representativa, doncs no, això no és així.
0: Tu ara ho deies, no?, que és una societat que té encara una forta base tribal, però també és un país molt jove. Expliques com en el llibre doncs que l'edat mitjana de la població el 2024 era de 29 anys, el 70% de la població té menys de 35 anys. Com és aquesta Exacte. Societat? I també et volia preguntar, tu has notat aquest canvi en el paper de la dona, en l'acceptació de la dona d'una altra manera?
1: Jo, Domènec, si hi ha alguna cosa que faré sobre una paraula que veia servir Xavier Trias molt sovint, si amb alguna cosa he al·lucinat, és en veure la velocitat, en experimentar la velocitat dels canvis. Els canvis es produïen, no exagero, més a més davant nostre. Era una cosa... I nosaltres en participàvem. És una població molt formada, que parla idiomes, que... És una població, doncs, pares iguals, homes i dones. Homes i dones estudien a l'estranger. Molta de la gent que es queda també és una gent formada. És un país sense pobresa extrema i, per tant, és un país que, amb els recursos que té, que ara s'estan dedicant precisament a la formació i a expandir el benestar social, està canviant molt radicalment. Cap jove que ha estudiat, a Nova York, torna a l'Aràbia Saudita fent veure que no ha vist què és la vida a Occident. Mm-hmm. Vol dir això que ho importen tot? No, perquè la seva cultura és molt potent. Aquesta és una altra qüestió determinant de la meva experiència. He pogut conèixer la cultura àrab en el seu cor, he pogut conèixer l'islam en el seu cor, i tots els prejudicis que nosaltres tenim estan basats en, bàsicament, el desconeixement, dolorós i a vegades dolós, i descobreixes que, clar, estem parlant d'una de les civilitzacions més importants de la Terra, que també ens defineixen en part a nosaltres, i que allà veus com evoluciona. I sempre dic que el país on cauen més vels del cap del país musulmà on cauen més vels al cap de les zones és Aràbia Saudita. Ho he vist amb els meus propis ulls, això.
0: Tu sempre t'havies declarat afí al projecte d'Israel, no?, el projecte sionista de l'estat d'Israel. Mirar-ho des de l'Aràbia Saudita t'ha aportat alguna cosa? Has canviat algun punt de vista?
1: Jo he estat, efectivament, jo havia estat un gran admirador d'Israel. Ja no és d'ara, ja fa, sí, potser 15 o 16 anys, vaig anar a passar uns dies amb la família de Betlem i em vaig fer amic de l'alcaldessa i de Betlem del moment i de la gent que l'ajudava. I vaig anar a veure com es construïa el mur i vaig començar a entendre que hi havia coses que no m'agradaven gens. Més endavant, la meva presència, evident, allà al món àrab, al cor del món àrab, m'ha fet veure que no només hi ha coses que no m'agraden gens, sinó coses que se'ns han explicat no són com havien estat explicades. I, per altra banda, que dins del mateix món israelià hi havia molta oposició a com alguns d'ells estaven tirant endavant tot això. És a dir, que no era correcte. Ara, el que ha passat en els últims anys no és que ja no sigui correcte, no és que estigui malament, és que és un desastre, és l'intent de genocidi que s'ha fet al poble de Gaza. És evident. Recorda tot massa el projecte de Lebensraum alemany. Sí. És a dir, aquesta idea que puc entrar fins a un cert lloc, puc entrar a territori libanès per assegurar espai vital, però què és això? Això no pot ser d'aquesta manera. Yeah. I és veritat que aquí no hi ha ningú innocent, però també és veritat que qui genera el conflicte és, en primer lloc, l'ocupació dels territoris. I la gent que viu s'ha de defensar. Sí. Això és una evidència palmària, s'expliqui el que s'expliqui. Ara, que s'ha de buscar una solució per tot això? Sí, la solució també passa per veure què passa amb els refugiats, que el retorn dels refugiats a casa seva, tot i que el que diré ara és molt dolorós, serà impossible i és molt injust, doncs hem de buscar una estabilització tal com sigui possible a la situació. Però sí, veig les coses ara mateix, jo penso d'una manera molt més centrada i correcta.
0: Has dit dos o tres vegades mira Europa, no has dit mira els Estats Units.
1: Sí, jo crec que hi ha un discurs, vaja, pels qui érem allà, molt conegut del príncep Mohammed, que va ser nosaltres volem esdevenir l'Europa de la segona meitat del segle XXI.
0: Mal expert. Ja em perdonaràs.
1: La gent... No, home, evidentment. Però nosaltres érem allà i treballàvem. Clar. I, ostres, ens va impressionar molt quan va dir això. La relació amb els Estats Units és una relació més transaccional i s'ha vist encara això potenciat per l'administració Trump. És cert que molta de la gent que lidera el país s'ha format en l'àmbit d'Aramco. Si ara esteu veient el Mundial de futbol, veureu Aramco a tot arreu. Aramco vol dir Arab American Company, Aramco. I és la companyia que es va establir després de que reunissin el rei Abdulaziz, el rei fundador d'Aràbia Saudita, amb el president dels Estats Units per tal de determinar que hi hauria protecció a canvi de petroli. I això va passar l'any 45 i això va ser en Roosevelt amb el rei fundador i aleshores tenim això. Però això és molt transaccional, llevat del fet que aquests dirigents s'han format als Estats Units.
0: Yeah. No Bin Salman, joves... per això. Bin Salman, no. Si no tinc...
1: No, si no vaig errat. No, Bin Salman, això la toques completament, perquè ell s'ha format...
0: Bueno, ho he llegit en el teu llibre,
1: eh? S'ha format a Aràbia Saudita. Però al mateix temps és un home que coneix Barcelona, que coneix... És un enamorat d'Itàlia, li agrada molt França, li agrada molt la Costa Blava. És un home, jo també ho explico, enamorat de la música clàssica, al mateix temps també enamorat de la música electrònica. Hi ha grans gent... El David Guetta és el més vell de les persones d'aquest món amb qui relaciona, però relaciona amb gent de la seva edat. Per tant... És un home polièdic i la gent que està amb ell, però esclar, és el conjunt de la societat saudita, és una societat completament oberta a les cultures internacionals. La Bienal d'Art de Riad és una molt bona bienal, per exemple, i que encara és molt desconeguda.
0: Ens n'hem anat molt cap a la banda, que ja la volia abordar, la banda de la teva experiència, de la teva vivència allà, però clar, sí. No vull deixar de tocar també una mica el que és el projecte, no? El projecte NEOM, recordem que és un megaprojecte urbà a la província de Tabuk, al nord-oest d'Aràbia Saudita. Comptaria amb diverses àrees, però inclou una ecociutat lineal intel·ligent, ho cito així, tu ja després ens ho desgranes una mica, un centre d'esquí en ple desert, un complex industrial flotant, un resort turístic... Clar, tot això és sostenible? Perquè tu mateix ho has dit abans, això al mig del desert és sostenible? Es pot fer?
1: Doncs no només és sostenible, sinó que segurament és el projecte més gran de la Terra, 100% sostenible. Vull posar un exemple perquè es vegi clar el nivell d'ambició que gestiona aquest projecte. NEOM està desenvolupant la planta de producció d'hidrogen més gran de la Terra i és una planta d'hidrogen 100% solar. És a dir, que agafa aigua del mar amb energia solar, que seu al mar és tractada i es produeix hidrogen i es produeix aigua dolça amb un sistema tancat 100% sostenible. No hi ha cap planta més gran que la que s'està fent a NEOM en aquests moments. Això passa molt a prop d'aquesta ciutat industrial, Oxagon, que vam dissenyar nosaltres amb Bjarke Ingels, que és, per cert, el dissenyador d'un dels edificis de Fira de la Nova Fira de Barcelona, a l'Avinguda Maria Cristina. Ah. I amb en Bjarke vam decidir que havíem de generar la primera ciutat industrial i logística que retornés a la natura molt més del que n'extreia. I aquest va ser el projecte que vam presentar i va ser el projecte que va ser triat. I ara mateix el port d'Oxagon, el port de NEOM, és estratègic durant el conflicte de l'estret d'Hormuz perquè és el port més pròxim, el port, anem a dir, important, més pròxim al canal de Suez i s'ha fet servir moltíssim i alguns n'estem bastant orgullosos, això. Després
0: Oxagon seria aquest complex industrial flotant.
1: Exacte. Hi ha una part que flota i una part que no.
0: I una part que no. Mig...
1: Sí.
0: I després la pista... A mi m'ha creat molt l'atenció aquesta ciutat lineal intel·ligent de Line.
1: Sí.
0: Sí, perquè doncs... o sigui, ho hem d'entendre realment com ho he llegit jo. Una ciutat molt llarga, uns 170 quilòmetres, i en canvi poc ample.
1: És exactament com és així.
0: Clar, però 170 quilòmetres, o sigui, és que fins i tot he mirat Barcelona, entre els dos punts més allunyats de la ciutat, doncs té uns 17 quilòmetres de distància. Aquí estem parlant de 170.
1: Ja que agafes Barcelona, si agafem la Barcelona real, no la Barcelona, anem a dir, administrativa, ni l'àrea metropolitana, no, la real, la que va posem per cas des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, perquè aquesta és la Barcelona contínua. Si tu vens de Los Angeles i agafes el cotxe i et diuen, no, és que això és... Tu mesures de Los Angeles, ens situarem en els 100 quilòmetres. Però deixem això de banda. El repte intel·lectual va ser, Domènec, el que em va posar el príncep, em va dir, vull que em facis... Vull que t'inventis una ciutat que en el mig del desert sigui la més vivible, em sap greu fer servir aquesta paraula que no existeix en català, però vaja, ja ens entenem, la més vivible i la més sostenible. No vull una ciutat que solucioni problemes, vull una ciutat amb tots els problemes posats ja endarrere. I vam començar a pensar, vam treballar amb els millors despatxos urbanistes, arquitectes, científics de la Terra, aquesta és una sort d'haver treballat durant aquests anys en allà, i és que teníem accés als cervells més importants del món, i una de les solucions que es van posar al damunt de la taula, que el vam treballar amb un premi Pritzker, amb Tom Main, un arquitecte de Los Angeles, però després vam treballar amb un munt d'arquitectes de tot el món, amb un munt de científics francesos, italians, catalans, africans. Vam ser capaços de desenvolupar un projecte perquè ens entenguem. Si tu agafes l'illa de Manhattan, tu tens l'illa de Manhattan i al mig hi tens Central Park, oi?
0: Sí.
1: Doncs nosaltres vam agafar això i vam dir, no, nosaltres posarem la ciutat a Central Park i al voltant i posarem un parc, diguem, un parc nacional, sí, que és el desert de Hisma, en aquest cas, el desert del nord-oest d'Aràbia Saudita, que és un desert meravellós, però que perquè és un desert hem de crear les condicions òptimes perquè la gent hi pugui viure. I això fa que hagin pogut pensar solucions que en l'àmbit del canvi climàtic ajuden a definir una ciutat conceptualment diferent. No es tractava de copiar el que ja s'estava fent, es tractava de fer una revolució urbana, i així ho vam fer, i així ho vam proposar. I, per tant, és una ciutat que sí, fa 170 quilòmetres de llarg, en el punt més baix, arran de mar, fa 500 metres d'alt, com que la terra, diguem, va pujant en el lloc on s'està implantant, acaba, la ciutat es fon amb el territori, i fa 200 metres d'ample. Sí, sí.
0: I és inevitable preguntar-te ja per acabar per què vas marxar i en quin punt ho vas deixar o en quin punt està ara tot el projecte.
1: Home, també, doncs mira, el projecte ha estat durant gairebé 7 anys, els 7 anys que jo he estat format part de l'equip directiu, el que jo en diria l'època de la visió. A dins del projecte hi conviuen, com sempre, amb qualsevol projecte, també a Barcelona o a Catalunya, sempre hi ha dues ànimes. L'ànima, que jo dic, l'ànima del PIB i l'ànima del ROI, del retorn sobre la inversió. L'ànima del PIB és la que diu, escolta, fem una inversió, els retorns es produiran d'aquí molts anys. L'ànima del ROI és la que mira més el retorn immediat i, per tant, més associat al pressupost. Això és un pèndol, i un cop nosaltres vam ser l'equip aquest, que ara ha estat tot ell canviat, aquest equip vam implantar això, la visió es va desplegar, vam passar de 30 treballadors a 120.000, era el moment de portar gent nova, i així ho vam fer, i escolta, ja va estar bé, perquè la veritat sigui dita, també des d'un punt de vista de l'exigència humana, de la mera dedicació, i això el llibre jo crec que es veu una mica, i d'aquí que optés al final de la meva vida optés per agafar un cotxe i em dediqués a donar toms per Aràbia per mirar d'entendre el país on havia viscut, doncs ja estava bé, perquè si no podria haver-hi deixat alguna cosa més que la salut.
0: Jo crec que, no ho sé, no, però és com quan de vegades el projecte professional i l'experiència vital coincideixen, no?, i es disfruten tan intensament totes dues, és ben bé un regal, no?, potser, o un èxit, no sé si dir-ho així, no?
1: No ho sé, la vida, suposo que la vida consisteix a mirar enrere i veure que, d'entre els moltíssims errors que hem comès, doncs, home, hi ha hagut algun encert. I sí, haver viscut això ha estat molt bo. Ho he fet també, en part, amb sacrifici de la família i doncs, de moltes coses de la vida, però sí, he tingut sort, he de dir que he tingut sort, i ara jo volia que que la cultura catalana, que el conjunt dels països catalans fossin capaç de viure amb mi aquesta experiència. Amb el ben entès que hi ha moltíssims catalans i moltes catalanes que hi han col·laborat, que hi col·laboren i que són pel món fent una feina meravellosa. Això també és molt important dir-ho. Sí.
0: Doncs moltes gràcies, Antoni, i nosaltres contents de sumar-nos una mica, doncs, a aquesta difusió, a aquesta experiència teva, a ajudar a difondre-la entre els nostres oients.
1: Molt bé, ha estat un plaer ser a la nit dels ignorants, que ja et deia abans que n'era un seguidor,
0: sí, no?
1: Diari,
0: sí.
1: o nocturn,
0: o nocturn
1: quan,
0: sí,
1: quan era jove. Ara m'he reenganxat darrerament i avui sent aquí, doncs vaja, és un honor molt gran. Moltes gràcies a tu i a tota la gent que ens escolta.
0: Doncs no, al revés, gràcies a tu i fins una altra, i si ens vas escoltant, doncs aquí estem.
1: Molt bé, au.
0: Fins aviat.
1: Vagi bé.
0: Adéu.
1: Au, bona nit.

0: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
2: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
0: Per orelles fines i cors oberts.
2: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
2: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Estem posant aquesta música de Queen, de Show Must Go On, perquè li he dit a l'Oriol, ei, que hem de fer la crida, hem de fer la crida, perquè d'aquí una setmana farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb la Marta Romagosa al capdavant i volem que sigui una festa. Us ho estem dient aquests últims dies i ho repetim ara perquè ja us vam dir que heu d'enviar un correu, si voleu venir, heu d'enviar un correu, ara us direm l'adreça, o ens heu d'enviar un missatge i afanyeu-vos perquè no tindrem places per tothom. Si hi ha molta demanda, haurem de fer un sorteig. Per això hem decidit doncs a fer el programa en públic fins a ocupar les 18 cadires, màxim dels màxims, 18 cadires, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que podreu continuar trucant al 93207474 aquell dia, però això no treu que farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels que siguin aquí. Què heu de fer? Si voleu venir, escriviu un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, això sí, per poder després accedir a les instal·lacions. Si hi ha més persones que cadires, us ho deia ara, farem un sorteig, val? Us trucarem, us ho direm per antena. Ens assegurem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir, no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li diga a l'Aina, ho tindrem en compte. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol de 12 a 2 de la matinada. Per nosaltres, de fet, ja serà divendres 3, eh? L'últim dia. Estem preparant converses, estem preparant actuacions i alguna sorpresa. Ens fa molta il·lusió, però va, afanyeu-vos si voleu venir, perquè, de veritat, només tenim 18 butaques. Va, que tenim encara uns 5 minuts per en Josep Lluís d'Horta. Bona nit, Josep Lluís.
1: Hola, Domènec, m'he trobat de nou. I et pregunto ja directament, mira el favor per si desperta, eh? Vull dir, no, poder ser capaç de coordinar. Si, com te sents substituint la cadira de la Marta? per dos dies.
0: Aquesta pregunta no te la podria respondre amb el poc temps que tenim, però només et faig un titular molt bé, un titular fàcil, entenible, és molt bé, em sento molt bé.
1: Bueno, però tu estàs al programa, no?
0: Sí, home, i tant. Treballo amb la Marta cada dia, sí.
1: Pues per desitjar-te una setmana i bon estiu i la propera,
0: sí?
1: Aquí tens dues molt senzilles d'entendre. La primera és: per què els gats són tan esquerps? Allò que un gat, quan intenta tocar-lo, et defuig. Aixeca el llom, sí. No és que em caigui malament els gats, però és que m'he demanat que s'ha fet ser amic d'un gat, oi, penso? No. Sí, jo vull ser amic de tothom, de sobretot dels animals. Són més bones persones que les persones, penso.
0: Sí.
1: La següent de és: per què els seguidors del Barça se'ls diu culers? Que és una pregunta supergastada i superfeta, perquè la tot no fos molt mal.
0: Val, sí, no estava més recordar-ho.
1: I la darrera i última, mira, jo avui tinc ràdio, a les 10 fa ser l'últim programa meu d'aquí, vaig parlar al Bocanal, al Carmelo.
0: Sí.
1: Un programa de música, d'agenda musical de Barcelona. I va. Ara estem fent entrevistes i avui s'ha fet l'últim programa, el programa d'una hora i quart, que és un... La Caixa Negra.
0: Home, doncs, felicitats.
1: Sí.
0: No perquè sigui l'últim programa, sinó perquè pel programa.
1: Sí, no, felicitats perquè ho faig molt a gust i perquè no em costa gens ser... Per el moment, és parlar. Perquè, mira, ja t'explico escuetament que he tingut problemes de salut mental, però la teràpia de la ràdio és la millor teràpia que els medicaments que prenc, que no els fiatra, ja et dic jo,
0: I la darrera, dit, va, la darrera i última pregunta, sí.
1: Per què la calor fa que les persones suem?
0: Perquè el
1: cos transpua líquid, perquè tothom sap que som aigua, i per algun lloc ha de sortir. Normalment surt pel pipi, però per la suor, per l'aigua que ens tenen per la cara i pel cor.
0: Val.
1: Quin motiu?
0: Val.
1: Això és una cosa de biologia, que algú de medicina ho explicarà.
0: Doncs sí, segur que sí. Segur que aquestes...
1: Que tinguis bon cap de setmana.
0: Gràcies. Igualment, Josep Lluís. Que vagi molt bé el cap de setmana i les vacances, si és que en fas. Queden anotades aquestes preguntes.
1: A gust, sí, ho faig.
0: Bona nit. Per què els gats són tan esquerps? D'on ve la paraula culer? Per què els hi diuen així als aficionats blaugrana? I per què la calor fa que les persones suem? Són tres preguntes ben trobades, diguéssim. Ara a veure si trobem les respostes. Nosaltres ens n'anem. Recordeu, insisteixo, recordeu que si voleu venir a celebrar l'últim programa amb nosaltres, ens heu d'enviar un correu electrònic a ignorants@catradio.cat o, si pel que sigui, doncs no ens podeu escriure, li podeu dir a l'Aina per telèfon, val? Doncs ara, uns minutets per al butlletí informatiu i després tornem amb la segona hora de la nit dels ignorants. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de les temperatures i l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
2: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. Aquest divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant aquest dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat 2 morts i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Catalunya estrenarà un sistema pioner a la P7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons.
1: El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 1992. Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia.
3: El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
4: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
3: La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
1: Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
3: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar el base nord-americà Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
1: El Mundial de Futbol aquest dijous es resol la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Passen a la següent ronda Alemanya i Costa d'Ivori com a primer i segon i com a tercer classificat probablement es classificarà Equador. A aquesta hora en joc el partit entre Tunísia i els Països Baixos, de moment victòria en els primers minuts per 0-1 a favor dels Països Baixos.
3: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
1: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
3: En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Romy Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
0: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: la Núria des del barri de Sant Andreu. Núria, bona nit.
1: Doncs sí, bona
0: sí,
1: nit.
0: Sí, no? Eh que sí?
1: Sí.
0: Ens vens amb a una veure. Resposta. Molt bé.
1: Sí. Jo tinc 75 anys, el meu pare era de molt culer,
0: sí?
1: Però molt, i m'havia explicat que l'antic camp del Barça, i espero que sigui així, perquè és el que tinc entès, a les graderies a dalt resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però
0: clar,
1: vull dir...
0: Sí, sí.
1: I llavors per això els hi van començar a dir culers.
0: Saps
1: o sigui, mira que senzill que és.
0: Saps que em sona? Saps que em sona? No, tampoc,
1: que sí.
0: Allò, no posaria la mà al foc perquè no, diguéssim, no sóc especialista en temes blaugrana, però
1: no,
0: em sona.
1: No,
0: ara
1: no.
0: Que ho has explicat, em sembla que alguna vegada ho he sentit explicar així. Sí,
1: sí, sí, sí, és sí. Que el meu pare sempre ho deia.
0: Sí, sí. No, podria ben bé ser això.
1: I ara al dir-ho dic, pues caramba, i són coses que es van perdent, que no...
0: Mira, però no es va perdent tant, eh? Perquè, veus?
1: No, perquè les anem recordant
0: exacte,
1: entre nosaltres.
0: Entre nosaltres les anem recordant, això és el que has fet
1: és
0: avui.
1: És que Catalunya sí, sí. Ràdio és Catalunya Ràdio.
0: També, i la nit dels ignorants ja té una edat, també.
1: És la...
0: Sí, sí.
1: Exactament. I et desitjo molta sort, també.
0: Moltes gràcies.
1: I gràcies, perquè també m'agrada molt com fas el programa.
0: Doncs gràcies, Núria.
1: Que jo el segueixo des de l'època del Cuní.
0: També, no?
1: Veus? Sí.
0: Veus? Sí, sí, sí, sí. Molta sí. Gent, és curiós, eh? Sí, sí, sí.
1: Molta, sí, sí. Quan he pogut. Segons quina època, de vegades no pots per la feina o per el que sigui.
0: Ja, ja.
1: Però ho fem quan podem, tots.
0: Ja. I nosaltres que us ho agraïm. Núria, moltes gràcies.
1: Per fer-hi som.
0: Bona nit i anem cap a...
1: Bona nit, apa.
0: Anem cap a Vallcarca, amb el teu permís. Joan, bona nit.
2: Hola, Domènec, bona nit. A veure... el programa aquest Cita Animal
0: sí.
2: De TV3, que és perfecte, a mi sí. M'agraden molt els animals, o sigui, res en contra ni molt menys, però trobo que en un moment determinat del programa podrien dir, i quan vostè agafi el gos i surti a passejar-lo, no està de més que porti uns quants papers o tovallons de paper i una ampolla d'aigua, perquè si el gos fa les seves necessitats, jo ho recullo. I almenys la gent es conscienciaria de que, perquè ja sé que tothom ho sap, però, escolta, el meu carrer, el carrer Mare del Coll, a vegades tens que anar saltant perquè està ple. És un carrer de plantes baixes, de torres, amb jardí, i ja sabem, tot això pues, vol dir que hi ha gossos, m'entens?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
2: I ja està. És que hi pensava l'altre dia quan ho van fer-ho, dic, home, dic, seria un moment oportú
0: perquè
2: tothom
0: diguéssim.
2: Se n'enterés.
0: Clar, clar, clar, clar. Sí, sí, sí. I sembla mentida que això encara passi i tantes vegades que n'hem parlat, eh?
2: Després això dels gats, que digue'm. Diu el Josep Lluís, es diu?
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Home, no tots els gats són esquerps, eh? Cuidado, nosaltres hem tingut gats aquí a casa que som com perutxes, eh?
0: Són més carinyosos, vols dir, sí, no?
2: No, home, a veure, el gat tendeix a ser una mica esquerp perquè potser no sigui massa d'argent i ben fet que fa.
0: Clar, clar, clar, clar.
2: M'entens?
0: Perquè és
2: però
0: molt independent,
2: que,
0: no?
2: Que, bueno, n'hi ha que no.
0: N'hi ha que no ho
2: tingut,
0: són tant.
2: Hem tingut perutxes aquí, vull dir que teníem una casella Elsa, que allò era un perutxe, m'entens? De pont de maca que era, pobret.
0: Molt bé, Joan.
2: I, bueno, jo els culers, doncs jo he respost a aquesta senyora molt
0: sí,
2: bé, eh?
0: Sí, sí, tu també havies sentit aquesta explicació, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, i tant, i tant.
0: Perfecte.
2: Molt bé,
0: Joan. Doncs moltes gràcies.
2: Bona nit, gràcies.
0: Gràcies i bona nit. I escolteu-me, tenim un missatge d'en Joan des de Lleida, sí, que ens diu: volia saber per què els ous a les botigues estan a temperatura ambient i, en canvi, quan els portes a casa, s'han de posar a la nevera. Bona pregunta, bona pregunta, tot i que potser ens podem trobar que alguns diguin, no, és que el posa a la nevera perquè vols, perquè no caldria, eh? Però és veritat que tenim aquest costum. L'Alba, des del Parc Güell de Barcelona, ens diu: soc veïna del Parc Güell, sovint hi anem a passejar i vam veure els dos últims dies de la setmana passada que estaven preparant el muntatge d'un escenari espectacular. Al principi vam preguntar als vigilants del parc de quin espectacle es tractava, però ningú ens va saber donar una resposta, ja que no vam trobar informació en lloc, ni per internet, ni en cap cartell, ni tan sols trucant per telèfon a informació del Parc Güell, que semblava que no en tenien massa coneixement, tampoc. Després de molt indagar, ens van dir el dia abans que dilluns, dia 22, hi cantava l'Escolania de Montserrat, però que s'havia d'haver demanat entrades anticipadament, que eren limitades, i a més semblava que ja estaven totes exaurides. Jo voldria saber, per algú dels que van assistir al concert de l'Escolania, de quina manera es van assabentar

0: d'aquest concert, quan, com, de quina manera en van tenir notícia. I encara un altre missatge de la Dolors de Banyoles sobre el canvi climàtic i la contaminació que provoquen sobretot els combustibles fòssils dels avions i els cotxes, diu. No parlem de les guerres i tantes altres coses que estan destruint el planeta. Molt sovint, quan veig els aeroports plens de gent, em pregunto, aquestes persones pensen en el futur dels seus fills i nets? No es podria regular, per exemple, el trànsit aeri i que només es fes servir per necessitat, o sigui que això seria no viatjar per plaer, i una necessitat no és anar a veure un partit a l'altra part del món, diu la Dolors de Banyoles. Suposo que sóc una il·lusa, però la salut no està per damunt de tots els milions que mouen aquests viatges, es pregunta. Aquestes onades de calor ens estan avisant, és el missatge amb preguntes i amb missatges implícits de la Dolors de Banyoles. I acabem amb la Maria Antònia, que ella sí ens ha enviat un àudio.
1: He escoltat a la senyora Fina de Nou Barres que parlava que per dormir usar un aparell que li va tan bé. Ens pot fer una mica d'explicació de quin és aquest aparell?
0: Un últim missatge de la Marianne des de Lleida. Ahir la nit crec que era la senyora Fina, ara ho mirarem, que va parlar de l'herpes, exacte, sí, ho va fer. I va dir que l'herpes es cura amb menta fresca. Em va semblar entendre que parlava d'un llibre de remeis naturals. Quin era el nom del llibre? Doncs bé, és una pregunta que li traslladem a la Fina. Segur que la Fina, si no és avui, doncs li recordarem la setmana que ve. També ens podrà contestar, perquè la Fina és oient habitual del programa, i mirarem a veure si ens ho pot, respondre. Quin llibre de remeis naturals era aquest que deia que l'herpes es pot curar amb menta fresca? I ara, no sé si això es pot curar, però l'addicció a les sèries és el tema que fa moure a la Sílvia Comet i que fa que col·labori en aquest programa.
2: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Com cada divendres a aquesta hora, ja és aquí la Sílvia Comet per recomanar-nos un parell de sèries i facilitar-nos una mica la vida, perquè no haguem de perdre el temps remenant els catàlegs de les plataformes, perquè no és broma. Hi ha gent que alguna vegada m'han explicat que s'estan tanta estona buscant la sèrie com mirant-la. Sílvia, bona nit.
3: Què tal, Domènec? Bona nit.
0: Sílvia, què tenim avui al menú de sèries?
3: Doncs mira, ja és estiu, n'hi ha molts que estem pensant en les vacances, tot i que encara queden bastants dies, i com somies gratis, ens podem imaginar passar uns dies en algun poblet encantador, d'aquests de postal, on no hi ha grans aglomeracions de turistes i els veïns es bolquen amb qualsevol persona de fora. Comunitats d'aquestes molt cohesionades on la vida és idíl·lica, o no? Doncs deu ser que no. Tot el contrari, comencem per una de les estrenes més sorprenents de l'any i que segur que formarà part de moltes llistes del millor del 2026. És Widow's Bay, la maldició de Widow's Bay.
4: There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself.
5: Was there cannibalism?
4: No. I don't think that's right.
0: Ja m'estranyava a mi, era massa bonic per ser veritat. I on se situa aquesta badia, que suposo que deu ser fictícia?
3: Sí, encara falten uns dies per fer vacances, de manera que patim una mica, va. La badia és fictícia, clar, però se suposa que és una illa situada davant la costa de la regió nord-americana de Nova Anglaterra. Un lloc força pintoresc i encisador, d'aquells que sembla que s'han aturat en el temps. Aquí hi viu una petita comunitat on gairebé tothom es coneix. Els comerços són petits i encantadors, restaurants, botiguetes, tavernes que reforcen aquesta sensació de comunitat aïllada. I aquest és un punt clau. Ningú surt de l'illa perquè hi ha la creença que les persones nascudes a Widow's Bay no poden abandonar-la sense patir conseqüències terribles. A l'inici de la sèrie s'expliquen històries de veïns que van marxar al continent i van morir poc després. Un home va morir d'un atac de cor un mes després de deixar l'illa, una altra dona va morir l'endemà d'arribar a terra ferma. Aquests casos alimenten la superstició que l'illa està maleïda. Una de les gràcies de la sèrie és que durant bona part de la història no queda clar si aquestes creences són simples llegendes locals o si realment hi ha alguna cosa sobrenatural al darrere. El batlle, Tom Loftis, intenta explicar-ho tot de manera racional, és un descregut, i està obsessionat a convertir Widow's Bay en un punt d'atracció turística.
0: I qui té raó? Els veïns o l'alcalde? Tot és pura superstició?
3: No tot és pura superstició, i tant que en aquesta illa hi passa alguna cosa. No es basa en l'obra del mestre del terror Stephen King, però que ha inspirat els creadors de la sèrie és bastant evident. Un poble on els fenòmens paranormals formen part del dia a dia, on podem veure pallassos terrorífics, hotels encantats, bruixes, maleficis... Però també hi ha moltes altres referències a clàssics, com Tauró o Un home llop americà a Londres. També ens pot recordar a Twin Peaks per allò d'un lloc meravellós on hi ha més secrets que habitants del poble. Faria molta por si no fos perquè tot està manit amb moments força còmics, humor absurd o humor negre, que dona a la sèrie un aire superdiferent, molt original. La combinació de gèneres és tot un encert. En alguns moments no sabreu si riure o tapar-vos el cap amb una manta. A banda, també hi ha una trama més emocional que gira al voltant de la família de l'alcalde, però que està perfectament integrada amb la resta. Res és sobre aquí, tot està lligadíssim.
0: I què me'n dius de les interpretacions? Són destacables, diguéssim?
3: Més que destacables. L'alcalde del poble l'interpreta Matthew Rhys, que és d'aquells actors que, si m'ho pregunteu a mi, és del millor del panorama actual. Potser un dels seus treballs més coneguts és haver coprotagonitzat el tros de sèrie que és The Americans, però també l'hem vist a la pell del nou Perry Mason. Està fantàstic, amb reaccions físiques molt expressives, cosa que dona molta credibilitat a situacions bastant absurdes i sortint força de la seva zona de confort, que normalment és el drama. Rhys és l'estrella de la sèrie, però també són molt remarcables els secundaris, com Kate O'Flynn en el paper de l'ajudant del batlle, una secretària eficient, que té un rol bastant còmic, però que acaba sent decisiva i fins i tot protagonitza tot un capítol fantàstic sobre encanteris que jo crec que és un d'aquests que podria estar a la llista de millors capítols dels pròxims Emmy, dels Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de la Televisió. També cal destacar el personatge que interpreta Stephen Ruth, que fa d'un veterà pescador de l'illa i que és una mica un profeta del desastre. En resum, una molt bona història sobre un poble maleït, fantàsticament ambientada, amb una atmosfera inquietant, tocs d'humor absurd, en això també pot recordar Twin Peaks una mica, amb ritme pausat, interpretacions brillants i un capítol final amb un gir sorprenent que ho deixa tot preparat per a la segona temporada. Una sèrie amb molta personalitat, en definitiva. Per mi podria tornar demà mateix perquè tinc moltes ganes de més Widow's Bay. Té 8 capítols que trobareu a Apple TV.
0: Va! Un segon poble suposadament idíl·lic, també.
3: Basada en una obra de Louise Penny, que és autora de novel·les de misteri molt popular al país. I la sèrie es titula Three Pines. This tiny sleepy village full of kind, compassionate people and two murders in one year.
6: Evil leached into the ground in Three Pines. Chief Inspector Gamache. She's out there somewhere. Will you help us find her?
3: Està ambientada a un poble fictici situat a prop de Montreal, Three Pines, un poblet moníssim on els veïns són una mica excèntrics, però que tot fa pensar que s'entenen molt bé entre ells. Sopen plegats al mateix bistrot, també són amics del propietari i el cuiner, i es reuneixen per participar en un club de lectura en una petita llibreria supercookie. També tenen un centre d'art liderat per una dona indígena. La sèrie arrenca amb dues històries aparentment aïllades. D'entrada, una protesta davant la comissaria de policia de Montreal per denunciar la desaparició de dones indígenes. Els agents de la comissaria no hi donen cap importància, però aquí apareix el protagonista de la sèrie, que és l'inspector Gamache, que no vol deixar passar el cas d'una jove desapareguda. Poc després, els seus superiors, una mica com a càstig per voler-se ocupar d'un cas que suposadament és poc important, l'envien a investigar una mort en circumstàncies una mica estranyes que passa a Three Pines, que és a tocar justament de la comunitat indígena d'on ha desaparegut la noia.
0: I qui és la víctima aquí?
3: És una dona rica del poble, bastant arrogant i un punt desagradable que no desperta precisament simpaties entre els veïns de Three Pines. A priori sembla un accident, però de seguida Gamache, que és especialment intuïtiu, veu que allò que sembla accidental en realitat podria haver estat molt planificat. I automàticament tots els veïns del poble es converteixen en sospitosos. Tothom té un motiu per haver acabat amb la vida d'aquesta dona. Amb dos capítols es resol el cas, una mica a l'estil d'Agatha Christie, en el sentit de qui ho va fer, qui va cometre el crim, però en aquesta sèrie el més interessant és la trama de fons de les nenes i dones desaparegudes. És una barreja de thriller, crítica social i drama humà. A mesura que avancen els capítols, anem veient que en aquest poble hi ha molts secrets i molts acaben derivant en casos de nens i joves indígenes.
0: I el repartiment, Sílvia, és conegut?
3: El gran protagonista, que també fa la millor interpretació de la sèrie, és l'actor Alfred Molina, que es va posar en la pell del malvat Doctor Octopus a Spider-Man, i aquí hem vist recentment a la sèrie The Borox, Jubilación Rebelde, que és a Netflix, que potser no el coneixeu, però heu vist la sèrie i així ja li poseu cara. Sense ell, Three Pines seria molt més plana i tindria bastant menys encant, perquè la gran qualitat d'aquest investigador, d'aquest inspector, és l'amabilitat i les bones maneres a l'hora de fer la seva feina. No és el típic policia turmentat que surt a moltes sèries sobre crims. Tot el contrari. L'inspector, a més, com molts dels personatges de la sèrie, també té un trauma que li ve de la infantesa i això fa que empatitzi amb alguns dels veïns del poble. Té 8 capítols i els diferents crims, com us deia abans, es van resolent de dos en dos. Cada dos capítols, un cas. Si teniu ganes de veure una sèrie sobre casos criminals amb un rerefons sobre injustícies històriques bastant reposada i ambientada en un lloc molt bonic, visiteu Three Pines. A més, combina l'anglès i el francès, el québécois, cosa que també li dona un to diferent. La trobareu a AXN, que podeu veure a través de Movistar Plus.
0: Doncs avui, pobles encantadors, que potser no ho són tant, Widow's Bay i Three Pines. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia. Molt bona nit.
3: Bona nit. Fins la setmana que ve.

0: La Sílvia Comet és la nostra prescriptora, però no li feu cas, eh? A les nits no heu de mirar sèries, a les nits ens heu d'escoltar a nosaltres. Això que fa en Lliberat, de Navarcles, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Lliberat, bona nit.
1: Jo soc curiós.
0: Sí?
1: I, esclar, el Giro Feiner de Castelldalí es va entrevistar amb el papa. Que vam parlar de la banca del Perú, o de la banca que ja hi ha d'aquí.
0: O sigui, tu preguntes de què van parlar l'Isidre Feiner i el papa. Correcte?
1: Molt bé.
0: Sí? Aquesta és la pregunta, que t'agradaria saber de què van parlar.
1: Va, gràcies.
0: Molt bé. Veurem si algun oient del programa ens ho pot dir. Però vaja, suposo que si se sap de què van parlar, si la conversa va anar més enllà d'una conversa privada, doncs suposo que es deu haver publicat. Ho mirarem, Lliberat. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, bona nit. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit, Domènec, que ja... Escolta, bé, plaer saludar-te.
0: Gràcies, igualment.
2: Escolta, no sé de què devíem parlar, però ja podria ser que parlessin de finances, perquè...
0: Sí, podria ser. O potser no, eh? Vés a saber, no?
2: El Vaticà sabem que té bé de finances.
0: Sí, home, i tant.
2: Sí, per cert, que heu vist aquella del com es diu, el concili és, no? La pel·lícula aquesta, el conclave,
0: la pel·lícula...
2: no estic molt posada en aquests temes, ja diu el conclave.
0: No, però n'hi ha una que és el conclave, després n'hi ha una altra que em sembla que és l'altre papa, n'hi ha dos o tres, però n'hi ha una, sí, que es diu
2: el conclave. Està molt bé, també, sí. Bé, ja també es veu en el padrino, també aquell, un dels padrinos, que també és, la trama que hi ha allà, que ja es veu
0: que
2: ben
0: també
2: bé.
0: S'hi veu l'església.
2: En fi, noi, en
0: sí.
2: fi, bé.
0: Sí.
2: Doncs, bé, jo aquestes sèries que ha dit ara la Sílvia,
0: sí.
2: bé, la que es va dir exenta potser la veuré, però la que s'ha d'esquitxar part no, perquè ja esquitxem prou. Ja.
0: O sigui que tu també estàs parlant de finances, veig, eh?
2: Sí, oi, noi, quins remeis, sí. Perquè per Movistar, és una pila i ja entens i pots mirar el que no dic, em sap greu a vegades, però dic, no, noi, perquè ara aquesta, ara l'altra i tot això, és una tremuja si t'hi enganxes, eh?
0: Sí. Escolta, no,
2: mira, volia...
0: Digues. Tenies una pregunta, de... no?
2: Sí, no. Bé, el dissabte, volia dir que el dissabte,
0: sí.
2: aquí a Sant Cugat,
0: sí.
2: Estrenem una obra que es diu la Festa Major a la Llar fa furor, perquè la fem a la Llar, saps?
0: Sí. I es diu?
2: I la dirigeix la Gisela Figueres, àlies Senyora Isabel.
0: Sí.
2: Ella la dirigeix, la idea de l'original és d'ella, el guió, sí. I la fem aquest dissabte a les 5 de la tarda, ja ho sé, a més és una mala hora amb aquesta calor, noi? Ja dic, mira, deixa-m'ho dir, a veure si algú, perquè surti aquelles hores de casa.
0: Sí, escolta'm, i tant. I com es titula l'obra?
2: Diu, a la Llar, la Festa Major fa furor.
0: Ah, es diu així, eh? A la Llar, a la Llar, la Festa Major fa furor.
2: Sí. Jo també hi surto, evidentment.
0: Perquè ja has treballat, exacte.
2: Evidentment, vull dir, perquè som totes baixes, sortim sempre tothom, no? En fi.
0: Doncs molt bé.
2: I ens ho passem molt bé nosaltres, no? Esperem que el públic també s'ho passi bé, però doncs era per fer una mica
0: Bé,
2: aquests dos dies com t'han anat bé, no?
0: Sí. De moment bé, sí. Home, tot és una mica nou, eh? Vull dir, això no s'aprèn només en dos dies, però vaja, ho estem intentant, sí.
2: Home, no.
0: Estem fent un curs accelerat.
2: Sí, un curset accelerat, sí, bé. Ja teniu pràctica per això.
0: Sí, més o menys, una mica. Doncs, Maria Rosa, moltes gràcies.
2: Una cosa, dic, lo dels col·les és cert, però també hi ha que dir que... Bé, el meu pare no m'ho deia, això, perquè el meu pare era l'espanyol,
0: sí.
2: Perico, que la branca femenina era els que érem del Barça i el meu avi, però hi ha que dir una cosa que ens diu que l'espanyol era Can Ràbia.
0: Sí.
2: Sí, se li deia Can Ràbia per on estava situat,
0: sí,
2: era Can Ràbia,
0: sí.
2: I això no es diu, això que els hi anava de perles, aquest nom, noi. Sí. A El meu pare era tan anticuler que em va fer agafar una mania a l'espanyol a mi i després quan m'he anat informant encara més.
0: Ui, tema complicat aquest, eh?
2: Sí, molt complicat, en fi. Vinga,
0: bueno,
2: doncs,
0: apa, Maria Rosa, doncs apa, queda notat pels que vulgueu anar-hi a Sant Cugat
2: a l'obra de teatre. Sí, a la llarga, Sant Cugat i el Rivall d'Oreig, a les 5 de la tarda.
0: Exacte, a les 5 de la tarda. Gràcies, Maria Rosa.
2: Vinga,
0: bona nit.
2: Apa, adéu, bona nit, adéu.

0: Ja sabeu que des de mitjans d'any, aproximadament, ens vam proposar entrevistar cada mes una gastrosàvia per així fer honor a aquest projecte impulsat per la Fundació Alícia i el Govern, que té per objectiu crear un inventari de receptes de cuina tradicionals i, alhora, molt important, homenatjar les àvies que han preservat tot aquest llegat. El resultat d'aquesta iniciativa, endegada l'any passat, és de 300 plats tradicionals documentats, 12 dels quals, fins i tot, les mateixes àvies, des de diferents punts del país, els expliquen en videoreceptes publicades a la xarxa. Avui, la gastrosàvia, per cuinera, per sàvia i per àvia, és la Montserrat Massip, nascuda i resident a Granadella des de fa 83 anys. Montserrat, bona nit.
1: Bona nit.
0: Hem passat un bon Sant Joan?
1: Sí, tranquil·let.
0: Montserrat, sempre...
1: Ja n'hem passat un altre.
0: Sí. Sempre els fem una mateixa pregunta a les gastrosàvies. Montserrat, per què creu que l'han escollida gastrosàvia, vostè?
1: Pues, bueno, no ho sé. No ho sé, perquè jo estic en un centre i ens vam reunir unes quantes i després diu, bueno, que farem una recepta. I la directora va dir, bueno, això ho pots fer tu.
0: Home, doncs ja...
1: I vaig ser escollida així, però perquè no sabia ni el que havia de fer, eh?
0: No sabia massa on es ficava,
1: res,
0: no?
1: Res.
0: Bé, doncs, però això és que hi havia altra gent que sí que confiava en vostè, veu? Està bé, això, també. L'inventari que s'ha fet, l'inventari d'aquestes receptes, inclou més de 300 plats tradicionals, com dèiem, 12 videoreceptes presentades per vosaltres mateixes. La seva recepta, la de la Montserrat, són les orelletes, que són unes postres. Per què unes postres?
1: Bueno, perquè al temps nostre d'antes... pues no hi havia massa coses, no podíem anar a comprar en tants supermercats, no podíem. I després, pues no, estil dolç, no hi havia massa cosa. I això era un postre que era barat per nosaltres perquè el que val més és l'oli. Perquè, clar, s'han de frigir amb oli.
0: Clar.
1: I l'oli és el component que tenim nosaltres de tota la vida, pues, bo, que l'hem gastat bo i sempre no ens n'ha faltat.
0: Ja hem dit...
1: I d'aquesta manera, sí.
0: Digui.
1: Pues això, pues s'estilava fer orelletes i rosquilles.
0: Clar. Ja hem dit dues coses importants, oli, fregir... Anem per feina... Si volem fer aquestes orelletes,
1: sí.
0: Què hem de fer primer? Què fem?
1: Pues mira, primer que tot és agafar els ingredients, que són ous, sucre, una mica d'anís, sal, llevat de pols, matafaluga, celiandre, una rama de canyella, aigua... Bueno, l'aigua és el que s'ha de bullir, la celiandra i la rama de canyella i la matafaluga.
0: Val, això és el primer.
1: Se fa un suquet i es guarda, però ha de ser fred quan se tira a la massa.
0: Val, o sigui, ho infusionem i ho deixem refredar, d'acord.
1: I després oli i raspadura de llimó i la farinella que admeti.
0: Val, ja tenim, doncs,
1: una pasta.
0: Hem fet aquesta infusió, això, i ara anem a fer la pasta, aquesta massa, no? Que és el més important, la massa. Anem pels ous?
1: Sí, es posen els ous, i normalment jo sempre pujo les clares a punt de neu, perquè m'agrada més, perquè queda més suau, no? Després vas posant tots els ingredients i vas pastant, i quan ja el tens una mica així lligat, l'has de pastar amb la mà.
0: Amb la mà?
1: És una pasta que es pasta amb la mà.
0: Val.
1: I quan ve un moment que quan poses la farina, la mà ja se despega tota la pasta, perquè ja està lligada. Després fas com un pa i el deixes allà una mica reposar i fas unes boletes i les poses a reposar, que es facin bones.
0: Mm-hmm. Que es facin bones vol dir que s'han de fer una mica...
1: S'han de pujar.
0: Han de pujar, eh? Perquè hi hem posat llevat, o sigui que claro, han de pujar una mica,
1: sí.
0: No?
1: I s'han de pujar una miqueteta.
0: Va. I quan... Montserrat, una cosa, perquè ara acabem la recepta, però deia a la presentació de la recepta, en el vídeo, deia vostè que s'ha de fer entre dues persones. Per què?
1: No, quan s'hi couen.
0: Val,
1: quan
0: s'hi
1: couen.
0: Quan es cogui, cal que siguin dues persones.
1: Fins que les tens pastades, te pots fer sol.
0: Val.
1: El que passa... que fas les boletes, no? I les has de deixar fer bones. Uh-huh. Perquè la pasta després l'has d'estirar. Has d'estirar-la, però amb les mans.
0: Uh-huh. Val.
1: I clar, i tu quan una l'estira i l'altra l'ha de posar a la paella.
0: D'acord.
1: I clar, no pot fer-ho tot sol, perquè clar. La de la paella es cremaria.
0: Val, perquè, o sigui, quan tenim les boletes, un cop les boletes han crescut, llavors l'hem d'estirar.
1: Ui, s'ha d'estirar com una coca redona, eh? Sí,
0: val.
1: S'ha d'estirar.
0: Molt,
1: a les
0: val.
1: Mans.
0: Val.
1: Ben estirada.
0: Val. I aleshores...
1: Això, també costa el seu, eh? Una mica.
0: Però i per estirar-les ho fem amb la mà o les o
1: amb
0: un,
1: mà,
0: o amb un
1: mà,
0: corró amb la mà?
1: Amb els dits.
0: Val. Amb els dits, val.
1: Amb els dits, eh? Ben estirada, eh? De la vora quedi un rebuixet més doblet, perquè no pots acabar el d'allò, però del mig queda bastant, bastant fina.
0: Val. I aleshores les posem...
1: S'ha de fer bona la pasta, eh?
0: Mm-hmm. Clar, el secret, suposo que aquí el secret és la pasta, ben bé, no?
1: Clar.
0: La matafaluga, l'anís, no? Tot això.
1: Sí, bueno, no? Però l'important és que la pasta sigui bona.
0: Clar.
1: Perquè si la pasta no es fa bona, no la podràs estirar.
0: Clar.
1: Que se'n tornarà.
0: Val.
1: I aleshores... Ara ho veig com si les fes, mira, ho veig així.
0: Sí? Sí? De tantes vegades que les ha fet, no?, i de tant que s'ho sap de memòria, mentre ho va explicant ho va veient, no?
1: Clar, sí. I ho veus, ja ho veus com ho estàs fent, sí.
0: Montserrat, i a l'hora de fregir, deu ser important també tenir un bon oli com el que teniu aquí a la Granadella, no?
1: Bueno, pues sí. A l'hora de fregir, si l'oli és bo, eh?, i el més important, també, és no deixar fer l'orelleta rossa.
0: Uh-huh.
1: A mi no m'agrada que siguin rosses les orelles, perquè al moment, com són tan primetes,
0: sí.
1: Has d'estar al tanto que no se faci rossa.
0: Val, que no es faci rossa, o sigui, que no es cogui massa, no?
1: Color, sí, això mateix, un color.
0: Val. Montserrat, vostè, ara que estem parlant de la paella...
1: Sí.
0: I de coure, em deia l'altre dia que té una dita que diu tot és bo el que l'olla cou si no hi poses res dolent. Això d'on surt? Això és per als que no s'atreveixen a cuinar perquè tenen por que no quedi bo?
1: No, bueno, pues no han de pensar això. Perquè això m'ho deia a cada moment la meva mare. Em deia, perquè a vegades li deia, oh, això no. Tot és bo que l'olla cou. Si no hi poses res dolent, tot és bo, me deia.
0: Clar,
1: bueno,
0: al final...
1: pues, jo suposo que les orelletes han de ser bones, perquè de dolent no hi ha res.
0: Ja. Clar, si els ingredients són bons, després això sí, poden quedar més torrades o menys torrades, com deia vostè, massa rosses potser no agraden, millor que siguin una mica d'oradetes. I un cop les tenim fetes, doncs, les traiem i què hi posa? Sucre o pols de sucre?
1: Al moment que es trauen, has de tindre el sucre a punt, i bom, tirar tot de sucre al damunt, al moment que es trauen.
0: Uh-huh.
1: I després no les cal conservar en lloc, perquè l'orelleta es conserva sola, sense posar-la en lloc.
0: Va.
1: Ni neveres, ni res de res.
0: Però quan les treu, les posa amb un paper absorbent o així?
1: Amb
0: perquè...
1: un paper.
0: Sí, no?
1: sí, perquè absorbeix oli també, claro.
0: Pues
1: les poses amb uns papers nets, d'aquestos que són ja per reposteria, i després pues, allí les pots tindre fins que te les menges totes.
0: Ja. On es va aprendre a fer vostè, Montserrat? Amb la seva mare, no?
1: Doncs pues jo resulta que abans, com que en feien a totes les cases per les festes, pues jo les vaig aprendre a fer de la meva mare. I sempre que volíem, que fèiem una festa o volíem anar amb algun que ens convidàvem a alguna casa, doncs mira, fèiem orelleres.
0: Era una cosa que es feia sovint o només es feia els dies
1: sí,
0: de festa?
1: Sí. Se feia sovint i bastant, eh?
0: Però els dies de cada dia o era més una cosa per celebrar alguna cosa o per festes?
1: Entre que tot anava molt justet, pues se feien sols els dies de festes, eh?
0: Val, sí, no?
1: Sí, i tant.
0: I vostè l'ha ensenyat a fer algú?
1: Bueno, jo sí, els que hi han vingut amb mi, no? Que hi ha vegades ho he fet amb alguna amiga, també. He fet orelletes, perquè ja li dic, quan les pastes les pots pastar tu sol,
0: sí.
1: Però al moment de coure-les has
0: clar,
1: de ser dos.
0: Han de ser dos,
1: és impossible un sol.
0: Ja.
1: I, pues, bueno, a vegades una amiga diu, oh, mira, vols ajudar que farem orelletes? Pues vinga, fem orelletes.
0: I avui dia se'n fan encara aquí, a les cases, a la Granadella?
1: Sí, encara se'n fan, eh? Sí. El que passa que és una cosa molt... La joventut d'ara i tot, ja es dediquen a fer altres coses. Ja són massa laborioses per a... No, ja no se'n fa gaire de reposteria, així com abans.
0: Yeah.
1: La reposteria la fèiem totes nosaltres. Jo cada setmana fèiem magdalenes. Com teníem gallines i teníem ous, doncs les magdalenes les fèiem totes nosaltres.
0: Clar. Ara tot això es compra, no? Es compra fet...
1: I ara tot es compra. Sí, sí, hasta sí. Nosaltres les comprem al pastisser, clar. Ja no ens dediquem a fer això, ja tenim el temps per d'altres coses, d'altres coses.
0: Ja. Sí, ha canviat molt, però vostè està contenta de poder participar en aquest projecte de les gastrosàvies? Home, d'alguna manera és intentar preservar-ho, no?
1: M'he trobat sense saber on anava, la veritat. Quan ens van dir, mira, un dia farem un dinar, diu, i bueno, ens van convidar, i vaig anar pues, a la directora del centre, com a llistic al d'allò, la senyora alcaldessa, que tinc una alcaldessa a la Granadella, i la d'allò, la que es cuida del centre de la cultura de l'oli, que aquí et vaig dir que teníem
0: sí.
1: Un centre, el centre de la cultura de l'oli, que s'hi fan moltes coses, eh?
0: Sí.
1: S'hi fan dinars, s'hi fan cursets, s'hi fan exposicions...
0: Sí. El centre de la cultura de l'oli de Catalunya, pels que no ho sàpiguen, és a la Granadella, i és un espai una mica això, dedicat a impulsar, a promocionar i a donar el reconeixement que mereixen les comarques catalanes on es fa oli, com la, i els pobles, com la Granadella, no? Que tenen gran tradició oleícola, com es diu, no?
1: Sí.
0: I bé, és un centre de difusió d'aquesta cultura i també un espai creatiu amb una agenda d'activitats, com diu la Montserrat, molt, molt gran i molt activa i oberta a tothom, a més. Doncs, Montserrat,
1: sí.
0: Llavors aquí van fer això i va ser aquí on la van engrescar per apuntar-se al projecte de les gastrosàvies, no?
1: No, va ser pues, aquesta noia que va vindre a buscar, que estaven buscant, 12 gastrosàvies. I va ser pues, que va dir, bueno, pues, mira, pues ara la vindran a gravar, diu, i quedarà com una gastrosàvia. Vale, pues, bueno, pues jo ho vaig fer. Sí, me vaig trobar allà amb uns nois molt simpàtics, que van vindre a gravar i em van dir això, seran 12 gastrosàvies perquè intentem que ara la joventut compri massa menjar
0: el que dèiem.
1: Prefabrica.
0: Sí.
1: I ara pues, això és una cosa de que voldríem introduir-los en menjars que es feien
0: clar.
1: I que provessin de fer menjars.
0: De fer-ho, clar.
1: Però, clar, és que el fer menjar reporta molt temps.
0: Sí,
1: i ara
0: temps, sí.
1: Estan ocupats en moltíssimes de coses i abans no teníem ni mòbils, no teníem tabletes, no teníem res per entretindre-nos.
0: Ja, sí.
1: És molt diferent, eh?
0: Tot ha canviat molt, sí. Tot ha canviat molt, però li agraïm molt, Montserrat, que hagi contribuït a aquest projecte, perquè almenys doncs, sí que tenim doncs, aquesta memòria, ara ho sabem, guardada, preservada i a disposició de tots aquells que tinguin temps o vulguin trobar temps per fer-ho, per provar-ho i per cuinar aquests
1: sí,
0: plats.
1: Sí, ja ho dic allà també. Dic, mira, quan s'hi jubilin algun dia que provin, mira, avui farem orelletes.
0: Exacte.
1: Sí, també els hi dic, quan s'hi jubilin.
0: Quan s'hi jubilin, exacte.
1: Ai, avui què? Doncs pues mira, avui provem de fer orelletes.
0: Doncs...
1: Ja està.
0: Doncs queda feta la recomanació i el consell de la Montserrat. Quan ens jubilem, tots a fer orelletes. Montserrat, moltes gràcies. Moltes gràcies, bueno, un plaer haver parlat amb vostè. I fins una altra.
1: Vale, pues moltíssimes gràcies i bona nit i bon estiu.
0: Que vagi molt bé, una salutació a Granadella.
1: Per tothom, gràcies per tothom.
0: Adeu.
1: Adeu, gràcies.

0: conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana hem dedicat els últims minuts del programa als relats del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts, també. Avui acabem el conte que vam començar ahir, titulat Butubata. Butubata. Ahir vam llegir com un home entra a la seva biblioteca. És una biblioteca imponent, molt, molt ben proveïda. Està esperant una trucada molt important. Ens ho explica un dels seus llibres, que fa de narrador i que també ens avança que un cendrer de vidre servirà d'arma per un crim. Truquen a la porta, però ell espera una trucada, no una visita. És un home jove que diu que ve a matar-lo. El propietari de la biblioteca li ofereix un conyac, Armanyac, i li pregunta qui l'ha pagat per matar-lo. L'home de la gabardina no li vol dir, però finalment confessa, un tal Orestes Puig. L'Orestes Puig, diu l'amo de la biblioteca, és el meu millor amic i és qui m'ha de trucar. Sona el telèfon. Per fi, el telèfon, la trucada. Tots dos homes miren l'aparell, immòbils. L'amo, que abans duia bata, encara espera... L'amo, que abans duia bata, encara espera que soni una mica més. Fa un gest com de demanar permís al seu assassí i despetja. Digui, fa amb la veu lleugerament alterada. Soc l'Orestes. Ja ho sé, potser vols parlar amb una altra persona. Què? Fa una pausa densa. Estàs bé? De moment, sí. Doncs seu, estic assegut. Estàs sol? L'home que abans duia bata mira cap al seu assassí, que assisteix a la conversa amb un cert interès no gaire ben dissimulat. Sí, per què? El Nobel és teu. Vaja, no saltes d'alegria? Sí, diu sense saltar d'alegria. I tant. No ho diguis a ningú perquè encara trigaran un parell d'hores a fer-ho públic. Et pots haver equivocat? No. L'amo pensa amb rapidesa. Se li acut que si l'Orestes Puig el vol eliminar, potser ara també li està mentint. Per què m'ho fas? Ho diu sense posar-hi cap mena de des de por. Si de cas, de retret. Per què et faig què? Silenci. Per què li havia de mentir en Puig? L'amo reflexiona una llarga estona. Fins i tot es permet un glob d'Armanyac. La veu de l'Orestes Puig es torna a sentir, impacient. Saps què? Ara vinc. Ja ho sabia. L'amo penja el telèfon i mira el seu assassí als ulls. Ara ja em puc morir, declara. I immediatament afegeix que consti que només és una frase feta. M'acaben de concedir el Premi Nobel i m'agradaria poder fruir-lo, assaborir-lo una mica, com si diguéssim, m'han tornat les ganes de viure. El Nobel de què? L'amo es mira l'assassí amb cara d'ofès, de molt ofès, triga moltíssim a contestar. No sap ni qui sóc? Escup amb menyspreu. M'ha de matar i no sap ni qui sóc. L'altre ho reconeix amb un gest de les dues mans. L'amo continua fent un esforç per contenir la ràbia. Ja en sentirà parlar quan m'hagi liquidat. Li puc assegurar que els diaris n'aniran plens. Veu? M'ha de creure si li dic que em sap greu que ens hagin hagut de conèixer en aquestes circumstàncies.

0: Tots dos xarrupen l'Armanyac. Els diners del Nobel per la meva vida. És un bon tracte. Ja li he dit que no sóc un professional que es vengui. El sicari deixa la copa a la tauleta i en to solemnial prossegueix. I que consti que me n'alegro, per això del premi. Mira l'altre als ulls. No li vull dir per molts anys perquè no m'agraden les bromes fàcils, però el felicito, de tot cor. Es fica la mà a la butxaca de l'americana. No té temps de treure's la pistola o el que sigui perquè el cendrer ha volat contra el seu front. L'home sense gabardina cau cap enrere, amb la mà encara a la butxaca de l'infern de l'americana. No pot afegir res, ni un comentari sarcàstic ni una broma fàcil de les que no li agraden. L'amo sense bata s'ha aixecat i va cap al sofà. Recull el cendrer de terra i l'examina. Tot i l'impacte, no té cap marca. Realment és un cendrer sòlid. La Maria sabia el que es feia quan li va regalar feia 5 o 6 aniversaris. Un cendrer ben fort i ben robust, li havia dit, perquè no s'escrostoni amb els teus copets de pipa tan emprenyadors. El pobre assassí no reacciona. La taca que se li fa al front és lletgíssima i l'amo s'admira de la seva punteria. Ell que mai no... És el pànic que l'ha fet reaccionar d'aquella manera. L'instint de supervivència. És el Nobel. Mira al voltant sense veure els llibres de les parets, sense veure'ns, sense veure res. Està una mica neguitós. No, molt neguitós. Però li fa cosa tocar aquell cadàver. Encara té el cendrer salvador a les mans. Fa un petit gemec perquè acaba de sonar el timbre de la porta. Desapareix i torna al cap d'uns segons. Fa entrar l'Orestes Puig a la biblioteca. De moment, tots dos somriuen. L'Orestes Puig l'abraça, satisfet. Però llavors, per damunt de l'espatlla de l'altre, veu el cadàver de l'assassí. I el somriure se li transforma en una altra cosa. Estranyesa? Perplexitat? Pànic? El flamant Premi Nobel invita a seure amb un gest l'Orestes Puig al sofà davant de l'assassí, frustrat. Però el nouvingut ni s'hi ha fixat, perquè a peu dret observa encara el sicari mort. Què passa aquí? Diu al cap de molt el llogador d'assassins. Que no t'ha sortit bé la cosa. El Premi Nobel parla amb el cendrer a la mà. Fa estona que la pipa està apagada i freda damunt la taula, com un cadàver. Explica al seu representant que sap que l'únic que el pot haver mogut a fer una cosa així és l'enveja, que l'ha decebut, que s'havia cregut que eren un equip i que era lògic que fos ell, i s'assenyala enèrgicament al pit, qui s'endugués els honors. Però que els beneficis... Em pots explicar de què cony em parles, fa l'Orestes Puig? No em diguis que no coneixes aquest home. L'Orestes Puig s'hi acosta pàl·lid, a punt de desmaiar-se, li examina la ferida. Està estabornit, fa, desesperadament esperançat, sense tombar-se. Suposo que és mort. Vaja, ho espero i ho desitjo de tot cor. Però com s'ho ha fet? Ho diu per la taca tan lletja del front. Ha topat contra el cendrer. Però si en... Mira el flamant Premi Nobel esgarrifat. Què collons ha passat? Què reputes has fet? L'Orestes Puig s'adona de la posició de la mà dreta de l'assassí mort i li aixeca l'americana per veure què buscava aquesta mà. L'amo, en veure que l'Orestes Puig intenta recuperar la pistola del seu sicari, li pega un cop fortíssim el clatell amb el cendrer. L'Orestes Puig cau damunt del sicari com si el volgués escanyar pel pèssim compliment del seu encàrrec. El Premi Nobel pega encara un cop, un altre i un altre cop de cendrer al clatell de l'Orestes Puig mentre li diu, ple de ràbia, per envejós, la puta enveja, que se't menjava viu, que no em volies deixar fruir, eh? Eh? Eh? I amb cada cop converteix l'arma que fins ara era de l'homicidi en la veritable arma d'un assassinat amb acarnissament. Llavors, tacada de sang i pell, la deixa damunt de la taula, al lloc que tenia predestinat, al costat de la pipa. S'asseu i fa un glob del seu armanyac. El Premi Nobel, per fi, després de tants anys d'esforços, després d'haver viscut molt malament les tres últimes convocatòries en les quals es deia que tenia moltes, però que moltes, possibilitats, després d'haver dit a tothom que no estava disposat a patir més aquell infern que suposava cada mes d'octubre per ell, per fi li havien concedit el Premi Nobel. Passaria a la història. La seva obra passaria a la història. I aquells desgraciats envejosos i cobejosos volien que no ho festegés ni un sol dia. Llavors, el Premi Nobel mira els dos morts amb menyspreu. No entén, per més esforços que fa, la mala voluntat de l'Orestes Puig. Darrerament, tots dos estaven prou nerviosos, d'acord, com passava cada octubre. Però d'aquí a pensar que... Déu meu! Deixa la copa damunt de la taula i pensa en veu alta que hauria d'avisar la policia. Però en aquell moment, casualment, la policia truca a la porta i el Premi Nobel s'alça d'un bot, disposat a explicar com han anat les coses. Per un sentit estètic explicable, amaga en un racó la bata que més tard s'endurà al psiquiàtric. Torna a la biblioteca al cap d'uns segons, no pas amb cap agent de la policia, sinó acompanyat de la Maria, que l'abraça dient-li felicitats per molts anys. Tu t'ho mereixes, estimat, i alerta que hi ha uns bandarres que et volen fer una... Ui, què és aquesta taca de la camisa? Llavors la Maria mira cap al sofà. Què fan aquest parell? S'hi acosta. Veu que el del damunt és l'Orestes Puig i el de sota en Marc Vidal, l'actor. I diu, què els passa? Ja s'han emborratxat? Que no és sang, això. Sotge el Premi Nobel esverada. L'interroga amb la mirada. Re, que em volien matar, contesta el futur suïcida amb aquella fredor de qui encara no ha baixat del núvol. El telèfon sona com si volgués afegir-se a la conversa i el Premi Nobel, unes quantes setmanes abans de saltar per una finestra de la clínica, el despenja mentre fent-se l'atabalat, diu, és que no paren. Són els de la televisió, que es veu que un ocellet els ha dit que sí, sí, ja ho sabem, que encara no es pot fer córrer, però és que, en fi, que volem ser els primers a difondre la notícia a tot el món, que ara venim si no hi té inconvenient. L'amo, que ja no du la bata, penja el telèfon, satisfet. Observa com la Maria aixeca l'americana de l'home que abans duia gabardina. És millor que no ho intentis, fa l'amo agafant el cendrer. La Maria es tomba amb una placa platejada a les mans on ell pot llegir el seu nom i un per fi ben gros. I les signatures dels seus amics, sense cap data. En haver-la llegit, l'amo de la bata de color granat deixa caure l'arma a terra. De manera inexplicable, el cendrer es trenca en dos trossos, com si considerés que ja ha complert la feina per la qual el van crear. M'expliques què ha passat? Em volien matar, tots dos. Però, a veure, en Marc Vidal? L'Orestes? Et volien matar? L'Orestes ho ha muntat tot, puta enveja, i aquest altre no sé qui és. La Maria pensa que pot ser que ara tots tres homes li estiguin fent la broma a ella. S'acosta als dos morts i els observa. Els veu molt reals. Mira l'amo, que ha recollit els dos fragments del cendrer i els ha deixat suaument damunt la taula i després s'asseu. Aleshores sona el timbre i tots dos s'espanten, però no es mouen d'on són. Té, deuen ser els de la televisió, diu ell, mentre es cura les gotes d'armanyac que encara queden a la copa. Amb un sospir de cansament, s'alça per fi a poc com si li fes mandra. I surt de la biblioteca dient, ja va, home, ja va, pesats. Els llibres estem avesats a endevinar les coses perquè en les nostres pàgines hi ha escrit el passat, el present i el desenllaç de totes les vides. I sabem llegir les històries que viuen les persones. Per això també sé que la Maria no tindrà esma per bellugar-se i sé que al replà de l'entrada tres equips de la televisió estan delerosos per entrar els primers a la casa. Sempre m'ha impressionat la incapacitat dels humans per veure les línies del seu destí, les vides que van tramant el seu camí i el punt final de cada història, que ja està escrit en alguna banda. La Maria mira cap on sóc, sense fixar-se en el meu llom d'un verd desdibuixat per tants anys a tocar-me el sol quan les cortines estan descorregudes. Remena el cap, desolada. Sentim com el flamant Premi Nobel obre la porta. La Maria pensa que és tan real tot, per si de cas es desmaia i em deixa tot sol per fer de testimoni. No sé si ho heu entès, perquè la cosa tenia un fil sucós, Qui narra la història és el llibre. Entenem que li volien gastar segurament una broma a l'amo. L'amo ha acabat matant a l'actor, ha acabat matant el seu amic. I també sabem, perquè ho explica el llibre, que com diu, té aquesta capacitat de predir què passarà, quin serà el desenllaç. També sabem que l'amo el portaran a una clínica i també sabem que l'amo s'acabarà suïcidant saltant per una finestra d'aquesta clínica. És una història molt bonica, molt ben escrita, trobo, del Jaume Cabré, d'aquest llibre Quan arriba la penombra. I amb aquest conte, amb Jaume Cabré, hem arribat al final de la Nit dels Ignorants, d'aquest dijous 26 de juny. Demà no hi ha programa, ja ho sabeu. Ve el cap de setmana, dilluns tornem a ser aquí, i recordeu, serà l'última setmana, i per tant us torno a fer aquest recordatori de que si voleu venir a celebrar amb nosaltres l'últim programa, doncs ens heu d'escriure al correu del programa. Molt bona nit i que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho explicava al Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
3: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar. De fet, segons l'última actualització, es parlaria de 2 morts de nacionalitat espanyola i uns 80 desapareguts. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
1: Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
4: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos.
1: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General de l'organització. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya.
4: La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, afirma que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement